0: Més de dues setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà quatre nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí a 30 dies no han resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
1: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran quatre nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
2: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Desde el primer momento, acompañando a Ceuta, y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
1: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
3: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
1: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals, la direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
4: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están, y por supuesto respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
1: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
0: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que també passarà pel Congrés la setmana que ve per donar explicacions sobre la crisi. Rego s'assuma a la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i a la de Sanitat, Mònica García, que també ho han anunciat aquest dilluns. I amb elles ja són set els ministres que compareixeran per primer cop la setmana vinent per donar explicacions sobre aquesta qüestió. I sense comptar les 70.000 persones que van entrar a Ceuta de forma irregular a finals de juliol, aquesta ciutat autònoma i Melilla relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Segons dades oficials del Ministeri de l'Interior, des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és un 191% més que el mateix període de l'any passat. A Melilla l'augment és del 230%, però les xifres són menors, 548 migrants en comparació amb els 166 de l'any passat. Recordem que això són xifres que no tenen en compte l'entrada massiva de les últimes setmanes. A les Canàries, en canvi, han arribat un 60% menys de persones, 4.800 en comparació amb les gairebé 11.900 de fa un any. I a les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025. Aquest mateix dilluns, la Guàrdia Civil ha detingut a Formentera 55 subsaharians que hi han arribat en pastera. Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital catalana, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac a causa de les obres que s'estan fent en aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació a les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys que va morir a l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
5: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que, tot i això, ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll Maria Rovira.
1: Mm-hmm.
6: una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
7: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
6: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
8: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices. I no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
6: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: En plana internacional, Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
10: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
11: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
10: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: «Tot per la victòria». El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
0: Donald Trump amenaça amb bombardejar Oman si el país àrab posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van posar per arribar a un acord de pau definitiu després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. Tot i això, l'enviat especial de Trump, Jared Kushner, ha explicat a la cadena Fox que les converses amb l'Iran són més intenses que mai.
12: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses, i això pot ser molt útil. No es poden fer tractes si les parts no s'entenen. S'han d'intercanviar punts de vista i la implicació dels iranians és molt gran, cosa que és molt positiva. El president Trump serà pacient. No es vol precipitar un acord qualsevol. Vol un bon acord.
0: Des de Teheran tampoc donen mostres públiques de voler allargar el memoràndum d'entesa amb els Estats Units i proclamen que han guanyat la guerra iniciada per Washington. I els Estats Units continuen pressionant Israel perquè accepti el full de ruta que els nord-americans van pactar el juliol amb Hamas sobre el futur de Gaza. L'enviat de Trump, que també és el seu gendre, s'ha trobat aquest dilluns a Israel amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en una reunió que ha acabat amb pocs avenços destacats. Jerusalem, Jordi Brescó.
13: Per molt que tant la Junta de Pau com l'oficina de Benjamin Netanyahu venguin la reunió d'aquest dilluns de més de 3 hores com un avenç important, el cert és que la visita de Jared Kushner al Pròxim Orient acaba deixant més dubtes que certeses respecte al futur de Gaza. Després de la negativa de Netanyahu a la proposta inicial de Donald Trump, recolzada, recordem, per Hamas, sembla que ara el full de ruta s'ha adaptat a les exigències d'Israel. Primer ha de venir el desarmament complet de Hamas i de després la resta. En aquest sentit, en la reunió s'ha aprovat la creació d'un grup de treball per a la desmilitarització de Gaza. Israel, però, segueix guardant el dret d'atacar la franja quan ho consideri oportú. La Junta de Pau li respecta, tot i que Hamas havia exigit un cessament complet dels atacs israelians. També havia exigit que Israel retrocedís posicions fins la línia groga. Allò era abans. Ara als islamistes se'ls planteja poc marge de maniobra. També ha quedat clar que Netanyahu, ja pensant en les eleccions que s'han de celebrar d'aquí a poc més de 2 mesos, no farà cap concessió que pugui debilitar-li la imatge.
0: L'Ajuntament de Lleida i els cossos policials acorden mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. De moment hi ha 5 detinguts, Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. La majoria dels implicats, tant víctimes com detinguts, són menors d'edat i amb antecedents. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres de la comunitat pakistanesa hindú, a qui consideren vulnerables perquè sovint no denuncien i no parlen ni català ni castellà. A partir d'aquí, dissabte, la baralla es va generar quan una 50ena de persones d'aquestes comunitats van voler intimidar els menors. Sentim l'alcalde.
15: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables.
14: La Rosa també demana més contundència a la Fiscalia de Menors per actuar contra els qui delinqueixen reiteradament. La investigació continua oberta.
0: I encara us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió d'un jove italià de 21 anys que està ingressat, ferit greu, a l'Hospital del Mar. L'agressió va tenir lloc dimecres passat a la zona del Parc del Fòrum, entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, quan el jove, que estava de vacances a la ciutat, sortia d'una discoteca i va ser agredit per un grup de 12 joves. Un dels seus amics també va ser colpejat, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït a causa d'un cop fort al cap.
9: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit tòrrida a la costa, vent de nord, tramuntana a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana. Això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un festiu coincideix amb un dia de descans? Els festius que acaben en diumenge ja es canvien generalment als dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Gemma Sagrera.
17: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors, i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
18: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem, doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
17: El més important és entendre que els dies de descans i els festius són drets diferents, s'han de poder gaudir els dos i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquests casos. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
19: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que acaba en dissabte.
17: Els advocats coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació

0: Els terminis es va començar a consolidar fa gairebé 2 anys, quan es van adoptar mesures com l'obligació de presentar les factures en format electrònic o la priorització dels pagaments segons la data de venciment.
1: 3Cat Info.
0: Més qüestions. Les altes temperatures han fet que la verema a la Terra Alta s'hagi avançat més que mai. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen té bones previsions. Calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm. Tarragona, Ricard Buigas.
2: A la Terra Alta mai havien començat una verema abans del 15 d'agost, enguany ja fa dies que són a les vinyes. La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu que cada any la verema s'avança més.
3: Cada vegada comença abans. Cada any diem, enguany és l'any de la verema més primerenca de la història. Pues és que cada any ho anem dient, cada any s'avança més. Enguany abans del 15 d'agost.
2: Cavaller ha dit a 3Cat Info que enguany els ceps s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la verema serà bona.
3: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys als mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
2: Els cellers han començat a collir les varietats blanques primerenques i preveuen que la verema s'allargui un mes.
0: Diversos municipis de Catalunya continuen tenint problemes amb l'aigua de boca després de mesos de precipitacions molt escasses. El Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, abasteix alguns dels seus nuclis amb camions cisterna per no dependre de l'aigua dels barrancs. Des del consistori, però, ja han començat a plantejar accions preventives per si aquesta situació s'allargués. En parlava l'alcaldessa del municipi, Yolanda Ferran, al matí de Catalunya Ràdio.
4: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
0: La falta de pluja també ha afectat la qualitat de l'aigua que arriba a Olost, al Lluçanès, provinent del pantà de la Gavarresa. Els veïns i veïnes no poden fer servir l'aigua de l'aixeta pels alts nivells de manganès que conté. Quan es barreja amb el clor, deixa de ser apta per al consum perquè queda tèrbola. Gil Salvans, alcalde d'Olost, també avisa que si no plou aviat hauran de prendre més mesures.
5: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua, perquè si no seria, no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
0: Unes mesures que també afectarien els principals sectors consumidors d'aigua de la zona, els pagesos, els ramaders i la indústria.
1: 3Cat Info.
0: En cultura, el Festival de Cine de Santander atorgarà el Far d'Honor de la 10a edició al cineasta Albert Serra. Ho faran reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Júlia Olmo. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb Honor de Cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Canes i que ha guanyat guardons a la Concha d'Or de Sant Sebastià i al Goya pel documental Tardes de Soledad.
6: I'm starting to wonder if I'm even human anymore. Because if you can't feel anything...
0: La policia investiga les causes de la mort de l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, tot i que assegura que no hi ha signes de violència. Tenia 36 anys i era coneguda per les sèries Herois i Nashville. No han transcendit les causes exactes de la mort, malgrat que sí que se sap que quan els serveis d'emergència van arribar a casa de Panettiere la van trobar amb una aturada cardíaca i no van poder fer res per salvar-li la vida. La premsa nord-americana apunta a una possible sobredosi arran d'una gravació de la conversa entre els operadors d'emergències i la policia. Panettiere, com dèiem, era coneguda per les sèries Herois i Nashville i també havia treballat en dues de les pel·lícules de la franquícia Scream. A començaments d'aquest any va publicar unes memòries en què explicava que havia patit una depressió després del part de la seva filla que li va provocar una addicció a l'alcohol. El seu tractament de rehabilitació va fer que hagués d'abandonar el rodatge de Nashville de manera temporal i que Neutrogena cancel·lés el contracte publicitari que tenia amb ella. El 2023, el seu germà Janssen va morir a causa d'un problema cardíac congènit que no li havien diagnosticat.
1: Esports.
0: Amb Pau Dax.
7: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les quatre pròximes temporades. El club

0: Brana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar.
1: Contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco, así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
0: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
2: 3Cat Info.
0: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
3: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar els a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
0: A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a una a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium, 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans, els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahli egipci. Un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de feia dies. D'altra banda, el web de la Lliga, Fermín López, ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
4: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
0: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
5: Siempre tuve, bueno... mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo cómo están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
0: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a la Mitsitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. El Mundial d'Hockey Herba, que es fa a Bèlgica i als Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a les 2 del migdia a Austràlia.
2: 3Cat Info. Són 2:45.

0: L'actualitat passa pel conflicte polític entre el president de Ceuta i el govern espanyol. Un xoc que puja de to després que el líder de la ciutat autònoma hagi acusat de passivitat l'executiu de Pedro Sánchez. Ceuta amenaça de portar el govern espanyol als tribunals. A Catalunya aquest dilluns ha estat un dia d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. S'han fet actes a Barcelona i també a Cambrils. I a Rússia, la justícia confirma el veto del partit pacifista Yabloko de cara a les eleccions legislatives d'aquest setembre. De seguida, tots els detalls d'aquestes notícies. També us explicarem, en crònica de successos, la detenció d'un conductor de Mollerussa acusat de provocar la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. La policia va trobar un cotxe accidentat a Golmés, al Pla d'Urgell, diumenge al vespre. Encara a Ponent, aquest dilluns, s'ha trobat un cos sense vida a la séquia de Torreferrera, al Segrià. I a Mallorca, un turista ha mort a Valldemossa quan li ha caigut a sobre un fanal després que un autobús hi xoqués quan feia la maniobra per sortir d'una parada.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podrien arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans.
0: I pel que fa temps, nova nit entre tropical i tòrrida a Catalunya, un preludi d'unes temperatures màximes que aquest dimarts tornaran a tocar els 40 graus als punts més càlids del país. A la costa, la calor intensa anirà acompanyada de xafogó. A l'Empordà hi bufarà la tramuntana i a les Terres de l'Ebre el mestral. A primera hora hi poden haver núvols baixos al litoral. Més de dues setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí 30 dies no ha resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Desde el primer momento, acompañando a Ceuta, y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils, que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac, a causa de les obres que es faran aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat l'actitud política en la reparació de les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tot i això ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll, Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no... No hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices. I no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra. Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
11: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'exercir cloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: «Tot per la victòria». El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats i, un cop detectats, contactar amb els seus propietaris perquè els lloguin. El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya en base als consums registrats durant la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que aquest tema estava desatès i que ara podran aclarir el panorama als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
13: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament: escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22, per dir-te alguna cosa. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
0: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits estigui enllestit l'any vinent. I els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar el Parlament. Això després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que hi veu vulneració de drets, com el de la propietat privada i l'herència. El portaveu dels comuns, David Zit, ho ha explicat a 3CAT Info.
14: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors. Amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei, i això nosaltres també ho compartim. No podia afectar aquesta limitació a entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
0: Al setembre preveuen reunir-se amb el PSC, Esquerra, la CUP i el Sindicat de Llogateres per acordar canvis en la llei. Recordem que Junts i el Partit Popular van portar la limitació de la compra especulativa al Consell de Garanties Estatutàries a mitjans del mes passat, un fet que n'ha aturat la tramitació al Parlament.
1: 3CAT Info.
0: Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica en els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. En total consten gairebé 1.900 establiments d'estètica a la ciutat, 700 més dels que hi havia el 2016. Això es deu a l'obertura massiva dels locals d'ungles, que ja representen un de cada quatre centres d'aquest àmbit. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, recomana anar sempre als locals de confiança i atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen.
15: La població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja és, forma part d'un estil de vida per salut. El que és els serveis d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
0: Els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat. L'Ajuntament de Barcelona només ha limitat el creixement d'aquests negocis al districte de Ciutat Vella. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i manicura.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. Ha cremat fins ara 17.500 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'evolució de l'incendi ja és més favorable 8 dies després, ho ha explicat el director d'extinció de l'incendi, Francho Aso.
16: La mayor parte del incendio la tenemos estabilizada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedanos por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Una finestra d'optimisme que ha fet que el govern aragonès es plantegi a partir d'aquest dimarts el retorn a casa del miler de veïns evacuats de 19 municipis. El director general d'Interior i Emergències, Miguel Ángel Clavero, manté encara la prudència pels vents, que es mantindran fins dimecres.
17: Ahora tenemos un régimen de vientos del noroeste y, por tanto, nos preocupa ese flanco derecho. Ese viento de noroeste se va a mantener, con lo cual seguiremos con el mismo régimen y no será hasta el miércoles por la tarde cuando se prevea un cambio de viento, con lo cual tenemos todavía 48 horas para trabajar con la misma estrategia y las mismas prioridades que hemos establecido hoy.
0: A tot això, aquest dilluns s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir diumenge en un accident de camió al barranc de Tarés. Els tres acompanyants, que van resultar ferits, ja han rebut l'alta mèdica. I es retiren al Ripollès tones de fusta acumulada en 750 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. S'hauran de treure un 20% d'arbres caiguts o malmesos en aquesta zona. El Departament d'Agricultura ha engegat fa setmanes aquesta operació en un context d'alt risc d'incendi. Girona, Maria Rovira.
18: L'operació es fa en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'en retirar unes 40.000 tones. A més, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre la fusta amb subhastes extraordinàries. Segons Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès, el fet que s'hagi hagut d'actuar d'urgència complica la retirada i la venda.
19: Ha augmentat molt els costos d'extracció perquè això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un en aquesta direcció, l'altre amb l'altre. diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I el no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim, moltíssim la fusta que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
18: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit torri de la costa, vent de nord, tramuntana a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la costa central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana. Això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos han detingut un conductor de Mollerussa als 34 anys, acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. El detingut va marxar del lloc del sinistre, que es va registrar diumenge al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell. Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: L'accident va passar minuts abans de les 8 del vespre al camí del Salt del Duran a Golmés. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia bolcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, es va comprovar que a l'interior hi havia una persona morta, situada a la posició del passatger davanter, i no hi van trobar el conductor. Un cop van anar a casa seva, van veure que tenia ferida, suposadament de l'accident, i que anava begut. L'home va quedar detingut acusat d'homicidi imprudent per marxar del lloc sense alertar els serveis d'emergència i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys. Amb aquesta són 86 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: Aquest dilluns han trobat un cos sense vida a la séquia de Torrefarrera, al Segrià, on els bombers havien activat un dispositiu de recerca. Prèviament s'havia localitzat una bicicleta i una bossa al costat del canal. En l'actuació s'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hagués pogut caure a la séquia de manera accidental. Els equips han treballat per poder recuperar el cos, que havia quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. L'avís ha arribat a les 6 del matí d'aquest dilluns. I encara en crònica de successos, un turista estranger ha mort a Valldemossa, Mallorca, després que aquest dilluns un autobús hagi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat el fanal, que ha acabat a sobre d'un grup de persones que justament acabaven de baixar de l'autobús. La víctima mortal és un turista de 36 anys que ha mort a l'acte per l'impacte. També han acabat ferides la seva parella, una dona de 30 anys que ha patit una crisi d'ansietat, i una dona de 42 anys i resident de Mallorca per un traumatisme toràcic. Els serveis d'emergència també han hagut d'atendre la conductora de l'autobús per un atac de pànic. A totes tres les han traslladat a l'hospital. L'accident ha passat a 3:15 de la tarda. L'autobús recorria la línia que connecta el port de Sóller amb Palma i passava per diversos pobles, com Deià i Valldemossa. La Guàrdia Civil ha obert una investigació.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes. Són dades d'un estudi del Servei d'Emergències Mèdiques en què s'han analitzat gairebé 700 casos de mort cardíaca sobtada. Aquesta patologia es dona quan es para el cor de sobte en persones sanes i relativament joves, d'uns 66 anys d'edat de mitjana, a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. L'investigador principal del SEM, el doctor Youssef Alessi, n'explica les causes més comunes.
2: Que és l'infart agut de miocardi i després l'empermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
0: La investigació també conclou que les causes en dones i en homes són molt diferents.
2: Més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
0: Cada any, la mort sobtada causa unes 2.800 defuncions.
1: 3CAT Info.
0: El govern invertirà 6 milions d'euros en l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i també en la identificació dels desapareguts fins al 2030. Fins ara, de les 1.024 fosses que hi ha documentades a Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han recuperat un miler de cossos. Francesc Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica, explica que s'han pogut identificar 24 desapareguts a partir de les mostres d'ADN extretes.
4: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
0: Gairebé 5.000 familiars s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47, que s'han registrat darrerament a la Cerdanya. El brot del virus de l'Ebola, que afecta la República Democràtica del Congo, s'ha convertit en el més mortífer de la història del país. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver al mateix país africà entre el 2018 i el 2020. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té ni vacuna ni tractament. El brot declarat el 15 de maig d'aquest any es propaga a un ritme mai vist, 7 vegades més ràpid que l'epidèmia que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014, la pitjor de la història. Fins ara s'ha estès a 6 regions del nord i l'est del país, on la presència de l'Estat és feble. Això dificulta que la xarxa sanitària pugui assumir-ho i que les mesures de control siguin visibles. L'OMS espera revertir aquesta tendència d'aquí a 3 mesos. Es tracta de la 17a epidèmia d'aquest virus que assota la República Democràtica del Congo en la seva història.
1: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: La Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat aquest dilluns a Prada, al Conflent. Fins diumenge plegarà diversos dirigents independentistes i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors s'han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estaven en perill les properes edicions. Prada, Laura Bertran.
22: Des d'aquest dilluns, el Liceu Renouvier de Prada acull la Universitat Catalana d'Estiu. Cada any el pressupost s'ajusta al màxim amb la intenció d'oferir un programa d'activitats docents, polítiques i culturals. Al mes de juliol, l'equip rector va llançar un crit d'alerta per la situació econòmica. El seu president, Jordi Casasses, explica que la reacció va ser positiva per part de la Conselleria d'Universitats i Recerca.
23: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
22: Del programa d'actes d'aquest primer dia, destaquem el discurs molt aplaudit de la nova baiessa de Prada, Oda Vives, la lliçó inaugural sobre Jaume I i la conferència de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, sobre la intel·ligència nacional. Borràs ha afirmat que l'amnistia té sentit si obre una nova etapa política, no si tanca la política. Aquest dimarts, l'acte central del migdia a Prada serà dedicat a recordar la Muriel Casals quan fa 10 anys de la seva mort. Hi participaran Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antic.
1: Esports.
0: Amb Pau Dacs.
3: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les pròximes 4 temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar a Barcelona.
5: Molt contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada. Encantada de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
1: 3CAT Info.
3: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini. L'últim fitxatge dels ballesans ha anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
6: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar-los a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
3: També a segona, l'Almeria ha guanyat 3-0 a l'Eldense i l'Andorra és líder. A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a 1 a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium. 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir, a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans, els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci. Un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de fa dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Juliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
7: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
3: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve, la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
24: Sempre tuve, bueno... mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo cómo están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
3: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a l'Amicitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. Al Mundial d'hoquei herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a 14:00 del migdia a Austràlia. El combinat masculí va debutar diumenge amb una victòria 3-1 contra Sud-àfrica i el femení es va imposar a Irlanda per 3-2.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Tresca Info.

0: Gairebé 20 dies després de la crisi migratòria, el president de Ceuta acusa la Moncloa d'actuar amb passivitat i amenaça d'acudir a la justícia. L'executiu de Pedro Sánchez, per la seva banda, insisteix en la col·laboració institucional, tot mentre més de 5.000 migrants continuen a la ciutat en una situació precària, cosa que també inquieta els veïns. Barcelona i Ripoll han acollit aquest dilluns actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 amb motiu del 9è aniversari d'aquests atacs que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp. La justícia russa condemna a 11 anys de presó el número 2 del partit pacifista Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra amb Ucraïna. En paral·lel, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions, que són al setembre. La reunió entre els Estats Units i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per desbloquejar el pla de pau per a Gaza, acaba sense avenços significatius. Trump continua pressionant Israel perquè accepti el full de ruta pactat amb Hamas, però Netanyahu té la mirada posada en les properes eleccions i es manté ferm a no retirar-se de la franja fins al desarmament complet dels islamistes. Donald Trump amenaça d'atacar Oman si aquest país obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no pretén allargar el memoràndum d'entesa signat amb l'Iran fa 2 mesos, que havia de culminar amb un acord de pau definitiu, un acord que de moment no ha arribat. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar. El cineasta Albert Serra rebrà el far d'honor de la 10a edició del Festival de Cine de Santander, que es farà de l'11 al 17 de setembre. La direcció del certamen reconeix així, assenyala una trajectòria marcada per la llibertat creativa i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions.
1: Esports.
2: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana Joao Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans. A la primera divisió, el Depor i l'Elge han empatat a 1 a Riazor. L'Espanyol és colíder després de guanyar aquest diumenge 3-0 al Llevant a l'RCD Stadium. I al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
0: I el temps aquest dimarts tornarà a ser un dia amb calor intensa i xafogor a la costa. Tramuntant a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, farà sol amb alguns núvols baixos matinals a la costa i ruixats de tarda puntuals. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més de 2 setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí a 30 dies no han resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Desde el primer momento, acompañando a Ceuta, y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
0: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que també passarà pel Congrés la setmana que ve per donar explicacions sobre la crisi. Rego s'assuma a la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i a la de Sanitat, Mònica García, que també ho han anunciat aquest dilluns. I amb elles ja són 7 els ministres que compareixeran per primer cop la setmana vinent per donar explicacions sobre aquesta qüestió. I sense comptar les 70.000 persones que van entrar a Ceuta de forma irregular a finals de juliol, aquesta ciutat autònoma i Melilla relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Segons dades oficials del Ministeri de l'Interior, des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és un 191% més que el mateix període de l'any passat. A Melilla l'augment és del 230%, però les xifres són menors, 548 migrants en comparació amb els 166 de l'any passat. Recordem que això són xifres que no tenen en compte l'entrada massiva de les últimes setmanes. A les Canàries, en canvi, han arribat un 60% menys de persones, 4.800 en comparació amb les gairebé 11.900 de fa un any. I a les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025. Aquest mateix dilluns, la Guàrdia Civil ha detingut a Formentera 55 subsaharians que hi han arribat en pastera. Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital catalana, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac a causa de les obres que s'estan fent en aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació a les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys que va morir a l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que, tot i això, ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll, Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no... No hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices. I no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: En plana internacional, Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
11: Als seus 63 anys, Lev Losberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: tot per la victòria. El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
0: Donald Trump amenaça amb bombardejar Oman si el país àrab posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van posar per arribar a un acord de pau definitiu després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. Tot i això, l'enviat especial de Trump, Jared Kushner, ha explicat a la cadena Fox que les converses amb l'Iran són més intenses que mai.
13: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses, i això pot ser molt útil. No es poden fer tractes si les parts no s'entenen. S'han d'intercanviar punts de vista i la implicació dels iranians és molt gran, cosa que és molt positiva. El president Trump serà pacient, no es vol precipitar a un acord qualsevol, vol un bon acord.
0: Des de Teheran tampoc donen mostres públiques de voler allargar el memoràndum d'entesa amb els Estats Units i proclamen que han guanyat la guerra iniciada per Washington. I els Estats Units continuen pressionant Israel perquè accepti el full de ruta que els nord-americans van pactar el juliol amb Hamas sobre el futur de Gaza. L'enviat de Trump, que també és el seu gendre, s'ha trobat aquest dilluns a Israel amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en una reunió que ha acabat amb pocs avenços destacats. Jerusalem, Jordi Brescó.
14: Per molt que tant la Junta de Pau com l'oficina de Benjamin Netanyahu venguin la reunió d'aquest dilluns de més de 3 hores com un avenç important, el cert és que la visita de Jared Kushner al Pròxim Orient acaba deixant més dubtes que certeses respecte al futur de Gaza. Després de la negativa de Netanyahu a la proposta inicial de Donald Trump, recolzada, recordem, per Hamas, sembla que ara el full de ruta s'ha adaptat a les exigències d'Israel. Primer ha de venir el desarmament complet de Hamas i després la resta. En aquest sentit, en la reunió s'ha aprovat la creació d'un grup de treball per a la desmilitarització de Gaza. Israel, però, segueix guardant el dret d'atacar la franja quan ho consideri oportú. La Junta de Pau li respecta, tot i que Hamas havia exigit un cessament complet dels atacs israelians. També havia exigit que Israel retrocedís posicions fins la línia groga. Allò era abans. Ara als islamistes se'ls planteja poc marge de maniobra. També ha quedat clar que Netanyahu, ja pensant en les eleccions que s'han de celebrar d'aquí a poc més de 2 mesos, no farà cap concessió que pugui debilitar-li la imatge.
0: L'Ajuntament de Lleida i els cossos policials acorden mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. De moment hi ha 5 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. La majoria dels implicats, tant víctimes com detinguts, són menors d'edat i amb antecedents. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres de la comunitat pakistanesa hindú, a qui consideren vulnerables perquè sovint no denuncien i no parlen ni català ni castellà. A partir d'aquí, dissabte, la baralla es va generar quan una cinquantena de persones d'aquestes comunitats van voler intimidar els menors. Sentim l'alcalde.
16: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables.
15: La Rosa també demana més contundència a la Fiscalia de Menors per actuar contra els qui delinqueixen reiteradament. La investigació continua oberta.
0: I encara us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió d'un jove italià de 21 anys que està ingressat, ferit greu, a l'Hospital del Mar. L'agressió va tenir lloc dimecres passat a la zona del Parc del Fòrum, entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, quan el jove, que estava de vacances a la ciutat, sortia d'una discoteca i va ser agredit per un grup de 12 joves. Un dels seus amics també va ser colpejat, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït a causa d'un cop fort al cap.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit tòrrida a la costa, vent de nord, tramuntana a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana. Això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un festiu coincideix amb un dia de descans? Els festius que acaben en diumenge ja es canvien generalment als dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Gemma Sagrera.
18: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors, i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
19: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem, doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
18: El més important és entendre que els dies de descans i els festius són drets diferents, s'han de poder gaudir els dos, i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquests casos. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
20: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que acaba en dissabte.
18: Els advocats coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
0: La Generalitat encadena gairebé 20 mesos amb un termini mitjà de pagament a proveïdors per sota de 30 dies. El llindar ha fixat en la normativa perquè el sector públic català faci els pagaments. En l'últim mes, amb dades, el juny, el termini mitjà va ser de 29,2 dies, per sota dels 44 dies de mitjana registrats durant l'any 2018, quan es va començar a aplicar aquesta metodologia de càlcul actual. El canvi de tendència per reduir els terminis es va començar a consolidar fa gairebé 2 anys, quan es van adoptar mesures com l'obligació de presentar les factures en format electrònic o la priorització dels pagaments segons la data de venciment.
1: 3CAT

0: És que cada any ho anem dient, cada any s'avança més. Enguany abans del 15 d'agost.
1: Cavaller ha dit a 3Cat Info que enguany els ceps s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la verema serà bona.
0: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys als mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
1: Els cellers han començat a collir les varietats blanques primerenques i preveuen que la verema s'allargui un mes.
2: Diversos municipis de Catalunya continuen tenint problemes amb l'aigua de boca després de mesos de precipitacions molt escasses. El Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, abasteix alguns dels seus nuclis amb camions cisterna per no dependre de l'aigua dels barrancs. Des del consistori, però, ja han començat a plantejar accions preventives per si aquesta situació s'allargués. En parlava l'alcaldessa del municipi, Yolanda Ferran, al matí de Catalunya Ràdio.
3: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
2: La falta de pluja també ha afectat la qualitat de l'aigua que arriba a Olost, al Lluçanès, provinent del pantà de la Gavarresa. Els veïns i veïnes no poden fer servir l'aigua de l'aixeta pels alts nivells de manganès que conté. Quan es barreja amb el clor, deixa de ser apta per al consum perquè queda tèrbola. Gil Salvans, alcalde d'Olost, també avisa que si no plou aviat hauran de prendre més mesures.
4: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua, perquè si no seria, no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
2: Unes mesures que també afectarien els principals sectors consumidors d'aigua de la zona, els pagesos, els ramaders i la indústria.
5: 3Cat Info.
2: En cultura, el Festival de Cine de Santander atorgarà el far d'honor de la desena edició al cineasta Albert Serra. Ho farà en reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Júlia Olmo. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb honor de cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Canes i que ha guanyat guardons a la Concha d'Or de Sant Sebastià i al Goya pel documental Tardes de Soledad.
6: I'm starting to wonder if I'm even human anymore. Because if you can't feel anything...
2: La policia investiga les causes de la mort de l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, tot i que assegura que no hi ha signes de violència. Tenia 36 anys i era coneguda per les sèries Herois i Nashville. No han transcendit les causes exactes de la mort, malgrat que sí que se sap que quan els serveis d'emergència van arribar a casa de Panettiere la van trobar amb una aturada cardíaca i no van poder fer res per salvar-li la vida. La premsa nord-americana apunta una possible sobredosi arran d'una gravació de la conversa entre els operadors d'emergències i la policia. Panettiere, com dèiem, era coneguda per les sèries Herois i Nashville i també havia treballat en dues de les pel·lícules de la franquícia Scream. A començaments d'aquest any va publicar unes memòries en què explicava que havia patit una depressió després del part de la seva filla que li va provocar una addicció a l'alcohol. El seu tractament de rehabilitació va fer que hagués d'abandonar el rodatge de Nashville de manera temporal i que Neutrogena cancel·lés el contracte publicitari que tenia amb ella. El 2023, el seu germà Janssen va morir a causa d'un problema cardíac congènit que no li havien diagnosticat.
5: Esports.
2: Amb Pau Dax.
7: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les quatre pròximes temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar.
8: Molt content de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
7: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana Joao Can...

0: Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
1: 3CAT Info.
0: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
2: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història hi ha gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar els a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
0: A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a una a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium, 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans, els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahli egipci. Un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de feia dies. D'altra banda, el web de la Lliga, Fermín López, ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
3: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
0: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
4: Sempre tuve, bueno... mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo cómo están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
0: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Hilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a la Mitsitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. El Mundial d'Hockey Herba que es fa a Bèlgica i els Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a 14:00 del migdia a Austràlia.
1: 3CAT Info. Són 4:45.

0: L'actualitat passa pel conflicte polític entre el president de Ceuta i el govern espanyol. Un xoc que puja de to després que el líder de la ciutat autònoma hagi acusat de passivitat l'executiu de Pedro Sánchez. Ceuta amenaça de portar el govern espanyol als tribunals. A Catalunya aquest dilluns ha estat un dia d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. S'han fet actes a Barcelona i també a Cambrils. I a Rússia, la justícia confirma el veto del partit pacifista Yabloko de cara a les eleccions legislatives d'aquest setembre. De seguida, tots els detalls d'aquestes notícies. També us explicarem, en crònica de successos, la detenció d'un conductor de Mollerussa acusat de provocar la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. La policia va trobar un cotxe accidentat a Golmés, al Pla d'Urgell, diumenge al vespre. Encara a Ponent, aquest dilluns, s'ha trobat un cos sense vida a la séquia de Torreferrera, al Segrià. I a Mallorca, un turista ha mort a Valldemossa quan li ha caigut a sobre un fanal després que un autobús hi xoqués quan feia la maniobra per sortir d'una parada.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podrien arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans.
0: I pel que fa temps, nova nit entre tropical i tòrrida a Catalunya, un preludi d'unes temperatures màximes que aquest dimarts tornaran a tocar els 40 graus als punts més càlids del país. A la costa, la calor intensa anirà acompanyada de xafogó. A l'Empordà hi bufarà la tramuntana i a les Terres de l'Ebre el mestral. A primera hora hi poden haver núvols baixos al litoral. Més de dues setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí 30 dies no es resol la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Desde el primer momento, acompañando a Ceuta, y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils, que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac, a causa de les obres que es fan en aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat l'actitud política en la reparació de les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tot i això ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll, Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no... No hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices. I no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra. Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solies.
11: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'exercir cloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: tot per la victòria. El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats i, un cop detectats, contactar amb els seus propietaris perquè els lloguin. El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya en base als consums registrats durant la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que aquest tema estava desatès i que ara podran aclarir el panorama als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
13: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament: escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22, per dir-te alguna cosa. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
0: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits estigui enllestit l'any vinent. I els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar el Parlament. Això després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que hi veu vulneració de drets, com el de la propietat privada i l'herència. El portaveu dels comuns, David Fitt, ho ha explicat a 3Cat Info.
14: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors. Amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei, i això nosaltres també ho compartim. No podia afectar aquesta limitació a entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
0: Al setembre preveuen reunir-se amb el PSC, Esquerra, la CUP i el Sindicat de Llogateres per acordar canvis en la llei. Recordem que Junts i el Partit Popular van portar la limitació de la compra especulativa al Consell de Garanties Estatutàries a mitjans del mes passat, un fet que n'ha aturat la tramitació al Parlament.
1: 3Cat Info.
0: Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica en els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. En total consten gairebé 1.900 establiments d'estètica a la ciutat, 700 més dels que hi havia el 2016. Això es deu a l'obertura massiva dels locals d'ungles, que ja representen un de cada quatre centres d'aquest àmbit. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, recomana anar sempre als locals de confiança i atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen.
15: La població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja això forma part d'un estil de vida per salut. El que és els serveis d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
0: Els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat. L'Ajuntament de Barcelona només ha limitat el creixement d'aquests negocis al districte de Ciutat Vella. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i manicura.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Més qüestions. L'incendi de les Penyes de Riglos a Osca està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. Ha cremat fins ara 17.500 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'evolució de l'incendi ja és més favorable 8 dies després, ho ha explicat el director d'extinció de l'incendi, Francho Aso.
16: La mayor parte del incendio la tenemos estabilizada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedarnos por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Una finestra d'optimisme que ha fet que el govern aragonès es plantegi a partir d'aquest dimarts el retorn a casa del miler de veïns evacuats de 19 municipis. El director general d'Interior i Emergències, Miguel Ángel Clavero, manté encara la prudència pels vents, que es mantindran fins dimecres.
17: Ahora tenemos un régimen de vientos del noroeste y, por tanto, nos preocupa ese flanco derecho. Ese viento de noroeste se va a mantener, con lo cual seguiremos con el mismo régimen y no será hasta el miércoles por la tarde cuando se prevea un cambio de viento, con lo cual tenemos todavía 48 horas para trabajar con la misma estrategia y las mismas prioridades que hemos establecido hoy.
0: A tot això, aquest dilluns s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir diumenge en un accident de camió al barranc de Tarés. Els tres acompanyants, que van resultar ferits, ja han rebut l'alta mèdica. I es retiren al Ripollès tones de fusta acumulada en 750 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. S'hauran de treure un 20% d'arbres caiguts o malmesos en aquesta zona. El Departament d'Agricultura ha engegat fa setmanes aquesta operació en un context d'alt risc d'incendi. Girona, Maria Rovira.
18: L'operació es fa en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'en retirar unes 40.000 tones. A més, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre la fusta amb subhastes extraordinàries. Segons Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès, el fet que s'hagi hagut d'actuar d'urgència complica la retirada i la venda.
19: Ha augmentat molt els costos d'extracció perquè això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un en aquesta direcció, l'altre amb l'altre. diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I el no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim, moltíssim la fusta que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
18: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit torri de la costa, vent de nord, tramuntant a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la costa central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana. Això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos han detingut un conductor de Mollerussa als 34 anys, acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. El detingut va marxar del lloc del sinistre, que es va registrar diumenge al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell. Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: L'accident va passar minuts abans de les 8 del vespre al camí del Salt del Duran a Golmés. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia bolcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, es va comprovar que a l'interior hi havia una persona morta, situada a la posició del passatger davanter, i no hi van trobar el conductor. Un cop van anar a casa seva, van veure que tenia ferida, suposadament de l'accident, i que anava begut. L'home va quedar detingut acusat d'homicidi imprudent per marxar del lloc sense alertar els serveis d'emergència i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys. Amb aquesta són 86 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: Aquest dilluns han trobat un cos sense vida a la séquia de Torrefarrera, al Segrià, on els bombers havien activat un dispositiu de recerca. Prèviament s'havia localitzat una bicicleta i una bossa al costat del canal. En l'actuació s'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hagués pogut caure a la séquia de manera accidental. Els equips han treballat per poder recuperar el cos, que havia quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. L'avís ha arribat a les 6 del matí d'aquest dilluns. I encara en crònica de successos, un turista estranger ha mort a Valldemossa, Mallorca, després que aquest dilluns un autobús hagi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat el fanal, que ha acabat a sobre d'un grup de persones que justament acabaven de baixar de l'autobús. La víctima mortal és un turista de 36 anys que ha mort a l'acte per l'impacte. També han acabat ferides la seva parella, una dona de 30 anys que ha patit una crisi d'ansietat, i una dona de 42 anys i resident de Mallorca per un traumatisme toràcic. Els serveis d'emergència també han hagut d'atendre la conductora de l'autobús per un atac de pànic. A totes tres les han traslladat a l'hospital. L'accident ha passat a 3:15 de la tarda. L'autobús recorria la línia que connecta el port de Sóller amb Palma i passava per diversos pobles, com Deià i Valldemossa. La Guàrdia Civil ha obert una investigació.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes. Són dades d'un estudi del Servei d'Emergències Mèdiques en què s'han analitzat gairebé 700 casos de mort cardíaca sobtada. Aquesta patologia es dona quan es para el cor de sobte en persones sanes i relativament joves, d'uns 66 anys d'edat de mitjana, a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. L'investigador principal del SEM, el doctor Youssef Alessi, n'explica les causes més comunes.
2: Que és l'infart agut de miocardi i després l'enfermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
0: La investigació també conclou que les causes en dones i en homes són molt diferents.
2: Més enfermetats psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
0: Cada any, la mort sobtada causa unes 2.800 defuncions.
1: 3CAT Info.
0: El govern invertirà 6 milions d'euros en l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i també en la identificació dels desapareguts fins al 2030. Fins ara, de les 1.024 fosses que hi ha documentades a Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han recuperat un miler de cossos. Francesc Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica, explica que s'han pogut identificar 24 desapareguts a partir de les mostres d'ADN extretes.
4: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
0: Gairebé 5.000 familiars s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47, que s'han registrat darrerament a la Cerdanya. El brot del virus de l'Ebola, que afecta la República Democràtica del Congo, s'ha convertit en el més mortífer de la història del país. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver al mateix país africà entre el 2018 i el 2020. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té ni vacuna ni tractament. El brot declarat el 15 de maig d'aquest any es propaga a un ritme mai vist, 7 vegades més ràpid que l'epidèmia que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014, la pitjor de la història. Fins ara s'ha estès a 6 regions del nord i l'est del país, on la presència de l'Estat és feble. Això dificulta que la xarxa sanitària pugui assumir-ho i que les mesures de control siguin visibles. L'OMS espera revertir aquesta tendència d'aquí a 3 mesos. Es tracta de la 17a epidèmia d'aquest virus que assota la República Democràtica del Congo en la seva història.
1: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: La Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat aquest dilluns a Prada, al Conflent. Fins diumenge plegarà diversos dirigents independentistes i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors s'han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estaven en perill les properes edicions. Prada, Laura Bertran.
22: Des d'aquest dilluns, el Liceu Renouvier de Prada acull la Universitat Catalana d'Estiu. Cada any el pressupost s'ajusta al màxim amb la intenció d'oferir un programa d'activitats docents, polítiques i culturals. Al mes de juliol, l'equip rector va llançar un crit d'alerta per la situació econòmica. El seu president, Jordi Casasses, explica que la reacció va ser positiva per part de la Conselleria d'Universitats i Recerca.
23: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
22: Del programa d'actes d'aquest primer dia, destaquem el discurs molt aplaudit de la nova baiessa de Prada, Oda Vives, la lliçó inaugural sobre Jaume I i la conferència de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, sobre la intel·ligència nacional. Borràs ha afirmat que l'amnistia té sentit si obre una nova etapa política, no si tanca la política. Aquest dimarts, l'acte central del migdia a Prada serà dedicat a recordar la Muriel Casals quan fa 10 anys de la seva mort. Hi participaran Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antic.
1: Esports.
0: Amb Pau Dacs.
3: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les pròximes 4 temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar a Barcelona.
5: Molt contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada. Encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia a Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
1: 3Cat Info.
3: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini. L'últim fitxatge dels ballesans ha anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
6: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar-los a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
3: També a segona, l'Almeria ha guanyat 3-0 a l'Eldense i l'Andorra és líder. A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a 1 a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium. 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir, a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci. Un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de fa dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Juliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
7: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques... I bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
3: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve, la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
24: Sempre estuve, bueno, mirando a la penya, ¿no? Sempre estuve mirando a la penya desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo... Todo como están armando ahora el proyecto, nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
3: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a la Missitia Zúric i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. Al Mundial d'hoquei herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a 14:00 del migdia a Austràlia. El combinat masculí va debutar diumenge amb una victòria 3-1 contra Sud-àfrica i el femení es va imposar a Irlanda per 3-2.
1: 3Cat Info. 3Cat Info. Fresca Info.

0: Gairebé 20 dies després de la crisi migratòria, el president de Ceuta acusa la Moncloa d'actuar amb passivitat i amenaça d'acudir a la justícia. L'executiu de Pedro Sánchez, per la seva banda, insisteix en la col·laboració institucional, tot mentre més de 5.000 migrants continuen a la ciutat en una situació precària, cosa que també inquieta els veïns. Barcelona i Ripoll han acollit aquest dilluns actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 amb motiu del 9è aniversari d'aquests atacs que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp. La justícia russa condemna a 11 anys de presó el número 2 del partit pacifista Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra amb Ucraïna. En paral·lel, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions, que són al setembre. La reunió entre els Estats Units i el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per desbloquejar el pla de pau per a Gaza acaba sense avenços significatius. Trump continua pressionant Israel perquè accepti el full de ruta pactat amb Hamas, però Netanyahu té la mirada posada en les properes eleccions i es manté ferm a no retirar-se de la franja fins al desarmament complet dels islamistes. Donald Trump amenaça d'atacar Oman si aquest país obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no pretén allargar el memoràndum d'entesa signat amb l'Iran fa 2 mesos, que havia de culminar amb un acord de pau definitiu, un acord que de moment no ha arribat. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar. El cineasta Albert Serra rebrà el far d'honor de la 10a edició del Festival de Cine de Santander, que es farà de l'11 al 17 de setembre. La direcció del certamen reconeix així, assenyala una trajectòria marcada per la llibertat creativa i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions.
1: Esports.
2: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans. A la primera divisió, el Depor i l'Elge han empatat a 1 a Riazor. L'Espanyol és co-líder després de guanyar aquest diumenge 3-0 al Llevant a l'RCD Stadium. I al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
0: I el temps aquest dimarts tornarà a ser un dia amb calor intensa i xafogó a la costa. Tramuntant a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, farà sol amb alguns núvols baixos matinals a la costa i ruixats de tarda puntuals. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més de 2 setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí a 30 dies no han resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Desde el primer momento, acompañando a Ceuta, y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
0: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que també passarà pel Congrés la setmana que ve per donar explicacions sobre la crisi. Rego s'assuma a la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i a la de Sanitat, Mònica García, que també ho han anunciat aquest dilluns. I amb elles ja són 7 els ministres que compareixeran per primer cop la setmana vinent per donar explicacions sobre aquesta qüestió. I sense comptar les 70.000 persones que van entrar a Ceuta de forma irregular a finals de juliol, aquesta ciutat autònoma i Melilla relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Segons dades oficials del Ministeri de l'Interior, des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és un 191% més que el mateix període de l'any passat. A Melilla l'augment és del 230%, però les xifres són menors, 548 migrants en comparació amb els 166 de l'any passat. Recordem que això són xifres que no tenen en compte l'entrada massiva de les últimes setmanes. A les Canàries, en canvi, han arribat un 60% menys de persones, 4.800 en comparació amb les gairebé 11.900 de fa un any. I a les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025. Aquest mateix dilluns, la Guàrdia Civil ha detingut a Formentera 55 subsaharians que hi han arribat en pastera. Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital catalana, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac a causa de les obres que s'estan fent en aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació a les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys que va morir a l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo perdí un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que, tot i això, ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll, Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices. I no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: En plana internacional, Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
11: Als seus 63 anys, Lev Losberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: tot per la victòria. El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
0: Donald Trump amenaça amb bombardejar Oman si el país àrab posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van posar per arribar a un acord de pau definitiu després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. Tot i això, l'enviat especial de Trump, Jared Kushner, ha explicat a la cadena Fox que les converses amb l'Iran són més intenses que mai.
13: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses, i això pot ser molt útil. No es poden fer tractes si les parts no s'entenen. S'han d'intercanviar punts de vista i la implicació dels iranians és molt gran, cosa que és molt positiva. El president Trump serà pacient. No es vol precipitar un acord qualsevol. Vol un bon acord.
0: Des de Teheran tampoc donen mostres públiques de voler allargar el memoràndum d'entesa amb els Estats Units i proclamen que han guanyat la guerra iniciada per Washington. I els Estats Units continuen pressionant Israel perquè accepti el full de ruta que els nord-americans van pactar el juliol amb Hamas sobre el futur de Gaza. L'enviat de Trump, que també és el seu gendre, s'ha trobat aquest dilluns a Israel amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en una reunió que ha acabat amb pocs avenços destacats. Jerusalem, Jordi Brescó.
14: Per molt que tant la Junta de Pau com l'oficina de Benjamin Netanyahu venguin la reunió d'aquest dilluns de més de 3 hores com un avenç important, el cert és que la visita de Jared Kushner al Pròxim Orient acaba deixant més dubtes que certeses respecte al futur de Gaza. Després de la negativa de Netanyahu a la proposta inicial de Donald Trump, recolzada, recordem, per Hamas, sembla que ara el full de ruta s'ha adaptat a les exigències d'Israel. Primer ha de venir el desarmament complet de Hamas i després la resta. En aquest sentit, en la reunió s'ha aprovat la creació d'un grup de treball per a la desmilitarització de Gaza. Israel, però, segueix guardant el dret d'atacar la franja quan ho consideri oportú. La Junta de Pau li respecta, tot i que Hamas havia exigit un cessament complet dels atacs israelians. També havia exigit que Israel retrocedís posicions fins la línia groga. Allò era abans. Ara als islamistes se'ls planteja poc marge de maniobra. També ha quedat clar que Netanyahu, ja pensant en les eleccions que s'han de celebrar d'aquí a poc més de 2 mesos, no farà cap concessió que pugui debilitar-li la imatge.
0: L'Ajuntament de Lleida i els cossos policials acorden mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. De moment hi ha 5 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. La majoria dels implicats, tant víctimes com detinguts, són menors d'edat i amb antecedents. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres de la comunitat pakistanesa hindú, a qui consideren vulnerables perquè sovint no denuncien i no parlen ni català ni castellà. A partir d'aquí, dissabte, la baralla es va generar quan una cinquantena de persones d'aquestes comunitats van voler intimidar els menors. Sentim l'alcalde.
16: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables.
15: La Rosa també demana més contundència a la Fiscalia de Menors per actuar contra els qui delinqueixen reiteradament. La investigació continua oberta.
0: I encara us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió d'un jove italià de 21 anys que està ingressat, ferit greu, a l'Hospital del Mar. L'agressió va tenir lloc dimecres passat a la zona del Parc del Fòrum, entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, quan el jove, que estava de vacances a la ciutat, sortia d'una discoteca i va ser agredit per un grup de 12 joves. Un dels seus amics també va ser colpejat, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït a causa d'un cop fort al cap.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit tòrrida a la costa, vent de nord, tramuntana a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana. Això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un festiu coincideix amb un dia de descans? Els festius que acaben en diumenge ja es canvien generalment als dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Gemma Sagrera.
18: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors, i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
19: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem, doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
18: El més important és entendre que els dies de descans i els festius són drets diferents, s'han de poder gaudir els dos, i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquests casos. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
20: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que cau en dissabte.
18: Els advocats coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
0: La Generalitat encadena gairebé 20 mesos amb un termini mitjà de pagament a proveïdors per sota de 30 dies. El llindar fixat en la normativa perquè el sector públic català faci els pagaments. En l'últim mes, amb dades, el juny, el termini mitjà va ser de 29,2 dies, per sota dels 44 dies de mitjana registrats durant l'any 2018, quan es va començar a aplicar aquesta metodologia de càlcul actual. El canvi de tendència per reduir els terminis es va començar a consolidar fa gairebé 2 anys, quan es van adoptar mesures com l'obligació de presentar les factures en format electrònic o la priorització dels pagaments segons la data de venciment.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Les altes temperatures han fet que la verema a la Terra Alta s'hagi avançat més que mai. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen té bones previsions. Calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm. Tarragona, Ricard Buigas.
2: A la Terra Alta mai havien començat una verema abans del 15 d'agost. Enguany ja fa dies que són a les vinyes. La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu que cada any la verema s'avança més.
21: Cada vegada comença abans. Cada any diem, enguany és l'any de la verema més primerenca de la història. Pues és que cada any ho anem dient, cada any s'avança més. Enguany abans del 15 d'agost.
2: Cavaller ha dit a 3CAT Info que enguany els ceps s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la verema serà bona.
21: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès

0: preventives per si aquesta situació s'allargués. En parlava l'alcaldessa del municipi, Yolanda Ferran, al matí de Catalunya Ràdio.
1: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
0: La falta de pluja també ha afectat la qualitat de l'aigua que arriba a Olost, al Lluçanès, provinent del pantà de la Gavarresa. Els veïns i veïnes no poden fer servir l'aigua de l'aixeta pels alts nivells de manganès que conté. Quan es barreja amb el clor, deixa de ser apta per al consum perquè queda tèrbola. Gil Salvans, alcalde d'Olost, també avisa que si no plou aviat hauran de prendre més mesures.
2: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua, perquè si no seria, no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
0: Unes mesures que també afectarien els principals sectors consumidors d'aigua de la zona, els pagesos, els ramaders i la indústria. 3CAT Info. En cultura, el Festival de Cine de Santander atorgarà el far d'honor de la desena edició al cineasta Albert Serra. Ho farà en reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Júlia Olmo. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb honor de cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Canes i que ha guanyat guardons a la Concha d'Or de Sant Sebastià i al Goya pel documental Tardes de Soledad.
3: I'm starting to wonder if I'm even human anymore. Because if you can't feel anything...
0: La policia investiga les causes de la mort de l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, tot i que assegura que no hi ha signes de violència. Tenia 36 anys i era coneguda per les sèries Herois i Nashville. No han transcendit les causes exactes de la mort, malgrat que sí que se sap que quan els serveis d'emergència van arribar a casa de Panettiere la van trobar amb una aturada cardíaca i no van poder fer res per salvar-li la vida. La premsa nord-americana apunta una possible sobredosi arran d'una gravació de la conversa entre els operadors d'emergències i la policia. Panettiere, com dèiem, era coneguda per les sèries Herois i Nashville i també havia treballat en dues de les pel·lícules de la franquícia Scream. A començaments d'aquest any va publicar unes memòries en què explicava que havia patit una depressió després del part de la seva filla que li va provocar una addicció a l'alcohol. El seu tractament de rehabilitació va fer que hagués d'abandonar el rodatge de Nashville de manera temporal i que Neutrogena cancel·lés el contracte publicitari que tenia amb ella. El 2023, el seu germà Janssen va morir a causa d'un problema cardíac congènit que no li havien diagnosticat.
4: Esports.
0: Amb Pau Dax.
5: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les quatre pròximes temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar.
6: Contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, me encanta de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
5: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
4: 3CAT Info.
5: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels ballesans anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
7: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar els a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment, i crec que la imatge és molt bona.

0: A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a una a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium, 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans, els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci. Un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de feia dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
1: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
0: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
2: Sempre tuve, bueno... mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo cómo están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
0: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a la Mitsitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Wacker Thun. Al Mundial d'Hockey Herba que es fa a Bèlgica i els Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a 14:00 del migdia a Austràlia. 3CAT Info.
3: Són 4:45.

0: L'actualitat passa pel conflicte polític entre el president de Ceuta i el govern espanyol. Un xoc que puja de to després que el líder de la ciutat autònoma hagi acusat de passivitat l'executiu de Pedro Sánchez. Ceuta amenaça de portar el govern espanyol als tribunals. A Catalunya aquest dilluns ha estat un dia d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. S'han fet actes a Barcelona i també a Cambrils. I a Rússia, la justícia confirma el veto del partit pacifista Yabloko de cara a les eleccions legislatives d'aquest setembre. De seguida, tots els detalls d'aquestes notícies. També us explicarem, en crònica de successos, la detenció d'un conductor de Mollerussa acusat de provocar la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. La policia va trobar un cotxe accidentat a Golmés, al Pla d'Urgell, diumenge al vespre. Encara a Ponent, aquest dilluns, s'ha trobat un cos sense vida a la séquia de Torreferrera, al Segrià. I a Mallorca, un turista ha mort a Valldemossa quan li ha caigut a sobre un fanal després que un autobús hi xoqués quan feia la maniobra per sortir d'una parada.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podrien arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans.
0: I pel que fa temps, nova nit entre tropical i tòrrida. Catalunya, un preludi d'unes temperatures màximes que aquest dimarts tornaran a tocar els 40 graus als punts més càlids del país. A la costa, la calor intensa anirà acompanyada de xafogó. A l'Empordà hi bufarà la tramuntana i a les Terres de l'Ebre el mestral. A primera hora hi poden haver núvols baixos al litoral. Més de dues setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí 30 dies no es resol la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Desde el primer momento, acompañando a Ceuta, y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils, que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac, a causa de les obres que es fan en aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat l'actitud política en la reparació de les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tot i això ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll, Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no... No hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices. I no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra. Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
11: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió de excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: tot per la victòria. El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats i, un cop detectats, contactar amb els seus propietaris perquè els lloguin. El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya en base als consums registrats durant la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que aquest tema estava desatès i que ara podran aclarir el panorama als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
13: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament: escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22, per dir-te-lo. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
0: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits estigui enllestit l'any vinent. I els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar el Parlament. Això després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que hi veu vulneració de drets, com el de la propietat privada i l'herència. El portaveu dels comuns, David Cid, ho ha explicat a 3CAT Info.
14: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors. Amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei, i això nosaltres també ho compartim. No podia afectar aquesta limitació a entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
0: Al setembre preveuen reunir-se amb el PSC, Esquerra, la CUP i el Sindicat de Llogateres per acordar canvis en la llei. Recordem que Junts i el Partit Popular van portar la limitació de la compra especulativa al Consell de Garanties Estatutàries a mitjans del mes passat, un fet que n'ha aturat la tramitació al Parlament.
1: 3CAT Info.
0: Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica en els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. En total consten gairebé 1.900 establiments d'estètica a la ciutat, 700 més dels que hi havia el 2016. Això es deu a l'obertura massiva dels locals d'ungles, que ja representen un de cada quatre centres d'aquest àmbit. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, recomana anar sempre als locals de confiança i atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen.
15: La població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja això forma part d'un estil de vida per salut. El que és els serveis d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
0: Els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat. L'Ajuntament de Barcelona només ha limitat el creixement d'aquests negocis al districte de Ciutat Vella. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i manicura.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'incendi de les Penyes de Riglos a Osca està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. Ha cremat fins ara 17.500 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'evolució de l'incendi ja és més favorable 8 dies després, ho ha explicat el director d'extinció de l'incendi, Francho Aso.
16: La mayor parte del incendio la tenemos estabilizada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedan por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Una finestra d'optimisme que ha fet que el govern aragonès es plantegi a partir d'aquest dimarts el retorn a casa del miler de veïns evacuats de 19 municipis. El director general d'Interior i Emergències, Miguel Ángel Clavero, manté encara la prudència pels vents, que es mantindran fins dimecres.
17: Ahora tenemos un régimen de vientos del noroeste y, por tanto, nos preocupa ese flanco derecho. Ese viento de noroeste se va a mantener, con lo cual seguiremos con el mismo régimen y no será hasta el miércoles por la tarde cuando se prevea un cambio de viento, con lo cual tenemos todavía 48 horas para trabajar con la misma estrategia y las mismas prioridades que hemos establecido hoy.
0: A tot això, aquest dilluns s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir diumenge en un accident de camió al barranc de Tarés. Els tres acompanyants, que van resultar ferits, ja han rebut l'alta mèdica. I es retiren al Ripollès tones de fusta acumulada en 750 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. S'hauran de treure un 20% d'arbres caiguts o malmesos en aquesta zona. El Departament d'Agricultura ha engegat fa setmanes aquesta operació en un context d'alt risc d'incendi. Girona, Maria Rovira.
18: L'operació es fa en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'en retirar unes 40.000 tones. A més, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre la fusta amb subhastes extraordinàries. Segons Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès, el fet que s'hagi hagut d'actuar d'urgència complica la retirada i la venda.
19: Ha augmentat molt els costos d'extracció perquè això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un en aquesta direcció, l'altre amb l'altre, diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I al no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim la fusta que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
18: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit torri de la costa, vent de nord, tramuntant a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la costa central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana. Això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos han detingut un conductor de Mollerussa als 34 anys, acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. El detingut va marxar del lloc del sinistre que es va registrar diumenge al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell. Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: L'accident va passar minuts abans de les 8 del vespre al camí del Salt del Duran a Golmés. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia bolcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, es va comprovar que a l'interior hi havia una persona morta, situada a la posició del passatger davanter, i no hi van trobar el conductor. Un cop van anar a casa seva, van veure que tenia ferida, suposadament de l'accident, i que anava begut. L'home va quedar detingut acusat d'homicidi imprudent per marxar del lloc sense alertar els serveis d'emergència i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys. Amb aquesta són 86 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: Aquest dilluns han trobat un cos sense vida a la séquia de Torrefarrera, al Segrià, on els bombers havien activat un dispositiu de recerca. Prèviament s'havia localitzat una bicicleta i una bossa al costat del canal. En l'actuació s'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hagués pogut caure a la séquia de manera accidental. Els equips han treballat per poder recuperar el cos que havia quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. L'avís ha arribat a les 6 del matí d'aquest dilluns. I encara en crònica de successos, un turista estranger ha mort a Valldemossa, Mallorca, després que aquest dilluns un autobús hagi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat el fanal, que ha acabat a sobre d'un grup de persones que justament acabaven de baixar de l'autobús. La víctima mortal és un turista de 36 anys que ha mort a l'acte per l'impacte. També han acabat ferides la seva parella, una dona de 30 anys que ha patit una crisi d'ansietat, i una dona de 42 anys i resident de Mallorca per un traumatisme toràcic. Els serveis d'emergència també han hagut d'atendre la conductora de l'autobús per un atac de pànic. A totes tres les han traslladat a l'hospital. L'accident ha passat a 3:15 de la tarda. L'autobús recorria la línia que connecta el port de Sóller amb Palma i passava per diversos pobles com Deià i Valldemossa. La Guàrdia Civil ha obert una investigació.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes. Són dades d'un estudi del Servei d'Emergències Mèdiques en què s'han analitzat gairebé 700 casos de mort cardíaca sobtada. Aquesta patologia es dona quan es para el cor de sobte en persones sanes i relativament joves, d'uns 66 anys d'edat de mitjana, a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. L'investigador principal del SEM, el doctor Youssef Alessi, n'explica les causes més comunes.
2: Que és l'infart agut de miocardi i després l'enfermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
0: La investigació també conclou que les causes en dones i en homes són molt diferents.
2: Més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
0: Cada any, la mort sobtada causa unes 2.800 defuncions.
1: 3CAT Info.
0: El govern invertirà 6 milions d'euros en l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i també en la identificació dels desapareguts fins al 2030. Fins ara, de les 1.024 fosses que hi ha documentades a Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han recuperat un miler de cossos. Francesc Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica, explica que s'han pogut identificar 24 desapareguts a partir de les mostres d'ADN extretes.
4: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
0: Gairebé 5.000 familiars s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47, que s'han registrat darrerament a la Cerdanya. El brot del virus de l'Ebola, que afecta la República Democràtica del Congo, s'ha convertit en el més mortífer de la història del país. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver al mateix país africà entre el 2018 i el 2020. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té ni vacuna ni tractament. El brot declarat el 15 de maig d'aquest any es propaga a un ritme mai vist, 7 vegades més ràpid que l'epidèmia que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014, la pitjor de la història. Fins ara s'ha estès a 6 regions del nord i l'est del país, on la presència de l'Estat és feble. Això dificulta que la xarxa sanitària pugui assumir-ho i que les mesures de control siguin visibles. L'OMS espera revertir aquesta tendència d'aquí a 3 mesos. Es tracta de la 17a epidèmia d'aquest virus que assota la República Democràtica del Congo en la seva història.
1: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: La Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat aquest dilluns a Prada, al Conflent. Fins diumenge plegarà diversos dirigents independentistes i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors s'han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estaven en perill les properes edicions. Prada, Laura Bertran.
22: Des d'aquest dilluns, el Liceu Renouvier de Prada acull la Universitat Catalana d'Estiu. Cada any el pressupost s'ajusta al màxim amb la intenció d'oferir un programa d'activitats docents, polítiques i culturals. Al mes de juliol, l'equip rector va llançar un crit d'alerta per la situació econòmica. El seu president, Jordi Casasses, explica que la reacció va ser positiva per part de la Conselleria d'Universitats i Recerca.
23: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
22: Del programa d'actes d'aquest primer dia, destaquem el discurs molt aplaudit de la nova baiessa de Prada, Oda Vives, la lliçó inaugural sobre Jaume I i la conferència de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, sobre la intel·ligència nacional. Borràs ha afirmat que l'amnistia té sentit si obre una nova etapa política, no si tanca la política. Aquest dimarts, l'acte central del migdia a Prada serà dedicat a recordar la Muriel Casals quan fa 10 anys de la seva mort. Hi participaran Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antic.
1: Esports.
0: Amb Pau Dacs.
3: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les pròximes 4 temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar a Barcelona.
5: Molt contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada. Encantada de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
1: 3CAT Info.
3: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini. L'últim fitxatge dels ballesans ha anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
6: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar-los a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
3: També a segona, l'Almeria ha guanyat 3-0 a l'Eldense i l'Andorra és líder. A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a 1 a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium. 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir, a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci, un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de fa dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Juliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
7: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques... I bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
3: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve, la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
24: Siempre estuve, bueno, mirando a la penya, ¿no? Siempre estuve mirando a la penya desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo como están armando ahora el proyecto, nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
3: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a l'Amicitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. Al Mundial d'hoquei herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a 14:00 a Austràlia. El combinat masculí va debutar diumenge amb una victòria 3-1 contra Sud-àfrica i el femení es va imposar a Irlanda per 3-2.
1: 3Cat Info. 3Cat Info. Tresca Info.

0: Gairebé 20 dies després de la crisi migratòria, el president de Ceuta acusa la Moncloa d'actuar amb passivitat i amenaça d'acudir a la justícia. L'executiu de Pedro Sánchez, per la seva banda, insisteix en la col·laboració institucional, tot mentre més de 5.000 migrants continuen a la ciutat en una situació precària, cosa que també inquieta els veïns. Barcelona i Ripoll han acollit aquest dilluns actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 amb motiu del 9è aniversari d'aquests atacs que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp. La justícia russa condemna a 11 anys de presó el número 2 del partit pacifista Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra amb Ucraïna. En paral·lel, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions, que són al setembre. La reunió entre els Estats Units i el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per desbloquejar el pla de pau per a Gaza acaba sense avenços significatius. Trump continua pressionant Israel perquè accepti el full de ruta pactat amb Hamas, però Netanyahu té la mirada posada en les properes eleccions i es manté ferm a no retirar-se de la franja fins al desarmament complet dels islamistes. Donald Trump amenaça d'atacar Oman si aquest país obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no pretén allargar el memoràndum d'entesa signat amb l'Iran fa 2 mesos, que havia de culminar amb un acord de pau definitiu, un acord que de moment no ha arribat. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar. El cineasta Albert Serra rebrà el far d'honor de la 10a edició del Festival de Cine de Santander, que es farà de l'11 al 17 de setembre. La direcció del certamen reconeix així, assenyala una trajectòria marcada per la llibertat creativa i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions.
1: Esports.
2: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans. A la primera divisió, el Depor i l'Elge han empatat a 1 a Riazor. L'Espanyol és co-líder després de guanyar aquest diumenge 3-0 al Llevant a l'RCD Stadium. I al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
0: I el temps aquest dimarts tornarà a ser un dia amb calor intensa i xafogor a la costa. Tramuntant a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, farà sol amb alguns núvols baixos matinals a la costa i ruixats de tarda puntuals. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més de 2 setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí a 30 dies no han resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Desde el primer momento, acompañando a Ceuta, y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
0: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que també passarà pel Congrés la setmana que ve per donar explicacions sobre la crisi. Rego s'assuma a la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i a la de Sanitat, Mònica García, que també ho han anunciat aquest dilluns. I amb elles ja són 7 els ministres que compareixeran per primer cop la setmana vinent per donar explicacions sobre aquesta qüestió. I sense comptar les 70.000 persones que van entrar a Ceuta de forma irregular a finals de juliol, aquesta ciutat autònoma i Melilla relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Segons dades oficials del Ministeri de l'Interior, des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és un 191% més que el mateix període de l'any passat. A Melilla l'augment és del 230%, però les xifres són menors, 548 migrants en comparació amb els 166 de l'any passat. Recordem que això són xifres que no tenen en compte l'entrada massiva de les últimes setmanes. A les Canàries, en canvi, han arribat un 60% menys de persones, 4.800 en comparació amb les gairebé 11.900 de fa un any. I a les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025. Aquest mateix dilluns, la Guàrdia Civil ha detingut a Formentera 55 subsaharians que hi han arribat en pastera. Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital catalana, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac a causa de les obres que s'estan fent en aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació a les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys que va morir a l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que, tot i això, ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll, Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no... No hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices. I no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: En plana internacional, Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
11: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: tot per la victòria. El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
0: Donald Trump amenaça amb bombardejar Oman si el país àrab posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van posar per arribar a un acord de pau definitiu després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. Tot i això, l'enviat especial de Trump, Jared Kushner, ha explicat a la cadena Fox que les converses amb l'Iran són més intenses que mai.
13: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses, i això pot ser molt útil. No es poden fer tractes si les parts no s'entenen. S'han d'intercanviar punts de vista i la implicació dels iranians és molt gran, cosa que és molt positiva. El president Trump serà pacient, no es vol precipitar a un acord qualsevol, vol un bon acord.
0: Des de Teheran tampoc donen mostres públiques de voler allargar el memoràndum d'entesa amb els Estats Units i proclamen que han guanyat la guerra iniciada per Washington. I els Estats Units continuen pressionant Israel perquè accepti el full de ruta que els nord-americans van pactar el juliol amb Hamas sobre el futur de Gaza. L'enviat de Trump, que també és el seu gendre, s'ha trobat aquest dilluns a Israel amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en una reunió que ha acabat amb pocs avenços destacats. Jerusalem, Jordi Brescó.
14: Per molt que tant la Junta de Pau com l'oficina de Benjamin Netanyahu venguin la reunió d'aquest dilluns de més de 3 hores com un avenç important, el cert és que la visita de Jared Kushner al Pròxim Orient acaba deixant més dubtes que certeses respecte al futur de Gaza. Després de la negativa de Netanyahu a la proposta inicial de Donald Trump, recolzada, recordem, per Hamas, sembla que ara el full de ruta s'ha adaptat a les exigències d'Israel. Primer ha de venir el desarmament complet de Hamas i després la resta. En aquest sentit, en la reunió s'ha aprovat la creació d'un grup de treball per a la desmilitarització de Gaza. Israel, però, segueix guardant el dret d'atacar la franja quan ho consideri oportú. La Junta de Pau li respecta, tot i que Hamas havia exigit un cessament complet dels atacs israelians. També havia exigit que Israel retrocedís posicions fins la línia groga. Allò era abans. Ara els islamistes se'ls planteja poc marge de maniobra. També ha quedat clar que Netanyahu, ja pensant en les eleccions que s'han de celebrar d'aquí a poc més de 2 mesos, no farà cap concessió que pugui debilitar-li la imatge.
0: L'Ajuntament de Lleida i els cossos policials acorden mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. De moment hi ha 5 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. La majoria dels implicats, tant víctimes com detinguts, són menors d'edat i amb antecedents. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres de la comunitat pakistanesa hindú, a qui consideren vulnerables perquè sovint no denuncien i no parlen ni català ni castellà. A partir d'aquí, dissabte, la baralla es va generar quan una cinquantena de persones d'aquestes comunitats van voler intimidar els menors. Sentim l'alcalde.
16: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables.
15: La Rosa també demana més contundència a la Fiscalia de Menors per actuar contra els qui delinqueixen reiteradament. La investigació continua oberta.
0: I encara us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió d'un jove italià de 21 anys que està ingressat, ferit greu, a l'Hospital del Mar. L'agressió va tenir lloc dimecres passat a la zona del Parc del Fòrum, entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, quan el jove, que estava de vacances a la ciutat, sortia d'una discoteca i va ser agredit per un grup de 12 joves. Un dels seus amics també va ser colpejat, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït a causa d'un cop fort al cap.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit tòrrida a la costa, vent de nord, tramuntana a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana. Això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un festiu coincideix amb un dia de descans? Els festius que acaben en diumenge ja es canvien generalment als dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Gemma Sagrera.
18: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors, i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
19: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem, doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
18: El més important és entendre que els dies de descans i els festius són drets diferents, s'han de poder gaudir els dos, i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquests casos. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
20: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que acaba en dissabte.
18: Els advocats coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
0: La Generalitat encadena gairebé 20 mesos amb un termini mitjà de pagament a proveïdors per sota de 30 dies. El llindar ha fixat en la normativa perquè el sector públic català faci els pagaments. En l'últim mes, amb dades, el juny, el termini mitjà va ser de 29,2 dies, per sota dels 44 dies de mitjana registrats durant l'any 2018, quan es va començar a aplicar aquesta metodologia de càlcul actual. El canvi de tendència per reduir els terminis es va començar a consolidar fa gairebé 2 anys, quan es van adoptar mesures com l'obligació de presentar les factures en format electrònic o la priorització dels pagaments segons la data de venciment.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Les altes temperatures han fet que la verema a la Terra Alta s'hagi avançat més que mai. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen té bones previsions. Calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm. Tarragona, Ricard Buigas.
2: A la Terra Alta mai havien començat una verema abans del 15 d'agost. Enguany ja fa dies que són a les vinyes. La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu que cada any la verema s'avança més.
21: Cada vegada comença abans. Cada any diem, enguany és l'any de la verema més primerenca de la història. Pues és que cada any ho anem dient, cada any s'avança més. Enguany abans del 15 d'agost.
2: Cavaller ha dit a 3CAT Info que enguany els ceps s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la verema serà bona.
21: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys als mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
2: Els cellers han començat a collir les varietats blanques primerenques i preveuen que la verema s'allargui un mes.
0: Diversos municipis de Catalunya continuen tenint problemes amb l'aigua de boca després de mesos de precipitacions molt escasses. El Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, abasteix alguns dels seus nuclis amb camions cisterna per no dependre de l'aigua dels barrancs. Des del consistori, però, ja han començat a plantejar accions preventives per si aquesta situació s'allargués. En parlava l'alcaldessa del municipi, Yolanda Ferran, al matí de Catalunya Ràdio.
22: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on...

0: i la indústria.
1: 3CAT Info.
0: En cultura, el Festival de Cine de Santander atorgarà el far d'honor de la desena edició al cineasta Albert Serra. Ho farà en reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Julia Olmo. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb Honor de Cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Canes i que ha guanyat guardons a la Concha d'Or de Sant Sebastià i al Goya pel documental Tardes de Soledad.
2: I'm starting to wonder if I'm even human anymore. Because if you can't feel anything...
0: La policia investiga les causes de la mort de l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, tot i que assegura que no hi ha signes de violència. Tenia 36 anys i era coneguda per les sèries Herois i Nashville. No han transcendit les causes exactes de la mort, malgrat que sí que se sap que quan els serveis d'emergència van arribar a casa de Panettiere la van trobar amb una aturada cardíaca i no van poder fer res per salvar-li la vida. La premsa nord-americana apunta a una possible sobredosi arran d'una gravació de la conversa entre els operadors d'emergències i la policia. Panettiere, com dèiem, era coneguda per les sèries Herois i Nashville i també havia treballat en dues de les pel·lícules de la franquícia Scream. A començaments d'aquest any va publicar unes memòries en què explicava que havia patit una depressió després del part de la seva filla que li va provocar una addicció a l'alcohol. El seu tractament de rehabilitació va fer que hagués d'abandonar el rodatge de Nashville de manera temporal i que Neutrogena cancel·lés el contracte publicitari que tenia amb ella. El 2023, el seu germà Janssen va morir a causa d'un problema cardíac congènit que no li havien diagnosticat.
1: Esports.
0: Amb Pau Dax.
3: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les quatre pròximes temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar.
4: Molt content de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada... Encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
1: 3CAT Info.
3: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels ballesans anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
5: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, un camp molta història, ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar els a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
3: A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a una a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium, 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans, els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahli egipci. Un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de feia dies. D'altra banda, el web de la Lliga, Fermín López, ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Juliano Belletti, mentre Falcó

0: curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
1: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
0: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
2: Sempre tuve, bueno... mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo cómo están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
0: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a la Mitsitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. El Mundial d'Hockey Herba, que es fa a Bèlgica i els Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a 14:00 del migdia a Austràlia. 3CAT Info.
3: Són 6:45.

0: L'actualitat passa pel conflicte polític entre el president de Ceuta i el govern espanyol. Un xoc que puja de to després que el líder de la ciutat autònoma hagi acusat de passivitat l'executiu de Pedro Sánchez. Ceuta amenaça de portar el govern espanyol als tribunals. A Catalunya aquest dilluns ha estat un dia d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. S'han fet actes a Barcelona i també a Cambrils. I a Rússia, la justícia confirma el veto del partit pacifista Yabloko de cara a les eleccions legislatives d'aquest setembre. De seguida, tots els detalls d'aquestes notícies. També us explicarem, en crònica de successos, la detenció d'un conductor de Mollerussa acusat de provocar la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. La policia va trobar un cotxe accidentat a Golmés, al Pla d'Urgell, diumenge al vespre. Encara a Ponent, aquest dilluns, s'ha trobat un cos sense vida a la séquia de Torreferrera, al Segrià. I a Mallorca, un turista ha mort a Valldemossa quan li ha caigut a sobre un fanal després que un autobús hi xoqués quan feia la maniobra per sortir d'una parada.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podrien arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans.
0: I pel que fa temps, nova nit entre tropical i tòrrida a Catalunya, un preludi d'unes temperatures màximes que aquest dimarts tornaran a tocar els 40 graus als punts més càlids del país. A la costa, la calor intensa anirà acompanyada de xafogó. A l'Empordà hi bufarà la tramuntana i a les Terres de l'Ebre el mestral. A primera hora hi poden haver núvols baixos al litoral. Més de dues setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí 30 dies no ha resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Desde el primer momento, acompañando a Ceuta. Y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils, que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac, a causa de les obres que es fan en aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat l'actitud política en la reparació de les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que, tot i això, ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll, Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no... No hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices. I no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra. Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
11: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió de excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: «Tot per la victòria». El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats i, un cop detectats, contactar amb els seus propietaris perquè els lloguin. El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya en base als consums registrats durant la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que aquest tema estava desatès i que ara podran aclarir el panorama als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
13: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament: escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22, per dir-te-ho. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
0: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits estigui enllestit l'any vinent. I els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar el Parlament. Això després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que hi veu vulneració de drets, com el de la propietat privada i l'herència. El portaveu dels comuns, David Cid, ho ha explicat a 3CAT Info.
14: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors. Amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei, i això nosaltres també ho compartim. No podia afectar aquesta limitació a entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
0: Al setembre preveuen reunir-se amb el PSC, Esquerra, la CUP i el Sindicat de Llogateres per acordar canvis en la llei. Recordem que Junts i el Partit Popular van portar la limitació de la compra especulativa al Consell de Garanties Estatutàries a mitjans del mes passat, un fet que n'ha aturat la tramitació al Parlament.
1: 3CAT Info.
0: Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica en els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. En total consten gairebé 1.900 establiments d'estètica a la ciutat, 700 més dels que hi havia el 2016. Això es deu a l'obertura massiva dels locals d'ungles, que ja representen un de cada quatre centres d'aquest àmbit. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, recomana anar sempre als locals de confiança i atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen.
15: La població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja és, forma part d'un estil de vida per salut. El que és els serveis d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
0: Els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat. L'Ajuntament de Barcelona només ha limitat el creixement d'aquests negocis al districte de Ciutat Vella. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i manicura.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'incendi de les Penyes de Riglos a Osca està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. Ha cremat fins ara 17.500 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'evolució de l'incendi ja és més favorable 8 dies després, ho ha explicat el director d'extinció de l'incendi, Francho Asso.
16: La major part de l'incendi la tenim estabilitzada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedarnos por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Una finestra d'optimisme que ha fet que el govern aragonès es plantegi a partir d'aquest dimarts el retorn a casa del miler de veïns evacuats de 19 municipis. El director general d'Interior i Emergències, Miguel Ángel Clavero, manté encara la prudència pels vents, que es mantindran fins dimecres.
17: Ahora tenemos un régimen de vientos del noroeste y, por tanto, lo que nos preocupa es el flanco derecho. Ese viento de noroeste se va a mantener, con lo cual seguiremos con el mismo régimen, y no será hasta el miércoles por la tarde cuando se prevea un cambio de viento, con lo cual tenemos todavía 48 horas para trabajar con la misma estrategia y las mismas prioridades que hemos establecido hoy.
0: A tot això, aquest dilluns s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir diumenge en un accident de camió al barranc de Tarés. Els tres acompanyants, que van resultar ferits, ja han rebut l'alta mèdica. I es retiren al Ripollès tones de fusta acumulada en 750 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. S'hauran de treure un 20% d'arbres caiguts o malmesos en aquesta zona. El Departament d'Agricultura ha engegat fa setmanes aquesta operació en un context d'alt risc d'incendi. Girona, Maria Rovira.
18: L'operació es fa en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'en retirar unes 40.000 tones. A més, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre la fusta amb subhastes extraordinàries. Segons Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès, el fet que s'hagi hagut d'actuar d'urgència complica la retirada i la venda.
19: Ha augmentat molt els costos d'extracció perquè, això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un en aquesta direcció, l'altre amb l'altre, diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I al no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim, moltíssim la fusta que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
18: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit torri de la costa, vent de nord, tramuntant a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la costa central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana, això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos han detingut un conductor de Mollerussa als 34 anys, acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. El detingut va marxar del lloc del sinistre que es va registrar diumenge al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell. Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: L'accident va passar minuts abans de les 8 del vespre al camí del Salt del Duran a Golmés. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia volcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, es va comprovar que a l'interior hi havia una persona morta, situada a la posició del passatger davanter, i no hi van trobar el conductor. Un cop van anar a casa seva, van veure que tenia ferida, suposadament de l'accident, i que anava begut. L'home va quedar detingut acusat d'homicidi imprudent per marxar del lloc sense alertar els serveis d'emergència i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys. Amb aquesta són 86 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: Aquest dilluns han trobat un cos sense vida a la séquia de Torrefarrera, al Segrià, on els bombers havien activat un dispositiu de recerca. Prèviament s'havia localitzat una bicicleta i una bossa al costat del canal. En l'actuació s'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hagués pogut caure a la séquia de manera accidental. Els equips han treballat per poder recuperar el cos que havia quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. L'avís ha arribat a les 6 del matí d'aquest dilluns. I encara en crònica de successos, un turista estranger ha mort a Valldemossa, Mallorca, després que aquest dilluns un autobús hagi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat el fanal, que ha acabat a sobre d'un grup de persones que justament acabaven de baixar de l'autobús. La víctima mortal és un turista de 36 anys que ha mort a l'acte per l'impacte. També han acabat ferides la seva parella, una dona de 30 anys que ha patit una crisi d'ansietat, i una dona de 42 anys i resident de Mallorca per un traumatisme toràcic. Els serveis d'emergència també han hagut d'atendre la conductora de l'autobús per un atac de pànic. A totes tres les han traslladat a l'hospital. L'accident ha passat a 3:15 de la tarda. L'autobús recorria la línia que connecta el port de Sóller amb Palma i passava per diversos pobles, com Deià i Valldemossa. La Guàrdia Civil ha obert una investigació.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes. Són dades d'un estudi del Servei d'Emergències Mèdiques en què s'han analitzat gairebé 700 casos de mort cardíaca sobtada. Aquesta patologia es dona quan es para el cor de sobte en persones sanes i relativament joves, d'uns 66 anys d'edat de mitjana, a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. L'investigador principal del SEM, el doctor Youssef Alessi, n'explica les causes més comunes.
2: Que és l'infart agut de miocardi i després l'empermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
0: La investigació també conclou que les causes en dones i en homes són molt diferents.
2: Més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
0: Cada any la mort sobtada causa unes 2.800 defuncions.
1: 3CAT Info.
0: El govern invertirà 6 milions d'euros en l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i també en la identificació dels desapareguts fins al 2030. Fins ara, de les 1.024 fosses que hi ha documentades a Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han recuperat un miler de cossos. Francesc Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica, explica que s'han pogut identificar 24 desapareguts a partir de les mostres d'ADN extretes.
4: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
0: Gairebé 5.000 familiars s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47, que s'han registrat darrerament a la Cerdanya. El brot del virus de l'Ebola, que afecta la República Democràtica del Congo, s'ha convertit en el més mortífer de la història del país. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver al mateix país africà entre el 2018 i el 2020. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té ni vacuna ni tractament. El brot declarat el 15 de maig d'aquest any es propaga a un ritme mai vist, 7 vegades més ràpid que l'epidèmia que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014, la pitjor de la història. Fins ara s'ha estès a 6 regions del nord i l'est del país, on la presència de l'Estat és feble. Això dificulta que la xarxa sanitària pugui assumir-ho i que les mesures de control siguin visibles. L'OMS espera revertir aquesta tendència d'aquí a 3 mesos. Es tracta de la 17a epidèmia d'aquest virus que assota la República Democràtica del Congo en la seva història.
1: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: La Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat aquest dilluns a Prada, al Conflent. Fins diumenge aplegarà diversos dirigents independentistes i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors s'han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estaven en perill les properes edicions. Prada, Laura Bertran.
22: Des d'aquest dilluns, el Liceu Renouvier de Prada acull la Universitat Catalana d'Estiu. Cada any el pressupost s'ajusta al màxim amb la intenció d'oferir un programa d'activitats docents, polítiques i culturals. Al mes de juliol, l'equip rector va llançar un crit d'alerta per la situació econòmica. El seu president, Jordi Casasses, explica que la reacció va ser positiva per part de la Conselleria d'Universitats i Recerca.
23: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
22: Del programa d'actes d'aquest primer dia, destaquem el discurs molt aplaudit de la nova baiessa de Prada, Oda Vives, la lliçó inaugural sobre Jaume I i la conferència de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, sobre la intel·ligència nacional. Borràs ha afirmat que l'amnistia té sentit si obre una nova etapa política, no si tanca la política. Aquest dimarts, l'acte central del migdia Prada serà dedicat a recordar la Muriel Casals quan fa 10 anys de la seva mort. Hi participaran Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antic.
1: Esports.
0: Amb Pau Dacs.
3: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les pròximes 4 temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar a Barcelona.
5: Molt content de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco, así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
1: 3Cat Info.
3: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini. L'últim fitxatge dels ballesans ha anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
6: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar els a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
3: També a segona, l'Almeria ha guanyat 3-0 a l'Eldense i l'Andorra és líder. A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a un a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium. 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir, a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans, els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci, un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de fa dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
7: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques... I bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
3: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve, la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
24: Siempre estuve, bueno, mirando a la penya, ¿no? Siempre estuve mirando a la penya desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo como están armando ahora el proyecto, nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
3: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a l'Amicitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. Al Mundial d'hoquei herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a 14:00 a Austràlia. El combinat masculí va debutar diumenge amb una victòria 3-1 contra Sud-àfrica i el femení es va imposar a Irlanda per 3-2.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Tresca Info.

0: Gairebé 20 dies després de la crisi migratòria, el president de Ceuta acusa la Moncloa d'actuar amb passivitat i amenaça d'acudir a la justícia. L'executiu de Pedro Sánchez, per la seva banda, insisteix en la col·laboració institucional, tot mentre més de 5.000 migrants continuen a la ciutat en una situació precària, cosa que també inquieta els veïns. Barcelona i Ripoll han acollit aquest dilluns actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 amb motiu del 9è aniversari d'aquests atacs que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp. La justícia russa condemna a 11 anys de presó el número 2 del partit pacifista Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra amb Ucraïna. En paral·lel, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions, que són al setembre. La reunió entre els Estats Units i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per desbloquejar el pla de pau per a Gaza, acaba sense avenços significatius. Trump continua pressionant Israel perquè accepti el full de ruta pactat amb Hamas, però Netanyahu té la mirada posada en les properes eleccions i es manté ferm a no retirar-se de la franja fins al desarmament complet dels islamistes. Donald Trump amenaça d'atacar Oman si aquest país obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no pretén allargar el memoràndum d'entesa signat amb l'Iran fa 2 mesos, que havia de culminar amb un acord de pau definitiu, un acord que de moment no ha arribat. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar. El cineasta Albert Serra rebrà el far d'honor de la 10a edició del Festival de Cine de Santander, que es farà de l'11 al 17 de setembre. La direcció del certamen reconeix així, assenyala una trajectòria marcada per la llibertat creativa i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions.
1: Esports.
2: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana Joao Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans. A la primera divisió, el Depor i l'Elge han empatat a 1 a Riazor. L'Espanyol és colíder després de guanyar aquest diumenge 3-0 al Llevant a l'RCD Stadium. I al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
0: I el temps aquest dimarts tornarà a ser un dia amb calor intensa i xafogor a la costa. Tramuntant a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, farà sol amb alguns núvols baixos matinals a la costa i ruixats de tarda puntuals. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Més de 2 setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí a 30 dies no han resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Desde el primer momento, acompañando a Ceuta, y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
0: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que també passarà pel Congrés la setmana que ve per donar explicacions sobre la crisi. Rego s'assuma a la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i a la de Sanitat, Mònica García, que també ho han anunciat aquest dilluns. I amb elles ja són 7 els ministres que compareixeran per primer cop la setmana vinent per donar explicacions sobre aquesta qüestió. I sense comptar les 70.000 persones que van entrar a Ceuta de forma irregular a finals de juliol, aquesta ciutat autònoma i Melilla relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Segons dades oficials del Ministeri de l'Interior, des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és un 191% més que en el mateix període de l'any passat. A Melilla l'augment és del 230%, però les xifres són menors, 548 migrants en comparació amb els 166 de l'any passat. Recordem que això són xifres que no tenen en compte l'entrada massiva de les últimes setmanes. A les Canàries, en canvi, han arribat un 60% menys de persones, 4.800 en comparació amb les gairebé 11.900 de fa un any. I a les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025. Aquest mateix dilluns, la Guàrdia Civil ha detingut a Formentera 55 subsaharians que hi han arribat en pastera. Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital catalana, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac a causa de les obres que s'estan fent en aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació a les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys que va morir a l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que, tot i això, ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll, Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices. I no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: En plana internacional, Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
11: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: tot per la victòria. El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
0: Donald Trump amenaça amb bombardejar Oman si el país àrab posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van posar per arribar a un acord de pau definitiu després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. Tot i això, l'enviat especial de Trump, Jared Kushner, ha explicat a la cadena Fox que les converses amb l'Iran són més intenses que mai.
13: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses, i això pot ser molt útil. No es poden fer tractes si les parts no s'entenen. S'han d'intercanviar punts de vista i la implicació dels iranians és molt gran, cosa que és molt positiva. El president Trump serà pacient. No es vol precipitar un acord qualsevol. Vol un bon acord.
0: Des de Teheran tampoc donen mostres públiques de voler allargar el memoràndum d'entesa amb els Estats Units i proclamen que han guanyat la guerra iniciada per Washington. I els Estats Units continuen pressionant Israel perquè accepti el full de ruta que els nord-americans van pactar el juliol amb Hamas sobre el futur de Gaza. L'enviat de Trump, que també és el seu gendre, s'ha trobat aquest dilluns a Israel amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en una reunió que ha acabat amb pocs avenços destacats. Jerusalem, Jordi Brescó.
14: Per molt que tant la Junta de Pau com l'oficina de Benjamin Netanyahu venguin la reunió d'aquest dilluns de més de 3 hores com un avenç important, el cert és que la visita de Jared Kushner al Pròxim Orient acaba deixant més dubtes que certeses respecte al futur de Gaza. Després de la negativa de Netanyahu a la proposta inicial de Donald Trump, recolzada, recordem, per Hamas, sembla que ara el full de ruta s'ha adaptat a les exigències d'Israel. Primer ha de venir el desarmament complet de Hamas i després la resta. En aquest sentit, en la reunió s'ha aprovat la creació d'un grup de treball per a la desmilitarització de Gaza. Israel, però, segueix guardant el dret d'atacar la franja quan ho consideri oportú. La Junta de Pau li respecta, tot i que Hamas havia exigit un cessament complet dels atacs israelians. També havia exigit que Israel retrocedís posicions fins la línia groga. Allò era abans. Ara als islamistes se'ls planteja poc marge de maniobra. També ha quedat clar que Netanyahu, ja pensant en les eleccions que s'han de celebrar d'aquí a poc més de 2 mesos, no farà cap concessió que pugui debilitar-li la imatge.
0: L'Ajuntament de Lleida i els cossos policials acorden mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. De moment hi ha 5 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. La majoria dels implicats, tant víctimes com detinguts, són menors d'edat i amb antecedents. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres de la comunitat pakistanesa hindú, a qui consideren vulnerables perquè sovint no denuncien i no parlen ni català ni castellà. A partir d'aquí, dissabte, la baralla es va generar quan una cinquantena de persones d'aquestes comunitats van voler intimidar els menors. Sentim l'alcalde.
16: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables.
15: La Rosa també demana més contundència a la Fiscalia de Menors per actuar contra els qui delinqueixen reiteradament. La investigació continua oberta.
0: I encara us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió d'un jove italià de 21 anys que està ingressat, ferit greu, a l'Hospital del Mar. L'agressió va tenir lloc dimecres passat a la zona del Parc del Fòrum, entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, quan el jove, que estava de vacances a la ciutat, sortia d'una discoteca i va ser agredit per un grup de 12 joves. Un dels seus amics també va ser colpejat, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït a causa d'un cop fort al cap.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit torri de la costa, vent de nord, tramuntant a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la costa central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana. Això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un festiu coincideix amb un dia de descans? Els festius que acaben en diumenge ja es canvien generalment als dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Gemma Sagrera.
18: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors, i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
19: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem, doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
18: El més important és entendre que els dies de descans i els festius són drets diferents, s'han de poder gaudir els dos, i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquests casos. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
20: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que acaba en dissabte.
18: Els advocats coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
0: La Generalitat encadena gairebé 20 mesos amb un termini mitjà de pagament a proveïdors per sota de 30 dies. El llindar ha fixat en la normativa perquè el sector públic català faci els pagaments. En l'últim mes, amb dades, el juny, el termini mitjà va ser de 29,2 dies, per sota dels 44 dies de mitjana registrats durant l'any 2018, quan es va començar a aplicar aquesta metodologia de càlcul actual. El canvi de tendència per reduir els terminis es va començar a consolidar fa gairebé 2 anys, quan es van adoptar mesures com l'obligació de presentar les factures en format electrònic o la priorització dels pagaments segons la data de venciment.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Les altes temperatures han fet que la verema a la Terra Alta s'hagi avançat més que mai. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen té bones previsions. Calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm. Tarragona, Ricard Buigas.
2: A la Terra Alta mai havien començat una verema abans del 15 d'agost. Enguany ja fa dies que són a les vinyes. La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu que cada any la verema s'avança més.
21: Cada vegada comença abans. Cada any diem, enguany és l'any de la verema més primerenca de la història. Pues és que cada any ho anem dient, cada any s'avança més. Enguany abans del 15 d'agost.
2: Cavaller ha dit a 3CAT Info que enguany els ceps s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la verema serà bona.
21: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys als mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
2: Els cellers han començat a collir les varietats blanques primerenques i preveuen que la verema s'allargui un mes.
0: Diversos municipis de Catalunya continuen tenint problemes amb l'aigua de boca després de mesos de precipitacions molt escasses. El Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, abasteix alguns dels seus nuclis amb camions cisterna per no dependre de l'aigua dels barrancs. Des del consistori, però, ja han començat a plantejar accions preventives per si aquesta situació s'allargués. En parlava l'alcaldessa del municipi, Yolanda Ferran, al matí de Catalunya Ràdio.
22: En el cas de Sarroqueta, hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
0: La falta de pluja també ha afectat la qualitat de l'aigua que arriba a Olost, al Lluçanès, provinent del pantà de la Gavarresa. Els veïns i veïnes no poden fer servir l'aigua de l'aixeta pels alts nivells de manganès que conté. Quan es barreja amb el clor, deixa de ser apta per al consum perquè queda tèrbola. Gil Salvans, alcalde d'Olost, també avisa que si no plou aviat hauran de prendre més mesures.
23: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua, perquè si no seria, no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
0: Unes mesures que també afectarien els principals sectors consumidors d'aigua de la zona, els pagesos, els ramaders i la indústria.
1: 3CAT Info.
0: En cultura, el Festival de Cine de Santander atorgarà el Far d'Honor de la desena edició

0: Conxador de Sant Sebastià i el Goya pel documental Tardes de Soledad.
1: I'm starting to wonder if I'm even human anymore. Because if you can't feel anything...
0: La policia investiga les causes de la mort de l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, tot i que assegura que no hi ha signes de violència. Tenia 36 anys i era coneguda per les sèries Herois i Nashville. No han transcendit les causes exactes de la mort, malgrat que sí que se sap que quan els serveis d'emergència van arribar a casa de Panettiere, la van trobar amb una aturada cardíaca i no van poder fer res per salvar-li la vida. La premsa nord-americana apunta una possible sobredosi arran d'una gravació de la conversa entre els operadors d'emergències i la policia. Panettiere, com dèiem, era coneguda per les sèries Herois i Nashville i també havia treballat en dues de les pel·lícules de la franquícia Scream. A començaments d'aquest any va publicar unes memòries en què explicava que havia patit una depressió després del part de la seva filla que li va provocar una addicció a l'alcohol. El seu tractament de rehabilitació va fer que hagués d'abandonar el rodatge de Nashville de manera temporal i que Neutrogena cancel·lés el contracte publicitari que tenia amb ella. El 2023, el seu germà Janssen va morir a causa d'un problema cardíac congènit que no li havien diagnosticat.
2: Esports.
0: Amb Pau Dax.
3: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les quatre pròximes temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar.
4: Molt content de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
2: 3CAT Info.
3: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels ballesans anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
5: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinó, un camp amb molta història, ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar els a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
3: A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a una a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium, 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans, els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahli egipci. Un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de feia dies. D'altra banda, el web de la Lliga, Fermín López, ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
6: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques I bé, són rivals.

0: un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
1: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nico Laprovítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
2: Siempre tuve, bueno, mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo cómo están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
1: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a la Mitsitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Wacker Thun. El Mundial d'Hockey Herba que es fa a Bèlgica i els Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a dos quarts de 9 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a les 2 del migdia a Austràlia.
3: 3CAT Info. Són 2:15.

0: L'actualitat passa pel conflicte polític entre el president de Ceuta i el govern espanyol. Un xoc que puja de to després que el líder de la ciutat autònoma hagi acusat de passivitat l'executiu de Pedro Sánchez. Ceuta amenaça de portar el govern espanyol als tribunals. A Catalunya aquest dilluns ha estat un dia d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. S'han fet actes a Barcelona i també a Cambrils. I a Rússia, la justícia confirma el veto del partit pacifista Yabloko de cara a les eleccions legislatives d'aquest setembre. De seguida, tots els detalls d'aquestes notícies. També us explicarem, en crònica de successos, la detenció d'un conductor de Mollerussa acusat de provocar la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. La policia va trobar un cotxe accidentat a Golmés, al Pla d'Urgell, diumenge al vespre. Encara a Ponent, aquest dilluns, s'ha trobat un cos sense vida a la séquia de Torreferrera, al Segrià. I a Mallorca, un turista ha mort a Valldemossa quan li ha caigut a sobre un fanal després que un autobús hi xoqués quan feia la maniobra per sortir d'una parada.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podrien arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans.
0: I pel que fa temps, nova nit entre tropical i tòrrida a Catalunya, un preludi d'unes temperatures màximes que aquest dimarts tornaran a tocar els 40 graus als punts més càlids del país. A la costa, la calor intensa anirà acompanyada de xafogó. A l'Empordà hi bufarà la tramuntana i a les Terres de l'Ebre el mestral. A primera hora hi poden haver núvols baixos al litoral. Més de dues setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí 30 dies no ha resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Desde el primer momento, acompañando a Ceuta, y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils, que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac, a causa de les obres que es fan en aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat l'actitud política en la reparació de les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tot i això ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll, Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no... No hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices. I no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra. Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
11: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'exercir cloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: tot per la victòria. El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats i, un cop detectats, contactar amb els seus propietaris perquè els lloguin. El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya en base als consums registrats durant la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que aquest tema estava desatès i que ara podran aclarir el panorama als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
13: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament: escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22, per dir-te'l. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
0: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits estigui enllestit l'any vinent. I els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar el Parlament. Això després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que hi veu vulneració de drets, com el de la propietat privada i l'herència. El portaveu dels comuns, David Fitt, ho ha explicat a 3CAT Info.
14: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors. Amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei, i això nosaltres també ho compartim. No podia afectar aquesta limitació a entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
0: Al setembre preveuen reunir-se amb el PSC, Esquerra, la CUP i el Sindicat de Llogateres per acordar canvis en la llei. Recordem que Junts i el Partit Popular van portar la limitació de la compra especulativa al Consell de Garanties Estatutàries a mitjans del mes passat, un fet que n'ha aturat la tramitació al Parlament.
1: 3CAT Info.
0: Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica en els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. En total consten gairebé 1.900 establiments d'estètica a la ciutat, 700 més dels que hi havia el 2016. Això es deu a l'obertura massiva dels locals d'ungles, que ja representen un de cada quatre centres d'aquest àmbit. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, recomana anar sempre als locals de confiança i atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen.
15: La població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja això forma part d'un estil de vida per salut. El que és els serveis d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
0: Els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat. L'Ajuntament de Barcelona només ha limitat el creixement d'aquests negocis al districte de Ciutat Vella. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i manicura.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. Ha cremat fins ara 17.500 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'evolució de l'incendi ja és més favorable 8 dies després, ho ha explicat el director d'extinció de l'incendi, Francho Aso.
16: La mayor parte del incendio la tenemos estabilizada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedarnos por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Una finestra d'optimisme que ha fet que el govern aragonès es plantegi a partir d'aquest dimarts el retorn a casa del miler de veïns evacuats de 19 municipis. El director general d'Interior i Emergències, Miguel Ángel Clavero, manté encara la prudència pels vents, que es mantindran fins dimecres.
17: Ahora tenemos un régimen de vientos del noroeste y, por tanto, nos preocupa ese flanco derecho. Ese viento de noroeste se va a mantener, con lo cual seguiremos con el mismo régimen y no será hasta el miércoles por la tarde cuando se prevea un cambio de viento, con lo cual tenemos todavía 48 horas para trabajar con la misma estrategia y las mismas prioridades que hemos establecido hoy.
0: A tot això, aquest dilluns s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir diumenge en un accident de camió al barranc de Tarés. Els tres acompanyants, que van resultar ferits, ja han rebut l'alta mèdica. I es retiren al Ripollès tones de fusta acumulada en 750 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. S'hauran de treure un 20% d'arbres caiguts o malmesos en aquesta zona. El Departament d'Agricultura ha engegat fa setmanes aquesta operació en un context d'alt risc d'incendi. Girona, Maria Rovira.
18: L'operació es fa en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'en retirar unes 40.000 tones. A més, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre la fusta amb subhastes extraordinàries. Segons Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès, el fet que s'hagi hagut d'actuar d'urgència complica la retirada i la venda.
19: Ha augmentat molt els costos d'extracció perquè això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un en aquesta direcció, l'altre amb l'altre. diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I el no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim, moltíssim la fusta que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
18: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit torri de la costa, vent de nord, tramuntant a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la costa central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana. Això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos han detingut un conductor de Mollerussa als 34 anys, acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. El detingut va marxar del lloc del sinistre que es va registrar diumenge al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell. Lleida, per a Joan Álvarez.
21: L'accident va passar minuts abans de les 8 del vespre al camí del Salt del Duran a Golmés. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia bolcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, es va comprovar que a l'interior hi havia una persona morta, situada a la posició del passatger davanter, i no hi van trobar el conductor. Un cop van anar a casa seva, van veure que tenia ferida, suposadament de l'accident, i que anava begut. L'home va quedar detingut acusat d'homicidi imprudent per marxar del lloc sense alertar els serveis d'emergència i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys. Amb aquesta són 86 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: Aquest dilluns han trobat un cos sense vida a la séquia de Torrefarrera, al Segrià, on els bombers havien activat un dispositiu de recerca. Prèviament s'havia localitzat una bicicleta i una bossa al costat del canal. En l'actuació s'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hagués pogut caure a la séquia de manera accidental. Els equips han treballat per poder recuperar el cos que havia quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. L'avís ha arribat a les 6 del matí d'aquest dilluns. I encara en crònica de successos, un turista estranger ha mort a Valldemossa, Mallorca, després que aquest dilluns un autobús hagi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat el fanal, que ha acabat a sobre d'un grup de persones que justament acabaven de baixar de l'autobús. La víctima mortal és un turista de 36 anys que ha mort a l'acte per l'impacte. També han acabat ferides la seva parella, una dona de 30 anys que ha patit una crisi d'ansietat, i una dona de 42 anys i resident de Mallorca per un traumatisme toràcic. Els serveis d'emergència també han hagut d'atendre la conductora de l'autobús per un atac de pànic. A totes tres les han traslladat a l'hospital. L'accident ha passat a 3:15 de la tarda. L'autobús recorria la línia que connecta el port de Sóller amb Palma i passava per diversos pobles, com Deià i Valldemossa. La Guàrdia Civil ha obert una investigació.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes. Són dades d'un estudi del Servei d'Emergències Mèdiques en què s'han analitzat gairebé 700 casos de mort cardíaca sobtada. Aquesta patologia es dona quan es para el cor de sobte en persones sanes i relativament joves, d'uns 66 anys d'edat de mitjana, a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. L'investigador principal del SEM, el doctor Youssef Alessi, n'explica les causes més comunes.
2: Que és l'infart agut de miocardi i després l'empermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
0: La investigació també conclou que les causes en dones i en homes són molt diferents.
2: Més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
0: Cada any, la mort sobtada causa unes 2.800 defuncions.
1: 3CAT Info.
0: El govern invertirà 6 milions d'euros en l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i també en la identificació dels desapareguts fins al 2030. Fins ara, de les 1.024 fosses que hi ha documentades a Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han recuperat un miler de cossos. Francesc Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica, explica que s'han pogut identificar 24 desapareguts a partir de les mostres d'ADN extretes.
4: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
0: Gairebé 5.000 familiars s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47, que s'han registrat darrerament a la Cerdanya. El brot del virus de l'Ebola, que afecta la República Democràtica del Congo, s'ha convertit en el més mortífer de la història del país. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver al mateix país africà entre el 2018 i el 2020. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té ni vacuna ni tractament. El brot declarat el 15 de maig d'aquest any es propaga a un ritme mai vist, 7 vegades més ràpid que l'epidèmia que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014, la pitjor de la història. Fins ara s'ha estès a 6 regions del nord i l'est del país, on la presència de l'Estat és feble. Això dificulta que la xarxa sanitària pugui assumir-ho i que les mesures de control siguin visibles. L'OMS espera revertir aquesta tendència d'aquí a 3 mesos. Es tracta de la 17a epidèmia d'aquest virus que assota la República Democràtica del Congo en la seva història.
1: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: La Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat aquest dilluns a Prada, al Conflent. Fins diumenge plegarà diversos dirigents independentistes i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors s'han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estaven en perill les properes edicions. Prada, Laura Bertran.
22: Des d'aquest dilluns, el Liceu Renouvier de Prada acull la Universitat Catalana d'Estiu. Cada any el pressupost s'ajusta al màxim amb la intenció d'oferir un programa d'activitats docents, polítiques i culturals. Al mes de juliol, l'equip rector va llançar un crit d'alerta per la situació econòmica. El seu president, Jordi Casasses, explica que la reacció va ser positiva per part de la Conselleria d'Universitats i Recerca.
23: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
22: Del programa d'actes d'aquest primer dia, destaquem el discurs molt aplaudit de la nova baiessa de Prada, Oda Vives, la lliçó inaugural sobre Jaume I i la conferència de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, sobre la intel·ligència nacional. Borràs ha afirmat que l'amnistia té sentit si obre una nova etapa política, no si tanca la política. Aquest dimarts, l'acte central del migdia a Prada serà dedicat a recordar la Muriel Casals quan fa 10 anys de la seva mort. Hi participaran Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antic.
1: Esports.
0: Amb Pau Dacs.
3: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les pròximes 4 temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar a Barcelona.
5: Molt contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada. Encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia a Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
1: 3Cat Info.
3: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini. L'últim fitxatge dels ballesans ha anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
6: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar-los a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
3: També a segona, l'Almeria ha guanyat 3-0 a l'Eldense i l'Andorra és líder. A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a 1 a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium. 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir, a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci, un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de fa dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Juliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
7: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques... I bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
3: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve, la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
24: Siempre estuve, bueno, mirando a la penya, ¿no? Siempre estuve mirando a la penya desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo... Todo como están armando ahora el proyecto, nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
3: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a l'Amicitia Zúric i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. Al Mundial d'hoquei herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a 14:00 a Austràlia. El combinat masculí va debutar diumenge amb una victòria 3-1 contra Sud-àfrica i el femení es va imposar a Irlanda per 3-2.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
8: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, com esteu? Benvinguts i benvingudes a aquest dimarts al matí de Catalunya Ràdio, un dia que ens llevem amb 19 graus a Tremp, 22 a Girona, 25 graus ja a aquesta hora al Vendrell. Per tant, té tota la pinta que la calor encara serà intensa avui. Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia, doncs sí, ahir es va tornar a arribar a superar els 40 graus a... Per tant, avui també encara es podria arribar a superar aquesta, o almenys a tocar aquesta, aquest valor de la temperatura, en un dia que serà potser el més tranquil d'aquesta setmana, un dia en conjunt assolellat. Hi ha alguna goteta que cau en algun punt d'Osona, del Moianès, del Bages, són boires que deixen caure res, alguna petita roina, s'anirà trencant això. Hi ha una mica també de tramuntana i de mestral a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, que ha fet pujar força la temperatura a l'Empordà, però ja ho diem, avui serà un dia tranquil en conjunt, a la tarda, potser el vespre, algun altre cop, alguna goteta, poca cosa, però la tendència de cara als propers dies és que augmenti la inestabilitat i, insistim, a finals de setmana les temperatures aniran clarament a la baixa.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Per tant, això haurà de ser de una mica més endavant, haurem d'esperar una mica perquè les temperatures vagin a la baixa, però continuarem tenint aquesta calor per les pròximes hores. La bona notícia de les últimes hores, pel que fa als incendis, és que el Dosca està a punt d'estabilitzar-se, finalment, després de 8 dies. De fet, avui és molt, molt probable que tornin a casa el miler de veïns dels 19 municipis que van ser evacuats. Un altre dels efectes d'aquestes onades de calor i de les altes temperatures i de la falta de pluges és la sequera. N'hem parlat a les últimes hores. És important destacar que els embassaments i els pantans de les conques internes estan en una molt bona situació, una situació envejable en comparació amb la que teníem fa un parell o tres d'anys, tant el 80% ara mateix, però això no vol dir que no hi hagi problemes relacionats amb la sequera. El pont de Suert a l'Alta Ribagorça, per exemple, hi baixa molt poca aigua i de moment estan abastint alguns municipis amb camions cisterna.
2: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
0: És el que ens explicava l'alcaldessa del municipi, Iolanda Ferran, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Possibles mesures si això no millora. També estan notant els efectes de la sequera a Olost, al Lluçanès. Ja ho sabeu, no poden fer servir l'aigua de l'aixeta ni per cuinar ni per beure, perquè hi han trobat alts nivells de manganès. L'alcalde ens deia el mateix. Si la cosa no millora, doncs potser hauran d'aplicar restriccions.
3: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% dels consums d'aigua, perquè si no seria... no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
0: És el que deia Gil Salvans, l'alcalde d'Olost, també en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio. I avui un dels temes que abordarem també a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, és la llei de dependència. Perquè, si ja ho ha estat una mica el cas, l'actriu Assumpta Serna va fer aquest cap de setmana un vídeo que es va fer viral a les xarxes denunciant els forats de l'aplicació de la llei de dependència, sobretot en el cas de la seva mare, que té 100 anys. Ahir parlàvem aquí al programa.
4: La gent està frustrada, està cansada, està sola amb un sistema que no funciona, saps? I bueno, no solament doncs, hem de dir que són bons a les lleis que fem, sinó hem de saber aplicar-les. Hi ha casos esfereïdors de persones doncs, que s'han empobrit, que s'han demanat crèdits, que han hagut doncs, de fer tot perquè els seus pares poguessin tenir una atenció feta per professionals i ha de ser duradera amb el temps.
0: És el que ens explicava l'actriu aquí en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Ella està cuidant de la seva mare, que té 100 anys, qualifica la situació directament d'infern. Avui sentirem més casos, parlarem amb la degana del Col·legi de Treball Social i també amb la secretària de la Conselleria de Drets Socials per saber com es podria millorar aquesta situació o què s'està fent per mirar de millorar-ho. Avui també parlarem dels pisos turístics. Ens fixarem en una dada que dona el mateix sector. Des de l'associació que agrupa les persones que treballen pels pisos turístics, asseguren que 200.000 persones podrien perdre la feina quan entri en vigor la fase final de la supressió dels habitatges d'ús turístic a Catalunya el 2028.
5: És tot un seguit de persones i professionals, de treballadors, que es veuran afectats si s'acaben tancant o eliminant la majoria d'habitatges d'ús turístic a Catalunya. D'una banda, hi ha tots els treballadors que hi treballen de forma directa, que poden ser tant cambreres de pis, personal de manteniment, personal que fa check-ins...
0: És el que ens explicava en Guillem Laporta, president de l'Associació de Treballadors pel Lloguer Turístic. Avui hi parlarem també a l'Àgora d'aquí del matí de Catalunya Ràdio. Tot això sense oblidar Ceuta, evidentment. El govern autonòmic ha donat pràcticament un ultimàtum a Pedro Sánchez i amenaça de portar-lo a la justícia.
6: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio, sean devueltas a Marruecos.
0: És el que deia el president de Ceuta en declaracions ahir, el dia que visitava la ciutat, la ministra d'Inclusió Social.
7: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. És un treball que va seguir continuant.
0: Era la ministra Elma Saiz ahir posant l'accent en la col·laboració entre les dues administracions, d'alguna manera moderant el discurs que els últims dies havien donat, per exemple, tant la ministra de Sanitat com el ministre de l'Interior. Avui, d'altra banda, Pedro Sánchez també estarà pendent dels tribunals. És estiu, i ja sabeu que aquests mesos d'agost o aquestes setmanes d'agost no són avis als tribunals, però avui hi ha un petit tecnicisme que fa que sí que pugui haver-hi activitat per un cas concret, que és el cas Leire. Està citat a l'Audiència Nacional l'excap de gabinet de Pedro Sánchez i ha d'anar a verificar la còpia que la policia va fer del seu telèfon mòbil i que el vincula suposadament en aquesta trama. Tot això mentre, després de la reunió ahir que mantenien a Jerusalem el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i l'enviat especial de Donald Trump a l'Orient Mitjà i el seu gendre, Jared Kushner, sembla que ara mateix els Estats Units s'acosten, es tornen a acostar a Israel.
8: Progress could come quite soon, but we do need cooperation from both sides, and we're going to hopefully get through, but we've made a lot of progress.
0: Kushner deia que cal la col·laboració de les dues bandes per desbloquejar l'acord de pau, però de les últimes hores el que ha transcendit és que els Estats Units li han comprat a Israel una part de l'argumentari. Ja sabeu que Israel havia rebutjat directament el pla de Donald Trump, jamás l'havia acceptat, però Israel no, i a les últimes hores el que sí que ha acceptat els Estats Units és que Israel no es retiri de la franja de Gaza fins que Hamas no es desarmi. Abans es parlava d'una retirada en paral·lel al procés de desarmament i ara, d'alguna manera, Washington li compra l'argument a Benjamin Netanyahu que abans que els soldats israelians marxin d'aquesta zona s'ha de constatar el desarmament de Hamas. Aquests són alguns dels temes que avui abordarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, són alguns dels temes que han marcat l'actualitat de les últimes hores, sense oblidar els esports.
9: Jugar en Barcelona per a mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco, así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
0: És el ja exjugador del Manchester City, Rodri, que és a Barcelona. Avui passa les proves mèdiques. Si les coses no es torcen, serà presentat en principi avui mateix com a nou jugador del Barça i la idea del club és que demà ja pugui jugar al Gamper i presentar-lo així també a l'afició en la, diguem-ne, presentació de la temporada abans que el Barça jugui el seu primer partit de Lliga aquest cap de setmana. I tot això mentre, per cert, continua el rebombori a la FIFA per aquella idea, la recordareu, del seu president, de Gianni Infantino, aquella idea que es va deixar córrer, de vendre's una part de l'organisme a inversors privats.
10: Well, FIFA for Enterprise, or FFE, is actually a proposal.
0: Un dels alts càrrecs de la FIFA que va criticar aquell pla, que es diu Kevin Lamour, ha plegat. Era el director d'operacions de la FIFA i, de fet, no només es va mostrar crítica amb aquella idea, sinó que va instar els líders del futbol mundial a bloquejar la proposta de Gianni Infantino. Seria, per tant, el fet que se'n vagi, una mostra més dels intents i les maniobres de l'actual president de la FIFA de mantenir-se al poder fins que hi hagi eleccions l'any que ve, malgrat les crítiques duríssimes que li han arribat, per exemple, de la UEFA, que insisteix que boicotejarà el Mundial, el masculí i el femení, si Infantino continua en el càrrec perquè diuen que li han perdut la confiança. Tot això en aquestes primeres hores del dimarts, del 18 d'agost, a les 7:09, el dia que, per Cap Roig, hi passa Miguel Ríos. Ahora...

0: aunque dejes de fumar.
1: Miguel Ríos tancarà avui el Festival de Calella de Palafrugell, el Festival de Cap Roig. Ja ha anunciat que ho farà, a més, acompanyat d'un artista convidat, Manolo García.

0: Benvinguts a un nou matí, benvinguts al dimarts. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Assumpta Escarp, Oriol Marc i Anna Grau, però de moment ampliem els titulars del matí. Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: 19 dies després.
3: De l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol obrirà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que encara dormen a la intempèrie.
4: Al president ceutí del PP se li acaba la paciència i amenaça de portar el govern de Sánchez a la justícia si en un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants.
0: Madrid, Paula Brujats.
5: La crisi migratòria tensa encara més les relacions entre el govern espanyol i el Partit Popular i el president de Ceuta amenaça amb escalar la crisi als tribunals. Juan Jesús Vives, del PP, culpa el govern espanyol de falta de mitjans, d'inacció, i els posa deures la ministra de Migracions, Elma Saiz, es defensa.
6: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas sean devueltas a Marruecos.
7: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
5: Però les explicacions de Saiz no convencen a Vives i la direcció del PP també l'anima a portar el govern espanyol als tribunals, Cuca Gamarra.
8: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
5: I Vox ja posa pressa al PP i reclama a Vives que faci el pas d'anar als tribunals. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Donarà explicacions.
9: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que també passarà pel Congrés la setmana que ve. Rego s'assuma a la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i a la de Sanitat, Mònica García, que també ho han anunciat aquest dilluns. I amb elles ja són 7 els ministres que compareixeran per primer cop la setmana vinent per donar explicacions sobre aquesta qüestió.
0: En contra.
3: La majoria de la població de Ceuta desaprova la instal·lació de 4 espais temporals d'acollida a la ciutat.
4: Els veïns asseguren que ells, dins de les seves circumstàncies, també estan arribant al límit i que l'economia local se n'està ressentint.
0: Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
10: El sentiment d'angoixa i incertesa és generalitzat entre els ceutins. Veuen que la solució no arribarà a curt termini i se senten abandonats per les administracions. A més, els comerciants asseguren que els seus negocis ho estan començant a notar. Sentim en Francisco, taxista de Ceuta, i la Mar, botiguera.
11: La gente se encueva y se mete en su casa. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa. Iban al campo, pues ya no van al campo.
12: Ha costado muchísimo que Ceuta tuviera turismo y ahora no lo van a fastidiar otra vez.
10: I temen que les mobilitzacions que han començat a convocar alguns immigrants per reivindicar l'asil puguin descontrolar-se. A la platja del Trampolín fins i tot n'hi ha que han començat una vaga de fam.
13: Mis amigos no quieren comida. Hasta asilo.
10: Des de Ceuta, Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ceuta i Melilla.
5: Relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Això, segons les xifres oficials, que no compten l'entrada massiva a Ceuta d'aquest estiu. Des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones.
3: Això és gairebé el triple que l'any passat. A Melilla hi han arribat prop de 550 persones, quan fa un any van ser 166. A les Canàries, en canvi, hi han arribat un 60% menys de migrants, 4.800 persones en comparació amb les gairebé 11.900 d'ara fa un any. A les Balears han entrat des del gener 4.433 persones per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025.
0: I reapareix en ple agost.
4: El cas Leire, tot i ser més de vacances als tribunals, avui està citat a l'Audiència Nacional l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, i ha d'anar a verificar la còpia que la policia va fer del seu telèfon mòbil i que el vincula amb la trama.
5: Serrano està imputat per col·laborar amb la suposada trama de l'exmilitant socialista Leire Díaz per boicotejar causes judicials contra l'entorn de Sánchez, però nega cap vincle amb la trama i denuncia que la policia li va clonar el telèfon quan ni tan sols estava imputat.
0: Pisos buits.
3: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer.
4: La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats.
0: Marc Camps.
14: El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits per contactar amb els propietaris i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya, segons els consums registrats durant la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que el tema estava desatès i que ara podran aclarir la situació als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
15: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament, escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22, per dir-te-ho. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
14: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial estigui enllestit l'any vinent. Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 200.000 persones.
9: Són les que podrien perdre la feina quan entri en vigor la fase final de la supressió dels habitatges d'ús turístic a Catalunya l'any 2028. 40.000 d'aquests treballadors són a Barcelona. Els col·lectius més vulnerables inclouen personal de neteja, administratius o aquelles persones que treballen en empreses de reparació o bugaderies i els negocis de proximitat com supermercats, restaurants i locals d'oci. Guillem Laporta és el president i portaveu de Treballadors pel Lloguer Turístic.
2: Per tant, nosaltres el que diem és que això podria ser l'expedient de regulació d'ocupació més important de la història de Catalunya, paradoxalment promogut per les pròpies institucions públiques, no? Pels ajuntaments de torn que apliquin aquest decret llei i per la Generalitat de Catalunya.
3: Des de l'Associació de Treballadors pel Lloguer Turístic han impulsat a més una campanya de micromecenatge per fer un documental que expliqui la situació d'aquestes persones.
0: Que es reconegui.
4: El càncer per exposició solar com a malaltia laboral. Ho reclama Comissions Obreres. Una de cada tres persones mortes per càncer de pell, no melanoma, està relacionada amb la radiació solar durant la feina.
0: Roser Parera Moragas.
16: El sindicat assenyala en un informe que les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i ja arriben quasi a les 19.000 anuals. Comissions Obreres demana reforçar la prevenció de riscos per exposició solar, sobretot entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions.
17: Que les empreses tinguin en compte aquest risc, que posin les mesures preventives per evitar que les persones desenvolupem aquest tipus de malaltia.
16: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Roser Pereira Moragues, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Cada vegada més a prop.
9: D'estabilitzar-se l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, el foc ha cremat més de 17.000 hectàrees, però 8 dies després de l'inici l'evolució és favorable. Ho explicava el director d'extinció de l'incendi, Francho Asso.
18: La major part de l'incendi la tenemos estabilizada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedándonos por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Sant Roca.
3: Benjamin Netanyahu insisteix que Israel no retirarà de Gaza fins que Hamas es desarmi completament. Aquest és el missatge que ha fet arribar a la delegació de Washington amb qui es va reunir ahir i que encapçalava Jared Kushner, el gendre de Donald Trump.
4: L'objectiu dels Estats Units era que Tel Aviv acceptés el full de ruta previst en el pla de pau que Washington va firmar amb Hamas, però Netanyahu té eleccions a l'octubre i no vol fer concessions pensant en els seus votants. Tot i això, Kushner creu que el pla de pau s'acabarà complint. Declaracions a Fox News.
19: Pot ser que aviat tinguem progressos en l'acord, però necessitem la cooperació de les dues parts. Esperem que sigui així. En aquesta reunió hem treballat per aconseguir-ho.
0: Amenaça.
9: Donald Trump de bombardejar Oman. Diu que ho farà si el país ara posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz.
3: El president dels Estats Units avisa que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van posar per arribar a un acord de pau definitiu després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny.
4: En aquest cas, Kushner ha explicat que les negociacions amb l'Iran van en la bona direcció.
20: The conversations between the US government and different areas of the Iranian government.
19: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses, i això pot ser molt útil. No es poden fer tractes si les parts no s'entenen. S'han d'intercanviar punts de vista i la implicació dels iranians és molt gran, cosa que és molt positiva. El president Trump serà pacient. No es vol precipitar un acord qualsevol. Vol un bon acord.
0: S'enfonsa.
9: La popularitat de Donald Trump fins als nivells més baixos del seu primer mandat, segons l'últim sondeig de Reuters Ipsos. D'acord amb l'enquesta, només un de cada tres ciutadans dels Estats Units aprova la gestió del president.
0: Presó.
3: Rússia castiga el número 2 del principal partit pacifista i Yabaklar amb 11 anys de presó per demanar que s'acabi la guerra i manté el veto al partit per les properes eleccions legislatives.
0: Moscou, Cristina Solies.
21: El delicte del vicepresident de Yabaklar, Liev Schlossberg, ha estat reclamar un alto el foc en un debat i criticar Vladimir Putin. A més, el Suprem també ha ratificat la decisió d'excloure la candidatura de la formació de les llistes electorals. El seu president, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
22: Han exclòs Yabaklar de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
21: Yabla, que s'havia disparat a les enquestes i Putin ha tingut por que les eleccions es convertissin en un plebiscit sobre la guerra. Per ell, tots els que s'oposen al conflicte són traïdors. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 180 drons.
4: Aquesta nit, Rússia ha alçat tota la regió de Moscou, ha anunciat l'alcalde de la capital en un missatge Telegram. També hi ha afegit que en total s'han detectat 620 drons que es dirigien als voltants de la capital russa entre el vespre de dilluns a les 5 de la matinada.
0: El més mortífer de la història del país.
1: El brot del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver al mateix país africà entre el 2018 i el 2020.
3: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té vacuna ni tractament.
0: Barcelona i Ripoll
4: han acollit actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 amb motiu dels 9 anys dels atacs, que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits a la capital catalana i a Cambrils.
0: Joan Vilaplana.
19: A Barcelona, Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en els atacs, era molt crític amb el paper de l'Estat.
6: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo perdí un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos d'Estado.
19: L'acte a la capital catalana es va realitzar a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, a causa de les obres que hi ha en aquesta via. A Ripoll, on residien els atacants, l'alcaldessa Sílvia Orriols afirmava que la capital del Ripollès no ha de ser recordada com la població on es van gestar els atemptats, sinó com la que es va alçar contra la barbària. Avui dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a les 7:22 minuts, festius compensats.
1: Aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i tot i que els festius que coincideixen en diumenge ja es compensen, quedava el dubte dels dissabtes.
0: Gemma Sagrera.
7: Al maig, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors, amb jornada de dilluns a divendres, a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu coincidia en dissabte. El dubte era si això és aplicable a tots els sectors, i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
23: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem, ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
7: Els dies de descans i els festius són drets diferents i les empreses no els poden fer coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, s'ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts convenis ja inclouen aquesta situació i les empreses ho tenen en compte quan organitzen el calendari anual. Per tant, abans de reclamar, cal revisar bé el conveni, els calendaris d'empresa i la jornada anual. Gemma Sagrera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Detingut.
3: Un conductor de Mollerussa de 34 anys acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe i d'haver fugit sense avisar els serveis d'emergència.
4: L'accident va ser diumenge al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell, els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia volcat el canal d'Urgell. Quan el van treure, van comprovar que a l'interior hi havia una persona morta al seient del passatger davanter, però no hi van trobar el conductor.
1: Quan van anar a casa seva, van veure que tenia ferides, suposadament, de l'accident i que anava begut. L'home va quedar detingut, acusat d'homicidi imprudent, per marxar del lloc sense alertar emergències i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys.
0: I investiguen.
3: Els Mossos d'Esquadra, les circumstàncies de la mort d'un home a Torreferrera, al Segrià.
4: Els bombers van localitzar i recuperar ahir el seu cos en una séquia del municipi. El dispositiu de recerca s'havia activat després que es denunciés que havien trobat una bicicleta i una bossa abandonades en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font de Mustany. Es van mobilitzar 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi es va treballar amb la hipòtesi que algú havia pogut caure a la séquia de manera accidental.
0: I oficines virtuals.
3: Les dues noves oficines d'atenció de la Generalitat que presten servei a la ciutadania a través d'internet i arribant-se als pobles han permès fer prop de 5.000 tràmits als ciutadans.
0: Roger Santaló.
24: A l'oficina virtual, que acumula 3.500 tràmits des de l'octubre, els tècnics acompanyen els ciutadans mitjançant

0: ampliar la quarantena de tràmits que es poden fer en línia des de l'oficina virtual. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
1: I a les 7:24 anem als esports. Miquel Muñoz, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Rodri i Cancelo ja són a Barcelona.
3: Tots dos van aterrar ahir a l'aeroport del Prat. El migcampista madrileny passarà aquest matí la revisió mèdica abans de firmar l'acord amb el Barça per 4 temporades fins al 2030, en les quals vol guanyar-ho tot.
4: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: Sembla fet que el Barça podria presentar Rodri avui mateix, sempre que s'enllesteixi l'acord amb el Manchester City. També s'incorpora avui el lateral jugador Cancelo, que arriba lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. El portuguès firmarà un contracte per 3 temporades i el Barça també ha fet oficial la sortida de Jofre Torrents a l'Àjax, tot i que els blaugranes es reserven una opció de recompra i un 50% d'una futura venda. Tot això abans que demà es disputi el trofeu Joan Gamper, que enfrontarà el Barça amb l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre.
1: I primer punt pel Sabadell, en aquest cas a segona.
3: A empat a 0 al camp de l'Sporting de Gijón, Rahmani va fallar un penal al minut 12 de la primera part i a la segona els vallesans es van encomanar el porter Diego Fuoli per mantenir la porteria a 0. L'entrenador Ferran Costa valorava l'actuació de l'equip.
5: Penso que hem de créixer a marxes forçades perquè la competició no espera, que hem de garantir aquesta competitivitat i, com deia, fem partits com el d'avui en una plaça molt important a la categoria, amb un equip amb grandíssimes aspiracions, amb la primera divisió com a objectiu, doncs l'equip ha estat capaç.
3: I un apunt més sobre futbol, Sergio Busquets torna al Barça com a assistent del segon equip, al Barça Atlètic. El de Badia del Vallès treballarà amb Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador.
1: I mentrestant, 8a medalla mundial per Jordi Xammar.
3: Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català s'ha endut el bronze acompanyat de la mallorquina Marta Cardona. Xammar en parlava al programa Tot Costa.
6: 9 anys seguits estan al podi d'un Mundial, doncs és una cosa que, bueno, la veritat és que potser ni ho hagués imaginat mai, així que molt contents i amb ganes d'anar pel següent.
3: I aquesta tarda, doble cita amb l'handbol, es disputa el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení s'enfrontarà al Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Thun. I en bàsquet, avui torna a la final Manresa després que hi comencés la pretemporada per al Joventut de Badalona, el Girona i el Lleida.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
8: Com vas camuflar la intenció?
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
11: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
12: el 5 d'agost del 1966.
11: I el número de la sort, el...
12: 1.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
7: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: I per arribar a 2:15, un dels protagonistes del curs, com sempre amb el Jovany i companyia.
14: Pensiones dignas y suficientes hoy y siempre.
15: Saps quan et paguen a mi de pensió? A prou feines 1.000 euros, eh?
16: Doncs mira, tu que sempre critiques els socialistes, en línia t'he de dir que el govern espanyol, que és socialista, va plantejar l'augment de les pensions, però hi van votar en contra PP, Vox i Joel.
15: No
16: pequis
15: la vota socialista, a mi!
16: No perdis la dignitat, Joel. No veig amb moto, però quan acaba...
15: Doncs el Pedro Sánchez... que això ho sé, perquè ho ha dit aquella nana que sempre està de mala lluna. La dels cabells, així, que...
16: La Míriam Lloguera.
15: La tinc al Twitter i diu que amb el cuento de les
16: no
15: pensions...
16: No està de mala lluna, sempre.
15: Ens volien tirar ocupes a dintre de casa.
16: Això tindrà a veure una cosa...
15: I tant que és així, jo t'explico. Ens volien apujar la pensió perquè ens ho anéssim a gastar al bingo. I quan estiguéssim al bingo, llavors ens ficarien ocupes amb nens a dintre, que després no hi ha manera de treure'ls.
17: Això, com diu el Ricard, moltes coses alhora, i això, aquesta era la trampa.
16: Míriam Nogueres no ha dit això del bingo, jo no l'he sentit dir a la Míriam Nogueres.
15: I si t'entra un ocupes a casa, amb nens o amb gossos, que per això sempre van amb gossos els ocupes, perquè si no, no hi ha

0: Diria, eh? Perquè és un gasto anar amb un gos.
1: Mengen molt els
0: gossos. Després, home, i tant. Després no els pots treure de casa mai més.
2: No alimenti la conspiranoia
0: i
2: l'alarma.
0: L'altre dia, no, està que li m'han dat res.
3: Que és que s'ho creu tot. Ha d'aprendre a filtrar una mica les informacions.
0: A la de Rosa Quintana, sí, va sortir
2: una
0: senyora...
2: Si tan fort és qualitat,
3: sí, és que ja comença malament.
0: Va anar una senyora gran d'Almeria, que se n'ha anat a viure amb els ocupes.
2: Però si vostè no sap ni on és Almeria.
0: No li marxava...
4: I ja amb això arribarem a 2:15.

0: Un dia més comencem el dia mirant a Ceuta. Després de 20 dies de crisi, ara sí que el govern espanyol anuncia el desplegament de 4 centres d'atenció humanitària a la ciutat autònoma. Són 4 centres amb capacitat, en principi, per 1.500 persones per evitar que dormin al ras.
1: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. És un treball que va seguir continuant.
0: És el que deia la ministra de Migracions, Elma Saiz, insistint en dues coses, en la voluntat d'acollida i, sobretot, en aquesta col·laboració entre administracions. Tot i això, bona part de la ciutadania de Ceuta està en contra d'aquesta acollida, d'aquestes 4 instal·lacions amb capacitat per 1.500 persones, i, de fet, el president de Ceuta, del Partit Popular, amenaça de portar el govern de Pedro Sánchez als tribunals si en un termini d'un mes no han tornat totes aquestes persones al Marroc.
2: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días.
0: I avui, encara que sigui 18 d'agost, encara que sigui un termini de l'any, diguem-ne, amb poca activitat als tribunals, revifa el cas Leire. L'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE està citat a l'Audiència Nacional dins d'aquest cas de la suposada lampista del PSOE, com se l'anomena. El jutge Santiago Pedraz, que és qui investiga aquesta història, ha citat l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, dèiem, que es diu Juan Manuel Serrano, per verificar el clonatge del seu telèfon mòbil, una diligència que, qui també va ser president de Correus, va impugnar. I un aniversari. Avui fa 90 anys justos de la mort de Federico García Lorca. De fet, fa 90 anys de l'assassinat de Lorca. De l'assassinat del poeta i dramaturg andalús a mans del sublevats del 36, bàsicament per ser d'esquerres i ser homosexual. Aquests dies se'l recorden molts actes i es torna a exigir que es busquin les seves despulles, que encara no s'han trobat. Ho deia, no fa pas gaire, l'hispanista Ian Gibson en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Toda obra de Lorca gira en torno a los que no pueden vivir su vida. Por eso hay empatía. Es un fenómeno mundial, porque ser poeta y a la vez dramaturgo como él era realmente el Shakespeare espanyol, i lo matan, i saben lo que hacen.
0: I en esports, Miquel Muñoz.
4: Rodri passarà aquest matí la revisió mèdica amb el Barça abans de firmar amb els blaugranes per 4 temporades fins al 2030. I l'empat a 0 del Sabadell en la seva tornada a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats van fallar un penal a la primera part.
0: Tot això en una jornada en què la notícia continuarà sent la calor, Tomàs Molina.
5: Avui serà un dia un altre cop calorós, un altre cop les màximes poden fregar els 40 graus si no superar-los en alguns punts de les comarques de Ponent o de les Terres de l'Ebre, en un dia que serà majoritàriament assolellat, tot i que aquestes primeres hores hi hagi alguns núvols baixos que són presents sobretot a les comarques de Barcelona i Girona. Fins i tot han deixat alguna petita goteta en algun punt d'Osona, del Moianès, també del Ripollès. Gotetes, petites roines que apareixen en aquests sectors que aniran desapareixent al llarg del matí. De fet, avui serà un dia de sol, a la tarda de nou amb algunes nuvolades a l'interior de les comarques gironines i nord de Barcelona. Podrien al vespre un altre cop deixar alguna gorroina en aquests indrets, bàsicament amb sol i amb temperatures altes. A partir, però, de demà, la situació comença a inestabilitzar-se. Demà serà un dia un altre cop assolellat, però ja amb algun ruixat que podria aparèixer, sobretot, a les comarques de l'Alt Pirineu o també, fins i tot, de l'Aran, de cara a la tarda i al vespre. I després, ja, la resta de la setmana, de cara a dijous, divendres i fins i tot dissabte, la possibilitat de ruixats i de tempestes augmentarà. Arribarà aire una miqueta més fresquet a finals de setmana, que farà baixar les temperatures al cap de setmana.
0: Gràcies, Tomàs. Repassem també com tenim una mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, molt bon dia.
6: Bon dia. Veiem retards a la línia R2 Sud. Els trens circulen amb 20 minuts de demora. Hi ha una incidència a la infraestructura de l'estació de Cunit. També a la línia R3 hi ha incidències entre Fabra i Puig i la Garriga Vic. Hi ha servei per carretera. També entre la Garriga i Puigcerdà hi ha servei alternatiu. A la capital catalana, autobusos i metros funcionen segons l'horari programat.
0: Gràcies, Sílvia. Fem un cop d'ull a les carreteres, també, com sempre a aquesta hora. Mario García, què ens expliques? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs que, com és habitual, estan tranquil·les. Només hi ha petites retencions per obres a la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també a l'altura de Vallcarca, en sentit Besòs, i precaució amb la boira, que afecta l'autovia A2, al tram de 5 quilòmetres entre Montmaneu i Ribera d'Ondara.
0: Gràcies, Mariu. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, amb el conte de Vicent Sánchez, Assumptes Carp, Oriol Marc i Anna Grau, però, de moment, anem a mirar els diaris, va. I comencem, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Marisa Gil, Francesc Soler, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: La crisi a Ceuta continua sent el tema del dia, però avui veiem un nou protagonista a les portades dels diaris principals.
9: I és el Barça. La fotografia de portada és per un jugador del club, però mentre que el periòdico i la Vanguardia aposten pel nou fitxatge, Rodri, quan arriba a l'aeroport del Prat, l'Ara s'ha decantat per Fermín, amb el titular «Tenim molts jugadors que podem fer gols».
10: El Mundo i El País sí que obren edició fixant-se en la situació a Ceuta. Tots dos diaris destaquen en portada la decisió del govern espanyol d'obrir espais per acollir 1.500 migrants que encara són a la ciutat, mentre que El País posa l'accent en la col·laboració entre administracions i titula «La Moncloa i Ceuta pacten espais per encarrilar la crisi humanitària». El Mundo destaca la confrontació amb el titular «Mònica García trenca l'equilibri institucional amb Ceuta mentre el govern instal·la carpes perquè no podrà retornar tots els migrants».
9: El Punt Avui obre edició amb un dossier especial sobre la situació política a Brussel·les arran d'haver arribat a l'equador del segon mandat de la cap de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. El diari destaca la debilitat davant el president Trump i l'extrema dreta europea, les renúncies al Pacte Verd i l'aposta pel rearmament. També destaca que fa més d'un any que la Unió Europea no parla de la oficialitat del català i augura que no ho farà fins que no hi hagi consens entre els estats.
10: Llegim a La Vanguardia que els europeus s'arrisquen a perdre 440.000 milions d'euros si esclatés la bombolla de la intel·ligència artificial. Explica que els experts alerten del poc marge dels països davant la inversió dels particulars, molt sense saber-ho, en el boom de la IA.
9: A l'Ara també destaquen que els experts del BCE ja alerten sobre una correcció dels valors borsaris. A l'editorial argumenta que períodes d'eufòria pels nous avenços o tecnologies acostumen a portar etapes de caiguda i correcció borsària. Els economistes calculen que concentren uns 440.000 milions d'euros en inversions i 200.000 més entre asseguradores i plans de pensions.
10: El periòdico explica que una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Explica que, de fet, no hi estan obligades només a mantenir una temperatura ambient inferior als 27 graus, però que la patronal ja treballa per actualitzar els protocols.
9: I La Vanguardia també parla del projecte per posar fi a dècades de soroll a la Gran Via de l'Hospitalet. La Generalitat ha licitat l'assistència tècnica del semicobriment de la C31 després d'anys de lluita veïnal.
0: Ara sí, fem un cop d'ull també a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
11: Bon dia.
0: De debò, un eclipsi una altra vegada, sí?
11: Sí.
0: Bogeria per l'eclipsi de l'estiu que ve? Ja comencem a escalfar motors?
11: Ui, no ho saps tu prou. L'eclipsi total de sol del passat 12 d'agost ha fet créixer encara més l'interès per veure el que tindrà lloc el 2 d'agost de 2027, en què la franja de totalitat creuarà el sud d'Espanya, Gibraltar, el nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà. Una famosa plataforma de viatges ja avisa que un 99% dels allotjaments ja no estan disponibles per les teves dates d'Andalusia. Vés a buscar allotjament. Ara mateix, allà, els caçadors d'eclipsis es troben amb nits de 13.000 euros en un apartament de Cadis per dues persones, pisos a Chiclana per 10.000 euros o allotjaments a Roquetes de Mar, Almeria, a 20.500 euros. Ho llegim a la Voz de Galícia.
0: I les papallones que fan les maletes.
11: Sí, entre elles la papallona de l'arbós, una espècie mediterrània que, igual que estan fent cada cop més altres espècies vegetals i animals, es van desplaçant i conquerint l'oest i el nord de la península en un procés que ha posat de moda el neologisme mediterranització. Vaja, que el Mediterrani va pujant cap amunt.
0: Sí, ja ho
11: entenc. Sí. Moltes altres espècies de papallones estan elevant el seu hàbitat a mesura que avança l'escalfament. Les de muntanya van pujant i altres, com la coure violeta, sembla que ja han desaparegut. Encara no s'ha fet oficial, però fa 4 anys que busquen aquesta papallona sense èxit a l'última prada del nord de Lleó on sobrevivia, ho explica El País.
0: I la Suelen de Dallas encara arrossega traumes del seu pas per la sèrie.
11: Doncs sí, l'actriu que feia de Suelen, Linda Gray, ha explicat fa poc que, després del final de la tercera temporada de la sèrie, que acabava amb ella com a principal sospitosa d'haver disparat el malvat JR, va viure tot un calvari. La gent l'esbroncava, l'acusia preguntes i acusacions fins al punt que els seus fills ja no volien sortir al carrer amb ella. El setge va ser excepcionalment llarg, 8 mesos, perquè hi va haver una vaga de guionistes primer i després les vacances d'estiu, amb la qual cosa es va endarrerir la temporada següent on, per cert, spoiler, si no heu vist Dallas, tapeu-vos les orelles, es va saber que qui havia disparat a JR no havia estat la Suelen, sinó la seva germana petita, Kristin Shepard, interpretada per l'actriu Mary Crosby. Ho recull La Vanguardia.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats també en internacional i economia amb la Marta Viana i el Carlos San Andrés. Comencem a limpio Espera, que no tens el micro obert.
8: Ara sí, vinga. Comencem al New York Times. Una banda de Gaza i l'Iran també es fixen en dos temes més. El primer, la sequera, que està castigant el sud-oest del país. Els nivells dels llacs mai havien estat tan baixos des del 1957, i això doncs ja comença a afectar 7 estats que depenen d'aigua del riu Colorado. També al mateix diari trobem un reportatge sobre les dones i les nenes a l'Afganistan, ara que ha fet 5 anys que els talibans van tornar al poder. El reportatge explica que s'han emès més de 160 decrets dirigits a elles, o més aviat contra elles, i com se les ha anat esborrant sistemàticament de la vida pública. Al Washington Post, un altre tema, com és la vacunació a les escoles bressol. La cobertura de les principals vacunes entre els nens de parvulari es veu que ha disminuït en més de la meitat dels estats, i això es deu al fet que cada vegada hi ha més famílies que demanen exempcions. Tot això quan el país lluita contra el seu pitjor rebrot de xarampió en 35 anys i l'administració Trump pressiona per canviar el calendari de vacunació infantil. Acabem a Europa, en concret a Bèlgica, on els diaris parlen del gran incendi que afecta el país. Un article a Le Soir explica que la situació era més que previsible. Parlen amb un expert que apunta que es donaven les condicions meteorològiques idònies per a aquesta catàstrofe, i també apunten que aquests grans incendis ja no ens els hem de prendre com un avís, sinó com una realitat que cal afrontar de manera urgent.
12: I pel que fa a la premsa econòmica, a més de la bombolla de la IA que recullen tots els diaris, comencem amb una notícia del Financial Times. Espanya i Portugal afronten una de les pitjors crisis de l'habitatge de la Unió Europea per la falta de nous immobles. Segons el diari Econòmic, la burocràcia, l'augment de la població i els elevats costos de construcció són els factors que fan que el preu de l'habitatge de compra i de lloguer pugi. Segons estimacions de l'estudi, entre el 2021 i el 2025, Espanya va construir 750.000 habitatges menys dels que necessitava, cosa que suposaria prop d'un 3% menys. Com a referència, la mitjana europea es troba al 0,5%. Cinco Días adverteix de la pujada dels preus dels bons dels Estats Units. L'augment del seu interès, el més elevat en dues dècades, ha afectat altres economies com la japonesa o l'europea, que ja registren també una pujada del tipus d'interès. Els principals motius són la inflació persistent i els desequilibris pressupostaris. De moment, el mercat espanyol resisteix sense grans canvis. El rendiment del bo es manté a nivells del 2023. I acabem amb una notícia que recull Europa Press. El port de Barcelona ha incrementat un 2% el tràfic de mercaderies, fet que suposa l'arribada de 41 milions de tones més de productes. Creixen tots els tipus de béns, destaquen però els productes químics i els biocombustibles. Pel que fa al nombre de passatgers, també xifres rècords. Augmenten en més d'un 5%, fins a arribar a un total de 3.200.000 passatgers.
0: Tres minuts i arribarem a 3:15. Continuem repassant la premsa, ara amb l'esportiva. Miquel Muñoz, bon dia.
13: Bon dia.

0: Primeres paraules de Rodri després d'aterrar a Barcelona. Ho volem tot. Una declaració d'intencions que recullen les portades esportives. Rodri és un capità, com escriu Cristina Cubero a Mundo Deportivo. Respon a un estil de vida que l'apropa a personalitats com Carles Puyol o Sergio Busquets, diu la periodista. A l'esport també hi ha aquesta sensació que Rodri serà diferencial. És un d'aquells jugadors que fan que un bon equip pugui ser campió, escriu Jordi Carné. Però per voler-ho tot, al Barça encara li falta un davanter. A la premsa hi ha diverses propostes. A l'ara, Fermín s'ofereix a jugar de fals nou, una posició que va ocupar les categories inferiors blaugranes. A l'esport parlen del bloqueig en el cas Julián i assenyalen el davanter suec de l'Arsenal Víctor Jokeres com a alternativa. A la premsa també destaquen noms que ho tenen tot. Paul McGrath, hora en mitja marató en marxa a l'Europeu d'Atletisme, Jordi Xammar, vuitena medalla mundial per al català en vela 4'70, i també vol tot la selecció espanyola de natació, satisfeta després d'un europeu on han brillat joves com Luca Huck o Irene Círcoles.
1: I de la premsa esportiva, la premsa del cor, Sílvia Andrés, bon dia.
2: Bon dia. L'actriu mexicana Salma Hayek està vivint un moment dolç, ja que el fill del seu marit l'ha fet àvia postissa. Fa més de 15 anys que Hayek està casada amb el multimilionari francès François Pinault, president de marques de luxe com, per exemple, Louis Vuitton o Gucci. És a dir, que parlem d'una família molt rica, poderosa i força discreta. Tot el contrari de la sempre controvertida Meghan Markle. El nen va néixer el juliol i ara s'han fet públiques les primeres fotografies. El nen es diu François, com l'avi i el pare. Salma Hayek ha publicat a l'Instagram un vídeo amb el nadó en braços. Li parla en castellà i fa molta gràcia el nom amb què es dirigeix el nen, Panchito. Al vídeo es veu com la criatura cada vegada que li diu Panchito es peta de riure. Un apunt, Panchito és el diminutiu a Mèxic per a Francisco. Molt a favor que Salma Hayek porti una mica d'irrelevància reverència a l'estirat món dels multimilionaris.
3: Catalunya Ràdio. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
4: Però si aquesta hora la platja està buida.
3: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
4: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
3: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Val més que en busquem un altre.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl. Val la pena.
8: Guàrdia, amb Enric Calpena.
9: A 1861, un ric propietari...
10: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
8: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
10: Una hora d'història que us captivarà. Info.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio... allà on vagis.
1: 3:15 de 8. Marta Viana, bon dia de nou.
13: Bon dia.
1: Va, qui fa anys avui?
13: Va, a veure què t'agradarà.
1: Home. Mica, deu tenir 50. M'he passat molt? M'he passat molt.
13: 43.
1: Bueno, aviam, 7, sí, va.
13: Va, una mica.
1: Pobret, sí.
13: Va, aquest, a veure si et passes o no et passes. Roman Polanski.
1: Home, Roman Polanski n'ha de tenir 78. Tira, 84.
13: Tira cap a dalt.
1: Sí?
13: 80. Que generós ets.
1: Quants anys té Polanski?
13: 93.
1: 93 té Polanski?
13: Sí, no, i la vida passa.
1: Sí, tant.
13: Edward Norton.
1: Edward Norton. Edward Norton n'ha de tenir 60.
13: 57.
1: Mira.
13: I acabem amb Olga Viza.
1: Oh, Olga Viza. Ai, per molts anys, Olga Viza, un poto ben gros. L'Olga Viza... 70. Pobre, és que em sap greu, no se m'enfadarà.
13: 68.
1: 68. Olga, no t'enfadis, eh? Un petó no, gran, un petó gran. El santoral.
13: Avui és Santa Salut, Santa Helena, Sant Agapit, Sant Patrici, Sant Nicolau Factor i Sant Serapió.
1: Sant Serapió. Felicitats als serapions. Va, una recomanació literària des d'una llibreria.
14: El meu nom és Lina Marí, llibretera a la llibreria Claret de Barcelona. Aquest estiu vull recomanar Indignitat, de l'autora albanesa Lea Yipi, publicat per Angle Editorial. Aquest llibre és una barreja de novel·la, assaig històric, biogràfic i fins i tot filosòfic a vegades, en què l'autora reconstrueix la història de la seva família, sobretot la dels seus avis, i els moments convulsos que els va tocar viure. la desintegració de l'Imperi Otomà, l'impacte de les guerres als Balcans, la construcció de la Grècia i l'Albània modernes o l'arrelament del comunisme. Es recomanaria a tothom que li agradi la història, els llibres que relacionen la gran història i la petita història i a qui li interessi aquesta part del món, propera però també molt desconeguda.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Encerrado con el Diablo.
15: Inspirada en fets reals, segueix un traficant de drogues que és condemnat i poc després d'entrar a la presó li ofereixen un pacte per quedar en llibertat. Ha de descobrir informació sobre un assassí en sèrie que no va arribar a confessar on havia amagat els cadàvers de les seves víctimes, 12 nenes. Una sèrie ambientada bàsicament a la presó i en què pràcticament tot és el guió. Un cara a cara interpretat per Taron Egerton i Paul Walter Hauser, que es posa en la pell de l'assassí. Si trobeu a faltar a Mindhunter, aquesta n'és una bona substituta. Té 8 capítols i és a Apple TV.
1: Ara mateix passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
16: Els sons del matí.
17: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas sean devueltas a Marruecos.
18: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
19: La gente se encueva y se mete en su casa. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa.
20: Mis amigos no quieren comida hasta asilo.
21: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses i això pot ser molt útil.
22: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor.
23: ¿Es porque me estás motivado?
22: A por todo, por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Miquel Muñoz. Dependència.
0: Fet de dependre d'una persona. L'actriu Assumpta Serna denunciava ahir en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio les traves per accedir als ajuts de dependència. Ella està cuidant la seva mare, que té 100 anys, i qualifica la situació d'infern.
1: Atenció.
0: Fixar el pensament en alguna cosa, aplicar-hi l'enteniment. A Ceuta, la Moncloa, hi ha anunciat 400 centres d'atenció humanitària per acollir 1.500 persones. Tot això amb la ciutadania sautina en contra i amb el president autònom, el popular Juan Jesús Vives, que amenaça de portar el govern de Pedro Sánchez als tribunals si en un termini d'un mes no els han tornat tots al Marroc.
1: Citació.
0: Acció de citar a ordre de compareixença emanada d'una autoritat. L'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE està citat a l'Audiència Nacional dins del cas Leire Díez. El jutge Santiago Pedraz ha citat Juan Manuel Serrano per verificar el clonatge del seu mòbil.
1: Posem-hi ara tres xifres amb la Sílvia Creus. 55.
24: Són els migrants subsaharians que han arribat aquest dilluns a Formentera en dues pasteres i que han estat interceptats i detinguts per la Guàrdia Civil. Segons les dades del govern espanyol, des que va començar l'any, han arribat a les Balears gairebé 4.500 persones en 238 pasteres, unes xifres lleugerament superiors a les de l'any passat. En tot el 2025 hi van arribar 7.321 persones.
1: 90.
24: Són els anys que fa avui de l'assassinat del poeta Federico García Lorca, afusellat el 18 d'agost de 1936 a la matinada en un barranc entre Bíznar i Alfacar, i les restes del qual encara no s'han trobat. L'efemèride coincideix aquest 2026 amb l'aparició de llibres, assajos, documentals i pel·lícules. La més destacada, La bola negra dels Javis, però també Lorca, de Fernando Franco i Isaac i la Cuesta, el documental La voz quebrada o Enlorquecido, de Miguel Poveda, o Lorca Vermon, un assaig de la investigadora i biògrafa nord-americana Patricia A. Billingsley.
1: 13.000 milions.
24: Són els anys que té l'estrella de forat negre més antiga que s'ha descobert. Es diu MOM-BH*U. Va néixer tan sols 660 milions d'anys després del Big Bang i allibera 100.000 milions de vegades més energia que la de qualsevol estrella coneguda pot generar. Moltes xifres i molt espectaculars. Mm. Fa anys que els científics busquen i estudien les galàxies més llunyanes amb el telescopi James Webb i ara investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia d'Àustria han publicat a la revista Nature la descripció d'aquest objecte que pot arribar a resoldre el misteri de l'origen dels forats negres supermassius.
1: I ara les tres imatges del dia amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge hi veiem un nen. A l'esquena hi carrega una taula. I de fons es veu un edifici destruït i altres nens que juguen sobre muntanyes de runa.
25: Són les restes d'un edifici destruït a Gaza. El conflicte continua en primera plana després que els Estats Units acceptin que Israel continuï els seus atacs fins que Hamas es desarmi. Tot això passa durant la visita de l'enviat nord-americà a Jerusalem i després d'aquest tram afirmés a la cadena Fox News que Netanyahu hauria d'aturar els atacs a la franja.
1: I a la segona imatge veiem un home sortint de l'aeroport, va vestit amb texans blaus, samarreta blanca, és Rodri. Se'l veu content, somrient, i saluda la premsa que l'estava esperant.
25: És l'arribada del nou fitxatge del Barça. El seu aterratge ha aixecat una expectació pròpia d'altres temps. Avui es presentarà oficialment Rodri, qui participarà demà en la festa del Gamper. El partit serà el seu primer contacte amb l'afició blaugrana. Abans ja ha fet les primeres declaracions a la premsa dient que ve a guanyar-ho tot. Segons el jugador, vol la Champions.
1: Tercera imatge, ens l'envien des de Girona i veiem un estadi ple de gent on predominen sobretot samarretes amb el color blanc i vermell. Té tota la pinta que és Montilivi, l'estadi del Girona. Núria Paraire.
2: Doncs això mateix, 10.689 espectadors es van trobar a Montilivi per donar suport al Girona en el seu primer partit de Lliga a segona divisió. D'aquesta manera, l'afició ha donat suport al seu equip, tot i el cert malestar que hi ha amb la gestió de la plantilla i del mercat de fitxatges per part de la direcció esportiva. De moment, avui es presenta el mitja punta Unai Hernández.
1: Ara mateix falten 6 minuts per arribar a les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana. El govern espanyol es compromet a obrir 4 nous espais a Ceuta per acollir 1.500 persones que encara dormen a la intempèrie.
3: Elma Saiz és la ministra de Migracions.
4: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. Es un trabajo que va a seguir continuando.
3: El president de Ceuta amenaça de portar el govern de Sánchez a la justícia si d'aquí un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants. Juan Jesús Vives, del Partit Popular.
5: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días.
1: L'excap de gabinet de Pedro Sánchez està citat avui a l'Audiència Nacional en el marc del cas Leire Díaz.
3: Després de setmanes de calma als tribunals per les vacances d'estiu, el jutge Santiago Pedraz ha citat Juan Manuel Serrano per verificar el clonatge del seu mòbil, una diligència que qui també va ser president de Correus va impugnar.
1: I la popularitat de Donald Trump cau fins als nivells més baixos del seu primer mandat.
3: Ho diu l'últim sondeig de Reuters Ipsos, que apunta que només un de cada tres nord-americans aproven la gestió del president, que en les últimes hores ha afirmat...
6: Kim Jong-un sempre m'ha tractat amb molt de respecte i ens han trobat en nombroses ocasions. Jo l'entenc i ell m'entén a mi. A ell no li agradava Obama, ni Biden, ni ningú, però jo m'hi entenc molt bé amb ell. I el que faig és que hi hagi més seguretat.
1: L'Associació de Treballadors pel Lloguer Turístic calcula que l'eliminació de pisos turístics prevista pel 2028 podria deixar sense feina 200.000 persones.
3: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Guillem Laporta, portaveu de Treballadors pel Lloguer Turístic.
7: Per tant, nosaltres el que diem és que això podria ser l'expedient de regulació d'ocupació més important de la història de Catalunya, paradoxalment promogut per les pròpies institucions públiques, no? Pels ajuntaments de torn que apliquin aquest decret llei i per la Generalitat de Catalunya.
1: Mentrestant, Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral.
3: Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar a la feina, segons un estudi del mateix sindicat.
1: Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, sí que s'han de compensar.
3: Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió.
1: Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra, evidentment, continua més vigent que mai.
3: I Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassinar a Alfacar.
26: Avui torna a ser un dia assolellat i calorós. Un dia de sol, de temperatures altes que tornaran a fregar els 39-40 graus, fins i tot algun punt de les comarques de Ponent o de les Terres de l'Ebre, i a la major part del país estaran entre els 30-35-36 graus, és a dir, que la calor tornarà a ser intensa en un dia en conjunt assolellat. Però ara mateix hi ha intervals en núvols que afecten sobretot les comarques de Barcelona i Girona, fins i tot cau alguna petita goteta, alguna roïna en algun indret, per exemple, d'Osona, del Moianès, fins i tot el Ripollès, aniran desapareixent aquestes petites gotetes. A la tarda vespre, però, pot tornar a aparèixer alguna roïna en aquests indrets amb un dia de sol. Ja ho diem, i tranquil, força tranquil en tot el país. Els propers dies, demà, ja comença a canviar la cosa. Demà tornarà a ser un dia amb sol, però a la tarda apareixeran alguns ruixats que afectaran sobretot àrees de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Aquesta tendència i la inestabilitat augmentarà de cara a dijous, divendres i dissabte, amb més possibilitat de ruixats i de tempestes que localment podran ser intenses i amb temperatures que a partir de divendres i sobretot el cap de setmana aniran a la baixa. Per tant, sembla que l'ambient es faria menys calorós aquest cap de setmana.
1: Com tenim el trànsit a aquesta hora? Mari Luz García, bon dia.
27: Hola, bon dia de nou. Doncs encara tranquil, només amb la retenció provocada per les obres a la Ronda Dalt. Hi ha cua entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, en sentit Besòs, se circula bé i compta perquè hi ha un vehicle avariat a l'entrada pel nus de la Trinitat, a l'altura de Via Júlia, també direcció Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Sílvia Andrés, bon dia.
8: Bon dia de nou. Els trens de la línia R2 Sud circulen amb 20 minuts de demora. Hi ha una incidència a la infraestructura de l'estació de Cunit. També el tren que sortia de Barcelona a Sants i que havia d'arribar a Portbou a les 9 ho farà 45 minuts més tard.

0: Vinga, que menys en dos minuts i arribarem a les 8 del matí. Ja sabeu que cada dia a aquesta hora dediquem una cançó a qui vulgueu. Podeu enviar-nos una nota de veu al 636-360609, 636-360609. Ens envieu una nota de veu, ens dieu quina cançó volem que us poseu, voleu que us posem, ara, ho dic al revés, a qui li dediqueu i si ens voleu explicar per què, doncs encara millor. El Vicenç, per exemple, ens ha enviat una nota de veu.
1: Hola, molt bon dia, sóc en Vicenç de Vilafranca del Penedès i voldria la cançó Lo meu riu, de Joan Rovira, i dedicar-li a tota la gent que vam anar a veure l'eclipsi de sol a les Terres de l'Ebre. Increïble. El meu

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Només en retencions a Barcelona, a la Ronda de Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa d'obres. I els trens de l'R2 Sud de Rodalies i els regionals del Corredor Sud circulen amb retards de 20 minuts per una incidència a la infraestructura a l'estació de Cunit.
0: El govern espanyol obrirà 4 nous espais a Ceuta per acollir 1.500 persones que encara dormen a la intempèrie. 20 dies després, això sí, de l'entrada massiva d'emigrants. Una mesura que la majoria de població de la ciutat autònoma rebutja. El president de Ceuta amenaça de portar el govern de Sánchez a la justícia si en un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants. Cambrils homenatjarà avui la víctima mortal del 17 al municipi. Ahir es van fer actes a Barcelona i a Ripoll, la localitat on vivien els terroristes. Familiars i associacions critiquen la lentitud política en la reparació de les víctimes. Sindicats i experts laboristes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig a l'Audiència Nacional Espanyola va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar. Benjamin Netanyahu insisteix que Israel no marxarà de Gaza fins que Hamas es desarmi completament. El líder israelià ha refredat així les expectatives dels enviats de Washington, que esperaven que Tel Aviv es comprometés a seguir el full de ruta de l'acord de pau que van pactar amb la milícia islamista. Netanyahu manté un discurs dur sobre Gaza, pensant sobretot en les eleccions que té el mes de setembre. La popularitat de Donald Trump cau fins als nivells més baixos del seu primer mandat. Ho diu l'últim sondeig de Reuters Ipsos, que apunta que només un de cada tres ciutadans dels Estats Units aprova la gestió del president. També revela que el 80% dels nord-americans creuen que la guerra contra l'Iran va per llarg i que només un 16% pensen que es pot acabar d'aquí un parell de setmanes. L'Ajuntament de Castellaro, Platja d'Aro i Sagaró està construint un nou dipòsit d'aigua de 5.000 metres cúbics. Això li permetrà garantir el proveïment. No ve de recórrer a l'aigua de municipis veïns com Sant Feliu de Guíxols i està més preparat davant de futurs episodis de sequera. I el Festival de Cap Roig acomiada amb un concert de Miguel Ríos. El roquer granadí anuncia que el músic barceloní Manolo García l'acompanyarà a l'escenari de Calella de Palafrugell, al Baix Empordà.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Rodri passarà aquest matí la revisió mèdica amb el Barça abans de firmar amb el club blaugrana per 4 temporades. El Barça vol presentar avui mateix el migcampista madrileny. També és nou jugador blaugrana, Cancelo. Empat a 0 del Sabadell en la seva tornada a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats van fallar un penal a la primera part. I al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina juga a les 2 del migdia contra Austràlia, mentre que l'equip femení s'enfrontarà a 8:15 del vespre a Bèlgica.
0: Avui tornarà a ser un dia assolellat amb calor intensa i xafegó a la costa. Tramuntana a l'Empordà i mestral a l'Ebre al matí, que s'encalmarà a la tarda. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus de temperatura.
4: Trescat Info.
0: 8:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem 19 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El govern espanyol obrirà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que encara dormen a la intempèrie. Al president ceutí se li acaba la paciència i amenaça de portar el govern de Pedro Sánchez a la justícia si en un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants. Madrid, Paula Brujats.
5: La crisi migratòria tensa encara més les relacions entre el govern espanyol i el Partit Popular, i el president de Ceuta amenaça amb escalar la crisi als tribunals. Juan Jesús Vives, del PP, culpa el govern espanyol de falta de mitjans, d'inacció, i els posa deures. La ministra de Migracions, Elma Saiz, es defensa.
6: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas sean devueltas a Marruecos.
7: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
5: Però les explicacions de Saiz no convencen a Vives, i la direcció del PP també l'anima a portar el govern espanyol als tribunals. Cuca Gamarra.
8: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están
2: Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Ibas para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
5: I Vox ja posa pressa al PP i reclama a Vives que faci el pas d'anar als tribunals.
0: La ministra de Joventut i Infància, Cira, ha reconunciat que també passarà pel Congrés la setmana que ve per donar explicacions sobre la crisi. Rego s'assume a la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i a la de Sanitat, Mònica García, que també ho han anunciat aquest dilluns, i amb elles ja són 7 els ministres que compareixeran per primera vegada la setmana que ve per donar explicacions sobre aquesta qüestió. Doncs bé, part de la població de Ceuta desaprova la instal·lació d'aquests 4 espais temporals d'acollida a la ciutat. Els veïns asseguren que ells, dins de les seves circumstàncies, també estan arribant al límit i que l'economia local se n'està ressentint. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
8: El sentiment d'angoixa i incertesa és generalitzat entre els ceutins. Veuen que la solució no arribarà a curt termini i se senten abandonats per les administracions. La presència de milers d'immigrants deambulant pels carrers i ocupant diverses platges no els transmet seguretat.
9: Ya me han quitado bastante porque muchas tardes nos gusta dar un paseíto, tomarnos algo, pero ya eso no da porque una vive en una punta, otra vive en otra y tengo que subir toda la calle relandando. Me da un poco de yuyu.
10: Quedarnos sin feria, quedarnos sin playa, sin monte. No poder disfrutar de los ocios que hay aquí en Ceuta, que son muy bonitos.
11: Yo tengo una niña de 20 años y no puede salir si va para acompañar de su padre.
8: A més, els comerciants de Ceuta asseguren que 19 dies després de l'inici de la crisi, els seus negocis ho estan començant a notar. Sentim en Francisco, taxista, i la Mar Botiguera.
12: La gente se encueva y se mete en su casa. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa. Iban al campo, pues ya no van al campo.
13: Ha costado muchísimo que Ceuta tuviera turismo y ahora no lo van a fastidiar otra vez.
8: I temen que les mobilitzacions que han començat a convocar alguns immigrants per reivindicar l'asil puguin descontrolar-se.
14: Asilo, asilo, asilo, asilo, asilo.
8: A la platja del Trampolín les protestes ja són diàries i fins i tot n'hi ha que han començat una vaga de fam. Asseguren que prefereixen morir abans que tornar als seus països d'origen.
15: Quiero vivir bien. Ay, en Marruecos no hay ni estudiar bien, ni hospitales, ni nada.
16: Marroc, no trabajo nada. L'agua.
17: Mis amigos no quieren comida, no quieren bebida hasta asilo, hasta la muerte, por ejemplo, porque no queremos volver a Marruecos.
8: Una situació que contrasta amb la de la frontera, on aquests últims dies no hi ha hagut més incidents.
0: 8 i pràcticament 8 minuts.
4: 3CAT Info.
0: Cambrils farà un homenatge avui a la víctima mortal del 17 al municipi. Ahir es van fer actes d'homenatge a Barcelona i a Ripoll. Era la localitat on vivien els terroristes que ahir va fer 9 anys van atemptar a Barcelona, Cambrils, i van provocar 16 morts i més d'un centenar de ferits. L'alcalde a la plaça Sant Jaume de la capital catalana va servir per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats jihadistes i de les víctimes. Així ho expressava l'escriptora Fàtima Shaheb.
18: Que la memòria de les víctimes continuï interpel·lant-nos i recordant-nos la importància de la vida, de la convivència i del respecte.
0: Familiars i associacions van criticar la lentitud política en la reparació de les víctimes. Al final de l'acte es van viure moments de tensió quan representants de Vox es van encarar amb un grup de manifestants que els estaven escridassant. Canviem de qüestió. Aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un festiu coincideix en un dia de descans? Ens l'han de tornar? Els festius que cauen en diumenge ja es canvien generalment els dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Al maig, l'Audiència Nacional Espanyola va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal, dissabte i diumenge, a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu cau en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara. Òscar Rius, secretari de Política Sindical de la UGT.
19: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem. Doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí legalment.
0: Els dies de descans i els festius són drets diferents. S'han de poder gaudir els dos i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, s'ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però atenció, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja preveuen aquesta situació i les empreses ho tenen present quan organitzen el calendari anual. Els advocats laboralistes coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i també la jornada anual. Les dues noves oficines d'atenció de la Generalitat que donen servei a la ciutadania per internet i apropant-se als pobles, han permès fer prop de 5.000 tràmits als ciutadans. A l'oficina virtual, que acumula 3.500 tràmits des de l'octubre, els tècnics acompanyen els ciutadans mitjançant una videotrucada pactada amb cita prèvia. Si el sol·licitant ho vol, els mateixos agents poden acabar el tràmit en nom seu. Més de la meitat de gestions corresponen a les tramitacions del registre de parelles estables. Per la seva banda, l'oficina mòbil funciona gràcies a 5 furgonetes que van un cop al mes a algun dels 200 municipis escollits i ha tramitat més de 1.100 gestions des del mes d'abril. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
20: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
0: Ara el govern vol reforçar els punts de l'oficina mòbil on hi ha més demanda i ampliar la quarantena de tràmits que es poden fer en línia des de l'oficina virtual. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un informe elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció dels riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja, recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
21: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran, en la majoria de casos, derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen actualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
0: El Centre Internacional d'Investigació sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Obrim crònica internacional. Benjamin Netanyahu s'enroca i insisteix que Israel no es retirarà de Gaza fins que Hamas es desarmi completament. Aquest és el missatge que ha fet arribar la delegació de Washington amb què es va reunir ahir i que encapçalava Jared Kushner, el gendre de Donald Trump. L'objectiu dels Estats Units era que Tel Aviv acceptés el full de ruta previst en el pla de pau que Washington va firmar amb Hamas, però Netanyahu té eleccions a l'octubre i no vol fer concessions pensant en els seus votants. Tot i això, Kushner creu que el pla de pau s'acabarà complint. Declaracions a Fox News.
22: Pot ser que aviat tinguem progressos en l'acord, però necessitem la cooperació de les dues parts. Esperem que sigui així. En aquesta reunió hem treballat per aconseguir-ho.
0: Durant la trobada d'ahir es va aprovar la creació d'un grup de treball per la desmilitarització de Gaza. Israel, però, se segueix guardant el dret d'atacar la franja quan ho consideri oportú. I mentrestant, Donald Trump amenaça de bombardejar Oman. Diu que ho farà si el país ara posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret Hormuz. El president nord-americà avisa que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van donar per arribar a un acord de pau definitiu després de la firma del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. El seu enviat especial, Jared Kushner, ha explicat que les negociacions amb l'Iran van en la bona direcció.
23: The conversations between the US government and different areas of the Iranian government.
22: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses i això pot ser molt útil. No es poden fer tractes si les parts no s'entenen. S'han d'intercanviar punts de vista i la implicació dels iranians és molt gran, cosa que és molt positiva. El president Trump serà pacient. No es vol precipitar a un acord qualsevol. Vol un bon acord.
0: Justament els conflictes internacionals passen factura la popularitat del president nord-americà que s'enfonsa fins als nivells més baixos del seu primer mandat, segons l'últim sondeig de Reuters Ipsos. D'acord amb l'enquesta, només un de cada tres ciutadans dels Estats Units aprova la gestió del president. Això són dos punts menys que el 35% de suport que tenia en l'anterior sondeig del mes de juliol. L'enquesta també revela que el 80% dels nord-americans creuen que la guerra contra l'Iran va per llarg, mentre que només un 16% pensen que es pot acabar en un parell de setmanes. Un quart de nou del matí, fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica. Actualitzem dades en connexió amb el nostre equip viari. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Pel que fa a les carreteres, de moment poques complicacions, però hi ha una nova incidència, un accident a l'autopista AP7 a l'altura de Sant Gregori, al Gironès, en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona, que talla un carril i provoca, de moment, retencions puntuals. També aturades curtes a Barcelona, la ronda de l'Entreort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per les obres que tallen un carril a l'altura de la Vall d'Hebron en tots dos sentits. D'altra banda, cal circular amb precaució a l'autovia A2 entre Montmaneu i Ribera d'Ondara perquè hi ha boira densa que afecta la visibilitat en aquest tram. I el transport públic, recordem que els trens de l'R2 Sud de Rodalies i també els trens regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15 i R16, circulen amb retards de 20 minuts i és que hi ha una incidència a la infraestructura a l'estació de Cunit. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
3: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
6: Avui tornarà a ser un dia assolellat i calorós, un dia amb ambient d'estiu i de temperatures que tornaran potser a fregar els 40 graus en alguns punts de les comarques de Ponent o les Terres de l'Ebre i que estaran en conjunt per sobre dels 30, 35, 36 graus en molts indrets del país. Un dia de sol, però amb algunes nuvolades aquestes primeres hores del matí que són presents a les comarques de Barcelona i Girona, poden deixar alguna goteta, alguna petita roïna en algun punt de l'interior de les comarques de Barcelona. I després, de cara al vespre, un altre cop en aquesta mateixa zona podria tornar a caure alguna roïna, alguna petita goteta, res d'importància. A partir de demà, però, la inestabilitat comença a augmentar. Demà serà un dia un altre cop assolellat, un altre cop amb nuvolades a la tarda, que creixeran, en aquest cas, cap a les comarques de Ponent, cap a l'Alt Pirineu, fins i tot amb algun ruixat de cara a la tarda vespre en aquesta zona, també cap a l'Aran, i temperatures que es mantindran altes encara. Serà el moment de màxim d'aquesta setmana, i per tant demà un altre cop es podrien superar els 40 graus en alguns punts de les comarques de Ponent o les Terres de l'Ebre. A partir, però, de demà passat, la situació canvia. A partir de dijous, divendres i fins i tot dissabte i diumenge, els ruixats, les tornades, guanyaran terreny, localment podrien ser intenses i, sobretot, arribarà també aire una miqueta més fresquet que farà que les temperatures de cara al cap de setmana es normalitzin.
3: Tresca Info.
7: Què et passa?
24: Que no em tanca la maleta.
7: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
24: Bé, si trec uns quants banyadors...
7: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
25: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
26: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Tresca Info.
0: Més coses, l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, al Baix Empordà, estan construint un dipòsit d'aigua de fins a 5.000 metres cúbics d'emmagatzament. Això suposarà que el poble serà autosuficient i estarà preparat per a més episodis de sequera. Girona, Laia Claret.
27: El nucli de S'Agaró ara mateix s'abasteix amb aigua que l'Ajuntament compra a Sant Feliu de Guíxols. Pel poble hi ha uns dipòsits que actualment s'omplen amb aigua de pous i dels embassaments, però aquesta aigua no arriba al nucli de S'Agaró. El motiu l'explica l'alcalde Maurici Jiménez.
28: Hi ha una part de municipi que no té servei propi perquè no tenim dipòsit que per gravetat pugui arribar a S'Agaró. Val? Doncs aquest dipòsit, que serà de 5.000 metres cúbics, per pressió i gravetat arribarà fins a S'Agaró. Òbviament, dipòsit més canalització.
27: Un cop enllestit, el suposarà estalviar-se la despesa de compra d'aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi, segons Jiménez.
28: Ens ha de permetre dues coses importantíssimes. Una, desconnectar S'Agaró de la xarxa de Sant Feliu. Ara comprem aigua de Sant Feliu, deixarem de comprar-la, i això representarà un estalvi en compra d'aigua. I segon, que en el cas de que l'aigua del consorci, per tant, dels embassaments, deixés d'arribar, aquest dipòsit ens dona coll per 3 dies per poder tenir tot el poble amb aigua.
27: S'han invertit 5 milions d'euros en el dipòsit i 2,5 milions en la canalització de l'aigua. La intenció, segons l'alcalde, és que estigui tot operatiu d'aquí un any i mig.
0: La Seu d'Urgell reclama la reobertura de l'oficina de la Seguretat Social a la ciutat, tancada per falta de personal des de fa ja setmanes. Denuncien que els usuaris han d'anar a llocs com Lleida o Balaguer, que això dificulta molt qualsevol tràmit. La Seu, Joaquim Albalaté.
29: Fa setmanes que l'oficina està tancada i que els usuaris no hi poden fer cap tràmit, i això fa que s'hagin de desplaçar a Lleida, Balaguer o Puigcerdà. L'Ajuntament de la Seu denuncia que aquesta situació és inassumible per a un territori ja prou allunyat dels serveis essencials i amb mancances de transport públic. Joan Barrera és l'alcalde.
30: El que reivindiquem és que una oficina de la importància de les
2: Seguretat Social per tots els tràmits que s'hi fan. Tenim greus problemes de derivacions de persones que han d'anar a Tremp, a Balaguer, per poder fer els seus tràmits urgents. Per tant, el que nosaltres demanem és que l'Estat garanteixi l'obertura d'aquesta oficina, que per nosaltres és molt important tenir en compte la manca de transport públic també.
29: Són uns problemes, segons el consistori, que també es donen en altres oficines públiques com la de Treball. Fonts de la subdelegació del govern a Lleida expliquen que s'està treballant per poder reobrir l'oficina de la Seguretat Social i que s'estan fent els passos per cobrir una de les dues places de l'oficina de la Seu, mentre que l'altra persona que hi treballa actualment està de baixa.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Avui fa 90 anys a l'assassinat de Federico García Lorca i la seva obra continua sent vigent. Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassinar, a Alfacar. Marc Ruiz.
5: Silencio.
9: Federico García Lorca va ser un dels autors més importants de la generació del 27. Va escriure poemaris tan coneguts com Poeta en Nueva York o Romancero Gitano i obres de teatre com Bodas de Sangre, Yerma o La Casa de Bernarda Alba, considerades cims del teatre espanyol. El 18 d'agost de 1936, els feixistes sublevats el van assassinar pel seu ideari d'esquerres i per ser obertament homosexual. 9 dècades després de l'assassinat de Lorca, encara no s'ha trobat el seu cadàver. L'hispanista Ian Gibson acaba de publicar el llibre No me encontraron, dedicat a la recerca infructuosa de les restes del poeta i dramaturg andalús. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio defensava la importància de recuperar les seves restes.
10: Lorca és un desaparecido y representa a todos los desaparecidos del franquismo, que son 115.000 cadáveres todavía en cunetas y en fosas comunes y en pozos, tal. Esto es vergonzoso, ¿eh? Después de Camboya, España es el país que más asesinados tiene allí, como perros tirados a un barranco.
9: Per a Gibson, a més, la rellevància de la seva obra és universal.
10: Toda la obra de Lorca gira en torno a los que no pueden vivir su vida. Por eso hay empatía. Es un fenómeno mundial, porque ser poeta y a la vez dramaturgo como él era realmente el Shakespeare español, y lo matan y saben lo que hacen.
9: Les seves obres de teatre continuen atrapant el públic i els creadors, tant de teatre com de cinema. La companyia La Perla 29, per exemple, prepara la representació de La Casa de Bernarda Alba per l'any que ve, i al setembre s'estrenarà la pel·lícula La Bola Negra, dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en una obra que Federico García Lorca va deixar inacabada.

0: porque realidad.
1: El rocker Miquel Ríos tanca avui el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, i ha anunciat que ho farà acompanyat d'un artista convidat, Manolo García. Ens explica des de Girona la Núria Peraire.
2: Amb 82 anys i 65 anys de carrera, Miguel Ríos arriba a Cap Roig per interpretar clàssics com Santa Lucía i Bienvenidos, però també les cançons del seu darrer àlbum, El Último Vals, un disc on repassa diferents etapes de la seva vida. Manolo García l'acompanyarà i torna així a un escenari tot just després d'haver acabat la gira de retorn de L'Último de la Fila. El Festival de Cap Roig tancarà amb ells aquesta edició 26, en la que també hi han passat Miqui Núñez, 30 UFAM, Luz Casal, Malú i artistes internacionals com Mica i Brian Adams, una programació que ha permès arribar a diferents públics.
1: I el Festival Cinema de Santander atorgarà el Far d'Or de la desena edició al cineasta Albert Serra. Ho faran reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons la directora del certamen, Julia Olmo. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització destaca que des que va debutar a Honor de Cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules

0: A més, ningú t'ho explicarà millor.
1: Esports.
2: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Aquest matí Rodri passa la revisió mèdica abans d'afirmar com a nou jugador del Barça per les quatre pròximes temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja tenen un principi d'acord per al traspàs del jugador i avui s'han d'acabar de tancar totes les gestions amb el club anglès. El migcampista madrileny va aterrar al vespre a Barcelona amb una idea ben clara.
4: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: Rodrigo Hernández Cascante va néixer a Madrid fa 30 anys. És un migcampista alt, fa 1,90, i ha jugat els últims 7 anys amb el City de Guardiola, on ha guanyat 4 lligues i una Champions, entre altres títols. Va ser pilota d'or el 2024 i ha estat el millor jugador de l'últim Mundial que ha guanyat amb la selecció espanyola, amb qui també va aconseguir l'Eurocopa. El Barça vol presentar Rodri avui mateix i que ja demà pugui ser a la presentació de l'equip amb l'afició al Gamper. Per cert, Fermín López deixa lliure el dorsal 16, que és el que porta habitualment Rodri. El migcampista andalús durà ara el dorsal 7, que tenia Ferran Torres. També s'incorpora avui al Barça el lateral Joao Cancelo, que arriba lliure després de desvincular-se de l'Al-Hilal saudita. El portuguès firmarà un contracte per 3 temporades. I el Barça ha fet oficial la sortida de Jofre Torrents a l'Àjax, tot i que els blaugranes es reserven una opció de recompra i un 50% d'una futura venda del jugador. Tot això abans que demà es disputi el trofeu Joan Gamper, que enfrontarà el Barça amb l'Al-Ahli egipci a les 8 del vespre. Primer punt pel Sabadell a la segona divisió de futbol. Empat a 0 ahir al camp de l'Sporting de Gijón. Ramani va fallar un penal al minut 12 de la primera part i a la segona els vallesans es van encomanar al porter Diego Foli per mantenir la porteria a 0. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, valorava l'actuació de l'equip.
5: Penso que hem de créixer a marxes forçades perquè la competició no espera, que hem de garantir aquesta competitivitat i, com deia, fent partits com el d'avui en una plaça molt important a la categoria, amb un equip amb grandíssimes aspiracions, amb la primera divisió com a objectiu, doncs l'equip ha estat capaç.
3: També ahir a Primera Deportivo i ells van empatar un a Riazor, gol d'Aubameyang amb els gallecs i Marc Aguado per l'Elx. A segona també ahir victòria de l'Almeria 3-0 contra l'Eldenc. I encara en futbol, Sergio Busquets torna al Barça com a assistent del segon equip, al Barça Atlètic. El de Badia del Vallès treballarà amb Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. I al Barça femení, Clara Serra Jordi estarà un mes i mig de baixa per la fractura al radi del braç dret que s'ha fet amb la selecció espanyola sub-20. La migcampista de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador.
1: 3CAT Info.
3: Al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i Països Baixos, la selecció espanyola masculina, amb majoria de catalans, s'enfronta avui a les 2 de la tarda contra Austràlia. Sentim el jugador Marc Requesens.
6: Jo crec que serà molt important tenir molt la bola, tenir sempre controlat l'estructura defensiva i jo crec que no cometre errors tontos que ens puguin perjudicar. Jo crec que seran les claus del partit.
3: La selecció espanyola femenina, també en majoria catalana, jugarà a quarts de 9 del vespre contra Bèlgica. Ara sentim Marta Segú, jugadora de l'equip espanyol.
7: Aviam, Bèlgica diria que és el top 3 mundial. A més és l'anfitriona, en el nostre cas, i serà un partit superexigent. Estic convençuda que aniran a apretar, perquè a nosaltres, si ens deixes espais, et fem molt mal i no crec que ens vulguin deixar aquests espais.
3: Vuitena medalla mundial per al regatista de 4,70 Jordi Xammar, acompanyat de la balear Marta Cardona. Xammar va guanyar el bronze al Mundial de Vela del Japó. En parlava el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: 9 anys seguits estan al podi d'un Mundial, doncs és una cosa que, bueno, la veritat és que potser ni ho hagués imaginat mai, així que molt contents i amb ganes d'anar pel següent.
3: I avui es disputa el 36è torneig Ciutat de Granollers d'handbol. A les 6 de la tarda l'equip femení s'enfrontarà al Zúrich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Thun.
2: Dos quarts de 9 del matí, cop d'ull al trànsit. Mariluz, bon dia. No la tenim a punt en aquests moments, la recuperarem d'aquí a un

0: una estona. Notícies destacades a aquesta hora. El govern espanyol obrirà 4 nous espais a Ceuta per acollir 1.500 persones que encara dormen a la intempèrie 20 dies després de l'entrada massiva de migrants, una mesura que la majoria de la població de la ciutat autònoma rebutja. Cambrils farà un homenatge avui a la víctima mortal del 17 al municipi. Ahir es van fer els actes d'homenatge a Barcelona i a Ripoll, la localitat on vivien els terroristes. Familiars i associacions critiquen la lentitud política en la reparació de les víctimes. I sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com per exemple aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional Espanyola va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. Qüestions destacades d'aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que Rússia castigui el número 2 del principal partit pacifista i a Blaka amb 11 anys de presó per demanar que s'acabi la guerra i manté el veto a aquesta formació per les properes eleccions legislatives. Aquesta matinada Rússia ha batut 180 drons a la regió de Moscou i en total n'ha detectat fins a 620 que es dirigien cap a la capital russa. I el poble de Viu de Llevat, a l'Alta Ribagorça, torna a tenir el pergamí que constata que la seva església és la més antiga d'entre els grans temples romànics de la comarca. En Esports Montse, què destaquem?
1: Rodri, que passarà aquest matí la revisió mèdica i el podríem presentar avui mateix com a nou jugador del Barça. També és nou blaugrana. Cancelo, empat a 0 del Sabadell en el retorn a la segona divisió de futbol al camp de l'Sporting de Gijón.
0: Avui, dimarts 18 d'agost, tornarà a ser un dia assolellat amb calor intensa i xafegó a la costa. Tramuntant a l'Empordà i mestral a l'Ebre al matí, que s'encalmarà a la tarda. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus de temperatura. Dos quarts de nou i dos minuts, 19 dies després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol obrirà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que encara dormen a la intempèrie. Al president ceutí del Partit Popular se li acaba la paciència i amenaça de portar el govern de Pedro Sánchez a la justícia si en un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants. Madrid, Paula Bruixats.
2: La crisi migratòria tensa encara més les relacions entre el govern espanyol i el Partit Popular i el president de Ceuta amenaça amb escalar la crisi als tribunals. Juan Jesús Vives, del PP, culpa el govern espanyol de falta de mitjans, d'inacció i els posa deures. La ministra de Migracions, Elma Saiz, es defensa.
3: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas sean devueltas a Marruecos.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
2: Però les explicacions de Saiz no convencen a Vives i la direcció del PP també l'anima a portar el govern espanyol als tribunals. Cuca Gamarra.
5: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
2: I Vox ja posa pressa al PP i reclama a Vives que faci el pas d'anar als tribunals.
0: Part de la població de Ceuta desaprova la instal·lació d'aquests 4 espais temporals d'acollida a la ciutat. Els veïns asseguren que ells, dins de les seves circumstàncies, també estan arribant al límit i que l'economia local se n'està ressentint. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
6: El sentiment d'angoixa i incertesa és generalitzat entre els ceutins. Veuen que la solució no arribarà a curt termini i se senten abandonats per les administracions. La presència de milers d'immigrants deambulant pels carrers i ocupant diverses platges no els transmet seguretat.
7: Ya me han quitado bastante porque muchas tardes nos gusta dar un paseíto, tomarnos algo, pero ya eso no da porque una vive en una punta, otra vive en otra y tengo que subir toda la calle relandando. Me da un poco de yuyu.
8: Quedarnos sin feria, quedarnos sin playa, sin monte. No poder disfrutar de los ocios que hay aquí en Ceuta, que son muy bonitos.
9: Yo tengo una niña de 20 años y no puede salir, si va para acompañar de su padre.
6: A més, els comerciants de Ceuta asseguren que 19 dies després de l'inici de la crisi, els seus negocis ho estan començant a notar. Sentim en Francisco, taxista, i la Mar Botiguera.
10: La gente se encueva y se mete en su casa. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa. Iban al campo, pues ya no van al campo.
11: Ha costado muchísimo que Ceuta tuviera turismo y ahora no lo van a fastidiar otra vez.
6: I temen que les mobilitzacions que han començat a convocar alguns immigrants per reivindicar l'asil puguin descontrolar-se. Asilo, asilo, asilo, asilo, asilo. A la platja del Trampolín, les protestes ja són diàries i fins i tot n'hi ha que han començat una vaga de fam. Asseguren que prefereixen morir abans que tornar als seus països d'origen.
12: Quiero vivir bien. Ay, en Marruecos no hay ni estudiar bien, ni hospitales, ni nada.
13: Marroc, no trabajo nada. L'agua.
14: Mis amigos no quieren comida, no quieren bebida hasta asilo, hasta la muerte, por ejemplo, porque no queremos volver a Marruecos.
6: Una situació que contrasta amb la de la frontera, on aquests últims dies no hi ha hagut més incidents.
0: De fet, Ceuta i Melilla relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Això segons les xifres oficials que no compten l'entrada massiva a Ceuta d'aquest estiu. Des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és gairebé el triple que l'any passat. A Melilla n'hi han arribat prop de 550, quan fa un any n'hi van arribar 166. Les Canàries, en canvi, han rebut un 60% menys de migrants, 4.800 persones, en comparació amb les gairebé 12.000 de fa un any. A les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025.
15: 3CAT Info.
0: Cambrils farà avui un homenatge a la víctima mortal del 17 al municipi. Ahir es van fer actes d'homenatge a Barcelona i a Ripoll, que és la localitat on vivien els terroristes que ahir va fer 9 anys van atemptar a Barcelona i Cambrils i van provocar 16 morts i més d'un centenar de ferits. L'acte a la plaça Sant Jaume de la capital catalana va servir per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats jihadistes i també de les víctimes. Així ho expressava l'escriptora Fàtima Sahef.
16: Que la memòria de les víctimes continuï interpel·lant-nos i recordant-nos la importància de la vida, de la convivència i del respecte.
0: Familiars i associacions van criticar la lentitud política en la reparació de les víctimes. Al final de l'acte es van viure moments de tensió quan representants de Vox es van encarar amb un grup de manifestants que els estaven escridassant. 2:15 de 9.
15: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El cas Leire reapareix en ple mes d'agost, tot i ser mes de vacances als tribunals. Avui està citat a l'Audiència Nacional Espanyola l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, i ha d'anar a verificar la còpia que la policia va fer del seu telèfon mòbil i que el vincula amb la trama. Serrano està imputat per col·laborar amb la suposada xarxa de l'exmilitant socialista Leire Díez per boicotejar causes judicials contra l'entorn de Sánchez i manipular contractes públics. Serrano, que també va ser president de Correus, nega cap vincle amb la trama i denuncia que la policia li va clonar el telèfon quan ni tan sols estava imputat. Més coses. Què passa si un festiu coincideix en un dia de descans? Ens l'han de tornar? Aquesta és una pregunta que es va fer molta gent dissabte passat 15 d'agost. I és que els festius que cauen en diumenge ja es canvien generalment als dilluns, però fins ara quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Ens ho explica la Gemma Sagrera.
17: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
18: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. S'ha de demanar que sigui extensible a tothom. Dos sentències de l'Audiència Nacional, de la Sala Social, i una sentència del Suprem i una sentència del Tribunal Superior, no? Doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí legalment.
17: El més important és entendre que els dies de descans i els festius són drets diferents, s'han de poder gaudir els dos i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquests casos. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
19: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que cau en dissabte.
17: Per tant, encara que nosaltres descansem els caps de setmana i aquest any el 15 d'agost hagi caigut en dissabte, no hem de pensar que l'empresa ens deu obligatòriament un dia extra de festa. És molt probable que aquestes hores ja estiguin incloses d'alguna manera en la nostra jornada laboral anual. Els advocats coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
0: 5 minuts per 3 quarts de 9, la Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats i, un cop detectats, contactar amb els seus propietaris perquè els lloguin. El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que el tema no s'havia abordat massa i que ara podran aclarir el panorama als ajuntaments gràcies a la intel·ligència artificial. Són declaracions a TV3.
20: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament, escolta, d'aquí en tindràs segurament 22. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
0: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits estigui enllestit l'any que ve. Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes. Són dades d'un estudi del Servei d'Emergències Mèdiques en què s'han analitzat gairebé 700 casos de mort cardíaca sobtada. Aquesta patologia es dona quan es para el cor de sobte en persones sanes i relativament joves d'uns 66 anys d'edat de mitjana a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. L'investigador principal del SEM, el doctor Josep Alesi, n'explica les causes més comunes.
21: Que és l'infart agut de miocardi i després l'enfermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat, i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
0: La investigació també conclou que les causes en dones i en homes són molt diferents.
21: Més enfermetats psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
0: Cada any la mort sobtada causa unes 2.800 defuncions.
15: A 3CAT Info.
22: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
15: Insostenibles.
23: Jo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
15: El retrat d'un planeta en crisi.
24: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
25: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
15: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Rússia castiga el número 2 del principal partit pacifista i habla que amb 11 anys de presó per demanar que s'acabi la guerra i manté el veto aquesta formació per les properes eleccions legislatives. Entre les dades des de Moscou, la nostra corresponsal, la Cristina Solías.
26: El delicte del vicepresident de Yablaka, Liev Schlossberg, ha estat reclamar un alto el foc en un debat i criticar Vladimir Putin. A més, el Suprem també ha ratificat la decisió d'excloure la candidatura de la formació de les llistes electorals. El seu president, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
27: Han exclòs Yablaka de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
26: Yablaka s'havia disparat a les enquestes i Putin ha tingut por que les eleccions es convertissin en un plebiscit sobre la guerra. Per ell, tots els que s'oposen al conflicte són traïdors.
0: Mentrestant, aquesta matinada Rússia ha batut 180 drons a la regió de Moscou i en total n'ha detectat fins a 620 que es dirigien a la capital russa. Ho ha denunciat l'alcalde de la capital en un missatge a Telegram. Un dels drons ha impactat contra un magatzem de l'empresa russa de comerç electrònic Wilberries, a prop de Moscou, i ha provocat un incendi que s'ha pogut extingir. Segons el governador regional, els aparells també han provocat destrosses en cases particulars, blocs de pisos, botigues i una central elèctrica, i han deixat almenys 3 ferits. I pel que fa a Venezuela, l'últim balanç oficial eleva a més de 6.400 el nombre de morts en el doble terratrèmol. Són concretament 6.438 víctimes, 137 més que el balanç anterior. Segons les xifres oficials, als hospitals de la zona també han atès més de 86.000 persones després de la catàstrofe. L'executiu veneçolà no aporta dades sobre la quantitat de persones que continuen desaparegudes, tot i que diverses iniciatives ciutadanes per buscar-los apunten a més de 40.000. D'altra banda, el Banc Mundial ha xifrat en 19.600 milions de dòlars els danys directes provocats per aquests dos sismes. Hem arribat així a 9:15 del matí. Nova connexió amb l'equip diari per saber com estan les coses a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs encara en general força tranquil·les. Hi ha un carril tallat a l'autopista AP7 a l'altura de Sant Gregori, al Gironès, en sentit sud, en direcció a Barcelona, a causa d'un accident. També a l'autopista AP7, també complicacions, un altre carril tallat a l'altura d'Aiguaviva, en aquest cas en sentit nord, en direcció Girona, a causa d'un vehicle avariat. En cap dels dos casos no provoquen retencions. I sí que hi ha una petita cua que es manté des de primera hora a la ronda a dalt a Barcelona, entre Horta i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, i ara també lentitud a l'altura de Vallcarca, en sentit Besòs, perquè recordem que s'hi estan fent les obres de cobertura que tallen el carril de la dreta a banda i banda. A la resta de carreteres i autopistes catalanes, de moment, tranquil·litat, i el transport públic, els trens de les línies R2 Sud de Rodalies i regionals del Corredor Sud, R13, 14, R15 i R16, circulen amb retards de 20 minuts perquè hi ha una incidència a la infraestructura de DIF que afecta l'estació de Cunit. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
15: El temps.
0: Tomàs Molina.
2: Avui tornarà a ser un dia calorós, un altre cop amb màximes que podrien tornar a fregar els 40 graus, especialment a les comarques del Pla de Lleida o les Terres de l'Ebre. Un dia també de sol en conjunt a la major part del país, tot i que aquestes primeres hores del matí, amb alguns núvols baixos que afecten sobretot les comarques de l'interior de Girona, al nord de Barcelona, fins i tot amb alguna goteta que ha caigut en aquests punts, s'aniran trencant aquests núvols, s'imposarà el sol a migdia, i després de la tarda vespre creixeran algunes nuvolades al Pirineu, però també un altre cop en alguns punts de l'interior, i no descartar portaríem un altre cop alguna petita goteta, alguna petita roïna en alguns punts. Un dia de temperatures altes, ja ho diem. De cara a demà, un dia amb una mica més d'inestabilitat. Demà canvia una mica la situació. Demà dimecres, al matí amb sol, alguns intervals en núvols en punts de la Costa Daurada, i a la tarda nuvolades que seran sobretot a les comarques de Ponent i el Pirineu, i fins i tot acabaran donant alguns ruixats, especialment cap a l'Alt Pirineu i també cap a l'Aran. La temperatura, malgrat tot, seguirà alta, amb màximes que podrien tornar a fregar els 40 graus. A partir de dijous, i també divendres, i fins i tot el cap de setmana, augmenta clarament la inestabilitat, amb ruixats, amb tronades, que podran guanyar intensitat, podran ser localment forts i acompanyats de calamars o de pedra, però també acompanyats de l'arribada d'aire una miqueta més fresquet, que farà que les temperatures de cara al cap de setmana es normalitzin per l'època de l'any.
0: L'incendi de les penyes de Riglos a Osca està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha cremat més de 17.000 hectàrees, però 8 dies després de l'inici, l'evolució és favorable. Ho explicava el director d'extinció de l'incendi, Francho Asso.
3: La major part de l'incendi la tenim estabilitzada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedan-nos por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Una finestra d'optimisme que ha fet que el govern aragonès es plantegi el retorn a casa del miler de veïns evacuats de 19 municipis. A tot això ja es va fer un minut de silenci en record del militar que va morir diumenge en un accident de camió al barranc de Tarés mentre participava en les tasques d'extinció. Els tres acompanyants que van quedar ferits ja van rebre ahir l'alta mèdica. Els Mossos han detingut un conductor de Mollerussa de 34 anys acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe i d'haver fugit sense avisar els serveis d'emergències. L'accident va ser diumenge al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia volcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, van comprovar que a l'interior hi havia una persona morta al seient del passatger davanter, però no hi van trobar el conductor. Quan van anar a casa seva, van veure que tenia ferides, suposadament de l'accident, i que anava begut. L'home va quedar detingut, acusat d'homicidi imprudent, per marxar del lloc sense alertar emergències i també per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys. Amb aquesta Ja són 86 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes. I els Mossos investiguen també les circumstàncies de la mort d'un home a Torrefarrera, al Segrià. Els bombers van localitzar i recuperar el seu cos en una sequera del municipi. El dispositiu de recerca s'havia activat després que es denunciés que havien trobat una bicicleta i una bossa abandonada amb un camí paral·lel al canal a la zona de la Font del Mostany. S'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hauria pogut caure a la séquia de manera accidental. I a Valldemossa, Mallorca, un turista estranger mort després que un autobús hagi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat el fanal que ha acabat a sobre d'un grup de persones que justament acabaven de baixar de l'autobús. La víctima mortal és un turista de 36 anys que ha mort a l'acte per l'impacte. També han acabat ferides la seva parella, una dona de 30 anys que ha tingut una crisi d'ansietat, i una dona de 42 i resident de Mallorca per un traumatisme toràcic. Els serveis d'emergència també han hagut d'atendre la conductora de l'autobús per un atac de pànic.

0: El poble de Viu de Llevat a l'Alta Ribagorça torna a tenir el pergamí que constata que la seva església és la més antiga d'entre els grans temples romànics de la comarca. Va estar amagat durant més de 800 anys i es va recuperar fa unes dècades. Ara se n'ha fet una reproducció que s'ha tornat a dipositar a l'església del poble. Ens ho explica des de Viu de Llevat a mateix la Noèlia Caselles.
1: L'any 1972, i de manera totalment fortuïta durant unes obres de manteniment, el rector de la parròquia i uns veïns del poble van trobar una joia sota l'altar. Era una lipsanoteca, que és una petita caixa de fusta que es col·locava a l'altar durant la consagració del temple en el període romànic. El contingut ens l'explica Montse Macià, que és delegada diocesana de Patrimoni Artístic i Cultural.
2: Un document notarial i litúrgic que, a banda de la data, diu també a qui pertanyen les relíquies que embolcalla la lipsanoteca, concretament a Sant Albí, i aquí es dedica l'església, a Santa Maria. I per descomptat també especifica qui fa l'acte de consagració, que és precisament el bisbe Ramon Guillem, bisbe de Roda.
1: Una informació important és la data de consagració, el 10 de desembre del 1108. Això vol dir que va ser la primera de les grans esglésies romàniques de la comarca.
2: Encara faltava uns quants anys, 15, doncs, que el bisbe Ramon consagrés les esglésies de Taüll, que van ser el 1123.
1: Per tant, quan el van trobar l'any 1972, aquell pergamí ja tenia gairebé 900 anys.
2: Mossèn, amb un altíssim sentit de la responsabilitat, la va guardar i la va dipositar al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, on des del 2007, la data d'inauguració de la seu del museu, forma part de l'exposició permanent, concretament de l'àmbit del romànic.
1: Ara se n'ha fet una reproducció que aquests dies, coincidint amb la Festa Major de Viu de Llevat, s'ha tornat a dipositar al seu lloc. Un testimoni del segle XII que constata la importància d'aquesta església desconeguda per a molts.
0: En marxa des d'ahir la 58a edició de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada, al Conflent. Els organitzadors han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estava en perill, en les properes edicions. Prada, Laura Bertran.
3: Cada any el pressupost de l'UCE és ajustat per oferir un programa d'activitats docents, polítiques i culturals. Després del crit d'alerta de fa unes setmanes, el president de l'equip rector, Jordi Casasses, agraeix la reacció del Departament de Recerca i Universitats.
4: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
3: En l'acte central d'avui, a l'UCI es recordarà Muriel Casals quan fa 10 anys de la seva mort, amb la participació de Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antich.
0: I una curiositat, el primer Ferrari totalment elèctric bat el rècord de preu en una subhasta. Un comprador anònim ha pagat 40 milions de dòlars, uns 34 milions d'euros, pel primer model del Ferrari Luxe sortit de la fàbrica de la marca italiana a Maranello, un vehicle batejat simbòlicament com a xassís zero. Mai abans s'havien pagat tants diners per un vehicle nou en una licitació. Els diners de la subhasta es destinaran íntegrament a la Fundació Ferrari per finançar projectes educatius. Les primeres versions produïdes del Luxe s'entregaran a finals d'any i costaran força menys, uns 550.000 euros. L'anunci del llançament del primer Ferrari, completament elèctric, ha generat molts dubtes entre els inversors que creuen que trenca amb una imatge associada a l'exclusivitat i l'esportivitat dels motors de combustió. Aleshores, el preu de les accions va caure, però la veritat és que sembla que el nou vehicle té bona acceptació i que Ferrari ja té venuts tots els vehicles d'aquest model que produirà al llarg de l'any que ve.
5: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
6: Hola, bon dia. Aquest matí Rodri passa la revisió mèdica abans d'afirmar com a nou jugador del Barça per les pròximes 4 temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja tenen un principi d'acord per al traspàs del jugador i avui s'han d'acabar de tancar totes les gestions amb el club anglès. El migcampista madrileny va aterrar ahir al vespre a Barcelona.
7: Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo Encantada de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí.
6: Rodrigo Hernández Cascante va néixer a Madrid fa 30 anys. És un migcampista alt, fa 1,90 m, i ha jugat els últims 7 anys amb el City de Guardiola, on ha guanyat 4 lligues i una Champions, entre altres títols. Va ser pilota d'or el 2024 i ha estat el millor jugador de l'últim Mundial que ha guanyat amb la selecció espanyola, amb qui també va guanyar l'Eurocopa. El Barça vol presentar Rodri avui mateix. Per cert, Fermín López deixa lliure el dorsal 16, que és el que porta habitualment Rodri, el migcampista andalús, durà ara el dorsal 7 que tenia Ferran Torres. També s'incorpora avui al Barça el lateral João Cancelo, que arriba lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. El portuguès firmarà un contracte per 3 temporades. I Jofre Torrens marxa traspassat a l'Ajax, tot i que el Barça reserva una opció de recompra i el 50% d'una futura venda del jugador. Tot això abans que demà es disputi el trofeu Joan Gamper, que enfrontarà el Barça amb l'Al-Ahly egipci a les 8 del vespre. Primer punt per al Sabadell a la segona divisió de futbol. Empat a 0 ahir al camp de l'Sporting de Gijón. Rahmani va fallar un penal al minut 12 de la primera part i a la segona els vallesans es van encomanar al porter Diego Fuoli per mantenir la porteria a 0. Sentim un dels jugadors del Sabadell, Edgar González.
5: Hem tingut el penal, hem tingut ocasions bastant clares i els hem limitat bastant a ells el seu joc. No, crec que ens hem trobat molt còmodes tots, en la pressió alta. Després, quan teníem pilota, hem proposat bastant també i estem contents amb el punt. És un molt bon punt de partida, però crec que podíem haver tret inclús la victòria.
6: També a segona, el Girona presenta aquest migdia el migcampista Unai Hernández, que torna al club 4 anys després. Hernández va marxar al Barça i després va fitxar per l'Al-Ittihad, d'on arriba ara el Girona. També ahir a primera, el Deportivo i l'Elx van empatar una a Riazor i amb gol d'Aubameyang per als gallecs i de Maraguado per a l'Elx. I a segona també ahir, victòria de l'Almeria 3-0 contra l'Eldenc. Encara en futbol, Sergio Busquets torna a Barça com a assistent del Barça Atlet. El de Badia del Vallès treballarà amb Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador, i a Barça femení Clara Serrajordi estarà un mes i mig de baixa per la fractura al radi del braç dret que s'ha fet amb la selecció espanyola sub-20. La migcampista Ballinàs del Vallès seguirà un tractament conservador.
8: Trescat Info.
6: El Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola masculina, amb majoria de catalans, s'enfronta avui a les 2 del migdia contra Austràlia. Sentim el jugador Marc Recasens.
9: Un rival fort on ens hi juguem molt, perquè amb el format d'aquest Mundial s'arrastren els punts cap al següent grup. És un equip molt, molt físic, que corren molt, on solen fer molt mal amb els contraatacs.
6: La selecció espanyola femenina, també en majoria catalana, jugarà a 8:15 del vespre contra Bèlgica. Vuitena medalla mundial per al regatista de 4,70, Jordi Xammà, acompanyat de la balear Marta Cardona, va guanyar el bronze al Mundial de Vela del Japó. En parlava el programa Toc Costa, Catalunya Ràdio.
10: La veritat és que sí, molt contents. Ha sigut una setmana a priori molt difícil, molt complicada, i poder treure una altra medalla en un Mundial. Òbviament volíem guanyar, però crec que és algo que també que s'ha de valorar, no? El difícil que és. Hi ha gent que passa tota una carrera esportiva i no aconsegueix una medalla en un Mundial, no? Així que, bueno, tenim que estar contents, disfrutar el moment.
6: Aquesta tarda es disputa el 36è torneig Ciutat de Granollers d'handbol. A les 6 de la tarda l'equip femení s'enfronta al Zúric i a les 8 el masculí juga contra el també equip suís Thun. Antonio Rama, tècnic del Granollers.
11: El partit, penso que és un partit d'entitat, un rival potent, un rival, doncs, que ja fa anys que els equips de la Lliga Suïssa, doncs, ho estan fent molt bé, i penso que serà sobretot molt físic.
6: I en bàsquet avui torna a la final Quitzanes Manresa amb els primers entrenaments i presentaran la iniciativa que ha permès al jove Martí Rauric viure 4 dies d'entrenament amb el primer equip.

0: Dimarts 18 d'agost del 2026. Enmig d'aquest compte enrere Festa Majorenc hi ha un assumpte que no agrada, no pateixin que no va de Festa Major, però sí de festa, al qual aquestes darreres hores hi podem afegir un nou testimoni en veu alta. Ahir, a través del seu perfil a xarxes socials, la Junta de l'Associació de Veïns de les Cases Noves va publicar un comunicat empès pels fets que varen succeir la nit del passat dissabte al Punt Lila, instal·lat a Barraques, dels quals els explicarem ahir els detalls que coneixien. Bé, el cas és que el comunicat dels veïns de les Cases Noves es refereix a uns fets succeïts la matinada del divendres 3 de juliol, quan ja recollien les barres. Fou aleshores, diu el comunicat, quan un home va agredir físicament a una de les persones organitzadores, proferint insults de caràcter homòfob. També va mostrar una actitud masclista, sexualitzant i intimidant a una noia, i els fets van acabar derivant en agressions verbals dirigides a quatre membres de l'organització, acompanyades d'una actitud violenta. Malgrat la ràpida actuació policial, l'agressor va fugir. En aquell moment, diu la nota de l'associació, vam decidir no fer-ho públic per, atenció, tristesa i por. Però els fets del Punt Lila de Barraques els han esperonat a fer-ho públic, quelcom que cal valorar i agrair. En uns moments els llegim el comunicat, en uns moments saludem Pol Vigó, perquè avui sí que ja podrem fer balanç de les barraques i està clar que caldrà reflexionar sobre situacions d'aquesta mena, encara que vinguin d'una sola persona dins d'un mar de bona gent.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Bé, a la cornisa de l'edifici del Banc Sabadell del Cap de la Vila ja està assegurada una reixa d'aquelles verdes que segurament vostès han vist en més d'una ocasió als balcons d'algunes cases, els balcons que estan en un estat precari, doncs la cornisa ja està assegurada i, per tant, tranquil·litat per aquests dies que venen i havent passat ja l'ensurt. I, per altra banda, tots aquells i aquelles que surtin a caminar molt al matí, estem a la setmana de Festa Major i durant la setmana de la Festa Major la parròquia queda il·luminada tota la nit. Per tant, si vostès són dels que surten de bon matí abans no despunta el dia, trobaran la parròquia il·luminada, el campanar il·luminat, la plaça de l'Ajuntament, que fa goig aquella hora tan tranquil·la amb la silueta de la parròquia il·luminada. És una setmana d'aquelles que no acostumen a passar en tot l'any, si no recordo malament, per Nadal també, però no acostuma a passar. Festa Major, Santa Tecla, festes assenyalades, la parròquia llueix il·luminada tota la nit. Avui que s'ha fet clar a les 6:35 i el sol ha sortit a les 7:05, el sol es pondrà a les 8:47 i es farà fosc a les 9:16. El dia s'escurçarà 2:27. Tindrem 13:42 de llum i 10:17 de foscor. Ara sí que podem dir allò de la Mare de Déu d'agost a les 7 dies fosc, perquè a les 9 és evident que es nota ja quan el dia s'acaba. El que els comentaven, en uns moments, en una estoneta, saludarem Pol Vigó, farem el balanç de Barraques amb el president de Barraques, ens centrarem en la qüestió musical i també en dos moments concrets, un que té a veure amb el que va passar amb el grup En Paranoia, que finalment no van actuar per una circumstància tècnica que no es va poder resoldre. Barraques va expressar les seves disculpes. El grup En Paranoia també, d'alguna manera, va apel·lar a una manca de professionalitat. Bé, veure què va passar amb tot això. I després tindríem aquesta derivada, que és important, del Punt Lila. Per bé que, com els dèiem, el Punt Lila ve gestionat per una empresa que ha aconseguit la licitació de l'Ajuntament. Òbviament, l'Ajuntament es fa responsable dels criteris d'actuació del Punt Lila i el Punt Lila estava a Barraques, per tant, a veure si en Pol Vigó també ens pot deixar la seva reflexió a l'entorn del que va passar. Saludarem també en aquesta primera hora de programa, més o menys cap a les 10 del matí, en Franco Mamini. En Franco és membre de l'equip de socorristes de les platges de Sitges. Bé, i ens anuncien per al proper 29 d'agost, és a dir, passada la Festa Major, però precisament per això en parlem abans, perquè després serà una miqueta més complicat, la tradicional entorxada. Els socorristes, d'alguna manera, tanquen la temporada amb una trobada de socorristes de tot arreu. Bé, doncs, El 29 d'agost tindrà lloc la 19a Entorxada de Sitges a la platja de la Ribera. Es reuniran més de 300 socorristes de tot el litoral de Catalunya, ve gent des de Roses, Aigua Blava, fins a la zona de Tarragona. Inclús a l'edició de l'any passat es va comptar amb participants de Madrid i Mallorca, per tant, un esdeveniment d'aquells importants per tancar la temporada, o com diuen ells mateixos, per donar la benvinguda als companys de professió que s'incorporen. O sigui que parlarem d'aquesta entorxada que tindrà lloc el dia 29 d'agost a la platja de la Ribera amb en Frank Comamini, i òbviament li demanarem també un balanç de com està anant aquesta temporada d'estiu. Segona hora de programa. Ell va començar a picar bastons que encara no s'havien celebrat les primeres eleccions democràtiques a Espanya el 15 de juny del 1977. Ell va començar a ballar bastons quan en Vicentet Ibáñez era alcalde de Sitges. No cal ni dir que de 50 anys enrere en avui han passat moltes coses. A Sitges, al món en general, a la vida de José González en particular i a la Festa Major també. A la segona hora de programa, aquest any, en José González, bastoner de la mitjana, celebra 50 anys picant bastons. 50. La setmana passada que parlàvem de tot plegat, dels anys i tot. Bé, 50 anys. Ei, cuidao. Bé, doncs, amb en José González parlarem, òbviament, d'aquesta trajectòria bastonera en què ha fet també de tot. Ha fet de mestre, de noves generacions de bastoners, continua ben ferma dins de la colla. A veure què ens explica en José. I a la tercera hora de programa, avui sí, que escoltarem el podcast de les cosidores de la Festa Major, aquest podcast produït per la Comissió de Festa Major, un podcast en el qual la Càtia Plana, l'autora del cartell, conversava amb l'Angelina Saleses, conversava amb la seva mare i amb la seva àvia, amb l'Angelina Pla, amb la Lorín Rocha, amb la Carme Comas, amb la Carmen Escolano i amb la Mercè Mercader. Ho escoltarem a la tercera hora de programa. Avui, esperem que sí, si tot va, que ens vam estirar amb la regidora parlant d'allò de lo divino i lo humano. Atenció, castellers i castelleres de la Jove. Dimarts, dia 18, a les 8, avui, assaig al Palau del Rei Moro, el primer dels assajos vinculat ja a la Festa Major de la Jove de Sitges. El proper, el dijous, dia 20, a les 9, al Palau del Rei Moro. El dissabte, dia 22, gran assaig de Festa Major a les 8 al Palau del Rei Moro i a les 9 a la plaça de l'Ajuntament per encarar l'activitat de Festa Major. La Diada de la Vigília, el diumenge 23, a les 6 al Cap de la Vila. Sortida d'ofici a 1:15 a la plaça de l'Ajuntament. I el dilluns, dia 24, després de la sortida d'ofici, a 2:00 PM, es presentarà la pubilla de la colla. Per tant, castellers i castelleres, assaig avui a 8:00 al Palau del Rei Moro, assaig dijous, dia 20, a 9:00 al Palau del Rei Moro i gran assaig de Festa Major el dissabte, dia 22, a 8:00 al Palau del Rei Moro i a 9:00 a la plaça de l'Ajuntament. Ara a veure si el temps acompanya. Si el temps acompanya, perquè les temperatures han de baixar al cap de setmana, això ja ho tenim, sembla que bastant assegurat, fet que agraïm enormement, perquè com a mínim necessitàvem una Festa Major, pensant, ja estem a 30 graus, com cada dia. A 9:00 del matí arribem a 30, i fins a 9:00 de la nit, i aleshores al migdia, doncs 31, 32, i així anem passant els dies, i així van passant les setmanes en aquest estiu especialment xafogós i escalfat. Bé, doncs, pel cap de setmana s'assegura que baixaran les temperatures, però almenys ahir la nit, al Telenotícies Vespre, els mapes de predicció assenyalaven dissabte i diumenge plujós. Ja saben què passa amb això, queden dies encara, la pluja pot tenir pares i mares, pot estar molt repartida, pot tocar altres llocs, a veure com es va definint tot plegat, però podem tenir un cap de setmana amb pluja o una Festa Major amb pluja, a veure què passa. De moment, sembla que amb bona temperatura sí. Per tant, les activitats, que n'hi ha moltes, perquè tot plegat comença demà, ara ho comentarem, amb els pregons de Festa Major, però és que dijous ple d'activitats, divendres ple d'activitats, dissabte ple d'activitats, ja ho saben que aquesta prèvia de Festa Major s'ha fet cada vegada més gran, i per tant, clar, evidentment, si el temps salva els dos dies importants, doncs benvinguts, però hi ha moltes altres activitats que tenen molt interès en els dies previs a la Festa Major. A veure si ho salvarem o no, però, com diem cada dia, estarem pendents. Estarem pendents perquè si no, es passarà alguna cosa. Vinga, anem a fer un repàs rapidet a la prèvia d'aquesta Festa Major que començarà demà dimecres 19 d'agost, amb fonamentalment els dos pregons de la Festa Major. A les 7 de la tarda, el pregó satíric de l'agrupació de Balls Populars amb la Pepi Martínez i en Josep Maria Esteban, i el pregó de la Festa Major a les 10 de la nit. Recordem, demà recuperarem part de la conversa que mantenia en Pitu Valera amb la Zoe Puigivet, però recordem que tots aquells que s'acostin al pregó, si poden portar barret, millor. Si poden portar barret, millor, perquè serà un element que farà servir. Farà un barret, diguem-ne, normal, no tapin massa el personal, perquè és clar, aleshores hem de tenir una certa consciència. Però barret. El pregó satíric a les 7... El pregó de la Festa Major a les 10, el pregó de la Festa Major us oferirem en directe, també en directe per Canal Blau, i el pregó satíric el tindran disponible al nostre web res, minuts després que es declami a la seu de l'agrupació de Balls Populars. Demà dimecres 19 d'agost, que el municipal d'Aiguadols tindrà lloc el partit amistós de la Festa Major entre la Unió Esportiva Sitges i la Pobla de Mafumet, equips de la Tercera Federació, demà a les 7 de la tarda al municipal d'Aiguadols. Dijous 20 d'agost. Dijous 20 d'agost ja tenim un munt d'activitats. A les 6 de la tarda, el Ball de Panderetes amb diversitat. Com saben tots vostès, aquesta és una proposta que va néixer l'any passat entre l'agrupació de Balls Populars i la Fundació Ave Maria. Són els residents i les residents de la Fundació els que ballen. L'any passat van ballar les Gitanes, un èxit total, i aquest any les Panderetes. El Ball de Panderetes amb diversitat, el dijous 20 d'agost a les 6 a la plaça. Aquest nou espai creat l'any passat a la Torreta i que també va mereixer les bones crítiques unànimes. Doncs a la plaça, aquesta Festa Major, també passen un munt de coses. Després del Ball de Panderetes amb diversitat, el dijous, a les 7 de la tarda, Vents de la Mediterrània amb l'esbar Roca Sagna de Gelida. A les 8 del vespre, jazz de Festa Major, el Racó de la Calma amb Retriu, amb Pinyo Martí, l'Òscar Ferrer, en Joan Pinós, en el marc de les activitats del Sitges Estiu. Preu, 15 euros, Racó de la Calma, a les 8 del vespre del dijous 20 d'agost. El dijous 20 d'agost, a les 8 del vespre també, però en aquest cas a la plaça, a la Torreta, el col·lectiu de Locomotora 21, col·lectiu de les Boges dels Gats, que és el nom del podcast de Locomotora 21, presenta Convivència en dies de festa, una xerrada amb les Boges dels Gats i la gent de Locomotora 21. A les 8 del vespre, el dijous 20 d'agost, a la plaça, a la Torreta. A la Fregata, dijous 20 d'agost, hi ha molta gent que ja s'ho té marcat a la nevera. A 9:45, el concert ball de la Principal de la Bisbal. A la Fregata, el dijous 20 d'agost, a partir de 9:45, primer concert i després ball, com a les festes majors, allò, nostrades. A partir de 9:45, concert ball amb la Principal de la Bisbal. I a les 10 de la nit, a la plaça, el transformisme de Jessica Pulla. Vinga, anem per les activitats de divendres 21 d'agost. A partir de les 5 de la tarda en castellà i a partir de les 6 en català, els museus de Sitges organitzen un passeig sensorial pel Cau Ferrat i el Maricel, que acabarà amb una degustació de gelat modernista. No hem pogut veure la recepta, però bé, deu ser bo. I si no, digue-li modernista, digue-li noucentista, digue-li atxa. Gelat modernista. Divendres 21 d'agost, a les 5 de la tarda en castellà i a les 6 en català, passeig sensorial pel Cau Ferrat i el Maricel, en el marc de les activitats del Sitges Estiu 2026, el preu de l'entrada, 15 euros. Divendres dia 21, a les 7 de la tarda, pels més menuts de la casa, espectacle infantil a la plaça. Contadors de llegenda, els éssers fantàstics, a càrrec de la companyia Jordi Font. A les 7 de la tarda, divendres 21, a la plaça. A 9:15, des de la parròquia o trasllat de Sant Bartomeu fins a Can Fals. Això senzill, eh? És un d'aquells anys, però senzills de veritat. Se surt de la parròquia, es baixa al carrer Major, es baixa al carrer Carreta, pum, i s'arriba a Can Fals. I ale, i ja està. I allà estaràs exposat Sant Bartomeu fins l'hora, evidentment, en què ho recolliran a la processó cívica de la bandera. Divendres, dia 21, a partir d'un quart de nou del vespre, al trasllat de Sant Bartomeu. Després hi ha el sopar popular a la plaça, que, com saben tots vostès, té ja els tíquets esgotats, i a partir de dos quarts d'onze, divendres 21, a la plaça Couplets amb Glòria Rivera. I tanquem la nostra agenda amb totes les activitats del dissabte, dia 22. Important xerrada, important perquè aquest any, diguem-ne, sembla mentida, que sembla ni fet a mida. El dissabte, dia 22, a les 11 del matí, a la sala Jofre Vilà del Prado, en Gori Massip, la festa major en temps de canvi climàtic. Per tant, una conferència d'aquelles que es farà escoltar des de l'experiència d'en Gori Massip i en aquest context que, com els dèiem, tenim de festes majors, diades castelleres, escalfades per tot arreu de Catalunya en un context general, global, de canvi climàtic. Dissabte, dia 22, a les 11 del matí, l'enregistrarem, la deixarem penjada al nostre web i l'escoltarem passada la festa major. Dissabte, dia 22, a les 12, a l'Ateneu, entrada pel passatge mossèn Fèlix Clarà, vermut popular de festa major, amb Tremendo i els DJs de La Pitjor o Les Pitjor Impossible. A les 12 del dissabte 22 a l'Ateneu. A les 6 de la tarda del dissabte dia 22 al Palau del Rei Moro, el tradicional acte que aplega canalla de tot arreu, vestim en Feluc i la Laia, aquest dissabte dia 22 a les 6 al Palau del Rei Moro. I el dissabte a les 6 a la plaça, tallers Prepara't amb mi, els tallers PAM de la Festa Major per adolescents de 13 a 18 anys. Hi ha taller de versos, hi ha taller de barret i hi ha taller de samarreta el dissabte dia 22 a partir de les 6 de la tarda a la plaça. A la plaça el dissabte dia 22 es presentarà el cabeçut d'en Patufet, el cabeçut restaurat, el cabeçut que ja té 104 anys, perquè va ser l'any 22, el centenari del cabeçut, és l'únic cabeçut que queda dels originals de l'any 22, o del Patufet, que va ser un cabeçut molt present a pobles de Catalunya, d'aquí que les cròniques, sembla que ho varen comentar, si no us ho diem, les cròniques de l'Eco, en el moment en què varen ser presentats els capgrossos, van dir que no tenien gran cosa, perquè, és clar, estan a tot arreu. Bueno, doncs, esclar, ara té un valor afegit, aquest capgross del Patufet, mal que sigui perquè la jove generació en sàpiguen qui és en Patufet, que és un d'aquells personatges que ha de ser, diríem que, etern en la nostra tradició col·lectiva. Bé, doncs, el dissabte dia 22 a les 7 a la plaça es presenta la restauració del Patufet i després, a partir d'un quart de vuit, des de l'Espai Festes, es traslladaran els gegants, el drac i l'àliga fins a la plaça de l'Ajuntament, en companyia de la Suburbana. Per tant, dissabte dia 22, a partir d'un quart de vuit, qui vulgui veure els gegants de la vila, el drac i l'àliga de camí cap a l'Ajuntament, des de l'Espai Festes. I com els dèiem, el dissabte, a les 7 de la Festa Major de la Jove de Sitges, i a les 9 del vespre, el trasllat de la bandera i la cindriada popular, la bandera que sortirà de la parròquia després de llegir el poema de la bandera, i ha d'anar fins a les Cases Noves, fins al carrer Illes Balears número 9, acompanyat de la Suburbana, i després la cindriada, bé, que és clàssic també. I finalment, el dissabte dia 22, vigília de la Festa Major, es tancarà a dos quarts d'onze de la nit amb el concert del grup Trèvol a la plaça.

0: 9 i 20 minuts. On ho havíem deixat? Bé, ho havíem deixat a punt de començar les barraques i amb un article que els continuem recomanant. Si no han vist l'eco del passat divendres, si no l'han llegit, si no l'han vist en versió digital, si tenien massa feina, un article del Tresorer de Barraques, de Llorenç Roca, titulat Un futur per barraques. És un article imperdible, no només pel que fa referència a les barraques i a tota aquesta feinada que comporta les barraques i el que va succeir amb la subvenció de l'any 2024, etcètera, etcètera, sinó per les reflexions que deia que deixa a Llorenç des del punt de vista del paper de la cultura associativa en un poble com Sitges i, en definitiva, quin és el tipus de cultura, quin és el model de poble que Sitges vol per Sitges. És un article molt interessant i era la prèvia a les barraques d'aquest 2026. Pol Vigó, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Reposat ja una mica?
1: Bueno, encara necessito reposar una mica més, crec, però bueno. Ara ja compaginant un altre cop la feina, el dia a dia, preparar festa major amb el reposar.
0: No hi ha temps pel descans, Pol?
1: No. Barraques i just després festa major. fos més allunyat i encara, però si no, impossible. Però bueno,
0: Cada any han estat molt esforçades. Aquest any han estat unes barraques molt esforçades, també? De feina, de...
1: Sí. Sí, a més aquest any les barraques... Com a mínim en els 3 anys, les 3 edicions que porto, han sigut les més feixugues de portar, d'organitzar, perquè hi ha èpoques que costen més tirar endavant les coses, però després el durant ha sigut complicat amb les diferents incidències que hem anat tenint.
0: Entenc que des del punt de vista... I ara ho tractarem, però també ho dèiem nosaltres aquí. Volem començar pel fet musical i festiu, perquè si no acabarem anant a parar a les subordinades de les barraques i hem de parlar, òbviament, del festival, de la música. Des del punt de vista artístic, musical, ha anat bé, ha anat com esperàveu?
1: Sí. A veure, al final l'objectiu principal de Barraca s'ha complert, que és portar festa, música i aquest punt de trobada que diem sempre previ a la festa major. Això hi ha sigut perquè la gent de Sitges ha baixat, perquè hi ha hagut concerts de música de qualitat variats a la Fregata, per tant, això hi ha sigut, la col·laboració amb entitats, la col·laboració amb colles de festa major, això no falla, diguem-ne. El que hi ha són les subordinades. I potser sí que dins d'aquest tema més artístic hi podem incloure, i això sí que va ser un cop d'orillo a la mitja o menys de mitja actuació d'en Paranoia. Que això sí que ens va saber greu que no poguéssim oferir el concert tal com estava previst, sobretot per la molta gent que va baixar a la Fregata per veure'ls.
0: Què va passar? Perquè tenim, bàsicament, sobre la taula el comunicat de Barraques demanant disculpes a totes les persones, com acaba de dir en Pol Vigó, que van anar a la Fregata amb l'intenció, òbviament, i el desig de veure amb Paranoia. L'organització de Barraques, textualment deia, és una llàstima que després d'un any de treball, dedicació i molt d'esforç per part de tot l'equip no haguem pogut oferir l'espectacle que estava previst. Ho sentim sincerament i agraïm enormement la paciència, la comprensió i el suport de totes les persones que ens vau acompanyar. I, per altra banda, les declaracions, la publicació del propi grup d'en Paranoia dient que esperàvem una disculpa per la manca de professionalitat del vostre equip tècnic. Aquí no expliqueu el que va passar. No anaven als canals i els tècnics de l'escenari estaven totalment perduts. Una vergonya total i molta tristesa. Esperem que no hagin de passar pel mateix les bandes d'avui. Què va passar?
1: Va passar una cosa que passa, diguem-ne, la prèvia passa sempre. El grup diu que necessita unes coses i aquestes coses, com que no es viuen sols en el món, s'han de dir, mira, doncs no tindreu això, però tindreu això altre. Perquè això altre ens permet fer amb un altre grup, doncs tenir-ho controlat també, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Aquest any teníem dues taules de so, una normal i una més bona, per, doncs, dos grups.

0: semestre. Doncs em van dir, ostres, a més ens van canviar coses a última hora. Bueno, va haver-hi tota una sèrie de malentesos, descoordinacions, que van fer que això, que realment no funcionava. Els monitors d'escenari no se sentien ells mateixos. I entenem que davant de aquests problemes tècnics, un grup pugui dir, doncs, no toquem. Fins aquí,
1: sí.
0: El que a nosaltres ens va saber realment greu i creiem que no hauria d'haver passat és que un membre del grup agafés el micròfon i fes un discurs allà mateix anunciant que... denunciant-ho tot plegat perquè et deixa doncs, amb el cul a l'aire, dit ras i curt. Mm-hmm. Això és el que no ens va agradar. Després, tota la resta ho podem entendre, tenim la part de culpa de que no es va poder, diguem-ne, tenir perfecte el tema tècnic, però
1: les formes, per dir-ho així.
0: Sí. Creiem que això no hauria d'haver passat.
1: Bé, superat això, com dèiem, la segona subordinada és, i no sé fins a quin punt la gent de Barraques va poder assabentar-se de la situació el dissabte a la nit, el que va passar en el punt Lila. Jo l'explico un Pol Vigó, o que ens han explicat, diguem-ne, des de l'oficialitat, ja en els... diguem-ne, en els minuts finals de les barraques de dissabte, les persones que estaven al punt Lila es van veure, diguem-ne, protagonistes víctimes d'una situació d'assetjament verbal, d'escarni, d'insults, que va propiciar que el protocol s'activés i l'empresa que gestiona el punt Lila té un protocol que diu que en determinades circumstàncies, com la que va succeir el dissabte, el punt es tanca durant mitja hora i al cap de mitja hora es torna a obrir, però aquesta mitja hora va coincidir amb el final de Barraques i, per tant, el punt ja no es va tornar a obrir. Fins on sap, Pol Vigó, què va passar?
0: Mira, a mi em van avisar que hi havia aquesta problemàtica, això, potser aquesta mitja hora, just al poc de decidida que ja no es reobriria.
1: D'acord.
0: Però vaig desplaçar-me fins allà, i vaig veure doncs, la situació. Que en aquell moment doncs, hi havia les treballadores del punt Lila i bueno, equip de seguretat de Barraques,
1: sí.
0: I el grupet, encara, de nois, sobretot, evidentment, potser eren més nois els que ho feien, però anaven acompanyats de noies.
1: Un grup nombrós, Pol?
0: Força gran. Força gran, potser. Jo no sé quantes persones van ser les que realment van participar, diguem-ne, dels actes, però bueno, eren un grup força gran. Jo per allà veia que s'anaven relacionant així potser unes 10 persones.
1: Sí.
0: Que no vol dir que totes 10 estiguessin allà a la paradeta doncs arrencant la bandera o tirant material així, eh? Però bueno, que hi havia força gent per allà que per activa o per passiva participava de la situació.
1: D'acord.
0: I això em van informar doncs que això, però encara estaven aquesta gent allà. I això és el que realment com a Barraques, diguem-ne, no entenem com aquesta gent continuava allà després de tota aquesta problemàtica.
1: D'acord.
0: I ningú els havia apartat.
1: D'acord.
0: Tenint en compte que la nostra seguretat no ho pot fer.
1: És a dir, Pol, que un cop s'havia activat el protocol del punt Lila i s'havia tancat el punt Lila, aquestes persones continuaven allà.
0: De fet, el punt Lila en aquell moment estava en aturada tècnica, diguem-ne.
1: D'acord.
0: Aquesta aturada, primera aturada... per calmar els ànims, per deixar precisament que qui pot doncs, ajudi a dissoldre la situació.
1: Sí.
0: I no es va dissoldre. Clar, davant d'això, les treballadores van dir, escolta, ha passat la mitja hora aquesta que marca el protocol, estem iguals, per tant, pleguem. I això ho vam fer. I nosaltres, en aquest cas, doncs, en aquest protocol creiem que està molt ben fet per reduir els danys. Evidentment, pot generar, diguem-ne, un greuge cap a tota la resta de gent, però aquí les atacades
1: sí, està clar.
0: No era un cas de violència entre el públic o...

0: això, si no, elles mateixes, per tant, també s'han de protegir i trobo que van fer molt bé en aplicar el protocol.
1: Entenc, Pol, que no només es va tractar d'insults i d'escarni, sinó que es va llançar material, es va...
0: Sí, bueno, exactament el que van fer, però bueno, va ser això. Em van dir que havien estirat una banderola que tenien, que, bueno, que estaven allà. Diguem-ne, el protocol aquest el que m'han dit, l'empresa que gestiona el punt Lila, que és una cooperativa cúrcuma, han creat aquest protocol per casos com aquests, que els hi han passat dos vegades a Sitges, una vegada a Sarrià i una vegada a Viladecavalls. O sigui que són malauradament líders en aquest tipus de situacions, o generem, diguem-ne, reacció a aquestes situacions, cosa que, ostres, ara que citaves a l'article d'en Llorenç a l'inici,
1: sí,
0: de què és el que volem com a poble, i ell ho deia com molt més lligat a la cultura popular,
1: sí,
0: a la música,
1: sí, sí, sí,
0: a barraques, però, ostres, també ens fa pensar aquesta situació de què és el... com què volem socialment com a poble, perquè ostres, ser diguem-ne un poble on passen aquestes coses repetidament, perquè ja va passar per Santa Tecla, m'han dit, va passar per Carnaval i ara passa per Barraques, ostres, preocupa.
1: Deixa'm que pregunti, però sobretot, esclar, ets persona com la gent de Barraques, que heu anat a moltes festes, que heu anat a molts llocs, a molts concerts. No, no sé si amb el pas dels anys has pogut copsar algun canvi d'actitud amb el públic, allò que jo que sé, que en converses de carrer la gent diu ara és que tothom està molt o hi ha gent que està molt agressiva, molt tensa, que ho heu copsat d'alguna manera, això? O...
0: Nosaltres tenim com dos públics diferenciats. També cal dir que és això, que Barraques, al ser un lloc obert, el anar i venir de gent fa difícil fer un perfil de públic. Però sí que és veritat que hi ha aquests dos moments a Barraques. Un abans de les 3,
1: sí,
0: un després de les 3.
1: Vaja.
0: El d'abans de les 3 realment ve a Barraques a veure els grups, a veure això, a passar-s'ho bé, a estar amb qui troba, allò, aquest punt de trobada. Després, quan s'apropa l'hora dels DJs, entre cometes, que potser no hi ha DJs a sobre l'escenari,
1: sí, sí,
0: perquè
1: sí,
0: el primer dia no en teníem, però comença a apropar-se tota una sèrie de gent molt més jove, cada vegada més menor d'edat, també ho hem pogut veure a les barres, que és la que es mou pel voltant, que sempre està, doncs, pel voltant de la platja, de la Fregata, més enllà. Potser també coincideix amb l'hora de tancament, que comencen a tancar bars, etcètera,
1: sí, sí,
0: etcètera.
1: Sí, sí, sí.
0: I aquesta gent llavors és la que ve a veure el DJ i canvia totalment el públic. I és veritat que aquesta gent... més jove, això, ve més beguda, i és la que, sobretot a nivell de seguretat, ens preocupa més. Després hi ha tot el tema social, que sí, ja ho hem vist allò tot arreu, que hi ha un increment de la... ja no sé si de la violència, però sí del menyspreu cap a... les coses, en general, eh? Sí, a més, aquestes coses són que les podíem incloure dins de coses populars, d'esquerres, ja no et dic, feministes, ja no et dic, però allò de coses...
1: Sí, sí.
0: Es nota més aquest despreci cap a... Potser abans en diríem rebeldia, eh? Allò dels joves que rebel·len contra...
1: Sí.
0: Contra,
1: sí, sí.
0: Però, ostres, jo era aquest jove, una mica rebel, però no ho enfocava igual. Jo quan tenia la seva edat em rebel·lava organitzant coses diferents, no anant a atacar o a destruir, diguem-ne, el que hi ha. Que hi ha pròpiament és diferent.
1: Sí, sí. per això t'ho preguntava, perquè lliga molt aquest testimoni. En uns moments els llegirem íntegrament el comunicat de la Junta de l'Associació de Veïns de les Cases Noves, però ha estat, diguem-ne, no sé, una relació causa-efecte, perquè aquest comunicat publicat ahir diu obertament que el 3 de juliol, de matinada, en el moment de recollir les barres, un home va agredir físicament a una de les persones organitzadores, proferint insults de caràcter homòfob. També va mostrar una actitud masclista, sexualitzant i intimidant una noia. Els fets van derivar en agressions verbals dirigides a quatre membres de l'organització. Estem parlant de la festa de les Cases Noves, 3 de juliol. Acompanyades d'una actitud violenta, malgrat la ràpida actuació policial, la persona agressora va fugir. I a continuació diu, i ens sembla que aquest és el paràgraf que enllaça amb la reflexió que acaba de fer en Pol Vigó: en aquell moment vam decidir no fer-ho públic per tristesa i por. Avui, davant dels fets succeïts durant les barraques, considerem necessari denunciar-ho públicament i expressar tot el nostre suport a l'organització de les barraques. Per tant, estem, diguem-ne, en el mateix registre. Un grup de persones voluntàries, un grup de persones d'una associació, un grup de persones que organitza una festa de barri, es troba a la matinada amb una circumstància que depassa la capacitat de poder-la controlar i, sobretot, que segurament fa una mica petar el cap, eh? Que és això, suposo, que el que sí. Ens costa més d'encaixar de tot això, eh?
0: Sí. Nosaltres vam emetre el comunicat sense consultar-ho amb ningú, perquè creiem que ho havíem de fer, i que no s'entengui com una crítica cap a la Comissió de les Cases Noves, que prou bona feina fa.
1: Sí.
0: Però vam decidir fer públic el cas, potser no amb tots els detalls que la gent reclama, perquè també és una de les coses que també des del grup de noies del Punt Lila ens van dir: escolta, mirem de fer públiques les coses, però no entrem en el detall, en les que pugui la premsa rosa, diguem-ne, sí, sí. O la broma.
1: Aquella cançó de sempre, eh? Us van pagar, no sé. Correcte. Què van dir, sí, és a dir, evitar...
0: Evitar tot això. I allò ha passat, però el que s'ha de fer... El que creiem que sí que s'ha de fer és denunciar-ho, d'allò, dir: mira, escolta, ens està passant això. Més, a barraques hi havia tot el motiu, però més a les Cases Noves. I això ja és una crítica que hi ha sigut que compartim amb diferents entitats i així, que no tenen Punt Lila. No tenen Punt Lila perquè l'Ajuntament ha format algunes persones de l'entitat per exercir aquestes feines. Però no tenir Punt Lila se suma en que és un acte organitzat per l'Ajuntament, és una festa de barri, tot i que tota la feina, o molta de la feina, la fa la comissió. I tampoc no té seguretat privada. Depèn de la policia local i els Mossos d'Esquadra, que en el nostre cas, en barraques, sobretot els Mossos, no han fet prou. Ostres, realment, si en un entorn així, en què aquesta violència, aquests atacs són més habituals, crec que s'ha de treballar molt més en la prevenció. I no deixar tan... I pot sonar molt fort, eh? però no és, tampoc és una crítica, diguem-ne, cap a l'Ajuntament com ho fa. Però hem d'evitar que quedi venuda la gent que organitza coses.
1: Ja.
0: Quedi amb el cul a l'aire. I per tant, hi hem de fer molta més. I potser ara ho veiem, eh? I potser abans no passava o no hi havia tants incidents, però ara sí que hi són. I per tant, crec que s'han de redoblar esforços de formació, coordinació, presència policial, malauradament, etcètera, etcètera.
1: Per tant, vens a dir que encara que els fets van succeir en el cas de Barraques i el Punt Lila... La mera presència de les persones que varen causar aquests fets permanentment allà, sense que ningú els digués res en especial, ni s'acostés, entenc, que cap membre de seguretat per desplaçar-los d'allà o per allunyar-los d'allà, només la mera presència després del que va passar en el Punt Lila ja genera o continua generant una tensió en l'ambient i amb les persones afectades per les agressions, que no caldria que això passés, suposo. Està clar.
0: Sí, no, és que jo crec que analitzar, i ara hi parlo molt personalment, i em sap greu, jo ahir vaig estar parlant molt amb les noies del Punt Lila i no vaig voler també dir res més del que elles em permetien dir. Avui potser estic una mica més lliure i em sap greu si les contradic o dic algunes coses que no hauria de dir. Però sí, lo greu del fet del dissabte a la nit crec que va ser que aquella gent es mantingués allà.
1: Yeah.
0: I els únics que podien fer fora allò era la policia, entesa molt general.
1: Sí, sí, sí.
0: El CEG de la policia local va fer part de la feina, o sigui, va identificar dues persones que seguien allà després de que elles tanquessin, mm-hmm. i no sé si seguint-les, però per allà estaven. I aquests van ser identificats, però els Mossos van fer acte de presència i se'n van anar. Això no pot ser. No pot ser. A veure, és via pública, no és un acte tancat. Fer fora algú d'allà pot ser complicat, era un grup nombrós, era una patrulla només. Ostres, sabem de casos que s'hi posa molt més d'esforç.
1: Sembla mentida, anava a dir, sembla mentida, perquè quan un provoca un acte d'aquesta mena i es manté allà i no se'n va, és perquè probablement té una certa consciència o inconsciència que tampoc passarà gran cosa després. Perquè si no,
0: clar, i
1: diguem-ne que sí, te'n vas perquè saps que aniran a per tu, que et vindran a buscar, que preguntaran no sé què, que passaràs unes hores a no sé on, però en canvi si estàs allà i et mantens allà, vaja, és un pensament d'aquests molt de sentit comú, si continues després d'haver fet una malifeta, i fem servir el llenguatge de les àvies, i et mantens allà, és perquè ets plenament conscient que no passarà gran cosa.
0: Clar, clar, clar. Això, es van sentir com legitimats.
1: Exacte.
0: Aquí podem seguir. I era molt fàcil identificar-los, com a mínim, fer-los moure, això, dir que passaran unes hores en algun lloc. Ostres, com a mínim, tenir la informació de qui eren. No perquè, per això, però, ostres, és que després de tot això van trencar la carpa,
1: sí,
0: del Punt Lila.
1: Sí.
0: Hosti, si ja els tenies identificats i el poble ara està ple de càmeres, ostres, era mobiliari municipal, allò. L'Ajuntament, més enllà de tot el tema, diguem-ne, d'atac més contra dones, contra la lluita del Punt Lila, però, ostres, era mobiliari municipal.
1: Entenc,
0: ja directament multa.
1: Entenc, per tant, Pol, que després de la primera acció, després de dos insults i de les invectives, això va acabar amb la carpa trencada?
0: Sí.
1: Sí. Caram.
0: Sí, sí, estripada.
1: Estripada.
0: Sí, sí. Sí.
1: És a dir, hi va haver una nova acció després de la primera acció.
0: Sí, ja quan van marxar les noies i així, tot i que jo vaig dir-los amb el personal de seguretat que estiguessin atents a això,
1: sí.
0: En un moment, clar, com que estaven allà, un comença a córrer, es fa una estrabada, s'estira i marxa corrents.
1: Yeah.
0: Doncs sí, va passar això. I és això, eh? I l'any passat el Punt Lila el teníem, vam fer actuacions, els Mossos van respondre. O sigui, no vull que siguin crítiques a l'aire i que no, sinó, ostres, és dir, hem de coordinar-nos millor, hem de ser més contundents davant d'aquestes situacions.
1: Mm-hmm. Esclar, això fa dos dies, has tingut ocasió com a president de Barraques, més enllà de parlar amb les noies del Punt Lila, de poder-ho parlar amb algú, de que aquesta reflexió quedi més enllà dels comunicats també d'alguns partits polítics i del propi Ajuntament. Hi ha hagut algun moment de conversa sobre això?
0: Ahir mateix, doncs, just abans de muntar el Punt Lila, l'últim dia de Barraques, no, ahir mateix no, abans d'ahir, ja no sé quin dia, el diumenge,
1: sí.
0: doncs va haver-hi una reunió allà de responsables tècnics, com regidores i regidors i el Punt Lila de l'Ajuntament, i jo mateix, i responsables de seguretat de barraques, diguem-ne. Va haver-hi una trobada allà, ho vam estar parlant i així, però bueno, crec que aquesta reflexió que t'estic fent ara, en aquell moment no va poder ser-hi, diguem-ne, i era molt més, perquè anàvem a... Vinga, va, tirem-ho avui endavant, que no passi res, com també molt de què va passar ahir, allò explicar, etcètera, etcètera, els procediments. Però bueno, ara crec que hi haurà una feina que s'ha de fer de manera col·lectiva, s'ha de liderar, evidentment, des de l'Ajuntament, des de la cooperativa que hi porta això, des de drets civils, però aquí també totes les entitats, gent que organitza coses, comissions, i hem cossos de seguretat, s'ha de treballar tot molt millor. Tenim un any per
1: davant. Sí. De tota manera, a partir de nou de la reflexió d'en Pol Vigó, et pregunto, preocupat?
0: Socialment des de fa temps, diguem-ne. Políticament també. I preocupat pel... Evidentment, no, sí, preocupat perquè, ostres, no pot ser que en un entorn que vol ser segur i que vol ser festiu i que la gent baixi tranquil·la a gaudir de la música com més barraques, no pot ser que passin aquestes coses.
1: D'acord.
0: No pot ser que qui lluita, diguem-ne, qui defensa a la víctima es converteixi en la víctima. Mm. Llavors estem com... Joder, s'ataca sense també voler fer moltes diferències, però és un atac diferent, allò, ataques, diguem-ne, al col·lectiu que ajuda. És com si anessis a tirar pedres a una ambulància. Ostres, poca gent se li acudeix fer això. Doncs, bueno, doncs passa. I és preocupant.
1: I a continuació et preguntaria, per aquells que puguin pensar, bé, ja ho sé, que per Santa Tecla va passar tal... fins a quin punt això es pot considerar, de nou, un acte aïllat, o creus que no? Que no s'hauria de prendre aquesta consideració? Tenint en compte la quantitat de gent que evidentment, va a barraques, la quantitat de gent que es mou per festes, l'agost, tot plegat.
0: No sé el punt de relació que tenen uns amb els altres, allò, si és la mateixa gent, si no sé què, per tant, però evidentment, jo amb el discurs que t'he fet ja s'entén que no l'estic considerant un acte aïllat. Mm-hmm. I més quan això, quan ja s'ha hagut de crear un protocol des de l'empresa per venir, quan ve a Sitges, tenir-lo en ment, a Sitges i a altres bandes, que també quan la reunió aquesta amb l'Ajuntament es posava molt d'èmfasi, bueno, amb l'Ajuntament, amb representants de l'Ajuntament, es posava molt d'èmfasi en, ostres, però això ho heu fet per Sitges? I dèiem, no. Però també. A veure, és un problema que no tenim Sitges, el tenim a tot arreu.
1: Sí.
0: I per tant, aïllat, doncs no és. És que no és aïllat. És un problema que tenim a societat ara mateix. I per tant, hi hem de fer front més que en respostes aïllades.
1: Doncs està clar que...
0: Necessito una resposta més a llarg termini.
1: Doncs està clar que a través d'aquesta reflexió caldrà una taula gran i hores per poder... parlar entre tots els agents que tenen alguna responsabilitat sobre això o alguna cosa a dir-hi o alguna estratègia per poder enfrontar una situació d'aquest tipus i sobretot per poder protegir a tots aquells, i en especial tornem a parlar del mateix, perquè els cossos de seguretat tenen moltes estratègies ja, evidentment, però els voluntaris, les voluntàries, les persones de les associacions, molt sovint aquestes situacions, diguem-ne, que et superen la capacitat de poder-ho gestionar, i per tant aquí també, molt probablement, també s'haurà de fer alguna cosa perquè tothom se senti més protegit davant de situacions com les que es van viure a Barraques o com la que van viure, segons van publicar ahir, a l'Associació de Veïns de les Cases Noves. Pol, gràcies.
0: De res, ja a veure si un dia podem parlar una mica més de barraques normals, perquè déu-n'hi-do, aquestes barraques en els dos comunicats han aixecat polseguera, I bueno, doncs ens sap greu, per una banda, que siguem protagonistes per aquest tipus de coses, però també, ja tancant, les barraques han sortit bé. Com a col·lectiu organitzador hem treballat molt bé, ens hem coordinat molt bé. Crec que les desenes de voluntàries han vingut i s'ho han passat genial. Ahir sempre acabem les barraques amb una foto de grup i hi havia un sentiment de família molt gran, i això doncs també és important, i també és barraques, vull que quedi clar.
1: Per descomptat que sí. Gràcies pel balanç i gràcies encara més per la reflexió, Pol.
0: A vosaltres.
1: Gràcies.
0: Per voler-nos escoltar.
1: No, home, no. I ara, vinga. Bona festa major. Adéu-siau.
0: Igualment, bona festa major. Adéu.
1: Bé, ha sortit una conversa llarga, però ens sembla que molt interessant. Molt. Molt. Molt per, repetim, les reflexions que ha deixat Pol Vigó, president de Barraques, a l'entorn del que va passar, com els dèiem, la nit de dissabte. Un grup de persones, doncs això, invectives, insults, escarni. I aquest grup de persones es va mantenir allà mentre el punt lila de Barraques aturava el seu servei, i tot plegat va acabar amb la carpa tancada, trencada. Ui, ui, ui, ui, ui. Bueno, aleshores, a l'entorn d'això, com els comentàvem, i a partir del que va passar a Barraques i del comunicat de Barraques, la Comissió de Veïns de les Cases Noves també hi va publicar un comunicat sobre uns fets dels quals no en teníem coneixement, perquè en el seu moment tampoc no se'n va dir res, però els fets van succeir. El comunicat diu el següent. El divendres 3 de juliol del 2026, en el marc de les festes de Cases Noves, durant el moment de recollir les barres de matinada, un home va agredir físicament a una de les persones organitzadores, proferint insults de caràcter homòfob. També va mostrar una actitud masclista, sexualitzant i intimidant a una noia. Els fets van derivar en agressions verbals dirigides a quatre membres de l'organització, acompanyades d'una actitud violenta. Malgrat la ràpida actuació policial, la persona agressora va fugir. En aquell moment vam decidir no fer-ho públic per tristesa i por. Avui, davant dels fets succeïts durant les barraques, considerem necessari denunciar-ho públicament i expressar tot el nostre suport a l'organització de barraques. Les festes populars, diu la nota, són espais de llibertat, convivència i expressió que considerem necessaris. Han de ser espais completament lliures de violència. No podem permetre que la violència ens faci perdre aquests espais ni que els atacs d'odi quedin impunes. En aquest context, el punt lila, diu el comunicat, és una eina necessària. A Cases Noves, com en altres festes populars, el punt lila s'assumeix per part de persones voluntàries pròpies que han rebut una breu formació, o que ens comentava fa un moment amb Pol. No hi ha punt lila, estrictament dit, a les Cases Noves, però sí que hi ha uns voluntaris que han rebut formació per poder exercir aquesta funció. Creiem, però, que ha d'estar gestionat per professionals especialitzats i que la responsabilitat d'atendre i afrontar aquestes situacions no pot recaure en persones voluntàries. Per tant, la primera reflexió aquí és que des de les Cases Noves diuen obertament que ells, com a voluntaris, no poden assumir aquesta responsabilitat que els professionals saben gestionar molt millor. No pot ser que les entitats organitzadores acabem sentint-nos responsables de les conductes violentes patides. Cal que reflexionem conjuntament davant l'augment de les conductes d'odi i que impulsem eines i mesures per preservar les festes populars i garantir que continuïn sent espais segurs, inclusius i lliures d'agressions. Tot el nostre suport a les persones afectades i a l'organització de barraques. El comunicat es titula Tolerància zero a l'odi, l'homofòbia i la violència masclista. Com els comentàvem, a partir del que deien barraques, la gent de Cases Noves va pensar que era un moment de fer públic el que va passar la nit de divendres 3 de juliol del 2026 a les festes de les Cases Noves, quan de matinada es van viure tots aquests fets. Tanquem de moment això. Qui sap si passada Festa Major o passada Santa Tecla en tornarem a parlar, sobretot d'aquestes actituds, d'aquesta sensació que hi ha persones amb intenció. Hi ha persones amb intencions molt clares que es barregen entre aquelles que simplement volen anar de festa i volen passar una molt bona estona. 9:56, a veure si hem pogut millorar la cobertura, perquè estem trucant una mica lluny. Estem una mica lluny. Una mica lluny, no diré que una mica lluny, però en un entorn una mica arrecerat o amagat, sí, estem trucant a Cala Morisca per parlar d'un esdeveniment que tindrà lloc el proper 29 d'agost. El proper 29 d'agost, a la platja de la Ribera, es reuniran més de 300 socorristes de tot el litoral de Catalunya. Vindrà, ens diuen des dels socorristes de Sitges, gent des de Roses, Aiguablava, la província de Tarragona. L'edició de l'any passat va comptar amb participants de Madrid i de Mallorca, o sigui que socorristes d'arreu vindran a Sitges per participar de la 19a edició de la Torxada, o com en diuen en castellà, i com així s'anuncia, la Entorxada. A l'altre costat del fil telefònic, a veure si el podem mantenir com a mínim uns minuts, abans no comenci el seu servei, saludem en Franco Mamini. Franco, bon dia, buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: Bueno,
2: muchas por este contacto.
1: Te escuchamos bien, o sea que ya es algo, porque la cobertura es un poco complicada aquí en Cala Morisca, ¿eh?
2: Efectivamente, tiene algunas dificultades, la señal no es muy buena, pero bueno, aquí estamos, tratando de ponerle la mejor energía.
1: El próximo 29 de agosto celebraréis la Entorchada en la Playa de la Ribera. ¿Cómo empezó toda esta historia y qué objetivo tiene la Entorchada, Franco?
2: Bien, muy bien. Antes que nada, les quiero agradecer por este espacio. Para nosotros es muy importante que este evento se siga visibilizando y siga llegando cada día a más personas, sobre todo a Sitechans y a toda la gente que alberga y que recibe Sitges.
1: Ajá.
2: Y bueno, yendo un poquito a tu pregunta, la Entorchada fue originada inicialmente por nuestro coordinador, Eduardo Estrusca, que está hace muchos años con nosotros. Es una antigua tradición que el objetivo principal es reunirnos para celebrar, homenajear y de alguna manera revivir lo que fue la temporada, que no alberga solamente a una playa específica como puede ser Sitges o a todas las playas del litoral catalán, sino también a playas, como mencionabas en el inicio de la apertura radial, de Rosas, de Reus, de, no sé, del Prat de Llobregat, de Gavà, bueno, de Mallorca, de Barcelona mismo, bueno, vienen compañeros y colegas de muchísimos sitios, y bueno, la idea es un poquito es esto, poder celebrar, poder de alguna manera revivir los buenos y los no buenos momentos, y de alguna manera agradecer al mar, agradecernos a nosotros mismos, por poder tener un año más acá cuidando a la población en general.
1: Te ha quedado muy gráfica esta frase, y yo no sé si forma parte de la jerga de los socorristas, agradecer al mar, entender al mar como, ya no digo, como un ser vivo casi, ¿eh? Como alguien que nos puede ayudar o que nos puede complicar mucho la existencia.
2: Es que así como decís, sin ir más lejos, el mar es nuestra casa, también es el puente que nos une, no solamente entre colegas, sino también con los bañistas, con los usuarios que vienen todos los días a nuestras playas. Uh-huh. Y la verdad es que le agradecemos no solamente porque es donde transcurrimos gran parte de nuestros días, mucho más que en nuestros hogares, y además, principalmente porque creemos que es así, como lo interpretamos como un ser vivo, como bien decís, lo tratamos de cuidar, lo tratamos de respetar, intentamos todos los días sembrar conciencia sobre los cuidados y sobre todos los riesgos que conlleva, pero a la vez nunca dejar de disfrutar.
1: Uh-huh. Me lo has puesto muy fácil porque los oyentes seguramente habrán percibido, no hace falta ser muy, muy inteligente para ello, que vienes de Argentina. Yo no sé si este mar de aquí es muy diferente de vuestro océano de allí. Desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la actitud de los bañistas, desde el punto de vista de los peligros que puede entrañar un mar más pequeñito, como siempre decimos por aquí, que es el Mediterráneo.
2: Mira, Nosotros, el mar Atlántico, que realmente es un mar muy peligroso y que conlleva extremar cuidados todo el tiempo, y si bien consideramos que estamos acostumbrados a un riesgo constante cuando trabajamos de aquel lado, cuando acá venimos a trabajar y a cuidar a todos los usuarios, a todos los turistas, tratamos de sembrar mucha conciencia, porque si bien inicialmente el mar en la mayoría de los días, o en gran cantidad de los casos, parece ser un mar calmo, muchas veces es un mar muy cambiante. Y a veces la gente no llega a dimensionarlo 100%. Acá un día ponemos un buen pronóstico inicial por la mañana y de pronto puede venir un mar de viento que genere oleaje, que genere corrientes, que genere corrientes de retorno, y esto cambiar completamente lo que al inicio del día parecía un mar seguro o un mar bueno de bandera verde. Por lo que siempre es lo importante, cuando no tenemos un gran conocimiento del mar, es tratar de acercarnos al puesto de socorrismo más cercano, consultar sobre las condiciones del mar, preguntar por qué está la bandera verde, por qué la bandera amarilla, o circunstancialmente por qué la bandera roja. Y en segundo lugar, que para mí es algo muy importante, nunca dejar solo a los niños en el agua, nunca más de uno o dos brazos de distancia. Yo creo que eso es un mensaje que queremos repetir y que constantemente lo tratamos de transmitir a la población, porque España atraviesa una complejidad grande en ahogamientos. Nosotros, desde nuestro lugar educativo y profesional, intentamos sembrar la mayor conciencia, pero creemos que tenemos que seguir trabajando para que cada día, cada año, haya que lamentar menos víctimas y podamos disfrutar todos del mar con seguridad y tranquilidad.
1: Porque desde tu punto de vista y desde el punto de vista de los socorristas, ¿qué pasa? Que este es un mar que transmite, no sé si decirlo de este modo, un exceso de confianza, y esta confianza hace que aunque el socorrista venga, el bañista puede decir, no es que está tranquilo, no pasa nada. Y por tanto, esta confianza genera una falsa seguridad, que el socorrista sabe que tiene un riesgo de fondo, pero que el bañista a lo mejor no percibe.
2: Efectivamente, así, tal cual como decís, muchas veces nos superamos en confianza, nos excedemos en confianza, consideramos que no hay peligro, y también lo que es importante decir es que más allá del Código Internacional de Banderas, que respeta los colores tradicionales, lo que vendría a ser un semáforo, sí, el verde, el amarillo y el rojo, que por más que las condiciones del mar sean buenas, como puede ser un día de bandera verde, como es el día de hoy, eso no quiere decir que sea un mar seguro para todas las personas. ¿A qué voy con esto? No es mismo un día de hoy de mar plano, la bandera verde para un adulto, de cualquiera sea la edad, de 16, 17, 18 años en adelante, que para un niño de 6, 7 años. Hay un montón de imponderables que entran en juego, como puede ser la presencia de una medusa, como puede ser la presencia de un pez, como puede ser caer en un pozo, eso hace que haya un riesgo que no se esté reconociendo. Por eso insisto e invito a la población a acercarse a cualquier puesto de socorrismo sin importar la playa o el sitio, y a su vez también lo que me gustaría sembrar es evitar bañarnos en playas sin cobertura, evitar bañarnos en playas que no haya socorristas. Es muy importante siempre, porque por más buena o no cantidad de socorristas que haya en un sitio, que es algo que estamos luchando para que eso vaya creciendo y mejorando en todo el litoral catalán, siempre la mirada de un socorrista va a estar un poquito adelante, un pasito adelante de lo que cualquier usuario quizás puede comprender del mar. Entonces, en líneas generales es sembrar tranquilidad, sembrar, no subestimar al medio, es un medio natural cambiante, muchas veces. Nosotros cada día cuando ingresamos a trabajar miramos las condiciones de cómo va a estar el pronóstico, y el pronóstico no solamente incluye la temperatura del agua, la temperatura ambiente o el viento, muchas veces incluye evaluar si vamos a tener un mar de fondo, cómo va a repercutir ese mar de fondo, si se va a unificar con un mar de viento, bueno, un montón de cuestiones que nosotros evaluamos a la hora de cada día abrir las playas.
1: Permíteme que te pregunte por las redes sociales. Y si a través de las redes sociales, no sé si de algún modo también se han fomentado algunas actitudes de riesgo. ello, salto desde los acantilados o situaciones de este tipo, si crees que las redes en algún momento han presentado situaciones que desde el punto de vista de conciencia y de conocimiento de un socorrista con carrera, con título, no deberían ser motivo de admiración. No sé si decirlo de este modo.
2: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que mencionás. Si bien las redes me parece una herramienta, el celular en sí mismo es una herramienta fascinante, creo que también conlleva y engloba un montón de situaciones que no son tan positivas. Una de ellas es esta que mencionás. Yo personalmente soy un desalentador, por así decirlo, de cualquier situación que ponga en riesgo la vida de uno o la vida ajena. Y cuando digo la vida ajena, también incluyo a los socorristas, porque nosotros estamos prestando un servicio, tenemos una vocación de servicio, velamos por la seguridad de la gente, pero muchas veces quizás esa gente, por quizás poder filmar o poder captar un momento de adrenalítico, no contempla que también se pone en riesgo la vida de otros. Puede ser una playa con socorristas, que esos socorristas vayan a querer intervenir y echar un cable a esa persona que quizás cometió una imprudencia, o muchas veces un usuario que vio la circunstancia, vio que la otra persona necesita ayuda y también se involucra en ese problema y pone en riesgo su vida. Por lo cual, yo a lo puntual de los saltos y todo lo que está ligado a los acantilados, invito de nuevamente a sembrar conciencia en la población y en el turista, y que podamos disfrutar la playa y toda su belleza con conciencia y teniendo en cuenta que también tenemos muchísimas causas de accidentes, de personas que no han podido volver a caminar, que han quedado en situación de silla de ruedas, y la verdad es que en eso no hay retorno. La vida es hermosa, hay que disfrutarla, hay que vivirla plenamente, pero también hay que vivirla con mucha conciencia y con mucho cuidado.
1: Y ahora una de muy genérica. ¿Os hacen caso? ¿Y los que hacen caso acostumbran a ser qué? ¿Los más jóvenes? ¿Los mayores? ¿O no hay, no sé si decir, un perfil en este sentido?
2: Bueno, yo creo que en línea general, cuando uno se va transformando en adulto o va envejeciendo, por así decirlo, se va transformando en una persona mucho más consciente y analítica, y tiene más presente todos los riesgos que conllevan a hacer determinadas cuestiones. Yo creo que la juventud, como se dice un poco quizás de aquel lado, el pecado de juventud, muchas veces se toman riesgos innecesarios. Creo que vienen de la mano de la falta de experiencia, de la falta de conocimiento, y soy una persona optimista que a futuro, cuando la persona va creciendo y se va desarrollando, son cuestiones que quedan de lado. Entiendo que no todos los jóvenes son iguales, entiendo que no en todos los hogares se forma y se educa de la misma manera. En líneas generales, la población española y el turista en general es muy educado, sigue mucho nuestras indicaciones, nuestras recomendaciones, y es una sociedad mayormente responsable. Como todo, hay excepciones a la regla que así no lo hacen. Nosotros, desde nuestro perfil, intentamos ser educativos, intentamos sembrar conciencia, intentamos por todas las vías posibles evitar el choque, evitar la fricción, para que esa persona, más allá de todo, cuando finalice el día y quizás evitó saltar un acantilado o tomar una postura imprudente, se vaya con una semillita germinando en su cabeza y que entienda que verdaderamente no hay nada más valioso que la vida y que no hay ningún salto ni ninguna situación que pueda ameritar poner en riesgo un venir tan largo.
1: Vuelvo al principio porque la antorchada es para esto. ¿Creéis que vuestro trabajo es un trabajo valorado, reconocido?
2: Mira, yo cuido y trabajo en Sitges, en las playas de Sitges, desde el año 2019. Yo soy muy optimista con la pregunta que me haces. Considero que ha habido y hay un progreso y una mejor concepción del socorrista y del mundo del socorrista en la población general. creo que también hay un premio muy grande al trabajo cotidiano de todos los profesionales del sector, que hacen que cada vez se reivindique y se posicione mejor la profesión y que no se vea como un trabajo de verano. Creo que vamos en buen camino, creo que hay mucho por mejorar, pero soy muy optimista y considero que también los ayuntamientos han tomado nota de esto, son conscientes que cuando tienen un plantel, una plantilla de socorristas con experiencia, con conocimientos, con inteligencia emocional, eso cada vez se valora más. Nosotros recibimos agradecimientos y muestras de afecto cotidianamente. Uh-huh. Y no solamente están ligadas a actividades puntualmente que se las relaciona con el peligro. Muchas veces están asociadas a situaciones como un baño anfibio, que son para aquellos oyentes que no conozcan, sí, se llaman anfibias, que son en todos los puestos o en la gran cantidad de los puestos de playas, hay puntos PMR, que son puestos de movilidad reducida, el cual le dan la posibilidad a una persona que está teniendo alguna imposibilidad en su movilidad, poder tener un baño seguro y poder disfrutar del mar de igual manera que el resto. Y estos casos que traigo acá a colación hacen también que la gente, uh-huh, vea que las socorristas no es solamente observar, sino también que es dar una mejor experiencia de servicio al usuario, que su día se sienta seguro, que su día se pueda disfrutar, que se sienta realmente protegido. Por eso, realmente, y esto es con una mano en el corazón, cada día que nosotros nos retiramos de la playa y se va un turista, sin importar la nacionalidad, y nos agradece, para nosotros es una caricia al alma. Uh-huh. Y volviendo un poquito a la pregunta de inicio, más allá de todo lo que nosotros conmemoramos, celebramos y agradecemos al mar por la temporada corriente, también es una manera de poder seguir civilizando nuestra profesión, pidiendo cada año que se mejoren las condiciones, que haya mejor equipamiento, que haya más infraestructura, que haya menos playas sin cobertura de socorrismo, que cada vez haya más actualizaciones, equipamiento, que en líneas generales las playas de España y de todo el mundo, porque esto es una cuestión mundial, es, sí, una cuestión de salud pública mundial, se albergue y se pueda trabajar verdaderamente con el mayor de los presupuestos y con el mayor de la preocupación posible para que cada año podamos lamentar menos víctimas. Uh-huh. Entonces la antorchada también sirve para eso, para que la gente nos conozca, se acerque, nos pregunte, y nada, podamos un poquito mostrar de qué se trata el mundo del socorrismo, que lo vivimos con mucho amor propio y con mucha dedicación.
1: ¿A qué hora será la antorchada, Franco?
2: Sí.
1: ¿A qué hora será?
2: La antorchada está prevista al inicio a las 21:30 horas.
1: De acuerdo.
2: Lo que le quiero transmitir a los oyentes es que esperamos compañeros y colegas de playas que están a bastantes kilómetros de Sitges, por ejemplo, de Ampuria Brava, Rosas, servicios que finalizan bastante tarde. Ajá. Entonces, a todos los oyentes y a todos los sitechans y población en general, que se acerquen a la playa La Ribera el día sábado 29, le pedimos un poquito de paciencia porque no queremos comenzar sin que no estemos todos. Uh-huh. O sea, vamos a llegar hasta el último compañero y una vez que estén todos, poder encender la primera antorcha y poder comenzar con este ritual tan, tan bonito y que tanto nos apasiona.
1: ¿Por qué? ¿Exactamente el ritual en qué consiste? Si es que hay un momento preciso en que desde el punto de vista visual, las personas que se acerquen a la playa digan, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué se está haciendo?
2: Muy bien, muy buena pregunta. Principalmente el ritual inicia con una antorcha, una llama, que se llama la llama cero. Es la llama que inicialmente comienzo con todo este encuentro místico. En segundo lugar, y algo que sucede en los días con antelación a la antorchada, se designan dos socorristas que quizás por muchos factores, no solamente por cuestiones destacadas, sino por factores humanos, por factores de compañerismo, son los destacados de la temporada, por así decirlo.
1: Ajá.
2: Ellos se van a encargar de iluminar y de encender el espigón de la ribera y el espigón de la fragata.
1: Uh-huh.
2: Una vez encendidos esos dos espigones, que son los que le van a dar un poco de inicio al ritual y de luminosidad,
1: sí,
2: vuelve al punto cero de la playa La Ribera y se comienzan con lo que nosotros denominamos los bautismos. ¿Qué son los bautismos? Los bautismos son todos aquellos colegas socorristas que están transitando su primera temporada en playa y que han decidido seleccionar o elegir un padrino. Mm. Ese padrino es una persona en la cual ellos han sentido identificados y en la cual ellos han podido forjar o le han facilitado forjar sus primeras armas y herramientas.
1: De acuerdo.
2: Entonces, se hace un poco una fusión en la cual el padrino acerca su antorcha ya obviamente encendida para poderle contagiar su fuego a lo que vendría a ser el ahijado, esta persona que está siendo bautizada. Y ahí digamos que se finaliza inicialmente este proceso de esta primera temporada para este colega, para este compañero que está trazando sus primeros pasos en el mundo del socorrismo. Uh-huh. Una vez que todos los ahijados y padrinos tienen ya su antorcha, se prenden las antorchas de los socorristas en general y hacemos un ingreso progresivo y paulatino al mar hasta que formemos un círculo sagrado de fuego en el cual entrelazamos nuestras manos y formamos un círculo de fuego en el centro del mar. Ahí todo esto me hace... En este momento que le estoy comentando esto se me pone la piel de gallina porque verdaderamente es un momento muy emotivo, muy lindo. Y suenan los pitidos de cada uno de nosotros y un poco se celebra, nos abrazamos, agradecemos, nos emocionamos, lloramos y celebramos poder haber vivido y estando una temporada más de este lado del mundo.
1: Un acto cargado de simbolismo, ¿eh?
2: Sí, de hermandad.
1: De hermandad. De hermandad. Uh-huh.
2: Más allá de que muchos de nosotros no nos conocemos, así lo vivimos, de hermandad.
1: Está
2: y así
1: claro.
2: Como te comento estas palabras, te me eriza la piel. Uh-huh.
1: Franco, gracias por explicarnos todo esto.
2: No, por favor.
1: Yo no sé, con este día tan bonito... este calor tampoco es normal, ¿eh? ¿O sí? Tú que te pasas el día en la playa, yo no sé si esto es normal o no.
2: Esta temporada para nosotros viene siendo bastante atípica, porque si bien siempre contemplamos que vamos a tener olas de calor y que van a la extensión de una, dos, tres semanas,
1: sí.
2: La característica de este verano es que fue una temporada de calor sostenido.
1: Uh-huh.
2: Muy, muy brava, muy brava. Pero bueno, con amor propio, con garra y corazón, como decimos nosotros,
1: ajá,
2: le hacemos frente y acá estamos para guardar una ayuda a todo aquel que la necesite de nuestra parte.
1: Ah, está claro.
2: Agradezco realmente el espacio, agradezco su interés. Ojalá que cada vez podamos teniendo más entrevistas para que nos puedan conocer, para uh-huh. que se permitan desasnarse las dudas que tengan en general. Y bueno, estamos a disposición de cualquiera que quiera acercarse a nuestros puestos o a cualquier puesto para evacuar la duda que necesite.
1: Por
2: un placer de haber estado acá en este momento.
1: Por nuestra parte, encantados, Franco. El día 29, sábado día 29, a partir de las 9:30 de la noche, la antorchada amb tots els socorristes de la costa catalana, amb aquest acte que té tant de simbòlic, com ens deien Franco, de germanor. Aquest acte de germanor entre tots els socorristes i agraïment al mar. Franco, que tengas una bona jornada, un bon verano. Gràcies.
2: Realmente, muchísimas gracias. Muy agradecido a ustedes.
1: Gracias, adiós, buenos días.
2: Que anden.
1: Avui hem saltat al marcador de moltes maneres, eh? En uns moments ràpidament tindrem en Pituquí, farem ja els diaris i ens col·loquem amb les efemèrides. Hem escoltat en Franco Mamini, de l'equip de socorristes de les platges de Sitges. Quin esperit més bonic escoltar algú amb aquest esperit vital, amb aquestes ganes d'aquesta convicció de la professió. Vinga, que estem a 18 d'agost. Un 18 d'agost del 1903, Trinitat Catassús escrivia la seva primera col·laboració per l'Eco, una prosa poètica titulada Contrast. I un 18 d'agost del 1996, l'escriptor i diputat Vinyet Panyella, avui fa 30 anys que pronunciava el pregó de Festa Major. La Vinyet Panyella, que ha estat entrevistada també per un mitjà, per un diari de València, pel diari La Veu del País Valencià, a partir del seu darrer poemari, una entrevista molt interessant. Vagin vostès a diarilaveu.cat, si és que volen allò llegir. És una entrevista llarga, eh? És una entrevista amb profunditat, interessant. Un dia ja en parlarem, però avui anem a, a preu fet. Doncs això passava tal dia com avui del 1996. 10 i 20 minuts. Amb què podem començar? Bé, doncs amb un tema de Manzanita basat en una poesia de Lorca que és Verde, que te quiero verde. I és que avui, 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca, el cadàver del qual no ha estat trobat. Tot això passava entre Biznar i Alfàcar a la província de Granada.

Molts diaris en parlen, alguns en van fer un suplement. El passat diumenge el diari Ara en treia un suplement. Tots els interrogants oberts sobre l'assassinat del poeta el 20 de juliol. Es va instaurar el terror a Granada, els milicians revoltats i els falangistes es van apoderar del centre de la ciutat i tan sols va resistir fins al 23 de juliol al barri històric de l'Albaicín. Granada va passar a ser una illa enmig de territori republicà i la repressió va ser ferotge. El 9 d'agost els feixistes van fer un registre a la huerta de Sant Vicente, on hi havia Lorca amb la seva família. Buscaven uns treballadors de la finca. Al veure el poeta, un d'ells va cridar «El maricón de la pajarita». El van tirar a terra i li van clavar un cop amb la culata d'un fusell. No va ser un assassinat, diu aquest mateix suplement, bé, ho diu tothom i tots els historiadors, no va ser un assassinat fruit de la improvisació. Lorca estava a les llistes dels colpistes perquè tenia tots els números. Era poeta, dramaturg, músic i dibuixant, homosexual, defensor de l'educació pública, de la llibertat, de la igualtat i de la república. Lorca, que tenia previst tornar a Madrid per poder estrenar amb l'actriu Margarida Xirgo La casa de Bernarda Alba i publicar Poeta en Nueva York. Lorca, que d'alguna manera va trobar consol i abric a casa d'un amic falangista que el considerava el seu mestre, el poeta Luis Rosales, d'una família també molt diversa, de bastants germans, tots ells amb diferents ideologies, però bé, un final, o aquest final de la vida de Lorca, que com els dèiem, continua encara ben obert, perquè les restes de Lorca no s'han trobat. En aquest suplement de l'Ara apareixia un mapa d'Espanya, un mapa que ho poden vostès consultar a la pàgina del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, amb totes les fosses que hi ha a Espanya. És un disbarat el que hi ha en aquest mapa, tacat per totes bandes, perquè a tot arreu no s'ha trobat Lorca, deia aquest article, però buscant-lo han aparegut més d'un centenar de víctimes. I també el mapa marca una fosa a Sitges. Fosa en Sitges, Estado General, trasladada al Valle de Cuelgamuros. Això és el que diu la pàgina del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica. Si volen, tenen una conversa molt interessant, la que vam fer amb Jordi Milà, sobre aquella fotografia que va aparèixer al País amb tot un munt de caixes al Valle de los Caídos, i una d'elles posava Sitges, amb jota. I en Jordi Milà va poder trobar que en aquella caixa hi havia les restes de Victoriano Victoria Vilella. És una història molt interessant, la traiem per mort, que avui fa anys 90 de l'assassinat d'un dels grans poetes del segle XX. Tal dia com avui, de l'any 1960, als Estats Units, la píndola anticonceptiva femenina sortia al carrer. Tal dia com avui, de l'any 1958, es publicava Lolita, de Vladimir Nabokov. I tal dia com avui, de l'any 1492, la primera edició de la gramàtica de la llengua castellana amb Antonio de Nebrija. Va, i en què podem acabar? Si no hem vist la pel·lícula, és una pel·lícula d'estiu. La pel·lícula d'aquelles de guerra, eh? Però diguem-ne, no hi ha massa guerra. És la història d'una fugida. En la història del cinema hi ha dues pel·lícules clàssiques d'una fugida. Una és Fuga d'Alcatraz, amb Clint Eastwood, i l'altra és aquesta.

Aquesta marxa militar és de La gran evasió, pel·lícula del 1963 protagonitzada per Steve McQueen, que explica la història d'una fugida d'un camp de concentració

La Gran Evasió, entre moltes altres. Un músic com una casa, només cal que vagin, com sempre diem, allò a l'Spotify de torn, i fiquen Elmer Bernstein. Res a veure amb Leonard Bernstein, encara que sigui el mateix cognom, i els hi sortirà un munt de bandes sonores clàssiques com aquesta, d'una pel·lícula absolutament entretinguda, que val molt la pena veure. Vinga, i amb Elmer Bernstein tanquem les nostres efemèrides d'avui. A la cançó d'avui li ha fet mal el pas del temps. La cançó de l'estiu, em referim. La cançó, l'any que ve farà 25 anys. La va cantar tothom, la van veure per televisió, festes majors, tot el que vulguis. Però ens sembla que no li ha passat massa bé el temps. La cantava Chayanne. 2002, Torero.

una barreja d'entre pop i flamenc, una cosa així tota singular, però com us deia, ens sembla que... I la lletra, Garrate.

0: És de festa major arrossegada, eh? Ja quan ja l'Opol ja va d'això, eh? Jo li tal. Vinga, Cheyenne. Demà més cançó de l'estiu, però per avui em sembla que ja hem tingut una dosi prou suficient. Vaja. Avui que és la Mare de Déu de la Font de la Salut, avui que a Tarragona baixa l'aigua de Sant Magí. De Sant Magí de la Brufaganya. Avui que també és Santa Helena de Constantinoble, Sant Agapit i Sant Nicolau. L'actor Edward Norton celebra avui 57 anys, l'actriu i model Carol Bouquet en fa 69, la comunicadora Olga Viza en celebra 68, el cineasta Roman Polanski en fa 93 i el cantant Mika, 43 anys, celebra avui. Fa calor, ja els dèiem, estem a 30, 30,8. I així segurament estarem tot el dia. 71% d'humitat, 37,3 graus de temperatura de sensació. La previsió diu que al cap de setmana la temperatura ha de baixar. Ara veure com arreglem la resta, l'assumpte pluja. Però la previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Molt bon dia. Comencem la jornada de dimarts amb una temperatura més alta en general, sobretot a l'Empordà, on bufa la tramuntana rescalfada i nombrosos núvols baixos a gran part del país, més sol cap al Pirineu, Ponent i al sud, i fins i tot també trobem algunes boirines, preferentment a la Catalunya Central o en punts on ahir, a la tarda de dilluns, hi va ploure. Aquests núvols baixos matinals s'aniran trencant amb el pas de les hores, si bé persistiran a punts del litoral i del nord-est del país, on a la tarda hi haurà algun ruixadet. La temperatura que puja, sobretot al litoral, on tenim un avís de calor a punts de la meitat sud del litoral, i de cara a demà aquesta temperatura continuarà a l'alça i les màximes fregaran o superaran els 40 graus a Ponent, a punts del Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Vinga, anirem rapidets pels diaris, que tenim José González esperant i els capitans ens poden esperar. Hola, Pitu.
3: Bon dia.
0: Aquells que han invertit a borsa en històries d'aquestes d'intel·ligència artificial i tot això

0: Això, atenció, perquè quan el Banc Central Europeu avisa que la bombolla de la intel·ligència artificial està a prop d'esclatar, atenció, a tots aquells que hagin invertit la intel·ligència artificial ha estat el motor de l'èxit bursari en els darrers anys, Nvidia, que és aquesta empresa que fa xips, i segurament si vostès han comprat un ordinador o tenen una mica allò d'idea d'informàtica, la tarja d'imatge és una Nvidia, no sé què. Bé, doncs aquesta empresa supera els 5 bilions de dòlars de capitalització a borsa. Els guanys il·limitats dels inversors, però, no suggereixen, diuen les informacions, un futur falaguer. Segons una recent publicació del blog del Banc Central Europeu, sota el títol del boom de la intel·ligència artificial, entusiasme racional o la pròxima bombolla.com, la caiguda de les accions en el món de la intel·ligència artificial podria ser imminent. Una correcció de les actuals valoracions borsàries és probable. I diem caiguda perquè s'han inflat. I, per tant, tot el que s'infla es desinfla i tot el que puja baixa. Bé, doncs, atenció, perquè és probable que ens hi trobem. Per la resta, Donald Trump s'acosta ara a Corea del Nord, molt, perquè com que es veu que Corea del Sud no l'ha ajudat massa amb això de la guerra d'Iran, doncs ara s'acosta a Corea del Nord, que ja saben que no es podien veure. Bé, doncs ara es poden veure una miqueta més. Les petrolieres dupliquen els guanys gràcies a la guerra de l'Iran. En la qüestió del canvi climàtic, La Vanguardia titula la seva primera pàgina amb una fotografia prou gràfica que la calor fon el Mont Blanc, el massís del Mont Blanc, vedat als muntanyencs, i el protagonista, Rodri, que ja és a Barcelona. Ahir va ser una tarda d'aquelles del Flight Radar. Hi havia un munt allò veient que l'avió, que era un jet privat, que arribava aquí, provinent de Manchester, tal, tal, tal, i Rodri ha dit una frase d'aquelles de vinc a guanyar tot el que es posi al davant. Ja està, 60 milions d'euros, més 10 milions en variables, depèn del que guanyi. O sigui, que si guanya el que vol guanyar, aquest home haurà costat el mateix que tot el pressupost de l'Ajuntament de Sitges. I una miqueta més. No està pas mal, que deia aquell. Hola de nou, Pit.
1: Així és. Rodri ahir va aterrar a Barcelona, com ho va fer hores abans Joao Cancelo. Els dos encara no s'ha fet oficial. És a dir, el Barça encara no ha anunciat de manera oficial que ambdós són jugadors del Barça, però vaja, tant un com l'altre vestiran de blaugrana. De la mateixa manera que Jofre Torrents, segons el Barça, així ho anuncia oficialment, va ser traspassat a l'Ajax, rebrà una contraprestació econòmica d'uns 6 milions d'euros. Parlem també de la primera divisió de futbol, perquè en aquesta primera jornada escapçada ahir es va jugar un nou partit, empat a un entre el Depor i l'Elche, queden per jugar d'aquesta primera jornada el partit entre l'Atlético de Madrid i el Màlaga, que juga demà. Per tant, avui parla Simeone i tinguin per segur que el 99,9% de les preguntes seran sobre Julián Álvarez.
0: Què dius ara?
1: Això serà així,
0: no
1: segur.
0: No seran sobre la Lliga que comença?
1: Una o dues, sí. Evidentment, algú li ha de preguntar sobre el paper que espera que tingui l'equip aquesta temporada, però sempre, vaja, que Julián Álvarez serà...
0: Sempre es pot fer allò que es fa en aquests casos, de cortesia, la primera pregunta o la segona,
1: sí.
0: Que vagin d'això. Bueno, què esperes de tal? Llavors ell diu, això, un cop has dit això... El siguiente.
1: Doncs segur que la roda de premsa de Simeone d'avui anirà per aquí. La resta de partits s'aniran jugant aquests propers dies. Per exemple, el València Betis jugarà el dia 25, el Real Societat Real Madrid el dia 26, el Barça Athletic Club el 27 i també el 27 el Celta Osasuna. Sergio Busquets s'incorpora amb el cos tècnic del Barça Athletic. Males notícies també per al Barça femení, perquè s'ha lesionat Clara Serra Jordi. Es va lesionar amb la selecció espanyola sub-20 i en té per unes 6 o 7 setmanes. I acabem amb tenis, perquè el torneig de Cincinnati, Rafa Hoder s'ha classificat pels vuitens de final després de derrotar el xilè Alejandro Tabilo per 6-2, 6-1 en poc menys d'una hora i un quart. El proper rival de l'Espanyol serà l'italià Flavio Cobolli.
0: 10:36, Pitu, gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

0: Hem fet servir una boja així, una mica ad libitum, per començar una conversa amb un home que quan encara s'havien de fer les primeres eleccions generals a Espanya, el 15 de juny del 77, ja ballava. Que quan en Vicentet Ibáñez era alcalde, ja ballava. Que va ballar quan es va casar, quan va tenir les criatures, quan s'ha tornat, en fi. Que ha ballat tota la vida. I a la vida de Sitges han passat moltes coses, i a la vida de la Festa Major també han passat moltes coses, a la vida d'en José González han passat moltes coses, i els bastons continuen aquí. Una Festa Major més després de... Aquesta serà, ell mateix ho diu, la dels 50 anys ballant bastons. José.
1: Bon dia. M'has emocionat ara ja.
0: Home, esclar, és que sempre hi ha hagut bastons, passi el que passi.
1: Sí, sí, la veritat és que...
0: Hi ha hagut algun moment tan dolent en què no has ballat?
1: Sí, quan em van operar d'un turmell.
0: Però
1: vaig ballar amb una fèl·lula, vaig ballar dos balls parat, però vaig ballar també.
0: Sempre?
1: Sí.
0: Passi el que passi, hagi passat el
1: sí,
0: que
1: bueno,
0: hagi passat?
1: Sí, sempre hi ha l'anècdota aquesta de que amb el contracte meu de l'Andorra posava que el dia 23-24 jo baixaria a Sitges i m'ho concedien, doncs endavant.
0: Per tant... Esclar, quan arriba la Festa Major dels 50 anys, un pensa alguna cosa en especial?
1: Bueno, penso, la veritat, moltes coses. I és un orgull l'haver... Bueno, pertanyar amb aquest ball que és tan maco i tan viu, no?
0: Això va començar...
1: I me'n recordo sempre de molta gent, segons, perquè, bueno, soc molt de tradicions i de per on te passem, els circuits i tal, doncs qui hi ha un tal puesto, qui hi ha un altre...
0: Qui passava això, qui passava allò...
1: Sí, sí, sí.
0: A la manera, no sé si dir, a la manera antiga de les coses.
1: Sí, sí, sí.
0: A la manera antiga de les coses. Perquè això va començar als 14 anys, per tant.
1: Sí.
0: Com? De quina manera?
1: Doncs mira, van sortir... jo vivia a les Cases Noves, llavors, i van fer una colla...
0: No ha canviat massa les Cases Noves, no?
1: No, hi ha sigut molt feliç. Llavors van fer una colla allà de bastons, que és la colla jove. Jo no vaig sortir el primer any perquè feia castells, però amb una caiguda em vaig fer mal a l'esquena, llavors em van dir que tenia que deixar-ho perquè em posaven massa baix.
0: D'acord.
1: Llavors...
0: Eres massa jove per estar en una
1: sí,
0: posició tan...
1: Sí, exacte. I aguantava perquè era fort i tal, però... amb una caiguda...
0: O sigui, vas fer castells amb els castellers de Sitges?
1: Amb el Ricard Baqués.
0: Amb en Ricard Baqués,
1: amb Mario, tota aquesta gent.
0: Com no
1: però amb una caiguda a Tarragona va ser forta.
0: D'acord.
1: Amb una torre de set vaig caure sol i llavors, a
0: per
1: partir d'allà...
0: descartat els castells, haguessis continuat amb els castells?
1: És possible, perquè ens trataven d'una manera molt maca i estava molt a gust allà.
0: D'acord, perquè els bastons van venir per
1: bueno, vam fer aquesta colla a la colla jove.
0: Però vull dir, t'agradaven els bastons?
1: Sí,
0: haguessis fet alguna altra cosa?
1: Sí, jo recordo perfectament que ball carques en què hi alabava quan veia ballar els grans. No?
0: D'acord. Per tant, bastons era el teu ball.
1: Sí, sí, però no per influència de ningú ni res.
0: Això
1: no?
0: Em volia preguntar.
1: Bueno, l'única influència és que en Vilanova, de les Cases Noves que va ser el que va formar la colla jove, pues l'any següent no sé ben bé com va anar, perquè fa una mica de temps. Però vaig ballar en la colla jove el segon any d'haver-la format. No?
0: D'acord. A casa, la Festa Major, què?
1: És ben viva encara. Tinc les dues meves filles que van començar molt joves també i continuen.
0: Els teus pares eren de Festa Major o què?
1: Mon pare va ser el que va formar la banda de Creu Roja d'aquí, que jo encara toco la trompeta que ell té, que li ho unes a casa fortes.
0: Uau, aquella banda de la Creu Roja.
1: Sí, i era quan... Però, clar, mon pare va morir quan tenia 37 anys i jo no tenia 9 anyets i no...
0: Aquella banda que encapçalava la professora als anys 70.
1: Exacte, exacte.
0: I que es feia sentir... Vaja, sí, que guardes... Era una corneta, allò?
1: Sí, guardo tot el de la Creu Roja i el de la policia, també. Tot, ho guardo tot.
0: Uau.
1: Ho guardo tot.
0: Total, comences i suposo que allò t'agrada prou...
1: Sí.
0: Com per no pensar en cap moment canviar de bany ni canviar de res,
1: No, el foc em fa molt de respecte, sempre corro molt. Vull dir,
0: la diferència difícil, de germà...
1: Sí, és difícil que em cremi. Però no, en cap moment havia intenció, ni mai se m'ha passat pel cap.
0: Mm-hmm.
1: anar a un altre puesto.
0: Allò era la colla jove.
1: Uh-huh.
0: Com vas arribar a la mitjana?
1: Bueno, després em van dir per fer una colla, per fer unes sortides a l'agrupació de balls populars. Llavors vam fer una colla i vam fer una sèrie de sortides a Montblanc, a Gelida, vam fer coses. I a partir d'aquí, això aquí va durar poc temps, i llavors ja vaig fitxar per la mitjana i bueno, veig fotos de la mitjana de gent que ja no està amb nosaltres, per desgràcia, i és bueno, és maco.
0: Ets el, anava a dir, ara ets el degà dels bastoners, suposo.
1: Està al Fara, queda al Fara. Sí, com veterano està al Fara també. Vale. Que
0: va camí dels 50 també, eh?
1: Ja m'has matat. No ho sé.
0: Però és a dir, Fara i tu sou els dos.
1: Sí, els dos més veteranos de la mitjana. Sí.
0: I per tant, tota la vida a la mitjana.
1: Sí.
0: Uau.
1: Sí, és... Han passat moltes coses, coses bones, coses dolentes, però crec que bueno, tot va evolucionant, com has dit tu, i ara tenim un grup de gent que són una passada, en el sentit de que estan sempre per lo que tenen que estar. Els dius posa d'aquí, i com són nanos de que jo els he ensenyat des de petit, també saben a tot arreu, no els hi fa por. En canvi, els antics diuen, hòstia, que aquí no he ballat mai, doncs no passa res, no?
0: Ara hi anirem a tot això, a l'estat actual de la colla, com la veus, com et veus a tu mateix. Hi ha una forma de ballar? L'ensenya algú? Te la fas tu amb el pas dels anys?
1: Bueno, clar, és per exemple, quan
0: és evident que el ball s'ha de ballar d'una determinada manera.
1: Sí.
0: Però està clar que no tots el balleu de la mateixa manera.
1: No. Jo el que passa que tinc la doble vara, perquè clar, ensenyo els nens que piquen com va ensenyar el catet i continuen fent-lo així, que són com piquen les noies.
0: A tu et va ensenyar el catet?
1: No.
0: Qui et va ensenyar?
1: Al Vilanova.
0: Al Vilanova.
1: A la colla. És a dir, el que passa que ho vaig agafar de seguida perquè, bueno, m'agrada molt i vaig posar molt d'interès.
0: Vols dir que d'aquells primers ensenyaments, aviat, no sé si tu et vas fer teu el ball?
1: Sí, tinc una forma de ballar peculiar.
0: Aquí vaig.
1: Que bueno, no sé si agrada o no agrada, però jo m'ho passo molt bé.
0: Com això t'ho fas tu? T'ho crees tu mateix?
1: Sí, jo crec que sí. És molt important si tens ritme, si tens... Bueno, si sempre considerar que si fas esport,
0: això és
1: tot,
0: relativament més...
1: No ho fas bé tot, però no ho fas malament tampoc.
0: És una condició bastant indispensable, eh? Estar bé físicament...
1: Sí, ara podria dir coses...
0: No, ho pregunto, en l'ideal d'un ball de bastons,
1: sí,
0: és indispensable...
1: Sí, però mai hem demanat que amb una persona que sigui... Perquè si no, algun de la colla que està i m'està escoltant no estaria ballant.
0: Però en la teva
1: I
0: colla,
1: es dona igual.
0: Però en la teva colla ideal...
1: Què? No, ni molt menys. Això és com el futbol. El futbol és una escola amb els petits i és l'educació. Mm-hmm. L'educació és el més important, no guanyar o perdre. Ja sé que aquí lluitaríem amb segons quins clubs,
0: sí.
1: Però aquí per mi és el mateix. Si ell vol ballar, pot ballar.
0: En qualsevol cas...
1: Sí, jo estaré més estona ensenyant-li, però...
0: En el teu cas, sí que creus que la condició física ha estat un valor afegit que t'ha permès fer...
1: Sí. Sí. No, perquè la festa major és dura, amb aquest ball.
0: Aquest gir, quan va néixer?
1: Quin gir?
0: Aquest gir d'en José González quan balla els bastons?
1: Però en quin sentit? Quin gir?
0: En el sentit de dir... com t'ho explicaria jo ara? Però molts dels que hem vist els bastons, hi ha més d'un que ho fa, però en José això d'anar...
1: Ah, donant voltes?
0: Donant voltes.
1: Bueno,
0: aquest
1: això...
0: gir, quan va néixer això?
1: Això és perquè jo quan era més petit i ballava en les altres colles, jo veia ballar al Vilanova, al Rigoli, en tota aquesta gent.
0: Sí.
1: I la veritat és que hi havia balladors, molt bons balladors, i em fixava en ells. I jo pensava en Josep Maria Valls. Té una manera de picar, fa igual més voltes que jo, però més fines.
0: Sí.
1: Jo sóc més bruto, com si diguéssim.
0: Com
1: no?
0: Som en aquest poble, que algú ja diu, en Valls balla,
1: Sí, ell és més...
0: Hi ha una forma elegant de ballar, sí, no sé com dir-ho, eh?
1: Ell és més fi...
0: Hi ha una forma més dinàmica, més contundent, hi ha una forma més elegant, hi ha Federers.
1: I jo he anat agafant pues, coses de cadascú, el que passa que bueno, la meva manera de ballar no és com la del baix, que és més prim, més... Ell més,
0: sí,
1: més...
0: Sí, sí. Creus que ha variat això amb el pas dels anys?
1: No gaire.
0: No.
1: No gaire, el que passa que la gent... Pues, s'anima a fer més coses de les que antigament feia. És a dir, posaves amb un senyor amb un ballador parat i ja es queda ballant.
0: I en el teu cas, creus que ha variat molt la teva, ha evolucionat molt la teva forma de...
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: En quin
1: jo
0: sentit?
1: Perquè jo no... Clar, a mi el moment que van considerar que jo tenia que portar la bandera, per mi això era el no va més. I llavors, clar, també considero perdó, que la bandera no la pot portar qualsevol.
0: Quan fa que la portes?
1: Uf, no sé, molts anys. Des de
0: molts,
1: que,
0: eh?
1: Des de que en Valls me la va passar, va ser...
0: Jo què sé, què? 20, 25, 30?
1: Sí, sí.
0: Sí,
1: sí,
0: sí.
1: Perdó. Clar, és la bandera es té que lluir. Es té que lluir. La bandera es té que veure com gira, com... I clar, té un problema, que balles amb un pal. I això, clar, jo porto ja com 3 setmanes, un mes, mirant la tele per la nit, porto una cosa per la mà, per anar apretant, per anar fent força, perquè he tingut problemes de reutament a les festes majors i bueno, jo crec que preparo una festa major com un triatló. Vull dir, durant tota la setmana vaig bevent molta aigua, molta aigua, molta aigua, és com un entrenament, sí, sí.
0: Sí?
1: Sí, però això és perquè, bueno, després surt això.
0: És més dur ara que fa 20 anys o 30?
1: Sí.
0: En quin sentit?
1: En el sentit de bueno, ha canviat el temps moltíssim, es nota moltíssim, però, bueno, tens que anar, també tens que anar, jo sempre diuen que no deixo de ballar mai cap avall, que no deixo mai la bandera, i això no és veritat, el que me la demana li deixo. Però si no me la demanen, doncs jo tiro.
0: Sí, perquè hi ha més d'un de la mitjana que ha portat la bandera.
1: És clar,
0: està clar, està clar.
1: Ara la porta el Mario també i, bueno...
0: Per portar la bandera, abans ho has insinuat, què cal? No la pot portar tothom, has dit.
1: Vamos, és el meu punt de vista.
0: Sí, home, clar, però per
1: la bandera no pot ser una bandera que estigui allà, que entri un quadre i estigui quieta. Piquem el de davant i ja està. La bandera té que donar voltes, té que girar, té que veure, té que... Si tu la bandera la portes que està penjant, pues no es veu qui la colla és. I si tu gires, la bandera s'obre i llavors jo crec que és més maco, no?
0: És una qüestió de veterania o no?
1: No.
0: No.
1: És una qüestió de saber... Ara jo, quan deixi de ballar, pues...
0: Què dius?
1: Si
0: què
1: dius, diuen... Quan deixi...
0: Ah.
1: Pues serà una cosa que els caps de colla que n'hi ha ara pues tindran que parlar, i potser em pregunten tu a qui li donaries o qui no, i jo puc donar la meva opinió, però ja no és una dictadura, no?
0: Fa dies en aquesta taula es parlava molt de motivació, els joves deien i apel·laven també a persones que potser qui més qui menys en pot conèixer algun, aquelles persones que deien els joves, els qui es queixin a tot hora que no surtin per festa major, els qui escollin les sortides que no surtin per festa major, els qui el dia abans no sentin alguna cosa que no surtin per festa major. Ets d'aquest pensament?
1: Sí,
0: també?
1: Sí, sí, sí, total, total. A veure, tu ets, tu, Vicent Morando, ets de les persones que íntimament em coneix més de la meva vida privada i tu saps com ho visc tot, però no això, sinó en la família, amb l'esport, amb el futbol... Amb
0: no ho has deixat de viure així, eh?
1: No, encara no. Començo a notar... no sé, algo que xoca una mica, no? I llavors al cap.
0: Aquest algo que és?
1: No sé, el fet d'estar a casa, potser, i dic, hòstia, ara tinc que anar a ensejar. I això no m'ha passat mai.
0: Aquell punt de pensar en l'obligació,
1: sí, però
0: més que
1: també,
0: la funció.
1: També m'ha passat un dia.
0: Però jo crec que tots ens ha passat això, no?
1: Sí.
0: A les feines, a la vida...
1: Si te'n recordes amb el futbol, hi va haver un moment que vaig dir l'últim partit,
0: sí.
1: Aquest és l'últim partit.
0: I va ser l'últim partit
1: i es va acabar...
0: Però
1: perquè vaig notar que ja... que era el moment. No vull que ningú em digui, hòstia, com és que aquest senyor pica els bastons si no pot ni aixecar el pal. I això ho nota un mateix. Sí? No vull que, i tampoc vull que en retirin, ja en retiraré jo. No, perquè estic cansat de... Bueno, ara ja, sí, la jubilació de la feina. Quan et jubiles això? A veure si tindré que jubilar...
0: En José està a punt de dir, ja, no cal que em dieu res, que ja sí, sabré. Ja
1: sí,
0: sabré.
1: I jo hi entenc
0: i ho sentiré.
1: Que després diuen que té que entrar gent nova, que ten, ara tenim una ha baixat l'edat ara?
0: Entens el debat, perquè és lògic que hi hagi
1: sí,
0: un debat.
1: Sí, i ho respecto.
0: Segurament el debat té bastanta relació amb el que dèiem, que potser hi ha gent que surt que no té les ganes que tenia, sí, o que sí, no té la força que tenia, o que jo què sé.
1: Bueno, ha anat plegant molta gent de la colla que diu, és que no, ja no m'ho sento, ja és massa per mi.
0: Però vols dir que estàs en una edat en què vas sentint aquesta cantarella?
1: Sí, aquest rum-rum. Sí.
0: Compte, què passa aquí, que no sé què, tal.
1: Un altre any piques? Pues sí. I? Vine a tu i fes-lo millor, si no...
0: Ho dic perquè té un punt, com ho diríem això? És una mica intangible, eh? Jo ja sentiré quan ho hagi de deixar. És clar, és una mica complex això de poder definir fora d'un mateix, eh?
1: No, és que a mi la vida m'ha ensenyat m'ha ensenyat moltes coses, no? Per desgràcia i per felicitat també, no? I tens que saber en cada moment el que tens que fer. Jo no, només hi ha hagut un moment en la meva vida que no sabia què fer, que vaig perdre el rumbo i gràcies a altres persones pues, vaig tornar al bon camí i bueno, jo ja sabré quan tinc que deixar-ho. Ara, la meva època ara és com si als nanos que hi ha nous tinc que ensenyar-li el camí de ballar bastons. Tinc que tornar a que sentin que en la seva llista de prioritats els bastons no estan al número 10. No perquè, no perquè tingui que anar que hi ha un cumpleaños, tinc que d'anar a ensajar, no?
0: Què tens aquella sensació? No puc marxar sense que hi hagi una colla de nois que hagin interioritzat aquest compromís?
1: Algo així.
0: Alguna cosa així?
1: Algo així. I la veritat és que estem supercontents dels nanos que han vingut.
0: Però encara no s'ha arribat ni a aquest punt, ni en José ha arribat a aquell punt de sentir-se que encara no ha passat això.
1: No, em dóna la impressió que encara sóc útil i que em respecten.
0: Ten.
1: Si jo noto que ja no em respecten o que les meves opinions no serveixen per res, jo seré el primer en marxar, no hi ha problema.
0: Sempre has tingut fama de manar, no?
1: Sí, bueno, com això, en dius tu, sí, capità.
0: Això,
1: pues,
0: sí, això és un seminari.
1: Però no me l'he posat jo mai, eh?
0: No, però...
1: A mi me l'han otorgat.
0: Però diguem-ne que et posa especialment nerviós quan les coses no surten bé.
1: Sí, ara amb el Pitu aquí fora parlant. Vull dir, jo estic ensajant i riuen i fan coses i m'enfado. I hòstia, José, bueno, me'n diuen flic ara, saps? Los listos, és que són...
0: Com t'has enfadat tota la vida, continues enfadant. Si
1: sí,
0: les coses no surten...
1: I per desgràcia ells n'hi ha alguns que no ho entenen, perquè mira que els explico, però que sempre, més o menys sempre encarrego amb els mateixos, però són també els que tinc a lo millor més confiança per desfogar-me, per no dir amb un altre, no
0: o sigui,
1: sé què.
0: Que s'apreta
1: però
0: més
1: ell,
0: aquí.
1: Però ells no, o no ho entenen o es reboten, que no ho entenc, perquè saben que estimo a tots els nanos que hi ha allà. No?
0: Per tant, veus a la colla en un procés de renovació, ara?
1: Sí. Aquest any han tornat a entrar un nano nou, l'any passat van entrar uns quants...
0: Que ha costat molt, això.
1: El què?
0: Renovar.
1: Moltíssim.
0: D'acord.
1: Moltíssim.
0: Doncs, com que tu has estat enmig de tantes colles de bastons per Santa Tecla i de bastoneres, què ha passat amb les noies que no ha passat amb els nois?
1: Mira, el dissabte jo portava una camiseta d'una colla de noies i de nois, ¿vale?
0: D'una colla mixta.
1: Sí.
0: És a dir,
1: que
0: dibuix
1: la vaig portar
0: de
1: des de petits, des de molt petits, que hi havia 7 noies i 7 nois. Doncs pues en la foto, que ja plegaven aquell any, hi ha un noi i 13 noies. Noies. Sempre es diu, jo no, tampoc ho he estudiat, però és una cosa que tinc el que tinc. Però que els nanos, quan comencen a ser una miqueta més gran i ja poden entrar al foc, doncs se'n van al foc. És normalíssim, els encanta el foc. Jo, quan veig gent que parla del foc, mon germà es tornava boig. I ho entenc. I ara què passa? Doncs que les noies, aquest any em sembla que han entrat 100 noies. però que tenen per escollir.
0: I tant. I
1: tenen per escollir.
0: I per fer una colla més, si volen.
1: I una de les coses que més en rebota en aquest sentit és els típics comentaris de que hi ha llistes d'espera o no sé què, que tal i que qual. Jo he trucat a no sé quanta gent aquest any i esperant, i contesta, em diu, hòstia, és que no sé què... I oye, i ho trobo perfecte, mira, no, prefereixo això, però que no em diguin que a la colla mitjana no poden entrar.
0: D'acord.
1: El que vulgui, que vingui, provi, i si li agrada, bé, i si no, se'n vagi. Però que no em diguin, que no m'ho digui ningú mai, ja a partir d'ara, perquè entre l'any passat i aquest hem suat per buscar gent, I ara segur que hi ha gent que m'està escoltant, ah, però a mi no m'han dit res. Home, pregunta.
0: Però és paradoxal, sueu per trobar gent, sí. La trobeu i les noies tenen un munt
1: però
0: de candidates.
1: Però és perquè de baix surten, sí, moltes,
0: sí, sí,
1: més noies.
0: Per tant, en fi, després de 50 anys, jo crec que hi ha prou autoritat com per poder expressar en veu alta. Estaries per les colles mixtes?
1: Jo sí.
0: Sí.
1: I ara, bueno, ara més d'un no vegis.
0: No, no.
1: Però jo suposo també és que jo, per mi la dona és sagrada. Vale? Jo tinc un d'això que he tingut la gran sort de tindre des de les meves àvies les millors dones del món fins a la data. Mm-hmm. Llavors sóc un defensor ferrimo de la dona. I jo faig molts balls amb elles i elles venen a la meva colla. No, jo no tinc cap problema.
0: Per tant, estem amb allò de sempre.
1: I a més, la colla mitjana ha fet sortides a Sant Joan, a tal, sí. Mixtes. No, jo no, bueno, no tinc problemes.
0: Per tant, estem amb allò de sempre. Si hi ha compromís amb el ball,
1: És que
0: no hi ha discussió de cap mena.
1: És que
0: no hi ha.
1: És que no li busco el què. No sóc, és que no.
0: Tan simple com això,
1: Sí, sí, és que no. I qui em digui el contrari, diré, vale, ho respecto, però jo no... Suposo també que clar, jo, hòstia, el fet d'anar a ballar a la matinal i que em vinguin les meves filles i em diguin, papa, anem a ballar, hòstia, em torno boig, i qualsevol pare, pues, i si arribo a ballar amb els meus nets, imagina't.
0: Mm-hmm. Home!
1: No, hòstia, no fotem.
0: No. Va, com veus el futur?
1: Ara, de veritat, que han entrat uns nanos amb una edat molt jove, i si aquests nanos agafen el rol de que visquin el ball, tenim colla per dies. El que passa que també tenim que pensar que hi ha gent que fa molts anys que balla i que anirà deixant, i això no es pot deixar. Tenim que anar trucant a gent, veniu, els que els prova... Bueno, tenen mala llet també aquests que José té, i clar, me'l posen a part i jo començo a picar amb ells a veure com ho fan, perquè tampoc... I, clar,
0: s'ha de començar d'alguna manera.
1: Hi ha hagut gent que ha vingut a ensenyar a nosaltres i ens ha dit, no, jo aquí no puc picar, aquí em matareu. Bueno, que no és tot tan fàcil com la gent es pensa, que si llistes... No, nosaltres teníem una llista d'espera de dos persones, li vam dir i van vindre, i ja està. I una vegada van entrar 9 tios, que ja la vam cagar, sempre ho hem dit, perquè van entrar massa gent. Però...
0: Massa gent de cop no és bo.
1: Exacte.
0: Que no entri ningú tampoc no és bo.
1: Exacte, però a partir d'aquí hem anat i anem durant tot l'any pensant, a veure, i gent que ha ballat, que els agradaria tornar, perquè això és un gran què, gent que ha ballat de petit, però fa molts anys que no balla, a la primera que ve, pues ja l'agafa, no?
0: Aquesta és la festa major dels teus 50 anys de bastoner.
1: Mm-hmm.
0: T'hi veus els 55? T'hi veus els...
1: No, ja saps, em coneix. No, jo vinc ara.
0: No hi ha dates,
1: Jo estic disfrutant aquest matí ara aquí amb tu. I...
0: No hi ha dates. I...
1: No. Ja t'ho diré, ja saps que ets una de les persones
0: però és
1: que t'enteres més de...
0: No hi ha cap condicionant de res que no sigui el propi de sentir-se...
1: Sí, és el mateix que l'esport, no? Jo abans entrenava de dilluns a diumenge que feien la competició, amb triatló, estic parlant, ja he deixat tancat del futbol, vam baixar 5 dies, a 4, ja entrenem 2 i estem bé, perquè l'edat va manant que... I ara, quan fem alguna competició, doncs anem el cap de setmana, anem tot el cap de setmana i és una altra manera...
0: Manera de viure.
1: Diuen que no paro d'entrenar, que sempre estic entrenant. Bueno, sí que entrenem bastant, però ha baixat el ritme perquè si abans corria a 4:10, ara vaig a 5.5 el quilòmetre, però també tinc els meniscos trencats, tinc els creuers de l'esquerra que van com van, els turmells estan als tornillos, bueno, tot això que tu ja saps, i tot això es va condicionant a que, pues que en comptes d'entrenar i fer molt en carrera, que l'impacte és pitjor, pues només corro una mica entre setmana i si hi ha competició i no entreno més. Per això amb els bastons és igual. Vull dir, jo me la preparo exactament igual. Estic anant a trotant una mica més, estic fent força amb els braços, perquè clar, costa molt picar. La bandera me la demanen i el segon ball diu, toma, que esto no és per mi. Me costa.
0: 11:04. La darrera, un moment més... Jo no sé si també amb el pas dels anys això ha canviat. El moment que més t'agrada des del punt de vista del ball, d'estar en el ball de la festa major, quin?
1: A veure, és que no podria escollir. Hi ha el carrer Sant Gaudenci, que allò és sagrat. Uf. Hi ha la sortida d'ofici.
0: Hi ha la sortida d'ofici, que aquesta me la veia venir.
1: I a l'entrada de Gralla és una passada, però el passar pel Rego de la Calma ballant i pujar al carrer Nou és el millor puesto per escoltar els bastons. És
0: sí?
1: Impressionant. El millor puesto per escoltar el pal. És una passada. I si a sobre
0: un carrer estret, poca gent,
1: i si a sobre ho fem bé com ho estem fent, encara que ells pensin que no, els ensajos m'enfado perquè a vegades no sona com té que sonar, és un puesto que és espectacular.
0: Aquí queda. José, bona festa major.
1: Gràcies. M'agradaria dir alguna cosa més. A la comissió, perquè continua fent lo del Nàutic, els del Nàutic, que fan una feina perquè volen i es van portar de fàbula amb els que van anar, els que no van anar, ells ho van perdre. Feia molt de temps que no reiem tant allà fent coses d'aquestes, i fes el licitar a la colla de noies que van guanyar i es van passar la mà per la cara en tots. Perquè més val que són molt llestes i van guanyar per això.
0: Dic que de José, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per recordar-te tu també, com sempre, de les meves coses, i fins la pròxima.
0: Vinga. I ara el podcast de les cosidores. Fal-li.

0: Hola, què tal? Com esteu? Jo em dic Kàtia i avui ens trobem aquí a dia 11 d'abril de 2026 amb unes persones estupendes que s'ho mereixen tot i estem per parlar sobre un dels molts oficis que no es veuen d'aquest poble, bueno, i de tot arreu en general, que és l'ofici de la costura, les cosidores, les modistes, val? I relacionat amb aquest poble que és Sitges, doncs elles són també les que més cusen per festa major, però sempre, sempre des de l'ombra. I avui volem que surtin a la llum i donar-los una miqueta de visibilitat i que ens expliquin una miqueta doncs, la seva trajectòria, com van començar, les seves arrels, per què cusen... Bueno, totes aquestes cosetes, no? Una mica de... I que ens, també volem que ens transmetin una miqueta el seu coneixement, també per a les noves generacions, que això és molt important, perquè, a més, és un ofici que, malauradament, s'està perdent. I nosaltres tenim aquí el, bueno, el deure de, també de conservar-ho i transmetre-ho. D'acord? Doncs us passo a presentar. Aquí estem amb la Lolín, la Carme, l'Angelina... Bueno, jo la Kàtia, l'altra Angelina, mare i filla, la Carme, Carmen, i la Mercè. Doncs, alguna vol començar a veure, explicar una miqueta la seva trajectòria o presentar-se una miqueta? Per exemple, l'Olim, que estàs aquí.
1: Em toca perquè estic a la punta. Hola. Bueno, pues, jo vaig començar de molt joveneta cosint a casa... justament coses de festa major, perquè bueno, els meus pares estaven molt vinculats a l'agrupació i vam començar pues, fent tot el vestuari. I es feia a casa, perquè ara sí que cosen al Palau, però abans es feia a les cases, perquè el Palau entonces, encara no existia. Bueno, existien els baixos, però no existia res més. I arrel d'anar cosint, anar cosint, doncs va arribar un moment que em vaig encarregar del vestuari de l'agrupació, que després ho va passar la Carmen, que la tinc al costat, justament. I res, i després, al cap dels anys, jo vaig treballar en unes altres coses i quan vaig complir una certa edat, que fa això doncs, 10 anys, vaig dir, pues, de la meva afició, faré la meva professió. I vaig començar, em vaig fer tots els papers per estar legal i de cosir per amor de l'arte, pues, vaig començar a cosir per professionalment. I així porto pues, uns 10 anys i aquí estem.
2: A veure, jo em dic Carme, com diu la Lolín, jo vaig agafar el relleu d'ella al Palau. Mira, jo vaig començar perquè a casa sempre hem cosit, igual cosíem alguna cosa de roba, que sabates, que jaquetes, que el que caigués. Però després sempre he sigut aficionada a cosir, o me feia roba per mi o pels nens. Però després quan vaig entrar a l'agrupació per cosir un gafet d'una faldilla, aquest gafet m'ha portat a quedar-me allà. I hem anat fent, com diu ella, també per afició, primer, i després ja vam arreglar la sala per poder cosir el Palau, per anar fent coses, i així porto pues, 35 anys allà cosint. I després van començar a venir que si la Mercè, que si la Carmencita, alguna, la Lolín, la Loli Tercero, que ja estava, que també ballava i també ajudava a fer coses. Vull dir, van anar venint... gent que els agradava cosir i com que és el rato que puc vinc i així ens hem continuat. Hem fet de la roba dels gegants, de tot el vestuari que surt al carrer i ens ho disfrutem.
0: Ui, que s'està caient. Sí, bueno, i ara...
3: I què vols que et digui jo?
0: Pues, qui ets?
3: Jo sóc l'Angelina, d'un poble molt petit... I com que allà... Bueno, a casa tots havíem cosit, no? Tots cosien. La meva mare estava molt aficionada a cosir, però per casa. I llavors ells van dir, com que jo també hi tenia molta afició, És que ho hauria de portar estudiat, això.
0: No,
3: doncs em van dir, bueno, aquí al poble no podràs aprendre gran cosa. I vaig anar a Tarragona a aprendre el curs de confessió al Sistema Martí i vaig fer el professorat i tot. Bueno, quan ho vaig tindre, com que vaig tindre bastant bones notes, matrícula d'honor, és veritat. I després, bueno, s'ha acabat.
0: Bueno, molt bé. I llavors, digues qui ets tu. Què tens a veure amb mi?
3: Bueno, és la meva neta.
0: Soc la teva neta.
3: Sí, em vaig casar amb un noi d'allà que també va viure aquí a Sitges. I des de l'any...
0: Des de quin any portes a Sitges? Ja que no es pensin que ets una forània.
3: Mira, estic en un estat que he perdut la memòria, la vista i les orelles. Ho he perdut tot.
0: Estic més pendent del micro que...
3: No ho sé, el que no us convingui ho talleu. Ja està.
0: Vale.
3: No sé, podria dir moltes coses. Però...
0: Quina edat tens ara mateix?
3: 99 anys. Aquest any faré 100 anys.
0: Sí, sí. 99 anys i encara, sí. I encara cuses?
3: Cuso, però a cegues.
0: A cegues, bueno, sí. Però cus, ja està.
3: Cuso, sí, en forat, sí, sí, l'imprescindible, però no cuso. No.
0: Bueno, ja està bé que descansis.
3: De la professió no ho cuso.
0: Ja està bé que descansis una mica, eh?
3: Sí.
0: Que tota la vida cosim, sí, sí. Eh? Bueno, a veure, ara aquesta ara senyora jo... tan guapa d'aquí,
4: sí,
0: que et presenti.
4: Que va, està més jove ella que jo. A veure, jo sóc d'entremig, o sigui, ni tant ni tampoc. O sigui, llavors sí, he seguit cosint.
0: Però qui ets? Presenta.
4: Sóc la teva mare.
0: Vale. I com et dius?
4: Em dic Angelina, vale. Clar, perquè, mira, la mare no tenia imaginació i va dir, poseu-li Angelina, que ja està bé. Venga. De fet, una iaia també es deia Angelina. L'únic que en teníem una de més vella, que aquella ja no es deia Angelina, es deia Mariana. Vale. A veure, jo a casa sempre he vist cosir. Cosí i l'olor de les jaquetes quan era l'època de les jaquetes i sempre, sempre. Cosa és que quan vaig ser més, jo què sé, adolescent o quan tenia 12 o 13 anys que ja volia sortir amb les amigues i tal, sempre havia de fer les meves dues hores de cosí obligatòries, encara que fos al balcó o on te fos, perquè si no, no podia sortir. O sigui, això era una cosa que la mare a vegades em feia fer coses que sí, doncs que ajudaven a el que ella estava fent, o a vegades em feia fer, jo què sé, vainica o coses rares que no servien per res, perquè les feia amb un drap, però bueno. No sé si em va entrar l'afició perquè em va obligar o realment vaig descobrir que, bueno, que ho podia fer i que podia tirar endavant i sobretot que tota la vida no he deixat de cosir. El que passa que ara ja em comença a fer una mica de mandra.
0: Perdona, un incís. I aquest balcó on cosies, on estava? Te recordes?
4: Home, primer al carrer Jesús, vale. A dalt al terrat. Sempre anava al terrat, jo. Vale. On hi havia sol, on... O sigui, després vam estar visquent al carrer Lope de Vega i allà també no podia sortir, fins que no acabés el que estava fent. De fet, em vaig cosir el meu vestit de núvia, val? Fa, jo què sé, quants anys? 53 anys, vale? Me'l vaig cosir. Perquè volia la roba que a mi m'agradava i volia tal com jo el volia. Era l'època hippie, o sigui que estampat totalment i no tenia res a veure amb un vestit de núvia normal. I, bueno, a la mare no li va agradar perquè li hagués agradat més una núvia més convencional, però, bueno, tinc molt bon record del vestit. Bueno, la Cati el té penjat a la seva habitació, sí. com un trofeo.
0: Una meravella.
4: Ah, no, meravella tampoc.
0: Ja us enviaré una foto.
4: Després... Saps el que d'estar al mig? Mama, fes-me això, mama, fes-me allò, carnaval... Bueno, això com ho faig? Aquesta de petiteta ja també li agradava. I vull que em facis això, vale, però això com ho faig jo? Pues espavila't. I sempre hi ha hagut una miqueta de pique entre les tres, saps? Sabíem qui ho feia millor.
0: Bueno.
4: No, millor no. Ho dic malament. Solucionar problemes. O sigui... Perquè cosir una cosa que és fàcil doncs no té cap, bueno, té cap valor. Per nosaltres és senzill. Però a vegades, com puc fer per fer aquesta cosa? Llavors, donant-li el coco, entre totes tres, així. La meva mare, no, millor així. Jo, no, millor així. Bueno,
0: molt bé.
4: Som, una mica tresines.
0: Et sembla bé que acabem la ronda, la presentació, i després ja...
4: Que no, aquí, que no.
0: Perquè tenim un palique que no veiem.
4: No, perquè estic explicant coses que la millor no.
0: Vale. Sí. Doncs ara passem amb aquesta senyoreta.
5: Bueno, jo soy Carmen. Bueno, Carmen, pero me se conoce como Carmencita, ¿vale? Mi tradición para la costura pues viene de mi madre y mi abuela, es lo que decía. Yo llegaba del colegio y siempre veía a mi madre y a mi abuela cosiendo y escuchando la radio. Y bueno, y yo pues ya me empecé a hacer cositas para mis muñecas y todo esto, y ahí empezó mi afición por la costura. Luego mi madre también me puso a estudiar el sistema Martin, que ya me saqué los patrones, patronaje y todo esto. Y bueno, ahí mi tradición por la costura. Y tuve la buena suerte de un día entrar al Palau, que me acordaré toda la vida, mi primera cosa del Palau, como prueba si sabía coser, era la trompa de un elefante.
0: Oh, muy de Festa Mayor, ¿eh?
5: Sí. Y bueno, se ve que a la Carmen le gustó como cosí la trompa del elefante y dijo... contratada. Y bueno, y gracias a eso, pues ahí estoy, va a hacer, ¿qué? Yo qué sé, los años ya. Y el hecho de Carmencita es porque Carmen y Carmen siempre nos volvíamos las dos, ¿no? Y Carmen es la jefa. Entonces dije, bueno, pues ella es Carmen y yo soy Carmencita. Y con Carmencita me he quedado. Y esta es mi manera de haber entrado y contribuir a todo lo que es en los bailes, carnaval, reyes, todo. Y ya está. Y aquí estoy.
0: Molt bé.
5: Vinga.
6: Hola, em dic Mercè i jo sempre he cosit. O sigui, quan vaig sortir de l'escola, volia estudiar, però no m'agradava tant estar i em vaig anar a posar a cosir. Vaig anar a una famosa Glòria, que la deveu conèixer, que vaig estar fins que em vaig casar. Llavors, clar, vaig posar a cosir per mi, però tenia molta feina, i llavors la mare de la Carme li vaig dir, Maria, en muntem nosaltres el taller, i vam muntar la mare, la Maria i jo, el nostre taller. Jo encara continuo cosint, però un dia teníem que fer els gegants, i els gegants,
2: els moros.
6: Els covenitos.
2: Vam fer els covenitos primer, sí.
6: Llavors vam fer els covenitos. Llavors la Carmen diu, tinc molta feina al Palau, perquè no vens al Palau? I jo a la tarda vaig cap al Palau. Covenitos primer, covenitos segon i covenitos tercer. Hem fet tres covenitos. I ara pues, estic allà donant la tabarra amb la Carmencita aquesta i l'altra Carmen. I així passo els dies.
5: Ella m'hi posarà en un monument allí, sí. La vallada, quan bajamos las tres.
6: Ja està.
5: Com que està ahí al passeig, pues allà.
2: Sí, al capdamunt de la davallada, no?
5: Sí, allà.
0: Bueno, molt bé, molt bé.
5: Com la de mañana, tarde y noche.
0: Bueno, i per profunditzar més amb el tema que ens porta aquí, la relació amb costura i festa major, quins records o quines experiències heu tingut?
6: De què?
0: O sigui, que heu cosit, que heu fet, bueno, el que dèieu, però si heu fet més coses, per més colles, si teniu família que ballen, també, balladors, si també heu fet la seva roba, a part de cosir pels altres.
2: A veure, jo precisament, jo quan vaig començar a festejar, fa dos dies, el meu home llavors ballava bastons. I clar, ja vaig començar, a part de que sempre anàvem, com l'hora que fos, ara anem a veure els balls en aquest carrer, en l'altre, i sempre corrents, a veure en quin vist, quin no. La Mercè també venia, i anàvem totes tres aquí a Carrera Feta, cap aquí, cap allà. Però després, entre que va posar a fer castells, després va portar els gegants i ja, vull dir, hem anat introduint-se. La meva filla també ballava bastons, el meu fill també. Vull dir, quan van dir una edat que van dir ja en tenim prou, ja farem el que nosaltres volem. Però vull dir, després ja, t'ho dic, que vaig començar per cosir-los un gafet d'una faldilla d'esbar i el gafet aquest encara dura.
0: Ah, molt bé. bona calidad.
2: Te consti que la peça encara està amb el mateix gafet cosit.
0: Això fa molt de goig, eh? Quan ho veus.
6: Sí, perquè...
2: A veure, jo crec que quan cuses coses així de festa major, i si no la Lolín també t'ho pot dir, quan els veus a les dues a fora, et fa una cosa, et agafa una pujada, així de dir, això que està aquí fora està perquè jo ho he cosit o, i ho he recosit i ho he arreglat i
7: els veig
2: bé, sí, ho he penjat, si ja puc dir-ho també. I et dona aquella il·lusió que dius, bueno, però ho fas perquè vols fer-ho, per amor a l'art o el que li vulguis dir. Mm. Bueno, però a mi aquella satisfacció d'aquell moment m'omple.
0: I tu, Lalín?
1: Bueno, clar, jo era molt joveneta quan es va fundar l'agrupació. Però abans de l'agrupació sí que a casa es recosien els vestits dels diables. Amb... La cara es diu colla jove, però abans el sabent havia aquella. I pues, recosíem vestits, fèiem banyes, el que calgués. Si venia un que li faltava una faldilleta, pues, li fèiem. Però tot això era molt lúdic i a mi m'agradava molt. Jo em vaig endinsar amb el món de la costura per festa major, per lo que és la festa major. Després ja es va fundar l'agrupació. Els primers vestits que va sortir l'agrupació al carrer van ser uns vestits que vam a buscar en un local que estaven en desús, els vam arreglar i van sortir, que això sí que altres modistes van tindre, com la May Pros també va ajudar a fer tot aquest vestit, arreglar-lo, posar la Mia, la Luz d'Espadreny... Bueno, és que ara en deixaria un munt de gent que va col·laborar. Després van dir, bueno, pues això estem... era un vestuari una mica d'esbar, perquè m'entenguéssiu. I van dir, bueno, pues ara estem que mirar una mica de recerca i fer-lo més a lo nostre. Entonces, cada vegada a l'agrupació n'hi havia més baix, i a poc a poc, pues, amb gent que ajudava a mirar fotos, com a... I clar, quan l'agrupació va agafar el que eren els balls estaven una mica... saps aquestes pujades i baixades que té la vida? Doncs pues estàvem una mica de baixada.
0: Això, perdona, quin any era, més o menys? No cal que diguis l'any exacte, però perquè ens fem una idea de l'època...
1: Això els anys 80.
2: Sí, els 80.
1: Els 80. Sí. I bueno, pues vam anar fent, i ja et dic, al Palau n'hi havia els baixos, que vam buidar, bueno, el Valen, un munt de gent... va buidar perquè poguéssim entrar al Palau, però tot el que era vestuari es feia a casa. Entre l'àvia, ma mare va cosir moltíssim i jo. Jo feia el que podia perquè jo treballava a part. I res, després sí que vam entrar al Palau, vam començar a buidar-lo tot, vam començar a posar una habitació petiteta, que encara a mi em fa una il·lusió quan entro al Palau i veig les caixes que jo vaig forrar amb la lletra que vaig posar.
2: Me les hem conservat, eh?
1: M'encanta. És una cosa que
0: dius. Heu de posar una...
2: No, vull dir, les caixes aquelles...
1: Aquelles caixes que anàvem a buscar a la cosa del carrer Parellades, la d'as que ens donava les caixes.
2: Que les vam anat forrant i encara... No n'hem llançat cap, eh? Encara estan totes,
1: eren molt bones, eren molt bones.
2: Les anem remendant, li anem posant... Vinc precinto perquè s'aguantin, perquè tenen una mida i un fondo...
1: Que eren bones.
0: Són ideals. Són ideals.
2: Les coses, sí, les coses justes.
1: Sí, sí. I res, jo per qüestions de la vida ja vaig deixar el que era encarregar-me del Palau, perquè, clar, quan... Tu estaves dintre del Palau és perquè estaves a la Junta i t'encarregaves d'això, l'altre. També jo no ho feia tot. Per exemple, quan van fundar la colla de l'agrupació de Diables, ho va fer la mare del Joan Roca, la Victòria Pujado, ho va fer ella. No sé qui els va pintar. Això no m'ho diguis.
0: Tu perquè... potser?
4: No, els primers no.
0: Perquè no, aquest ha pintat, no.
1: Ha pintat uns quants.
0: Uns quants, no? Sí.
4: Ha pintat uns quants, però no, els primers no. Perquè els primers anava el papa.
0: No, no.
4: I aquests, no, els primers no. Potser vaig jugar...
2: No s'ho pintaven, la colla?
0: Sí, però clar, que era la colla.
2: No, però els primers.
0: Les dones.
2: No, que es nota, eh? No,
4: els primers. Els primers. Els pintava la colla.
2: Sí, sí, tota
4: sí,
2: home.
4: Sí, sí.
2: Que jo me'n recordo la primera vegada que vaig fer jo el Ball de Diables, quan el vaig veure com agafaven les plantilles. Sí, sí. I es posaven allà a xerrar. I aquest que fuma, l'altre no sé què. Jo un dia vaig sortir i dic, i us sembla si la plantilla de la Sanefa de baix, mireu de posar-la recta? Sí, aquell sí. On diu, escolta, noia, dic, vale. No diré res més.
4: Vaig començar pintant quan eren petits, quan el Pau era petit, que ja volia anar de diable. Els nens sempre
0: el Pau anar. És el meu germà.
4: Sí.
2: Porten a la sang, això.
4: Sí, ho porten a la sang. I ja volia anar de diable, doncs, el traje dels 2 anys, dels 5 anys, o sigui, ja li feia molta vora per anar allargant, però, clar, el pintat es quedava allà, no? I després ja, quan va ser més gran, ja estaven a la colla, i perquè, bueno, perquè el Talinova és un fundador de la colla.

0: molesta
1: tens,
0: molt.
1: Tens raó, tens
2: bueno,
1: raó.
2: Bueno, ja. I tu, quin és el primer record de... Ui, ara t'estic posant aquí. Bueno,
1: no.
2: Te'n recordes d'algun vestit de festa major o vestit d'esbart o tradicional de Sitges, de la festa major de Sitges, que li vas fer, per exemple, a l'Angelina o al teu fill, al Florenci o alguna cosa
1: així? No me'n recordo.
2: No te'n recordes?
1: No me'n recordo.
2: No? Bueno, no passa res.
1: És que me'n recordo quan veig les coses, però...
2: Podríem haver portat fotos, sí. Veus? Això ha sigut un fallo tècnico. Sí. Bueno, no passa res. Si et ve algun record de cosir algú de festa major,
1: home,
2: doncs tu mateixa,
1: sempre he cosit per la festa major.
2: Sempre has cosit per la festa major?
1: Home, sí.
2: Què has cosit?
1: És que no me'n recordo, eh?
2: Vale,
1: em portava la feina a casa i cosia. Jo què sé.
0: Amb ella dona-li feina que ella la fa.
1: Això mateix.
0: No li busquis més.
1: Això mateix. Sí, jo, de col·laborades, diguéssim, sempre he col·laborat, però sempre des de casa. No sabés, doncs, diguéssim, la feina que jo he fet.
2: Mira, això és molt important, perquè per això avui també estem aquí, no, per visibilitzar una miqueta.
1: No, és veritat, perquè m'han portat moltes coses per cosir, però no era jo la que ho organitzava.
2: Molt bé. Sí, sí. I
1: aquest... En canvi, ma filla és una fullonera, i tu també. Perquè ella col·labora en tot, en corpus, en tot. Ella sempre va al davant de tot, de tot i de tot. Però jo no. Jo he sigut molt. De treballar molt, però poc vista.
2: Sí, sí. Bueno, doncs pues mira, avui tenim aquí l'oportunitat. Tens l'oportunitat.
1: Perquè a mi fa l'efecte que, quan menys jo, no en coneixo quasi cap. I suposo que ells, a la millor, tampoc en coneixen a mi.
0: Casa? Jo sí que te coneixo.
1: Sí?
0: I tant.
1: Sí? Com te dius?
0: Jo, Carme Comas.
1: Carme Comas?
0: Sí.
1: Veus? Me sona.
0: I tant que te sona. Si vols te dic d'on soc i segur que saps
2: digue-li,
0: qui soc.
2: Digue-li.
0: Jo soc de Can Gemà.
1: I tens Can Gemà?
0: A Can Gemà era el carrer del carrer Espalter. Sí que saps qui era.
1: És que m'ha marxat la memòria. De...
0: Que tots eren mariners.
1: És
0: per
1: fatal.
0: Això sí que els
1: és
0: coneixen.
1: Fatal.
2: Sí, sí, sí.
1: Però què vols fer?
0: Sí, bueno. El que toca, m'agradaria a mi tenir la teva memòria amb els teus anys.
2: Sí, sí, i tant.
1: No, jo no vaig anar fent, però no.
2: Bueno, molt bé.
1: Però ja, encara sóc voluntària de l'Ave Maria, eh?
2: Això. Explica. Mira,
1: encara vaig allà, que de fet, doncs, coso molt poc, eh? Però passo algunes gomes i dono algunes idees, perquè més que res, diguéssim, el cap el tinc una mica clar, una mica, eh? No vull figurar. Però veig les coses, més que sapiguer-les fer.
0: Bueno, pues així les expliques i els altres que les facin.
1: Perquè jo vull posar l'agulla, la millor aquí, i la poso aquí.
0: Però a veure, algú té que saber manar i saber dir el que s'ha de fer. Tot fer-ho a vegades
1: això,
0: és al
1: això
0: final.
1: Això és el campat, que ho veig tan clar, que el forat és aquí i en canvi morxo aquí.
3: Això passa sempre, això passa en tots.
0: Això passa a les millors famílies, Angelina.
2: I tant.
1: Això per mi és...
2: Bueno, explica això de les voluntàries de l'Ave Maria. Què feu?
1: Què vols? Doncs fem totes les coses que estripen els nanos, que Déu-n'hi-do. I com que la veritat... tampoc massa ben fet. N'hi ha que ho fan molt bé, de les que venen, però com ara jo, va com va.
2: Bueno, ja.
1: Va com va.
2: Bueno.
1: Jo mateixa estic molt trista perquè no soc res del que era.
0: Bueno. A l'Angelina.
4: I tot el que porta a sobre.
0: Bueno, però com
4: això
0: que...
4: és un orgull. Tot
0: encara voldria fer més.
4: És un orgull tot el que porta vostè a sobre.
1: Clar.
4: Té que estar molt contenta.
1: I jo més que res, veig les coses i dic, que fàcil és això. I vaig per fer-ho jo i no et surt.
2: Bueno,
4: però ja ara, ja, fet.
0: Ara ja no ho has de fer. Ara has de demanar perquè ho feien els altres.
1: No. A més, ja no es fan les mateixes coses.
0: Clar que no.
2: Ah, bueno, aquest és un altre tema, eh?
4: No es fan igual, eh?
0: No es queda, res.
2: Què opineu del mundo de la costura actual comparat amb...

0: amb el que es feia abans. Els materials, la manera de fer... Totes les hores...
1: Antes era todo más artesanal, ahora dentro de lo que hay se hace, ¿no? Pero yo me acuerdo de aquello de pasar la basta floja, el encarar una cosa con la otra, esto ya no se hace. Ahora viene el patronaje cortado con medida estándar, punto pelota, y ahí vas.
2: Sí, pero a vegades surt com surt.
1: Sí, sí, sí. Ahora, talla única, vale, muy bien. Quien tenga una 80 de pecho le va a ir perfecto, pero quien tenga una 100, ¿qué talla única es esta? Pero luego hay la gran, la alta costura que todavía, por suerte, sigue con los antiguos que se hacía antiguamente.
2: Home,
1: y ¿no?
2: moltes però... paraules que es deien abans que sí, ara ja no existeixen.
1: Que ja no existeixen. Ah. Tu li dices a una persona, pásame basta floja. ¿Y esto qué es?
2: Bueno, nosaltres deien passapunts.
1: Sí,
2: català,
1: sí.
2: Però...
1: Passapunts.
2: Sí, sí. D'encarar.
1: D'encarar.
3: Si ara tu poso una cosa per encarar i digue-li, encara amb això. Esto.
2: I diu, i què? I t'agafa la cara i fa...
3: Sí, què?
1: I t'encara.
3: I que no te passis a l'altra banda, perquè si no... Sí. I com ho faig, això de no passar-ho com a l'altra banda? Pues...
2: I fer les vores, i les vores invisibles,
3: i que no
2: el sobrefilat.
3: Que no
2: el sobrefilat, ara tothom ja està sobrefilat. Sí. I en canvi jo m'havia fet un fart de sobrefilat.
3: Bueno, com ella.
2: Sí. Com totes, sí, sí.
0: I una altra cosa que a mi em fa molta pena, no? Els materials, els bons materials que estan desapareixent.
3: Ui, calla.
0: Val?
3: Que per les vetes... A part de la superfina, que no n'hi ha...
0: Perdona, explica pel públic general què és la superfina, que això és molt important. Sí. I quan diguis el que és, a més totes tenim un trauma amb la desaparició de la superfina.
3: La superfina és, que no és una veta tampoc, però bueno, abans ho feien servir de biaix, i és una veta tova que servia per fer els biaixos i coses. I nosaltres hi fem les floretes.
0: Les floretes.
3: Perquè, clar, és una... Com que és tova, es cus bé, i llavors, com que quan l'arruga es queda aquell tom, l'Olin? Uh-huh.
4: Sí.
3: Amb la mida precisa, perquè quan la faig més petita queda com un cul, i si la fas massa gran et sembla una escarxofa.
2: La petita de 11 i la gran de 13.
3: Això mateix.
2: Això
1: és la mida.
3: És la mida.
2: És de tallar i tallar i tallar, al final se t'aquena.
3: La petiteta és la que es posa amb els barrets dels pastorets, que és aquell barret petitet, que llavors, clar, com que és petit no li posarem la flor gran. Posen aquella petiteta que fa un centímetre pelat.
4: Sí,
3: si arriba.
4: No arriba.
3: Perquè si tu li dius un centímetre, no hi ha res que vagis a buscar. Dos centímetres, no. Una goma o una veta de dos. No, 1 en 8, 1 en 7. Que coi, no pot ser fons?
4: No, existeix.
3: Mai. Pues ara la superfina no n'hi ha. La fàbrica es van tancar. Hem anat requisant a tot arreu on hem pogut tot el que tenen. Però clar, ara n'hi ha la superfina sintètica, que és molt lletja. L'únic que s'hi va bé és quan has de fer una cosa que sigui domable, perquè es doma molt bé. O el ser tova, la pots posar on te sigui. I les vetes, ara...
0: Perdona, el galó? El galó no és també per fer la...
3: El biaix.
0: El biaix.
3: El biaix. Vale. El galó és una altra cosa.
0: Vale.
3: El biaix és el que te venen pla tombat de banda i banda, que el posem doblegat
4: bueno,
3: per fer els cantos.
4: Aquí tenim el taula.
5: La superfina... És que jo, des de que em dedico professionalment, poca cosa he fet amb superfina, perquè quan t'etiqueten a fer una cosa, solament fas allò i allò i allò. Mm. Però sí que per uns altres pobles he necessitat la superfina i vaig trobar a Santa Anna una superfina que ve d'Itàlia, que no està malament, s'assembla bastant, però no és el mateix, és més gruixuda. El cotó és més gruixut, es doma igual, queda igual, visualment queda igual, però què passa? Que no tenen els colors mediterranis.
0: T'anava a dir, els colors?
5: No tenen, per uns altres pobles l'he pogut ficar perquè començaven de zero, però per aquí no ens serveix perquè no tenen els quatre colors del parxís, diguem.
0: Ostres.
5: Entonces, clar, sí, amb temps, trucant a la fàbrica a Itàlia, dient, fes-me aquest color, no sé què, però entonces te dicen, vale, però em tens que demanar 1.000 metres,
3: clar.
5: Qui paga 1.000 metres? Clar. És, i cada
0: bueno,
5: vegada...
0: Et podries fer proveïdora, a lo millor, de Sitges. No.
5: Cada vegada n'hi ha menys proveïdors, sí, sí, tanquen sí, més, ha tancat Bufadú i ha tancat Parera.
3: Ara només en queda una.
5: Ara queda Castelltort i queda Santa Anna. Mm. Santa Anna, els preus són molt alts i clar, és que dius... material, les hores que et poses a cosir, el producte és molt alt. Qui el paga? Pues la gent que té el capritx sí. i la tradició de seguir mantenint sí. el que tenim. Però no, no, és un problema...
0: És un problema
5: sí. fort.
3: Jo sí, d'aquesta sí. que tu dius em vaig trobar perquè una que va molt a Polònia n'hi ha d'aquesta que tu
0: Polònia.
3: Dius.
0: A Polònia, apunteu-me.
3: Que s'assembla més en la sí. superfina. Tot. I ella me'n va portar i és tova. És tova i s'adoma molt bé. Però va tenir que demanar-li i aquella noia d'allà va buscar-li els colors que nosaltres volíem, però ja ens va dir...
5: I els va trobar els quatre?
3: Sí, però ja li van dir que ja la fàbrica ja no feia aquells colors perquè ja no els fan servir aquests.
2: I com es diu superfina en polac?
3: Però no sé, filla.
5: Jo sí que... Jo a part de cosir li dono moltes voltes al cap i mai ho he necessitat. Perquè jo encara tinc superfina a casa, però és un tresor.
0: Home, i tant, guarda-ho.
5: Dic que alguna vegada el meu net vol sortir o el que sigui, doncs és un tresor.
0: Sí, i tant, i tant.
5: Però sí que li he donat moltes voltes i superfina encara fa en blanc i negre.
3: Sí, això sí.
5: Aleshores, la blanca, com és 100% cotó...
0: Es pot tenir.
5: Es podria tenyir. Però esto ya vamos a un paso más.
0: Sí. Sí,
5: vale?
0: Sí.
5: Perquè
3: fa una
5: tens
3: mica
5: que posar
3: de por, també, el tenyir.
5: No, tu tenyeixes... poses un bons mordents i allò no es destinyeix.
0: Però allò imagineu quin problema.
5: Però, clar, és més feina a la feina que, sí, que teniu.
0: Sí, sí, sí.
5: Clar, quan es fa allò, encadeix el preu de la peça.
0: Tot,
5: també.
0: Tot. Sí, clar. Sí. Clar, però... és més, molt més temps que et passes fent clar, una flor. Però... Això per una floreta, estem parlant. Imagineu-vos la
3: sí.
0: floreta.
2: Bueno, el que has fet ara... Que
3: sí, puc... ara vam comprar abeta vermella, que estava molt bé, sí. per poder fer les sanefes de les faldilles de gitana.
5: Sí.
3: I clar, la vermella, com que destanyeix sempre, l'abeta, sí. La vaig posar en un fixador químic. I de moment sembla que sí, perquè era quan ha estat seca, em vaig agafar un tros, la vaig remullar bé, enganxada amb un tros de roba blanca, i no m'ha d'estanyir.
0: Bueno.
3: Sí, farem així.
0: Bueno, jo també vull parlar de la desaparició, perquè com que jo soc diable de tota la vida, de la desaparició de l'arpillera, de la roba de sac, sí. perquè aquí a Catalunya, com que s'ha deixat, o Catalunya o Espanya, bueno, no sé, localment s'ha deixat de fabricar, i llavors tu anaves, arribes a Casals a comprar arpillera, roba de sac, fèiem els vestits i es cremaven. Hòstia, però què passa? Resulta que, evidentment, venia de la Xina, o sigui, ja la fabriquen els xinos. I això era un problema, perquè és que mira que la inifuguem i tot, eh? Però...
5: Perquè no és 100% cotó.
0: No, i, bueno, és una caca de... Bueno, és Xina. I es nota molt, i
5: bueno,
0: es desfà. Sí, sí.
2: I no té cost, tampoc.
5: No, sí que n'hi ha un proveïdor a València que fa una arpillera molt, molt bona, però també té el seu preu.
0: Clar, clar. Clar.
3: A veure, nosaltres en vam comprar una vegada una que van ignifugar la matèria abans de fabricar-la. Primer van ignifugar tot el que seria el fil per cap d'ells i després la van fer, no? La van teixir. I aquella va ser la que va durar més anys. I més anys sense tu tenir-la que tornar a ignifugar.
2: Clar.
3: I es notava molt perquè fins quan l'agafaves ja tenia aquell to, aquell punt dur de quan ignifugues, que es queda una miqueta més tieso. I aquella va durar molts anys. Però ja a partir d'allà vam tornar-ho a comprar en el mateix lloc, però ja no.
0: Però aquest tema...
5: Perquè cada quan renoveu els vestits de...
3: Mentre s'aguanten drets.
0: Sí. Quan es van desintegrant... Sí. Pues...
3: Aquesta última...
5: El forat fa així, no?
3: Sí. Aquesta
5: també
3: última...
5: ha canviat la...
3: El foc.
5: El foc ha canviat.
0: El foc ha canviat.
5: Clar, i això és un problema.
3: Sí, un vestuari...
5: Volen tirar més i més i més sí. i porta més... Jo no sé. No sé perquè a mi... Jo els coets, a mi no m'agrada, ni mira que els he tingut molt a casa. A mi em dones una mascleta tancadeta i jo sóc feliç a primera fila. Però això que la gent pugui anar amb els coets llibres, no. Bueno. I, però cada vegada porten, no sé, algo que crema més, però crema tot, crema tant d'aix, crema... Però és que
3: fa uns forats sí. immensos, eh? Però jo el que m'he donat compte que és peta el coet i la xispa queda. A la que, a on mateix queda la xispa, si enganxa el cartró, llavors el forat es va fer més gran.
2: Vas veure?
3: Què? I és que es nota perquè el cartró queda allà enganxat, anant-se cremant, i el sac es va cremant. O sigui que el que més mal fa no és l'espurneta que quedi allà i fa la senyal, no. És quan s'incrusta el cartró. Allà ens va fent.
5: Clar, jo suposo que per això, des de l'Ajuntament, o no sé qui perquè ho desconec, van canviar l'artillera no? i van agafar sí. una roba de 100% lli.
2: Allí, sí.
5: Vale? Mm. Què passa amb aquesta roba? Que cada vegada s'encadeix més, perquè el producte primari costa més de trobar i és un problema perquè un vestit de diable surt molt, molt car. Vinga. Després pesa molt.
3: Pesa moltíssim.
5: Pesa moltíssim. Jo no sé, ni mira, perquè els agrada tirar foc, perquè si no, no sé com ho porten. I, clar, és un problema perquè també abans duraven a lo millor 10 anys i ara ja no arribem als 10 anys. Ara ja fan forat abans, amb el Tibidabo.
3: També.
5: 700 grams de gruix.
0: Tibidabo és un tipus de, és un model de lli, de la tela aquesta. Eh?
5: Sí. Que solament la fabriquen amb una fàbrica d'aquí.
0: Sí.
5: Almenys la tenim aquí, la fàbrica. Mm. Però bueno, ja ha començat el Tibidabo, com a tota Catalunya també l'utilitzen amb uns altres colors, clar. Han començat a fer rèpliques d'unes altres cases. Què passa? Mm. Que per no ser tan elevada de preu, li posen polièster i la venen com 100%. Què passa? Que n'hi ha vestits...
0: Mare meva, mare meva.
5: N'hi ha vestits que estan fent amb això, diuen, sí, sí, sí, pesa menys, és més barata, i al cap de 2 anys no tenen vestits. Per què? Perquè està... I, a més, és un risc. És un risc. Però, bueno, és el mercat que...
0: Sí.
5: I cada vegada tindrem menys coses.
3: A veure, ara com ara, els únics que sortim a Marpillera és l'agrupació.
5: Sí.
3: Però jo ja els vaig dir que quan no... Bueno, i encara aquesta última arpillera que vam trobar, que tu l'agafes i és més densa, i pesa molt, és més densa i es nota. I quan tu la inifugues, tens que reincidir perquè xupi bé i dura més. O sigui, és més cara, és més pesada per fer-la anar també, perquè jo quedo amb els braços morts després de remenar tota aquella peça immensa, però... que consti que almenys dura una mica més. No s'hi fan aquells forats tan grans, però ja s'estan pensant que la propera haurà de ser Tibidabo. I clar, fa 10 anys valia 28 euros al metro. Ara ja...
5: Fa quants?
3: 10 anys.
5: 10 anys, 28 més IVA.
3: Sí.
5: Sí. Ara no et dic...
3: Sí, perquè ho vaig estar mirant. Bueno, ara almenys a 70.
5: Hem passat fa uns 7 anys, 40 i alguna cosa, i ara, si compres en peça, arriba als 70. Però si te'n vas i un noi que vulgui tocar el timbal, que no li entra dintre el gruix de la colla, se'n va comprar... i està a 100 sí, euros al metre.
3: Sí.
5: Que n'hi ha una noia d'aquí Sitges amb una tapisseria que li fa un descompte i li deixa 80. Però 80 un metre i amb un metre no fas uns pantalons.
3: No. No.
5: I, clar, després li dius, bueno, jo m'he trobat, li dius, vale, compra la roba, me la porta i quan li faig i li dic, ara és tanto, me dicen, però si este pantalón m'ha costat més que un traje.
3: Sí, sí, sí, és així.
5: Pues sí, i després pinta.
0: Sí, sí.
5: Però bueno, és la falera de sortir i la gent ho paga. El que passa que es queixen.
3: Els timbalers també podrien anar a Marpillera, que tampoc es també, posen dins el foc. També. I tampoc...
5: El que passa que el pantaló de la roba del Tibidabo amb un timbaler li dura tota la vida.
3: Home, això
5: si no
3: sí.
5: Se'n creixa.
3: Sí. Vale.
2: Sí, perquè si s'aprima la faixa...
5: Sí, si s'aprima ho podem arreglar.
0: Mercè, va, explica alguna batallita o algo, que estàs molt callada.
2: És que no en tinc molt. Ella de saco no toca mucho.
0: No, doncs de què? De cubanitos, no?
2: Jo només faig...
0: Tu, cubanitos, explica alguna anècdota o alguna tela o algo, alguna tècnica.
2: El que estic fent sempre faig l'hereu i la pobilla del palau.
0: Ah, mira això, pobilles.
2: Ara, de pobilles i hereu no sé quants n'hi arriba de fer. Sí? Els del Palau, tots. O sigui, van fer un homenatge a tot i que em sembla que n'hi havia... Quants?
3: Areu i Pubilla eren 10.
2: 10.
3: Però bé, ho portem al darrere. Abans encara havia al darrere,
2: i... fet unes 50 o 70 Pubilles.
3: A part de que en feies per altres llocs, per a part de l'agrupació.
0: Sí. I escolta, i la gandalla i els mitons? D'on ho treus, això?
2: Això, això abans elles, no? A Vilanova venien on?
3: A Vilanova...
2: A l'Alba? Alba?
3: No, a la...
5: Ai, ara
3: no
5: Camanya. Aquí.
3: Sí,
2: a Camanya. A Camanya. Camanya.
3: Que els fan a Fanamà.
5: Sí.
3: Els encarregues la mitena, els mitons i el bossa.
0: I la bossa. Ai, la bossa,
2: no,
0: clar.
2: La bossa,
5: allà. A Camanya està bé.
3: Forrem, perquè a Santana el bolso no en tenen.
0: I tu què
3: passa? No
0: el corpinyo, la
2: corpinyo,
0: el xaleco...
3: El xaleco, el ballet, surt igual.
2: Les enaguas, els pololos...
0: Els pololos...
3: Tu el agafes i té més cos.
2: I a l'hereu que porta el pantalón, la jaqueta...
3: T'encarregues...
6: Tenim una pobilla a la família,
2: no? No, que n'heu fet... Tu has estat Pubilla,
0: no? No, no, no.
6: No.
0: A veure, sí, però bueno, això no és el Salsa Rosa, eh?
2: Però jo no dic qui és, però al parlar de les Pubilles, dic que a casa, que ho hem fet quasi tot, hem tocat totes les tecles, no? Doncs ara tenim una Pubilla. Sí, sí, ja està, no dic ni qui ni com.
0: No, home, pots dir-ho.
5: Aquest any que ve?
0: Eh?
2: No, que ja és Pubilla.
0: Ah, ja és Pubilla.
2: Ja és Pubilla. Sí, sí, ja està tot arreu, ja.
3: Ah, bueno, ja està bé.
2: És la Pubilla del Retiro. Bueno, és la Pubilla perquè la van escollir. Ja. Vale?
5: D'aquest any.
2: D'aquest any.
5: Ja ha sortit.
3: Sí.
2: Ja sabeu qui és. Bueno, ho podeu saber fàcil.
0: Com es diu?
2: No ho dic. No,
0: home,
2: dic.
0: Sí, digueu.
2: Serà la d'aquest any, com sigui.
3: No, la que ja és.
2: La que ja és ara. Sí.
0: La
2: Laura del Retiro havia fet moltes, sí, també. Que les meves filles ho van ser les dues.
0: Sí, ja ho sé. Jo me'n recordo.
2: De la Sandra o de la Vinyet?
0: De les dues. Potser me'n recordo més de la Vinyet. Mira que no sé.
2: I el que trobo...
5: Més d'allò de la Sandra, no?
2: El que sí, trobo a faltar generació. Ja. De la teva generació ja ets gran.
0: Sí.
2: Però dels fills, què? No, jo el que no veig és que no hi ha relleu.
0: Ah, sí, això és un...
2: No. A veure, aquí som tres generacions.
3: Jovenetes totes.
2: Quatre ja és molt difícil.
0: Sí.
3: Som una generació jove.
5: El que passa que la generació,
3: ella, la més jove de totes,
5: no pot dedicar-se a cosir perquè no menja.
2: Ja, bueno. O sigui, per tots, sí, els problemes que hi hagin, vull dir, ho, sí, entenc, però que imagineu ara, d'aquí, no sé, 10 anys, com a molt, qui ho farà, tot, sí, això?
5: Jo crec que sempre n'hi haurà algú que agafi el relleu.
3: Algú que li agradi.
5: Algú que li agradi, no? I ho faci com jo ho feia abans. Home, anava a les 8 hores a l'oficina, sí, i després cosia.
2: Com totes, nosaltres, sí, però vosaltres veieu que hi ha relleu?
0: Jo el que veig de la meva generació, que, bueno, soc gran, però soc la més jove d'aquí, ¿vale?
2: Sí.
0: De la meva generació, la gent no pot. Ens encanta, els que ens agrada, ens agrada.
2: De la seva, però imagina't els teus
0: fills. Però no ens podem dedicar a això. No podem,
5: no, dedicar-te, no.
0: És enviar les hores que...
3: No, o fer alguna cosa d'això.
0: És això, vull dir, sí, no, és...
3: Vinc a fer un ratet, mira, Nic, una hora i te poso quatre picadors.
2: Ni per hobby, perquè no saben fer.
0: Però és molt de temps.
2: No ho aprenen, no... Bueno, no ho sé, sempre és... Mama, fes-me això, mama, fes-me allò.
1: Se confien les mames, les iaies.
2: Sí.
1: Perquè les que estamos en el Palau, bueno... Casi todas hemos trabajado.
2: Y luego
1: tú cogías tus horas libres.
2: Claro.
1: Tus horas libres para ir allí.
2: Claro.
1: Para, bueno, pues para coser, para estar un rato. Y si te hacían las 10 o las 12 de la noche, pues bueno, oye, esto que te has llevado para tu.
2: No, mai, y feina que te portabas a casa para acabar, claro, o el que sigui.
1: Pero
2: ella encara. Pero ya te digo, una. La generació dels fills?
1: No.
2: Jo no veig
5: ningú. Acabarem anant amb un taller professional,
2: sí,
5: portant-li,
2: sí,
5: el model i que ho repliqui.
2: Sí, sí.
3: Ho facin.
5: És així. Ara, perquè tenim la... Clar que la festa major no solament és l'agrupació, ni no uns altres balls,
2: sí,
5: però tenim la sort de que el gruix gran dels balls blancs, diguem-ne, ho fa l'agrupació, sí, i ho fan per a model alte. Vale? Uh-huh. Quan s'acabi aquesta moda l'alte, la factura de costura de l'Ajuntament ha de rip un pico, yeah, i tindran que ficar més diners, sí, o anirem, en vez de blancos, irem de color de gris. Vull dir, no... I aniran passant els anys i aniran renovant, però com es feia abans.
2: Uh-huh.
5: Perquè totes les colles de bastons, bé s'ho fa cadascú a casa seva. Segur que n'hi ha. Ara juntem aquí a totes les mamis i papis, bueno, papis sí, sí. Pocs, bueno. Però mamis que han fet faldilletes i picadors a les cases, ja n'hi ha un munt.
0: Però nosaltres ja, bueno, nosaltres ja no els hem fet, als nostres fills.
2: Bueno, tu encara, tu encara
0: potser... No, bueno, jo perquè se m'ha pegat, però vull dir, no, les meves amigues...
5: No li faran els teus
0: fills. Les meves amigues no han cosit les coses als seus fills.
5: Sí, quan són petitets encara n'hi ha mamis que
0: sí, no, però, a veure, posen. Jo tinc ara 50, bueno, 51, i les meves generació... No, jo no tinc cap amiga que cusi, no tenen ni idea, ni idea.
5: Però sí,
0: les seves
5: mira,
0: mares sí.
5: Però... La Carmen t'ho explicarà.
0: I llavors posem a les iaies o a les mames, elles. Sí. O sigui, jo ja sóc d'una generació que ja no saben cosir. No, la teva filla no sap, vale, ja està.
5: Però n'hi ha...
0: És de més o menys de mi quinta.
2: És una cosa que perdrà.
0: Pues no.
5: Jo també en tinc dues nenes, una pubilla del Prat i una altra al Retiro, i li vaig fer jo els vestits. Que una no cus perquè no té temps, i l'altra, com es dedica a una professió que a vegades ho necessita, sí que cusa alguna cosa. Però jo em referia a les mamis que porten els nens a la infantil, perquè ara li donen tot. Però quan no li donaven, Carmen, quantes venien allà? Ja ho faig jo. Digue'm com,
3: sí,
5: però
3: hombre,
5: jo ho faig jo. Perquè se sentien que si no ho feien elles, la Carmen no podia perquè tenia un munt de feina i no trobaven a ningú que ho fes. Aleshores, sí. Quantes mamis...
3: I tant, venien a veure, tu m'ho talles i tu m'ho poses quatre agulles i jo vaig cosint.
5: Clar, i jo crec que
3: i
5: la
3: bueno,
5: falta...
3: Mira, teníem aquella voluntat de que ella s'ho va cosint, venia a veure, i ho he fet bé, no hi ho he fet
5: clar,
3: bé.
5: Clar, però jo crec que arribarà un moment que també...
3: Que ni això.
5: La... No. No, però la falta de que vulgui sortir el nen o vulgui sortir l'adult i no pugui, la gent s'espavilarà. És que...
3: Tens aquesta...
5: Sí,
3: ganes.
5: Jo no crec que això s'acabi.
7: Un any van
2: no sé, però
7: Carmen,
2: hi ha altres botigues que veiem com cosien.
5: Sí,
2: i que no,
5: no,
2: no, els sí. Agrada més comprar que no passa.
7: Que no.
3: A veure, sí, l'any que de la matinal infantil vendim els cerculets que porten el barret gornit. No dic el què.
2: Vale.
3: I els vam dir que no podíem fer tots els barrets, la roba i tot. Pues veniu les mames, dic, es porteu un canotier i el gafé i us expliquem. Vale. Els vam assar, i van estar, venien dos cops o tres, mentre ensejaven els nens, venien a muntar-se el barret. Bueno, va sortir prou bé, eh? Vull dir, dintre de que n'hi havia algunes que en la vida havien agafat una agulla ni sabien en quina banda tenia el forat... llavors, què feien? Pues la mare, que sabia una miqueta més, anava cosint i les altres li preparaven o li anaven enfilant les agulles i ara això... Tenien aquella voluntat i jo pensava, bueno, si això ho va seguint...
5: No, la necessitat
2: no,
5: farà
2: però
5: que
2: no
5: això
2: va,
5: no s'acaba.
2: No,
0: a veure,
2: sí, però com a no. La Maria no n'hi ha cap de jove.
3: Bueno.
0: Ah, sí, allà tenim... Des d'aquí faig una crida...
2: Fa l'efecte que... Que això s'acabarà.
0: Des d'aquí faig una crida.
2: Una cosa
0: ja.
2: S'estripa.
0: Bueno, parla. Sí.
2: No, una cosa s'estripa. Vinga, a la bessura.
3: Ara, com que es pot cosir amb pega, doncs fas així, li poses l'altre sobre amb una ratlleta de pega, queda tot bé.
0: Així vés fer vores amb grapes.
2: No,
3: però hi ha una pega que és per cosir.
5: Sí.
0: Des d'aquí faig una crida a que el voluntariat de cosidores de l'Ave Maria se'ns està fent gran. Aquí un exemple. Que són molt voluntarioses, però això del voluntariat, aquest tema també en general, no dic de l'Ave Maria, en general, de regalar les teves hores i hores i hores pels altres,
2: bueno,
0: això també és un tema, això és un tema que també ha estat totalment en extinció.
3: Sí.
2: Per cosir un botó.
5: Sí, però aquí està el temps. Que el
2: clar,
5: temps és...
0: El temps.
3: Bueno, mira, jo tinc una filla que li agrada cosir i cos moltes coses. I ella sí que li agrada, a la Mireia li agrada molt cosir, t'agafa la màquina i cos el que sigui. Ella no té... Diu, si ho fas tu, també ho puc fer jo. Vale?
5: Clar, sí.
3: Ahí te queda. Sí. Llavors veia, em diu, em sembla que això no ho he fet molt bé. Diu, bueno, doncs ho desfes i tu dius que... Ah, vale, doncs ja ho arreglaré. Doncs si ella ho desmunta i ho torna a muntar. Vull dir, no té... Diu, clar, diu, sempre us he vist en tots fer el mateix. Diu, pues jo també m'enganxo al tren de fer-ho. I el meu fill també, que si convé es fa la vora dels pantalons i se fa quatre pinces a la cintura si li cauen els pantalons. Vull dir, per què? Diu, mama, és que sempre t'he vist. Un dia feien un treball de l'escola i tenien que fer un àngel i es va venir, es va portar la roba retallada i deixa amb la màquina. Es va cosir l'àngel i el va enganxar.
8: Sí, però el dia que et moris tu, que no ho hauran fet ningú...
3: Bueno, el meu fill i la meva filla ho hauran fet. Ja algú ho deixo.
8: Sí, però ja no serà igual.
3: Home, clar que no. No hi haurà res que sigui igual.
0: Serà la roba tan ben feta que els durarà tota la vida. Bueno, doncs fins aquí aquesta tertúlia tan xula que hem fet. Bueno, voleu dir alguna cosa per acabar? Alguna? Us heu quedat amb algú de dir vull explicar això, el que sigui? No?
5: Jo sí, jo volia dir una cosa. Ja que això a tothom... que tothom pot cosir coses tradicionals. El que sí que jo, el que m'agradaria a mi, no és el que estic a fer, que quan algú es posi a replicar alguna cosa tradicional, que abans s'informi. S'informi, miri llibres, pregunti... Que no és... Bueno, doncs jo, per un exemple, em faig la faldilleta, jo les he vistes vermelles amb les ratlles blanques. Doncs poso la ratlla on dona la gana. Jo, és una cosa que m'agradaria a mi, que s'informin abans de replicar alguna cosa o de fer algun ball nou. Sí, és l'únic.
0: Sí. Que no
5: és
0: que no conservar la tradició.
5: Més, jo crec que la Festa Major està amb un bon...
3: Està prou bé.
5: Sí, amb un bon nivell.
3: De moment.
5: Moltes coses a millorar, però un bon molt...
9: Por lo menos es eso, fijarte cómo se hace. Pues no ha sido este año, ¿no? Que ha salido la faldilla de panderetas hilvanadas todos los pliegues.
3: O sea, bueno, es que favor, por mol que els hi diguis favor, a les mares.
9: Por mucho que dices, es que no sé cómo va, no sé cómo son las tradiciones, no sé cómo va la niña vestida, pero por favor.
3: Bueno, allò que quan la rentes li embastes al canto del plec perquè...
10: Converses de cosidores. Com vàrem dir fa dies, cosidores al poder. Aquesta és la Festa Major de les cosidores al poder. Aquest podcast de les cosidores... produït per la Comissió de Festa Major, disponible al web de Ràdio Maricel. Que passin un molt bon dimarts demà. Demà que ja serà el dia dels pregons. Adéu-siau, fins demà.
11: Trescat Info.

0: En punt les 12 del migdia. La policia espanyola xifra en gairebé 2.200 els migrants menors d'edat que hi ha a Ceuta després de l'entrada massiva del 30 de juliol. L'executiu de Pedro Sánchez prepara l'habilitació de 1.500 places per acollir els immigrants que són a la ciutat autònoma i no descarta ampliar-les fins a les 4.000. Meta s'enfronta a partir d'avui als Estats Units al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors, com ara Instagram o Facebook. La companyia tecnològica nord-americana s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. Cambrils, al Baix Camp, ha celebrat aquest matí un acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'alcalde ha llegit un manifest on s'ha condemnat la violència, agraït la feina de tots els professionals que van actuar a l'emergència i ha tingut un record per la dona que hi va perdre la vida. Detinguts a Tomes més a Lleida, enmig del desplegament policial per evitar nous aldarulls a la ciutat durant el cap de setmana, hi ha hagut una baralla multitudinària i diversos incidents entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa que protesten pels robatoris violents de què asseguren són víctimes des de fa temps. L'OMS manté l'esperança que el brot d'Ebola que afecta el Congo es pugui controlar en un termini de 3 mesos. Es tracta del segon més letal mai registrat. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional Espanyola va acabar d'establir doctrina sobre aquesta situació. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. També reclama reforçar la prevenció dels riscos, especialment entre els treballadors a l'aire lliure. Una de cada 3 morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar a la feina, segons un estudi del mateix sindicat. L'obra de Federico García Lorca continua sent plenament vigent quan fa 90 anys el seu assassinat. El seu ideari d'esquerres i seu vertament homosexual van ser motius suficients pels feixistes sublevats per matar-lo. Les seves restes no s'han trobat mai.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça vol presentar aquest migdia Rodri com a nou jugador. Tant el madrileny com Cancelo passen a aquesta hora la revisió mèdica prèvia a firmar com a nous fitxatges del Barça. A segona divisió, el Sabadell suma un meritori punt al camp de l'Sporting de Gijón en el retorn a la categoria, empatant a 0. El Girona presenta a la 1 del migdia, migcampista Unai Hernández, cedit per l'Al-Ittihad Saudita. I al Mundial d'Hockey Herba, Espanya-Austràlia, el torneig masculí a les 2 i el femení Espanya-Bèlgica a 8:15 del vespre.
0: Tarda amb sol a molts llocs i nuvolades a punts del nord-est, algun ruixat molt local al voltant de les Guilleries, Collsa Cabra o el Pirineu més oriental, no es pot descartar del tot. El termòmetre, tant amunt com ahir, i a l'espera de tocar sostre de cara a demà.
3: Trescat Info.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: La una en punt. La policia espanyola xifra en gairebé 2.200 els migrants menors d'edat que hi ha a Ceuta després de l'entrada massiva del 30 de juliol. L'executiu de Pedro Sánchez prepara l'habilitació de 1.500 places per acollir els immigrants que són a la ciutat autònoma i no descarta ampliar-les fins a les 4.000. Cambrils, al Baix Camp, ha celebrat aquest matí un acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'alcalde Oliver Klein ha llegit un manifest on s'ha condemnat la violència, ha agraït la feina de tots els professionals que van actuar en l'emergència i ha tingut un record per la dona que hi va perdre la vida. El Banc Central Europeu alerta que una possible caiguda de les grans tecnològiques podria afectar indirectament fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies europees. L'auge de la intel·ligència artificial ha fet encarir les accions d'aquestes companyies i els experts avisen que una caiguda a la borsa podria provocar una recessió a tota la zona euro. Meta s'enfronta a partir d'avui als Estats Units al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors com Instagram o Facebook. La companyia tecnològica nord-americana s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. L'Organització Mundial de la Salut manté l'esperança que el brot d'Ebola que afecta el Congo es pugui controlar en un termini de 3 mesos. Es tracta del segon més letal mai registrat. Detinguts 7 homes més a Lleida enmig del desplegament policial per evitar nous aldarulls a la ciutat. Durant el cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària i diversos incidents entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa que protesten pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes des de fa temps. El Festival de Cap Roig s'acomiada amb un concert de Miguel Ríos. El roquer granadí anuncia que el músic barceloní Manolo García l'acompanyarà a l'escenari de Calella de Palafrugell, al Baix Empordà.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Rodri es converteix avui en nou jugador del Barça per les quatre pròximes temporades. Tant el madrileny com Cancelo han passat la revisió mèdica i firmaran com a nous jugadors blaugranes. A segona divisió, el Girona obre expedient disciplinari a Sigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés a la Lliga per forçar la seva sortida del club. A aquesta hora presenten a migcampista Unai Hernández, cedit per l'Al-Ittihad Saudita. I al Mundial d'Hockey Herba, Espanya-Austràlia, el torneig masculí a les dues i el femení, Espanya-Bèlgica, quarts de 9 del vespre, els dos partits en directe per Esport 3.
0: I el temps, tarda amb sol a molts llocs i nuvolades a punts del nord-est. Algun ruixat molt local al voltant de les Guilleries, Colls de Cabra o el Pirineu més oriental no és descartable del tot. El termòmetre, tant amunt com ahir, i a l'espera de tocar sostre de cara a demà.
1: 3CAT Info.
0: Hola, bon dia a tothom. Us saluda, us informa Òscar Callau, quan passen 3 minuts i mig de la una. Continua l'enfrontament polític entre el govern espanyol i el Partit Popular per la gestió de l'arribada massiva d'immigrants a Ceuta. La ministra d'Inclusió i portaveu de l'executiu espanyol, Elma Saiz, acusa els populars de posar pals a les rodes des de Madrid per buscar solucions amb el govern de la ciutat autònoma, encapçalat pel popular Juan Jesús Vives. La ministra n'ha parlat a la cadena SER.
3: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones. Cuando han venido líderes del Partido Popular a hacerse fotos con agitadores y declaraciones contra el gobierno de España, eso no es una actitud de un partido de Estado ni de indudablemente colaborar.
0: Des del PP, Cuca Gamarra, que ha anat a Ceuta per reunir-se amb el president autonòmic, respon que no volen tensar res, sinó que es busquin solucions per al retorn dels immigrants al Marroc. N'ha parlat a Telecinco.
4: Nosotros no estamos aquí para calentar nada. Aquí nosotros estamos para exigir y para demandar y para reclamar para Ceuta la normalidad. Y eso es la recuperación de las libertades y de los derechos de los ceutíes que hoy no pueden caminar libremente por sus calles porque sienten miedo.
0: Gamarra ha reclamat també que tots els migrants que han entrat a Ceuta de manera irregular tornin al Marroc. A tot això, Ceuta i Melilla han rellevat les Canàries com a principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Això segons les xifres oficials, que no compten l'entrada massiva a Ceuta d'aquest estiu. Des de l'1 de gener van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és gairebé el triple que l'any passat. A Melilla n'hi han arribat prop de 550, com fa un any n'hi van arribar 166. Les Canàries, en canvi, han rebut un 60% menys de migrants, 4.800 persones, en comparació amb les gairebé 11.900 de fa un any. A les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Cambrils, al Baix Camp, ha celebrat aquest matí l'acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. Ha estat un homenatge a les víctimes i un reconeixement als professionals i cossos de seguretat que van actuar en aquella emergència. Unitat mòbil de 3Cat Info a Cambrils, Ricard Boigas, amb suport tècnic de Xavier Espelt.
5: L'acte s'ha celebrat a la plaça de la Pau davant del Club Nàutic. Aquest és el punt del passeig marítim on està ubicat el memorial per la Pau per homenatjar les víctimes de l'atemptat. L'alcalde Oliver Klein ha dit que estan obligats a no oblidar per les víctimes i per recordar que cal seguir lluitant contra els radicalismes.
6: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica. Cambrils, per l'expressió de la majoria de la gent, és una ciutat que vol ser tranquil·la, que vol viure en pau, i si tots aquells que estiguin llunyans d'aquestes creences, doncs segurament no estaran còmodes, no estaran en el seu lloc indicat i no estan benvinguts ni estan convidats a vindre a Cambrils.
5: Josep Maria Rovira és una de les víctimes de l'atemptat, va rebre un atac que li va desfigurar la cara. Ara, amb més de 80 anys, diu que no ha aconseguit recordar res.
7: No, el que m'han explicat, jo no ho vaig viure. O sigui, a mi es poso que el cap al tal, no recordo ni el dels dies abans.
5: Rovira, que és de Barcelona, diu que segueix passejant cada dia pel mateix passeig on va ser agredit. L'homenatge ha comptat amb la presència de comandaments de la policia local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Policia Nacional. L'acte institucional ha finalitzat amb una ofrena floral de roses blanques al Memorial de la Pau i un solemne minut de silenci que ha acabat amb aplaudiments.
0: Mig quart de dues. El Banc Central Europeu alerta que l'auge de la intel·ligència artificial pot posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros de les famílies europees. Molts particulars tenen els estalvis en fons d'inversió que aposten per grans empreses tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta. A través d'un article publicat al blog del BCE, cinc experts de l'organisme europeu apunten que aquesta concentració es pot convertir en un problema si les accions d'aquestes empreses deixen de pujar de preu o registren una davallada important. Un escenari que el catedràtic en Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, veu bastant probable.
8: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
0: Amat, igual que els experts del Banc Central Europeu, alerten que aquesta suposada caiguda implicaria un sotrac notable a les borses de tot el món, agreujada sobretot per com acostumen a operar els fons d'inversió.
8: Una part important dels operadors treballen en programes automatitzats que quan tenen una caiguda important, immediatament venen. Això anima que caigui més la borsa. Aleshores, es produeix un efecte dominó amb que potser una caiguda de la borsa del 5% acaba transformant-se en una caiguda d'un 25%.
0: Els experts avisen que aquesta situació no només afectaria la borsa, sinó que podria reduir la confiança, dificultar l'accés al finançament de les empreses i acabar incidint fins i tot en la contractació a tota la zona euro. I encara hem de parlar d'una d'aquestes empreses tecnològiques globals. La nord-americana Meta s'enfronta a partir d'avui al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors com Instagram o Facebook. La demanda l'han presentat un grup d'estats dels Estats Units que hauran d'argumentar per què creuen que l'empresa fundada per Mark Zuckerberg ha de fer canvis per protegir nens i adolescents. Meta s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. De moments, ha refutat les acusacions que qualifica d'infundades. És una de les batalles legals més grans contra la tecnològica i forma part d'un litigi més ampli que reuneix més de 3.000 demandants contra Meta i altres companyies com Google o TikTok. Les vistes comencen avui, duraran unes 6 setmanes i es preveu que Zuckerberg sigui cridat durant el judici a declarar. Meta arriba al judici després d'acumular diverses derrotes judicials. Un tribunal dels Estats Units va condemnar l'empresa a pagar 567 milions de dòlars a principis de mes per un fons de reparació de la salut mental de joves i adolescents, que la justícia ha conclòs que queda perjudicada per la manera d'operar de les seves xarxes socials. Al març, un tribunal de Los Angeles va ordenar a Meta i també a Google pagar 6 milions de dòlars a una noia de 20 anys que va demandar les companyies per negligència i addicció a les xarxes socials durant l'adolescència.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Almenys 10 persones han mort i una quinzena més han quedat ferides a la regió ucraïnesa de Kharkiv, al nord-est del país, per un atac rus. L'agressió amb míssils ha afectat una desena d'edificis, una cafeteria, una oficina de correus, una botiga i 7 cotxes. Per part d'Ucraïna, aquesta matinada s'han llançat 620 drons contra Moscou i la seva regió, en un dels atacs aeris més importants fins ara. Les defenses russes n'han abatut 180, però els altres han provocat danys de consideració. Entre les instal·lacions afectades, novament, un magatzem de l'empresa russa de comerç electrònic Wildberries, a prop de la capital. També hi ha hagut destrosses materials en cases particulars, blocs de pisos, botigues i una central elèctrica, i almenys 3 persones han resultat ferides. L'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos. L'organisme va fixar aquest termini a principis d'agost, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país africà. L'OMS condiciona la durada de l'actuació a tenir els recursos necessaris, que ara són del 60% dels que voldria. El Comitè d'Emergència de l'organisme es reuneix avui a Ginebra, l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del Congo. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar el 15 de maig, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver entre el 2018 i el 2020. Ituri és una de les zones més castigades pel virus a la República Democràtica del Congo. Míriam Alí és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
9: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: El brot, declarat fa 3 mesos, es propaga a un ritme mai vist. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té vacuna ni tractament. Es tracta de la 17a epidèmia d'aquest virus que sacseja la República Democràtica del Congo.
1: 3CAT Info.
0: A Lleida, l'operatiu policial desplegat arran dels aldarulls del cap de setmana va fer ahir a la nit 7 detencions més, que se sumen les 5 dels dies anteriors. El punt àlgid va ser dissabte amb una baralla multitudinària amb un centenar d'implicats. Ahir va haver corredisses, però sense incidents rellevants. Lleida, Estela Busoms.
10: Recordem que l'origen del conflicte és el malestar de la comunitat pakistanesa pels robatoris i agressions que asseguren que pateixen per part de grups de joves, la majoria menors, que es concentren al voltant del Parc de les Vies. Ahir al vespre, un centenar de membres d'aquesta comunitat es van manifestar contra aquesta situació d'inseguretat enmig d'un gran desplegament policial. Segons els Mossos, la majoria es van dispersar, però en van quedar una vintena que van protagonitzar corredisses pels carrers dels voltants del parc, sobretot al barri del Clot, i finalment en van detenir 7 per desordres públics i desobediència. Els agents van trobar bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Alguns els havien llançat al carrer i altres els portaven a sobre. També es van recollir 2 denúncies de menors per agressions de poca rellevància. Fonts de la policia indiquen que ara un dels objectius és poder tenir interlocutors de la comunitat pakistanesa, perquè és un col·lectiu que pràcticament no denuncia i, per tant, no tenien constància que fossin víctimes de delictes continuats. De moment, el dispositiu especial de Mossos i Guàrdia Urbana es mantindrà per intentar evitar més incidents.
0: I ara, agenda musical.
11: Ahora que he llegado a viejo y no me miente el puto espejo más.
0: El veterà roquer Miguel Ríos tanca avui el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell. I, a més, ho farà amb un artista convidat, Manolo García. Ens ho explica des de Girona, Núria Pereira.
12: Amb 82 anys i 65 anys de carrera, Miguel Ríos arriba a Cap Roig per interpretar clàssics com Santa Lucía i Bienvenidos, però també les cançons del seu darrer àlbum, El Último Vals, un disc on repassa diferents etapes de la seva vida. Manolo García l'acompanyarà i torna així a un escenari tot just després d'haver acabat la gira de retorn de l'Último de la Fila. El Festival de Cap Roig tancarà amb ells aquesta edició 26, en la que també hi han passat Miqui Núñez, Trenta Ufam, Luz Casal, Malú i artistes internacionals com Mica i Brian Adams, una programació que ha permès arribar a diferents públics.
0: Un quart de dues. Nova connexió amb l'equip del trànsit. Mariluz García, bon dia.
13: Hola, bon dia. Hi ha novetats al transport públic perquè ja s'ha pogut reprendre la circulació de trens per doble via entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, segons ens han confirmat a fonts de Renfe a Catalunya. Recordem que a quarts d'11 d'aquest matí un tren de Rodalies amb passatgers ha atropellat mortalment una persona en un punt de pas no autoritzat. Ha calgut evacuar els viatgers en un altre comboi a través de passarel·les. Les línies R2 Sud de Rodalies i els trens regionals del Corredor Sud recuperen ara la normalitat de forma progressiva. Recordem que els regionals tenen retards mitjans de 45 minuts i que els de l'R2 Sud només podien circular amb dos trens per hora i sentit. Per tant, ara a partir d'aquest moment s'ha de recuperar de forma gradual. Pel que fa a les carreteres, també amb alguna incidència, a l'AP7 aturats a l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, direcció Barcelona-Tarragona, a causa d'un accident que talla un carril, segons informen des de trànsit. Per una altra topada tallada a Espunyola, al Berguedà, la carretera C26. D'altra banda, pel que fa a retenció, sense incidències, es mantenen a l'N2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, en sentit nord cap a França, i també a la població de la Jonquera, en sentit sud, direcció Barcelona-Girona. També algunes aturades a la C31 a Torroella de Montgrí cap a Figueres, la C63 a Lloret de Mar, en direcció a la costa, l'autopista del Maresme, la C32 a l'altura de Tordera, en sentit nord, l'N260 a l'altura de Puigcerdà, en totes dues en direccions. Pel que fa a obres, provoquen aturades a la C33 entre Mollet del Vallès i Parets, direcció Girona, a l'autovia A2 a Esparreguera, direcció Barcelona, a l'autopista del Garraf, la C32 entre Viladecans i Sant Boi, també en sentit Barcelona, i a la capital catalana, a la Ronda de Dalt, entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit Besòs. D'altra banda, a la Ronda Litoral hi ha un vehicle avariat al moll de Fusta, en sentit Besòs, que provoca retencions des de Montjuïc. En sentit contrari, també una llarga cua entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. La previsió amb Francesc Mauri.
14: La tarda ens ha de portar sol a moltes comarques, però no tot arreu. A punts del nord-est esperem nuvolades. No és impossible algun ruixat, si bé hi ha de caràcter molt local i no important, al voltant de les Guilleries, Collsacabra i Pirineu més oriental. Alguns núvols poc importants a l'occidental i la temperatura avui semblant a la d'ahir. Potser en algun observatori un pèl més alta. Atenció, demà repunta la temperatura, toca sostre, i si avui algun observatori aïlladament de la Ribera d'Ebre podria fregar els 40, fins i tot del Baix Segrià, demà aquesta possibilitat serà més clara i més àmplia, amb algun ruixat de tarda al Pirineu. Matí de sol de cara a dijous a la tarda, algunes tempestes al Pirineu, i a partir de divendres més tempestes i descens de la temperatura.
0: Doncs no deixem de parlar del temps i de la calor, perquè encadenar més de 50 nits tòrrides, 53 concretament a Barcelona en el que portem d'estiu, té efectes sobre la salut de les persones. I no només per les que tenen malalties de base, sinó també en persones sanes. Ho assegura des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, el metge de família Jordi Mestres, en declaracions a 3CAT Info.
15: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que ens pot portar a tenir patologia cardiovascular.
0: Factors de risc com l'obesitat, la dieta, el sedentarisme o no fer-se controls de salut periòdics als centres d'atenció primària. I afegeix que, tal com veuen sovint a l'atenció primària, el nivell econòmic dels pacients també és decisiu a l'hora de combatre la calor.
15: També de socioeconòmic important, no? Les persones amb menys recursos són les que surten més malparades perquè tenen menys probabilitat de posar doncs, aire condicionat o tendals o marxar fora de casa i anar de vacances o segones residències.
0: Barcelona ha batut rècords de nits tòrrides aquest juliol i agost, nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, segurament aquest estiu serà el més calorós que hem viscut mai. Aleix Serra, cap de control de dades del Meteocat, vaticina que ens haurem d'acostumar i adaptar estius més llargs i cada cop més calorosos.
16: Vol dir 50 nits que no s'ha baixat de 25 graus. En aquest cas també hem superat el rècord de l'any 2003 i ens hem situat també amb unes característiques d'un clima que poques dècades enrere doncs, no eren imaginables. Això és realment diferent i que, com deies, ens obliga a adaptar-nos. Aturar-ho doncs, és difícil, veurem si empitjoren molt més o no tan ràpid, però adaptar-nos és obligatori.
0: El tècnic del Meteocat adverteix que ara mateix l'increment de la temperatura sembla que no té sostre.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Informació ara política. Cas Leire Díaz. L'Audiència Nacional ha decidit tornar a copiar tot el contingut del telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez. Juan Manuel Serrano està imputat pel cas Leire i estava citat al jutjat aquest matí, tot i ser agost un mes inhàbil als tribunals. S'ha negat a donar per bona la còpia que la policia li va fer del mòbil i ara se n'està fent una segona. El clonatge s'allargarà durant hores i demà haurà de tornar a l'Audiència Nacional. A Juan Manuel Serrano, que també és expresident de Correus, se l'investiga per ser una peça clau de la suposada trama dedicada a boicotejar causes judicials contra el PSOE. I segons alguns dels whatsapps de Serrano, la trama operava seguint ordres directes de Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info.
0: Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen celeritat a l'administració per poder accedir a les ajudes que preveu la norma. Tot plegat mentre la reforma de la llei, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se. Mentrestant, el govern de la Generalitat assegura que ja ha començat a desplegar el pla Cura, el pla del govern per agilitzar els tràmits del sistema de dependència. 4 mesos després de la seva implementació, la secretària de la Conselleria, Carolina Omar, explica els 2 canvis principals que han desplegat.
17: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: La sensació de les famílies i de les associacions d'afectats, però, és que el sistema continua sent molt farragós i que falta personal per poder-lo fer funcionar. Ara mateix, el temps d'espera per l'assignació d'un dels graus de dependència que donen dret als beneficis de la llei és de 600 dies a Catalunya. La degana del Col·legi de Treball Social, Laura Morro, considera que la llei va néixer coixa i que cal un canvi de paradigma per atendre una població cada vegada més envellida.
18: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: El tema ha tornat a l'actualitat després de la denúncia pública que hi va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats del sistema de dependència per atendre la seva mare de 100 anys. El vídeo que va publicar es va fer viral i va rebre milers de missatges de persones que denuncien situacions semblants.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: I abans dels esports, us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la mort d'un home a Torrefarrera, al Segrià. Els bombers van localitzar i recuperar ahir el seu cos en una séquia del municipi. El dispositiu de recerca s'havia activat després que es denunciés que havien trobat una bicicleta i una bossa abandonades en un camí paral·lel al canal a la zona de la Font del Mustany. S'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hauria pogut caure a la séquia de manera accidental.
1: Esports.
0: I ara sí, els esports, amb Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Rodrigo Hernández Cascante es converteix avui en nou jugador del Barça de futbol. El migcampista madrileny, conegut com Rodri, ha passat la revisió mèdica i després firmarà el contracte com a blaugrana per les quatre pròximes temporades. Es dona la circumstància que Rodri fa algunes setmanes havia sonat com a possible fitxatge per a Madrid, però finalment serà del Barça. Aquestes són les primeres declaracions de Rodri en aterrar ahir al vespre a l'aeroport del Prat.
19: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
2: Rodri té 30 anys, és un migcampista alt, fa 1,90 m, i ha jugat els últims 7 anys amb el City de Guardiola, on ha guanyat 4 lligues i una Champions, entre altres títols. Va ser pilota d'or el 2024 i ha estat el millor jugador de l'últim Mundial que ha guanyat amb la selecció espanyola, amb qui també va guanyar l'Eurocopa. Sobre Rodri n'ha parlat Fermín López, el migcampista del Barça, en declaracions al diari Ara.
20: Rodri és un gran jugador, és pilota d'or, campió del món i jo el tingut de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. Donarà moltes coses en aquesta posició.
2: Justament Fermín deixa lliure el dorsal 16, que és el que habitualment porta Rodri, i ara durà el 7 que tenia Ferran Torres. També ha passat la revisió mèdica al lateral Joao Cancelo, que arriba al Barça lliure després de desvincular-se de l'Al-Hilal saudita. Cancelo va ser al Barça la segona part de la temporada passada com a cedit. I qui continua sense arribar al Barça és el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la roda de premsa prèvia a partit de Lliga demà contra Màlaga, el tècnic Diego Simeone no té cap dubte. Diu que continuarà l'Atlètic. I parla sobre com afrontarà l'afició de l'Atlètic que el seu jugador estrella hagi volgut marxar al Barça.
21: La gente opinará y pensará lo que tenga que pensar. Yo creo que soy muy respetuoso con la opinión de todos, siempre lo he sido, en todos los espacios que nos ha tocado, Diego Costa, Griezmann, hoy Julián, a esto que te referís vos, y obviamente soy muy respetuoso para todo lo que puedan opinar todos.
2: Pel que fa al Barça, demà es presentarà davant l'afició el trofeu Joan Gamper, que jugaran contra l'Al-Ahly egipci a les 8 del vespre. A segona, el Girona ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov. El jugador es va negar a sortir al camp diumenge al primer partit de Lliga contra el Leganés per forçar la seva sortida del club. En un comunicat, el Girona explica que Sigankov ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. Un Girona que a aquesta hora presenta Unai Hernández, que arriba cedit per l'Al-Ittihad saudita per aquesta temporada. El migcampista de Malgrat de Mar té 21 anys i també va jugar al Barça. I el Sabadell suma un meritori punt al camp de l'Sporting de Gijón en el retorn a la segona divisió. Van empatar ahir a 0 a Molinón. I va debutar el jugador italo-nord-americà Nico Giocaccini, just hores després de fitxar pel Sabadell. El davanter de 26 anys és internacional amb la selecció dels Estats Units.
1: 3CAT Info.
2: Al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola masculina, amb majoria de catalans, s'enfronta avui a les dues del migdia contra Austràlia. Marc Requesens és jugador de l'equip espanyol.
22: És un rival fort on ens hi juguem molt, perquè amb el format d'aquest Mundial s'arrastren els punts cap al següent grup. És un equip molt, molt físic, que corren molt, on solen fer molt mal amb els contraatacs.
2: La selecció espanyola femenina, també amb majoria catalana, jugarà a quarts de 9 del vespre contra Bèlgica. Els dos partits els podeu seguir en directe per Esport 3. En bàsquet, el Lleida incorpora

0: qui s'encarregarà de buscar nous fitxatges. El tour de 26 anys ha estat a clubs com ara Fenerbahçe, el Zenit o el Dubai. I avui comença els entrenaments de pretemporada al Kitsanàs Manresa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquesta tarda es disputa el 36è torneig Ciutat de Granollers d'handbol. A les 6, l'equip femení s'enfronta al Zúric. Josep Morales, entrenador de les Vallesanes.
2: Intentar fer el que hem de fer, jugar bé, jugar el que hem de jugar, el que estem treballant, i que els conceptes que hem anat posant durant aquests dies doncs puguin sortir bé en un partit d'alta exigència.
0: A les 8 del vespre, en masculí jugarà contra un altre equip suís, el Thun. Els dos partits es poden seguir en directe a Esport 3.
1: 3CAT Info.

0: Acabem de sentir els senyals horaris de 2:15. Sou a l'antena de 3Cat Info. Benvinguts, us saluda Òscar Callau. Destaquem en aquesta hora que la policia espanyola xifra en 2.200 els migrants menors d'edat que hi ha a Ceuta. Després de l'entrada massiva del 30 de juliol, l'executiu de Pedro Sánchez prepara l'habilitació de 1.500 places per acollir els immigrants que són a la ciutat autònoma i no descarta ampliar-les fins a les 4.000. Cambrils ha celebrat aquest matí l'acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. Ha estat un homenatge a les víctimes i un reconeixement als professionals i cossos de seguretat que van actuar en aquella emergència. L'Organització Mundial de la Salut manté l'esperança que el brot d'Ebola que afecta el Congo es pugui controlar en un termini de 3 mesos. Es tracta del segon brot més letal mai registrat. A partir d'ara us explicarem que avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca i Granada homenatjarà el dramaturg i poeta Alfacar, el lloc on el van assassinar pel seu ideari d'esquerres i per ser obertament homosexual. 9 dècades després encara no s'han trobat les seves restes. Farem també un repàs de la cartellera cultural d'avui arreu del país, que ofereix una programació variada amb concerts i espectacles que van de la música clàssica i el rock a la màgia. També tenim esports al menú.
1: Doncs Rodrigo Hernández es converteix avui en nou jugador del Barça. Madrileny i Cancelo han passat la revisió mèdica i firmaran com a blaugranes. I el Girona obren expedient a Sigankov per negar-se a jugar contra el Leganés per forçar la seva sortida.
0: I el temps, tarda amb sol a molts llocs i nuvolades a punts del nord-oest. Algun ruixat molt local al voltant de les Guilleries, Collsa Cabra o el Pirineu més oriental no és descartable del tot. El termòmetre, tant amunt com ahir, i a l'espera de tocar sostre de cara a demà. Arrenquem un dia més centrats en la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri de l'Interior eleva a prop de 2.200 els migrants menors d'edat comptabilitzats a la ciutat autònoma que hi van entrar durant l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol. En concret, la Policia Nacional ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta 2.168 menors. Segons l'associació ELIN, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants a Ceuta, la xifra de menors que hi ha a la ciutat autònoma procedents del Marroc és el doble i reclama que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i que rebin l'assistència que necessiten. Maria Jiménez, voluntària d'aquesta associació, ELIN, ho ha explicat a 3Cat Info.
2: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: L'ONG considera del tot insuficient que s'estiguin habilitant espais per allotjar 1.500 migrants quan les dades avalen que n'hi ha molts més. El govern espanyol manté que la xifra de migrants que queden a Ceuta és d'uns 5.000. En qualsevol cas, mentrestant continua l'enfrontament polític entre el govern espanyol i el PP per la gestió de l'arribada massiva d'immigrants a Ceuta. La ministra d'Inclusió i portaveu de l'executiu espanyol, Elma Saiz, acusa els populars de posar pals a les rodes des de Madrid para buscar soluciones.
3: Quizás hay un contexto y un entorno y un...

0: Unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones. Cuando han venido líderes del Partido Popular a hacerse fotos con agitadores y declaraciones contra el gobierno de España, eso no es una actitud de un partido de Estado, ni de indudablemente colaborar.
1: La réplica des de Ceuta ha arribat de veu de Cuca Gamarra, del PP.
2: Nosotros no estamos aquí para calentar nada. Aquí nosotros estamos para exigir y para demandar y para reclamar para Ceuta la normalidad. Y eso es la recuperación de las libertades y de los derechos de los ceutíes que hoy no pueden caminar libremente por sus calles porque sienten miedo.
1: Anem ara cap a Andalusia. El terratrèmol que ha sacsejat Granada ha obligat a tancar part del conjunt monumental de l'Alhambra. S'han desallotjat els palaus Nassarites i l'Alcassaba i s'han interromput les visites en aquests dos espais. El sisme ha estat de magnitud 4,7, el segon més fort des que divendres va començar l'episodi sísmic. Poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. A banda, tres persones han resultat ferides lleus, una d'elles una menor que ha estat traslladada a l'hospital. La Diputació de Granada també ha tancat al públic els edificis administratius, els museus i la ciutat esportiva, tot i que els centres assistencials continuen oberts. La Junta d'Andalusia manté activat el pla d'emergència per risc sísmic. El terratrèmol més potent d'aquest episodi continua sent el de dissabte a la matinada, que va arribar a una magnitud de 4,8 graus.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Cambrils, al Baix Camp, ha celebrat l'acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. Ha estat un homenatge a les víctimes i un reconeixement als professionals i cossos de seguretat que van actuar en aquell incident. Unitat mòbil de 3catinfo a Cambrils, Ricard Boigas, amb suport tècnic de Xavier Espelt.
4: L'acte s'ha celebrat a la plaça de la Pau davant del Club Nàutic. Aquest és el punt del passeig marítim on està ubicat el memorial per la Pau per homenatjar les víctimes de l'atemptat. L'alcalde Oliver Klein ha dit que estan obligats a no oblidar per les víctimes i per recordar que cal seguir lluitant contra els radicalismes.
5: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica. Cambrils, per l'expressió de la majoria de la gent, és una ciutat que vol ser tranquil·la, que vol viure en pau, i si tots aquells que estiguin llunyans d'aquestes creences, doncs segurament no estaran còmodes, no estaran en el seu lloc indicat i no estan benvinguts ni estan convidats a vindre a Cambrils.
4: Josep Maria Rovira és una de les víctimes de l'atemptat, va rebre un atac que li va desfigurar la cara. Ara, amb més de 80 anys, diu que no ha aconseguit recordar res.
6: No, el que m'han explicat, jo no ho vaig viure. O sigui, a mi es poso que el cap o tal, no recordo ni el dels dies abans.
4: Rovira, que és de Barcelona, diu que segueix passejant cada dia pel mateix passeig on va ser agredit. L'homenatge ha comptat amb la presència de comandaments de la policia local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Policia Nacional. L'acte institucional ha finalitzat amb una ofrena floral de roses blanques al Memorial de la Pau i un solemne minut de silenci que ha acabat amb aplaudiments.
3: 3CAT Info.
1: Una altra notícia destacada a 3CAT Info aquest migdia és que l'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos. L'organisme va fixar aquest termini a principis d'agost, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país africà. L'OMS condiciona la durada de l'actuació a tenir els recursos necessaris, que ara són del 60% dels que voldria. El Comitè d'Emergència de l'organisme es reuneix avui a Ginebra l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del Congo. Míriam Alia és coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
7: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
1: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: El poble de Viu de Llevat, a l'Alta Ribagorça, torna a tenir el pergamí que constata que la seva església és la més antiga d'entre els grans temples romànics de la comarca. Va estar amagat durant més de 800 anys i es va recuperar fa unes dècades. Ara se n'ha fet una reproducció que es tornarà a dipositar a l'església del poble. Ens ho explica des de Viu de Llevat, la Noelia Casellas.
8: L'any 1972 i de manera totalment fortuïta durant unes obres de manteniment, el rector de la parròquia i uns veïns del poble van trobar una joia sota l'altar. Era una elipsenoteca, que és una petita caixa de fusta que es col·locava a l'altar durant la consagració del temple en el període romànic. El contingut ens l'explica Montse Macià, que és delegada diocesana de Patrimoni Artístic i Cultural.
9: Un document notarial i litúrgic que, a banda de la data, diu també a qui pertanyen les relíquies que embolcalla l'elipsenoteca, concretament a Sant Albí, i aquí es dedica l'església, a Santa Maria. I, per descomptat, també especifica qui fa l'acte de consagració, que és precisament el bisbe Ramon Guillem, bisbe de Roda.
8: Una informació important és la data de consagració, el 10 de desembre del 1108. Això vol dir que va ser la primera de les grans esglésies romàniques de la comarca.
9: Encara faltava uns quants anys, 15, doncs, que el bisbe Ramon consagrés les esglésies de Taüll, que van ser el 1123. Per tant, efectivament, és la més antiga. I és una església que també, com les de la Vall de Boí, com Sant Climent, Santa Maria i la resta, doncs que és fruit de l'activitat dels senyors d'Erill, d'Erill Castell.
8: Per tant, quan el van trobar l'any 1972, aquell pergamí tenia ja gairebé 900 anys. Mossèn Joan Mora el va posar en mans del bisbat i es conserva al Museu de Lleida. Ara se n'ha fet una reproducció que aquests dies, coincidint amb la festa major de Viu de Llevata, s'ha tornat al poble. Yolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert, del qual depèn Viu.
10: I crec que és una justa reparació que 50 anys després del seu descobriment, doncs una rèplica d'aquesta elipsenoteca, que és la primera rèplica d'un que està a la comarca, pugui tornar doncs, a l'interior del temple de Santa Maria de Viu de Llevata.
8: La rèplica exacta l'ha fet el Museu de Lleida a través d'una empresa especialitzada. Un testimoni del segle XII que constata la importància d'aquesta església, desconeguda per a molts.
1: I encara al Pirineu, perquè la Seu d'Urgell reclama la reobertura de l'oficina de la Seguretat Social a la ciutat, tancada per falta de personal des de fa setmanes. Denuncien que els usuaris han d'anar a llocs com Lleida o Balaguer i que això dificulta molt qualsevol tràmit. Ens ho explica des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
11: Fa setmanes que l'oficina està tancada i que els usuaris no hi poden fer cap tràmit, i això fa que s'hagin de desplaçar a Lleida, Balaguer o Puigcerdà. L'Ajuntament de la Seu denuncia que aquesta situació és inassumible per a un territori ja prou allunyat dels serveis essencials i amb mancances de transport públic. Joan Barrera és l'alcalde.
12: El que reivindiquem és que una oficina de la importància de la Seguretat Social per tots els tràmits que s'hi fan, tenim greus problemes de derivacions de persones que han d'anar a Tremp, a Balaguer, per poder fer els seus tràmits urgents. Per tant, el que nosaltres demanem és que l'Estat garanteixi l'obertura d'aquesta oficina, que per nosaltres és molt important tenir en compte la manca de transport públic també.
11: Són uns problemes, segons el consistori, que també es donen en altres oficines públiques com la de Treball. Fonts de la subdelegació del govern a Lleida expliquen que s'està treballant per poder reobrir l'oficina de la Seguretat Social i que s'estan fent els passos per cobrir una de les dues places de l'oficina de la Seu, mentre que l'altra persona que hi treballa actualment està de baixa.
1: I ara anem a la Catalunya del Nord. El president del Parlament, Josep Rull, i el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, han defensat excloure Aliança Catalana de la Unitat de l'Independentisme. Ho han dit a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, on tots dos han advertit dels riscos d'incloure postulats racistes en la defensa de la independència.
13: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència. Jo, evidentment, parlo d'un partit polític.
14: Per nosaltres hi ha una línia roja, que és la línia del principi democràtic, no contemplant aquests grans consensos el que serien posicions xenòfobes que pretenen excloure de la catalanitat a una part dels catalans i les catalanes.
1: Rull s'ha compromès a traslladar al president de la Generalitat, Salvador Illa, la necessitat de garantir que la Universitat Catalana d'Estiu a Prada pugui continuar celebrant-se, en plena incertesa sobre la seva continuïtat per problemes de finançament.
3: 3CAT Info.
1: L'incendi de les penyes de Riglos a Osca està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha cremat més de 17.000 hectàrees, però 8 dies després de l'inici, l'evolució és favorable, ho explicava el director d'extinció de l'incendi, Francho Asso.
15: La major part de l'incendi la tenim estabilitzada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedan por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
1: una finestra d'optimisme que ha fet que el govern aragonès es plantegi el retorn a casa del miler de veïns evacuats de 19 municipis. A tot això, ahir es va fer un minut de silenci en record del militar que va morir diumenge en un accident de camió al barranc de Tarés mentre participava en les tasques d'extinció. Els tres acompanyants que van quedar ferits ja han rebut l'alta mèdica. I a Valldemós, a Mallorca, un turista estranger ha mort després que un autobús hagi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat el fanal, que ha acabat a sobre d'un grup de persones que justament acabaven de baixar de l'autobús. La víctima mortal és un turista de 36 anys que ha mort a l'acte per aquest impacte. També han acabat ferides la seva parella, una dona de 30 anys que ha tingut una crisi d'ansietat, i una altra dona de 42 anys, resident de Mallorca, per un traumatisme toràcic. Els serveis d'emergència també han hagut d'atendre la conductora de l'autobús per un atac de pànic. Amb aquesta informació hem arribat a 3:15. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
16: Hola, bon dia. Hi ha un nou accident. Ara talla la carretera T310 entre Reus i Riudoms, segons acaba d'informar des del Servei Català de Trànsit. També hi ha un altre accident que afecta l'autopista AP7 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, en direcció Barcelona-Tarragona. Talla un carril i provoca 5 quilòmetres de cua, ja que en aquesta zona queda només un carril lliure a la circulació. També complicacions a la mateixa autopista AP7 a l'altura de Castellet i la Gornal, també en sentit nord, en direcció Girona, a causa d'un vehicle avariat. Ocupa un carril i està provocant 4 quilòmetres de cua. Pel que fa a altres accidents, a la C26, a Espunyola, al Berguedà, s'hi fa pas alternatiu a causa d'una altra topada, cosa que provoca retencions puntuals en aquesta zona. També es mantenen, pel que fa a volum de circulació, les aturades al nord del país, a la carretera Nacional 2, a la frontera de la Jonquera, a la zona del Portús, en sentit nord, en direcció França. Ja està augmentant la cua d'uns 2-3 quilòmetres i també hi ha retenció més puntual en sentit sud a l'altura de la Jonquera. Cues també provocades per obres a l'autovia A2, a l'altura d'Esparreguera, en direcció Barcelona, a la C33, a Parets del Vallès, en direcció Girona, l'autopista del Garraf, la C32, entre Viladecans i Sant Boi, direcció Barcelona, i a la capital catalana, la Ronda de Dalt, entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit en Besòs. Més endavant també hi ha aturades entre Roquetes i Via Júlia, també sentit Besòs, per alguna possible incidència. Pel que fa a la situació del transport públic, recordem que els trens de les línies R2 Sud de Rodalies i regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15 i R16, tenen afectacions a causa de l'atropellament a mig matí d'una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges. Ja s'ha reprès la circulació per doble via, però encara s'arrosseguen força retards. Més informació al punt de les dues.
1: El temps. La crònica de Francesc Mauri.
17: La inestabilitat dels últims dies pràcticament aquesta tarda desapareix del tot. Ruixats molt, molt esporàdics si es produeixen al voltant de les Guilleries, Collsacabra, Pirineu més oriental, nuvolades en aquest sector, també en algun altre punt del Pirineu, però sempre menys importants a la zona més occidental, i a gran part de Catalunya el sol serà present. A destacar la presència d'un ambient càlid molt semblant al d'ahir dilluns i que fins i tot es podria intensificar de cara a demà, amb una calor més marcada i més valors de 40 graus a ponent. A partir de dijous s'iniciaria un lleuger descens de la temperatura, més marcat en dies posteriors i llavors amb més tempestes.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca i la seva obra continua sent vigent. Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassinar, a Alfacar, i ahir a Madrid es va fer una processó laica per recordar-lo. A García Lorca el van matar pel seu ideari d'esquerres i per ser obertament homosexual. 9 dècades després encara no s'han trobat les seves restes. L'hispanista Ian Gibson explicava en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la importància de recuperar-les.
19: Lorca es un desaparecido y representa a todos los desaparecidos del franquismo. 115.000 cadáveres todavía en cunetas y en fosas comunes. Esto es vergonzoso, ¿eh? Después de Camboya, España es el país que más asesinados tiene como perros tirados a un barranco.
1: En canvi, la seva neboda, Laura García Lorca, també en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, defensava el contrari.
20: Creemos que Lorca está mejor mezclado con los restos de todos. Nos parece mucho más fuerte que Lorca esté entre todos, que esté claro que nosotros no estamos buscando los restos de Lorca.
1: L'obra de Lorca, això sí, continua 90 anys després atrapant al públic. 10 minuts i arribarem a les dues. La cartellera cultural ofereix una programació variada avui amb concerts i espectacles per públics molt diversos. La música clàssica, el rock i també la màgia seran els protagonistes de la jornada. Adrià Clotet.
21: El Festival de Cap Roig rebrà Miguel Ríos, una de les figures més veteranes del rock espanyol. El cantant tancarà l'edició d'aquest any del festival en el marc de la gira en què presenta el seu nou treball, El Último Vals, un disc on repassa diferents etapes de la seva vida. La vetllada tindrà com a artista convidat el cantant català Manolo García. Al Festival de la Porta Ferrada, l'orquestra barroca italiana Europa Galante, dirigida pel violinista Fabio Biondi, oferirà un concert inspirat en Vivaldi. El programa inclourà diverses peces del compositor italià, entre les quals hi ha les Quatre Estacions, una de les seves obres més conegudes. Sí.

0: La Xubertiada acull a 8:45 del vespre la canònica de Santa Maria de Vilabertran, el concert del baríton Samuel Hasselhorn i el pianista Emil Busakevitz, que oferiran un programa centrat en l'obra de Franz Schubert i amb l'Esperança com a annexa de les peces. A Barcelona, la rumba catalana serà la protagonista de la nit. Els Tets actuaran a la plaça de les Dones del 36 a 10:45 dins la programació de la Festa Major de Gràcia. El grup aposta pels ritmes rumbers i l'ambient festiu, en una de les nits més populars de les festes del barri. Canviant de registre, el Summerfest Cerdanya ens proposa aquesta nit màgia. Ho fa amb Estrafalari, del Maglari. Un espectacle ple d'humor i rima i que busca constantment la connexió amb el públic.
1: I un apunt més de l'àmbit cultural, el Festival de Cinema de Santander atorgarà el seu far d'honor de la 10a edició al cineasta català Albert Serra. Ho faran reconeixement a una trajectòria, diuen, marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions. Així ho ha expressat la directora del certamen, Julia Olmo. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització destaca que, des que va debutar amb Honor de Cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Canes i que ha guanyat guardons com La Conxa d'Or de Sant Sebastià o El Goya pel documental Tardes de Soledad.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Què passa si un festiu coincideix en un dia de descans? Ens l'han de tornar? Aquesta és la pregunta que es va fer molta gent el passat dissabte 15 d'agost, i és que els festius que cauen en diumenge ja es canvien generalment als dilluns, però fins ara quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Ens ho aclareix Gemma Sagrera.
3: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors, i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
4: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. S'ha de demanar que sigui extensible a tothom. Dos sentències de l'Audiència Nacional, de la Sala Social, i una sentència del Suprem i una sentència del Tribunal Superior, no? Doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí legalment.
3: El més important és entendre que els dies de descans i els festius són drets diferents, s'han de poder gaudir els dos, i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquests casos. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
5: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que cau en dissabte.
3: Per tant, encara que nosaltres descansem els caps de setmana i aquest any el 15 d'agost hagi caigut en dissabte, no hem de pensar que l'empresa ens deu obligatòriament un dia extra de festa. És molt probable que aquestes hores ja estiguin incloses d'alguna manera en la nostra jornada laboral anual. Els advocats coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
1: 5 minuts i arribarem a les dues noves oficines d'atenció de la Generalitat que donen servei a la ciutadania per internet i apropant-se als pobles han permès fer prop de 5.000 tràmits als ciutadans. A l'oficina virtual, que acumula 3.500 tràmits des de l'octubre, els tècnics acompanyen els ciutadans mitjançant una videotrucada pactada amb cita prèvia. Si el sol·liciten o vol, els mateixos agents poden acabar el tràmit en nom seu. Més de la meitat de gestions corresponen a les tramitacions del registre de parelles estables. Per la seva banda, l'oficina mòbil funciona gràcies a 5 furgonetes que van un cop al mes a alguns dels 200 municipis escollits i ha tramitat més de 1.100 gestions des de l'abril. Sentim Albert Dalmau, conseller de la presidència.
6: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
1: El govern reforçarà els punts de l'oficina mòbil on hi ha més demanda.
2: Esports.
1: Informació esportiva fins a les dues en punt. A Montserrat, bon dia.
7: Hola, bon dia. Rodrigo Hernández Cascante es converteix avui en nou jugador del Barça de futbol. Rodri ha passat la revisió mèdica aquest matí i un cop firmi el contracte serà blaugrana per les quatre pròximes temporades. El club el presentarà oficialment aquesta tarda. I aquestes són les primeres declaracions de Rodri en aterrar ahir al vespre a l'aeroport del Prat.
8: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
7: Rodri té 30 anys, és un migcampista alt, fa 1,90 m i ha jugat els últims 7 anys amb el City de Guardiola, on ha guanyat 4 lligues i una Champions, entre altres títols. Va ser pilota d'or el 2024 i ha estat el millor jugador de l'últim Mundial que ha guanyat amb la selecció espanyola, amb qui també va guanyar l'Eurocopa. Sobre Rodri n'ha parlat Fermín López, el migcampista del Barça, en declaracions al diari Ara.
9: Rodri és un gran jugador, és pilota d'or, campió del món i... I jo el tingut de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. Donarà moltes coses en aquesta posició.
7: Justament Fermín deixa lliure el dorsal 16, que és el que habitualment porta Rodri, i ara durà el 7, que tenia Ferran Torres. També ha passat la revisió mèdica avui el lateral Joao Cancelo, que arriba al Barça lliure després de desvincular-se a l'Al-Hilal saudita. Cancelo va ser al Barça la segona part de la temporada passada com a cedit. Qui continua sense arribar al Barça és el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la roda de premsa prèvia al partit de Lliga demà contra Màlaga, el tècnic de l'Atlètic, Diego Simeone, no té cap dubte.
10: Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
7: Un Barça que es presentarà demà davant l'afició al trofeu Joan Gamper. Jugaran contra l'Al-Ahly egipci a les 8 del vespre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: A segona divisió, el Girona ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov. El jugador es va negar a sortir al camp diumenge al primer partit de Lliga contra el Leganés per forçar la seva sortida del club. En un comunicat, el Girona explica que Sigankov ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. Un Girona que ha presentat fa uns minuts Unai Hernández, que arriba a cedir per l'Al-Ittihad saudita per aquesta temporada.
11: Sí que és veritat que hi havia doncs, altres equips, però un cop va sortir l'opció de venir aquí a Girona no m'ho vaig pensar dues vegades. Crec que és el club ara mateix perfecte per mi en aquest moment de la meva carrera. Un cop va sortir aquesta opció sabia que havia de venir cap aquí.
7: El migcampista de Malgrat de Mar té 21 anys i també va jugar al Barça.
2: 3CAT Info.
7: El Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i Països Baixos, en uns minuts, a les dues, la selecció espanyola masculina juga contra Austràlia. L'equip femení, també amb majoria catalana, jugarà a quarts de 9 del vespre contra Bèlgica. Marta Segú, jugadora de l'equip.
12: Serà un partit igualat perquè també tenim els exemples de la Pro League i de l'Europeu de l'any passat i tot, i som conscients de que estem ara mateix a un nivell molt semblant, però que pot passar qualsevol cosa.
7: I direm també que avui es disputa el torneig Ciutat de Granollers d'handbol. A les 6 de la tarda l'equip femení s'enfrontarà al Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Thun. Els dos partits els podeu seguir en directe a Esport 3.
13: Judici històric contra Meta pels efectes en els menors d'edat del disseny addictiu de xarxes com Facebook i Instagram. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. En Joan Bota.
13: Tot a punt perquè arrenqui avui a Califòrnia un judici que recorda les demandes contra les grans tabaqueres de la segona meitat del segle XX. Aquest cop són 29 els estats dels Estats Units que acusen Meta de dissenys addictius pels menors de xarxes com Facebook o Instagram. Mònica Mas.
14: Una batalla legal que pot derivar en indemnitzacions potencials de 1.400 milions de dòlars, equivalents al valor de la mateixa Meta. A la Diana, l'anomenat scroll infinit, el mecanisme pel qual aquestes plataformes no deixen mai d'oferir contingut als usuaris amb l'objectiu que utilitzin les aplicacions al màxim de temps possible, tot i els efectes addictius en la salut mental que això comporta. Sentiu Nora Freeman, professora de dret a la prestigiosa Universitat de Stanford.
15: It's a huge threat.
16: És una gran amenaça per l'empresa. Hi ha qui ha fet servir la paraula existencial i crec que és una paraula adequada per descriure aquesta demanda.
13: De seguida, tots els detalls en un Catalunya migdia en què també us explicarem l'avís del Banc Central Europeu sobre una possible bombolla de la intel·ligència artificial.
14: El BCE veu en perill fins a 440.000 milions d'euros d'estalvis de les famílies europees que tenen diners invertits en grans tecnològiques exposades a la IA, sovint de manera indirecta, per exemple, a través de fons d'inversions que tenen accions d'Apple, Microsoft o, ara en parlàvem, de Meta.
13: A la crònica política, la Policia Nacional eleva a 2.168 els menors migrants d'edat que han posat a disposició de les autoritats de Ceuta després de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. Són uns 300 més que la setmana passada.
14: La xifra real de menors que estan sols a Ceuta, però, és molt més alta, fins al doble, segons l'associació ELIN, que fa 20 anys que treballa amb immigrants a la ciutat autònoma. Sentiu la voluntària Maria Jiménez a 3Cat Info.
17: Rondan los 4.000. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
13: A Lleida, noves detencions i ja en van 12 pels aldarulls dels últims dies, incloent-hi la baralla multitudinària del cap de setmana amb un centenar d'implicats, Estela Bosoms.
18: Són 7 homes detinguts després d'una manifestació de la comunitat pakistanesa en protesta pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents orígens, la majoria menors. Ara, un dels objectius de la policia és trobar interlocutors d'un col·lectiu al pakistanès que pràcticament no denuncia i fer-los entendre, diuen, que no poden resoldre els conflictes pel seu compte.
13: I a la cultura, avui fa 40 anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes pel seu ideari d'esquerres i també per ser obertament homosexual.
14: El seu cos continua sense ser localitzat. Al matí de Catalunya Ràdio, l'hispanista Ian Gibson i la neboda del poeta i dramaturg deixaven clares visions contraposades sobre el fet que 40 anys després el seu cos continuï sense ser localitzat.
19: Lorca és un desaparecido i representa a tots els desaparecidos del franquismo. 115.000 cadàveres todavía en cunetas.
20: Nos parece mucho más fuerte que Lorca esté entre todos, que esté claro que nosotros no estamos buscando los restos de Lorca.
13: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran, com sempre, els esports. Marta García, amb un nom propi, que és el de Rodri.
21: El migcampista madrileny ha passat ja la revisió mèdica este matí i ara només falta fer oficial el seu fitxatge per poder-lo presentar. En parlarem també de les paraules de Fermín sobre este fitxatge i sobre l'actualitat blaugrana en general. El Girona, per cert, ha sancionat Sigankov i presenta un nou jugador, Unai Hernández. I també parlarem de l'empat del Sabadell en el seu retorn a la segona divisió, de la pretemporada dels equips catalans de bàsquet i de dos mundials, el d'hoquei herba i el de criquet.
13: Pel que fa a la mobilitat, equip viari, Maluz García, tenim problemes a Rodalies.
22: Sí, encara retards i afectacions a les línies R2 Sud de Rodalies i trens regionals del Corredor Sud a causa de l'atropellament mortal d'una persona a quarts d'11 del matí entre Vilanova i Sitges. Els trens circulen ja per doble via des de fa una hora. A les carreteres, retencions a l'AP7 a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, direcció Barcelona per un vehicle avariat. Nacional 2 entre la Jonquera i la frontera francesa en sentit nord. I a Barcelona, ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat.
13: I ara, temps pel temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
13: Francesc Mauri, tenim l'esperança a l'horitzó que aquesta calorada pugui anar baixant.
23: Sí, bona tarda. Aquesta és l'esperança. Avui els mapes del temps són una mica més clars en aquest sentit. Encara falta dies. De moment, avui és difícil que freguem els 40, no impossible, perquè el termòmetre està una mica coix a gran part de Catalunya. Observem valors ara mateix entre 2 i 3, 4 graus, en alguns casos, més baixos que els d'ahir a la mateixa mateixa hora. De tota manera, avui estarà coix, però demà el tindrem recuperat completament el termòmetre i fins i tot en mode sprint, perquè demà tindrem algun 40 i 41 a Catalunya, ponent calor que demà repunta, l'espera que baixi una miqueta dijous, que divendres es noti una mica més, i sembla que durant el cap de setmana aquesta caiguda de la temperatura podria ser més contundent. De moment, amb un temps bastant tranquil.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
13: Ara passen 6 minuts de les 2 del dia que Meta s'asseu al banc dels acusats de Califòrnia als Estats Units en el judici més important de la seva història. I és que una trentena d'estats nord-americans, inclosos Califòrnia i Nova York, denuncien el disseny addictiu de les seves xarxes socials com Facebook i Instagram. Està en joc el famós algoritme de la tecnològica de Mark Zuckerberg, que podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, Albert Manyà.
0: I això podria no ser el pitjor des del punt de vista empresarial, sinó qüestions que van a l'essència del negoci, com explica Nora Freeman, professora de dret a Stanford.
3: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i encara més importants. Important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Es tractaria d'eliminar el recompte dels m'agrada, el desplaçament infinit per la pantalla o les publicacions efímeres, entre altres, factors que canviarien l'experiència actual de l'usuari.
13: I quins arguments faran servir per convèncer els 8 membres del jurat?
0: Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir els adolescents enganxats, que ha recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels pares i que ha enganyat el públic sobre els perills de la xarxa. Aquest últim aspecte és fonamental si tenim en compte el precedent de les tabaqueres, com recorda Vincent Joralemon, director del Centre de Dret de Berkeley.
4: Tenim lleis que estableixen que si una empresa té coneixement d'un risc concret que el públic desconeix i continua venent els seus productes al públic sense revelar aquesta informació, se la pot considerar responsable dels danys que se'n derivin. I això és el que està passant aquí, i també és el que va passar amb el tabac.
0: Per contra, Meta argumentarà que l'addicció a les xarxes socials no existeix al manual de referència psiquiàtrica, per tant, no hi ha engany, i que fonamentalment prohibeixen l'accés als menors de 13 anys. Una altra cosa és que no ho comprovin i els usuaris menteixin. També neguen el vincle causal, que la salut mental dels adolescents no es pot atribuir a una sola aplicació.
13: I quines conseqüències, Albert, pot tenir tot plegat?
0: Doncs els experts apunten que judicis com aquest, en cas d'una sentència adversa i les regulacions que moltes administracions estan duent a terme, forçaran aquestes empreses a modificar l'estratègia. En declaracions a Catalunya Ràdio, Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, ho exemplifica amb aquesta metàfora.
5: Això, de vegades, es compara amb un formatge de Gruyère, no? aquests forats. No? Un sol no pare tots els efectes nocius, però si els vas posant, al final acabaràs parant tots els efectes que puguin tenir nocius.
0: Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, pugin a declarar. Un dels fiscals ho ha definit com la demanda de protecció del consumidor més gran de la història dels Estats Units. I si fem cas dels precedents, Meta hi arriba acumulant diverses derrotes judicials en demandes parcials o d'usuaris individuals. La multa final podria ser l'equivalent a més de 3 vegades els seus beneficis anuals.
13: No deixem les tecnològiques perquè l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels estalviadors europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria afectar els estalvis de les famílies i tenir conseqüències sobre l'economia de la zona euro. Cristian Roldán.
24: El BCE calcula que les famílies europees tenen de manera indirecta 440.000 milions d'euros vinculats a grans tecnològiques com ara Nvidia, Apple o Meta, principalment a través de fons d'inversió. De fet, en un article al blog del Banc Central Europeu, 5 experts alerten que una caiguda d'aquestes accions podria afectar l'economia europea. Un escenari que el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, veu bastant probable en declaracions a Catalunya Ràdio.
25: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
24: De fet, el gestor d'actius de la plataforma d'inversions Gaesco, Josep Monsó, afegeix que a dia d'avui les accions d'aquestes empreses són actius de risc, sobretot les que tenen un valor més alt econòmicament parlant.
1: Estàs en un moment disruptiu, un canvi tecnològic, la incertesa, això té el seu risc, i saber el que s'ha de pagar per això a dia d'avui, més quan no saps la rendibilitat real que es pot sacar d'aquesta inversió.
24: Els experts recorden que, a més, una caiguda de la borsa nord-americana afectaria i molt els mercats europeus.
13: Canviem ara de qüestió, perquè avui també és notícia que el Ministeri de l'Interior eleva a prop de 2.200 els migrants menors d'edat comptabilitzats a Ceuta. I van entrar la setmana, a finals de juliol, en l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma. Són 300 més dels que s'havien identificat fa 5 dies. I les associacions que treballen a la zona calculen que hi ha el doble de menors immigrants a la ciutat autònoma procedents del Marroc del que diuen les xifres oficials, tot plegat, mentre el govern espanyol evita actualitzar la xifra de quants migrants adults encara continuen a Ceuta, Pilar García.
6: Pel que fa als menors, en concret, la Policia Nacional ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta 2.168. Però, segons l'associació ELIN, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants a Ceuta, la xifra de menors que hi ha a la ciutat autònoma procedents del Marroc és molt més alta i reclama que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i que rebin l'assistència que necessiten. Maria Jiménez és voluntària de l'associació ELIN, ho ha explicat a 3Cat Info.
8: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
6: Hi ha un miler de migrants allotjats en centres de menors de Ceuta i unes 300 nenes que van arribar soles si estan en escoles, però la resta d'infàncies adolescents que van entrar a la ciutat autònoma continuen dormint al ras. La setmana que ve, la ministra de Joventut, Cira Rego, ha citat totes les comunitats autònomes per acordar una ajuda extraordinària a Ceuta de 25 milions d'euros. No hi ha a l'ordre del dia parlar dels menors, però el Ministeri sí que vol donar als governs autonòmics les xifres de què disposi i obrir el debat sobre el repartiment. I de moment, el govern espanyol no actualitza la xifra d'immigrants que continuen a Ceuta de tots els que van entrar massivament a finals de juliol. Continua parlant d'uns 5.000, el mateix nombre que ja donava la setmana passada, i diu que té unes 500 peticions d'asil pendents de resoldre.
13: Doncs davant d'aquesta situació, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control, tenint en compte els centenars de persones que malviuen als carrers i a les platges sense atenció sanitària ni les necessitats bàsiques cobertes. S'estan propagant malalties molt contagioses, com la sarna, i l'entitat insisteix que no tenen mitjans per poder-les tractar ni frenar, Laura Cugat.
9: La situació sanitària de les persones migrades que es troben a Ceuta s'agreuja dia rere dia, i n'hi ha que no volen acudir als serveis sanitaris per por a un retorn forçat, fet que pot complicar i molt el seu estat de salut. Des del Col·legi de Metges de la ciutat senten que la situació cada cop s'escapa més de les mans i no tenen capacitat de fer cap previsió epidemiològica. Ho constata en declaracions a Catalunya Ràdio el seu president, Enrique Roviralta.
10: La sarna ya se podemos hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
9: Roviralta també adverteix que pot haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Malgrat l'atenció sanitària de la Creu Roja i el suport d'ONGs i voluntaris, el president del Col·legi de Metges reitera que s'hauria d'haver activat l'estat d'emergència i habilitar hospitals de campanya des d'un primer moment.
13: I amb tot aquest panorama, el govern espanyol passa l'atac contra el PP i el responsabilitza del retard en l'acollida de migrants i en l'obertura de nous espais. I la ministra portaveu ha acusat Alberto Núñez Feijóo de pressionar el president de Ceuta perquè posi pals a les rodes a la feina del govern espanyol. El PP ho nega. Anem cap a Madrid. Pablo Bruixats, bon dia.
3: Sí, què tal? Bon dia. La ministra Elma Saiz ha passat en 24 hores del to conciliador a l'atac cap al president de Ceuta. L'acusa d'obeir ordres de la direcció del Partit Popular per dificultar que s'habilitin nous espais i més places d'acollida. Tot plegat, diu Elma Saiz, per la pressió de Vox sobre el PP.
7: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones y en la cuestión de los espacios es absolutamente imprescindible. Eso no es una actitud de un partido de Estado ni de tener altura de miras. Han girado de una manera incomprensible presos de esas alianzas con la ultraderecha.
3: Els populars s'han indignat amb aquestes declaracions que feia la ministra a la cadena SER i la responsabilitzen del caos a Ceuta. Hi ha una deixadesa absoluta del govern espanyol, diu el PP, ventar a atendre i a expulsar tots els migrants que queden a Ceuta. I Alberto Núñez Feijóo, que ha reaparegut avui enmig de les seves vacances i des de Galícia, s'ha sumat a la crítica.
11: De un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles. Una realidad que llevamos padeciendo demasiado tiempo.
3: Avui, però, Feijóo s'ha mullat molt poc sobre Ceuta, poques més paraules d'una crisi que també incomoda el PP pels seus pactes amb l'extrema dreta i per la delicada relació amb el Marroc.
13: Ara passen gairebé dos minuts d'un quart de tres. Les investigacions judicials contra el nucli del PSOE continuen en plegos. L'Audiència Nacional ha decidit aquest matí tornar a copiar tot el contingut del telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez imputat en el cas Leire. Ens ho explica en Raúl Flores.
12: És Juan Manuel Serrano, que també va presidir Correus durant els governs de Sánchez. La justícia l'investiga pel seu possible paper clau en la suposada trama que es dedicava a boicotejar les causes judicials contra el PSOE. El jutge de l'Audiència Nacional l'ha citat avui, en ple agost, en un mes inhàbil pels tribunals. Serrano s'ha negat a donar per bona la còpia que la policia li va fer del seu telèfon mòbil abans d'imputar-lo en el cas i ha acordat fer-ne una segona. El clonatge s'allargarà ara durant hores i demà haurà de tornar a l'Audiència Nacional. Alguns dels whatsapps de Serrano que la policia va tenir en el primer buidatge apuntaven que la trama operava seguint ordres de Sánchez.
13: Això a Espanya. Mentrestant, a Alemanya... El ministre de l'Interior ha inaugurat aquest matí un nou centre tecnològic de seguretat en drons. El país es reforça davant el risc d'atacs de Rússia i arran de l'atac fallit a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig, en un dron casolà va impactar sobre l'ala d'un avió ucraïnès carregat amb armes. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
15: Bon dia. El ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, acompanyat per la ministra d'Investigació i Ciència, Dorothee Berg, han presentat avui el nou centre de recerca en la seguretat de drons, el camp d'entrenament en aparells no tripulats que Alemanya té a Saxònia-Anhalt. Cal fer front a l'amenaça dels drons i aquest és el preu que paga la República Federal pel seu suport a Ucraïna. És com ho veu el ministre de l'Interior, que fa temps que dibuixa un escenari en el que els atacs des de Rússia, sigui a través de hackers o per xarxes socials, són constants. Alexander Dobrindt.
16: Som la diana diària d'atacs híbrids, perquè som una peça central enmig d'Europa quan parlem de temes de política de seguretat i estabilitat.
15: La inauguració és també la resposta de l'atac fallit que es va produir a principis d'agost amb un dron carregat d'explosius a l'aeroport de Leipzig, a uns 70 quilòmetres del nou centre de recerca. Les investigacions policials continuen, però segons el govern, tot apunta que hauria estat un atac planejat des de Rússia. Mentre Alemanya intenta protegir-se millor dels drons, l'impuls en la recerca obeeix a un segon objectiu, l'enorme camp de futur estratègic, militar i econòmic que comporta i comportarà liderar la tecnologia de les naus no tripulades.
13: Pel que fa a la política catalana, el president del Parlament, Josep Rull, i el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, defensen excloure l'Aliança Catalana de la unitat de l'independentisme a les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig. Tots dos adverteixen dels riscos d'incloure postulats racistes en la defensa de la independència, ho han dit des de la Universitat Catalana d'Estiu. Anem, doncs, a Prada, Laura Bertran.
17: Aposten per apartar del consens independentista Aliança Catalana tant el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, com el president d'Òmnium, Xavier Antich.
26: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat
14: de la nació i el projecte d'independència. I, evidentment, parlo d'un partit polític.
18: Per nosaltres hi ha una línia roja, que és la línia del principi democràtic, no contemplant aquests grans consensos el que serien posicions xenòfobes que pretenen excloure de la catalanitat a una part dels catalans i les catalanes.
17: Han fet aquestes declaracions en el marc d'un homenatge a la Muriel Casals, organitzat a l'Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, 10 anys després de la seva mort. En aquest acte també hi ha participat Carme Forcadell, la que va ser presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana i, posteriorment, del Parlament de Catalunya, recorda l'esperit i l'importància de la unitat.
19: Que sense la unitat no aconseguirem la independència. Si ho vam aconseguir l'1 d'octubre va ser perquè anàvem junts, institucions i societat civil.
17: Els tres protagonistes, Rull, Antic i Forcadell, han recordat la Muriel Casals amb el seu somriure, però també la seva fermesa. Consideren que la mobilització de la societat civil és indispensable per reprendre el camí cap a la independència.
13: I Cambrils, el Baix Camp, ha commemorat avui el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'alcalde, Oliver Klein, ha dit que estan obligats a no oblidar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Anem, doncs, ara a Cambrils. Ricard Buigas.
20: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest.
21: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
20: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Diu que no recorda res del que va passar.
22: És una cosa que va passar i ja que aguantau i ja està. No recordo ni lo dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
20: L'acte institucional, molt sobri, ha acabat amb una ofrena floral al Memorial de la Pau i un minut de silenci que s'ha trencat amb els aplaudiments dels assistents.
13: I mentrestant, a Lleida... Els Mossos d'Esquadra i l'Ajuntament busquen interlocutors de la comunitat pakistanesa per mirar de trobar solucions al conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit les últimes setmanes. L'incident més rellevant va ser la baralla multitudinària de dissabte, amb més de 100 implicats. Ahir a la nit hi va haver corredisses i la policia va fer 7 detencions més, en total, doncs, 12 des de divendres. Ens explica l'Estela Busoms.
3: Va ser durant el dispositiu especial conjunt de Mossos i Guàrdia Urbana desplegat al voltant del Parc de les Vies de Lleida, que és on s'han concentrat els aldarulls. Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Segons els Mossos, el col·lectiu pakistanès pràcticament no presenta denúncies i per això ara és una prioritat identificar els seus representants perquè difonguin el missatge que han de confiar en la policia i que no optin per resoldre els conflictes pel seu compte. Una estratègia mediadora que s'està fent amb totes les comunitats, segons l'alcalde Fèlix Larrosa.
26: És a dir, hi ha diverses reunions ja convocades on hem detectat suposats lideratges entre les diferents comunitats, no? I a partir d'aquí treballar colze a colze.
3: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
13: Ara és 3:15 i fa calor. Fa calor de dia i també en fa de nit i encadenar més de 50 nits tòrrides, 53 concretament, a Barcelona, en el que portem d'estiu, té efectes sobre la salut de les persones, no només per les que tenen malalties de base, sinó també en persones sanes. Des del Servei Meteorològic de Catalunya avisen que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai, Mònica Mas.
3: Sí, es consideren nits tòrrides quan els termòmetres no baixen dels 25 graus i acostumen a ser més habituals en grans ciutats com Barcelona per l'efecte illa de calor. Això interromp les funcions de regeneració necessàries pels nostres òrgans durant la nit i té conseqüències per la salut. El metge de família Jordi Mestres, que és vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, avisa a Catalunya Ràdio que tots hi estem exposats.
27: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar
0: presenta un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar a tenir patologia cardiovascular.
3: I afegeix que el nivell econòmic condiciona i molt com les persones combaten la calor, perquè assegura que té pacients que viuen en cases que són autèntics forns. Aleix Serra, que és cap de control de dades del Servei Meteorològic de Catalunya, creu que segurament aquest estiu, com deia, serà el més calorós que hem viscut mai, i vaticina que ens hi haurem d'acostumar i adaptar perquè no serà l'últim.
1: No només són les dades, sinó la nostra experiència ja ens demostra que estem en un clima més calent i, a més, amb una tendència, amb una expectativa de fer-se encara més calent. No és que arribarem en un moment amb un sostre on ja la temperatura no podrà pujar més, sinó que la tendència és a seguir pujant. No hi ha sostre. Dependrà molt de l'activitat humana que faci en les pròximes dècades.
3: I també estius més llargs, que començaran al maig i duraran fins l'octubre.
13: Doncs en aquest context, atenció a això, Comissions Obreres reclama reconèixer com a la malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma, de fet, està relacionada amb la radiació solar que es rep rodant la jornada laboral. Roc Fargas.
2: Doncs sí, les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i ja arriben pràcticament a les 19.000 anuals a escala mundial. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció dels riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus, o els empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions, alerta sobre què passaria si no s'atengués la seva demanda.
4: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran, en la majoria de casos, derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen actualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
2: El Centre Internacional d'Investigació sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell.
13: I encara en àmbit laboral, aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un festiu coincideix amb un dia de descans? Els festius que cauen en diumenge ja es passen generalment els dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. I Laia Ortega, en principi, les empreses ho han de compensar.
3: Sí, una sentència de l'Audiència Nacional del mes de maig ho estableix així, però es pot aplicar a tothom i a tots els sectors. Experts i sindicats recorden que no és la primera sentència que ho avala i, per tant, segons ells, s'ha establert doctrina. Òscar Rius, secretari de Política Sindical de la UGT.
5: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem i una sentència del Tribunal Superior, no? Doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
3: Els dies de descans i els festius són drets diferents. S'han de poder gaudir tots dos. Les empreses no poden fer coincidir de manera sistèmica els festius amb el descans setmanal del treballador. Quan això passa, ho han de compensar. Molts sectors ja regulen, però, aquests casos. Isabel Ruiz és advocada laboralista.
23: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que acaba en dissabte.
3: Per tant, encara que nosaltres descansem els caps de setmana i aquest any, el 15 d'agost, hagi caigut en dissabte, no hem de pensar que l'empresa ens deu obligatòriament un dia extra de festa. És molt probable que aquestes hores ja estiguin incloses d'alguna manera en la nostra jornada laboral anual. Conclusió, abans de presentar cap mena de reclamació, s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
13: I els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia que ahir va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare de 100 anys ha tornat a posar el focus a les mancances del sistema. El vídeo que va publicar es va fer viral i va rebre milers de missatges de persones en situacions semblants.

0: Les famílies i les associacions d'afectats, però, consideren que el sistema continua sent molt carregós i que falta personal. La degana del Col·legi de Treball Social, Laura Morro, considera que la llei va néixer coixa i que cal un canvi de paradigma per atendre una població cada vegada més envellida.
1: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
2: Hem passat de 2:15. L'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos. L'organisme reuneix avui el seu comitè d'emergència l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del país. Jordi Baró.
3: L'OMS va apuntar a principi d'agost que podia tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6a província del país africà. L'organisme condiciona el termini a tenir els recursos necessaris, que ara són el 60% dels que voldria. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar el 15 de maig, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver entre el 2018 i el 2020. Ituri és una de les zones més castigades pel virus a la República Democràtica del Congo. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
4: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
3: El brot declarat fa 3 mesos es propaga a un ritme mai vist. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té vacuna ni tractament.
2: De tornada a Catalunya, en els primers 4 mesos de funcionament, les oficines mòbils de la Generalitat han tramitat més d'un miler de gestions. I l'objectiu és acostar l'administració als ciutadans que viuen en zones rurals i poc connectades. Cristian Roldán.
5: Es tracta de 5 furgonetes que recorren prop de 200 municipis perquè els seus habitants puguin fer tràmits presencials sense haver-se de desplaçar. La iniciativa es va posar en marxa a l'abril i un cop al mes aquestes oficines mòbils s'instal·len a zones cèntriques de les localitats on donen servei. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
6: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
5: Paral·lelament, l'oficina virtual de la Generalitat ha gestionat 3.500 tràmits des de l'octubre passat, un servei que s'ha reforçat amb atencions per videotrucada si el sol·licitant ho demana.
2: I a tot això, la Seu d'Urgell reclama la reobertura de l'oficina de la Seguretat Social a la ciutat tancada des de fa setmanes per falta de personal. Anem cap allà, Joaquim Albalate.
7: L'Ajuntament denuncia que els ciutadans que han de fer qualsevol tràmit a la Seguretat Social han de desplaçar-se a punts com Tremp, Balaguer o Puigcerdà, i que això suposa un greuge més per un territori ja prou allunyat dels serveis públics i amb mancances de transport. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
8: El que reivindiquem és que una oficina de la importància de la Seguretat Social per tots els tràmits que s'hi fan, tenim greus problemes de derivacions de persones que han d'anar a Tremp, a Balaguer, per poder fer els seus tràmits urgents. Per tant, el que nosaltres demanem és que l'Estat garanteixi l'obertura d'aquesta oficina, que per nosaltres és molt important tenir en compte la manca de transport públic també.
7: La subdelegació del govern espanyol a Lleida assegura a 3CAT Info que està treballant per reobrir l'oficina el més aviat possible amb una nova contractació per cobrir una de les places, mentre que l'altra persona que hi treballa està de baixa temporal.
2: I de l'Alt Urgell al Baix Empordà, on l'Ajuntament de Castelldaro, Platja d'Aro i S'Agaró construeix un dipòsit d'aigua de fins a 5.000 metres cúbics d'emmagatzematge. Això suposarà que el poble sigui autosuficient i estigui preparat per més episodis de sequera. Anem cap allà ara, Laia Claret.
9: El nucli de S'Agaró ara mateix s'abasteix amb aigua que l'Ajuntament compra a Sant Feliu de Guíxols. Pel poble hi ha uns dipòsits que actualment s'omplen amb aigua de pous i dels embassaments, però aquesta aigua no arriba al nucli de S'Agaró. El motiu l'explica l'alcalde Maurici Jiménez.
10: Hi ha una part de municipi que no té servei propi perquè no tenim dipòsit que per gravetat pugui arribar a S'Agaró. Doncs aquest dipòsit, que serà de 5.000 metres cúbics, per pressió i gravetat arribarà fins a S'Agaró. Òbviament, dipòsit més canalització.
9: Un cop enllestit, el suposarà estalviar-se la despesa de compra d'aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi, segons Jiménez.
10: Ens ha de permetre 2 coses importantíssimes. Una, desconnectar S'Agaró de la xarxa de Sant Feliu. Ara comprem aigua de Sant Feliu, deixarem de comprar-la, i això representarà un estalvi en compra d'aigua. I segon, que en el cas de que l'aigua del consorci, per tant, dels embassaments, deixés d'arribar, aquest dipòsit ens dona compte

0: per 3 dies per poder tenir tot el poble amb aigua.
1: S'han invertit 5 milions d'euros en el dipòsit i 2 milions i mig en la canalització de l'aigua. La intenció, segons l'alcalde, és que estigui tot operatiu d'aquí un any i mig.
2: Ara passen 5 minuts de 2:15, temps per la cultura.
3: Amor, amor, que está herido.
2: I comencem per una efemèride. Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassinar a Alfàcar. García Lorca, ho sap tothom, el van matar per ser d'esquerres i homosexual. 9 dècades després encara no se n'han trobat les restes. Han passat molts anys, però la seva obra continua sent vigent. Precisament el director Oriol Broggi prepara una versió de La caça de Bernard Alba i un altre muntatge amb el personatge de Lorca, Montse Pujol.
4: Sí, García Lorca, que és un dels autors més importants de la generació del 27, va escriure poemaris tan destacats com Poeta en Nova York o Romancero Gitano, i obres de teatre com Bodas de Sangre, Yerma o La casa de Bernard Alba, considerades grans títols del teatre espanyol. El director Oriol Broggi avui ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que la Perla 29 prepara La casa de Bernard Alba i una segona obra també amb un protagonista basat en el poeta.
5: I ara aquest any hi tornem per partida doble i fem La caça de la Bernard d'Alba i després un espectacle, una barreja, una miscel·lània, una espècie de popurri. Ens acostem al món de Lorca i els dubtes de l'autor que parla, que discuteix amb els personatges. I és un espectacle divertit i jo crec que profund, també.
4: El 18 d'agost del 36, els feixistes sublevats el van assassinar pel seu ideari d'esquerres i per ser homosexual. Anys després del seu assassinat, encara no s'ha trobat el seu cadàver. L'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica ha presentat per registre oficial un escrit adreçat al president Pedro Sánchez on exigeix la desclassificació dels documents sobre el seu assassinat. Uns documents que l'Estat encara manté ocults avui dia.
2: Doncs Lorca també podria ser protagonista als Oscars.
6: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
2: Seria de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta en la pel·lícula La Bola Negra. El seu nom apareix a la llista de candidats a l'Oscar, una llista on ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. Clàudia Roses.
7: El tema sona en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, al tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta al film com a actor. Interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos obstacles a superar. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març qui són els premiats. La Bola Negra és una carta d'amor a Federico García Lorca que ja ha passat pel Festival de Canes amb èxit, un guardó per als directors, i ara continua el seu recorregut internacional. Els portals especialitzats en els Oscars també apunten a altres possibles nominacions per a la pel·lícula. Actualment el cantant Guitarrica de la Fuente està de gira amb el seu últim disc Spanish Leather i a Barcelona farà parada el 9 de setembre en el Festival B.
2: I abans dels esports, un últim apunt cultural que ens porta a l'Alta Ribagorça. I que ja veieu que ve d'enrere, el poble de Viu de Llevata torna a tenir el pergamí que constata que la seva església és la més antiga dels grans temples romànics de la comarca. Va estar amagat durant més de 800 anys. I ara se n'ha fet una reproducció idèntica que es tornarà a dipositar a l'església del poble. Anem cap allà, Noelia Caselles. Ho van trobar de casualitat fa 54 anys.
8: Sí, uns veïns del poble i el rector de la parròquia, mentre feien obres a l'església, era una lipsenoteca, que és una petita capsa de fusta que es col·locava a l'altar durant la consagració del temple a l'edat mitjana. En aquest cas, contenia relíquies de Sant Albí i un pergamí original de la consagració. I una dada important, la data, va ser el 1108. Això vol dir que va ser la primera de les grans esglésies romàniques de la comarca. Montse Macià és la delegada diocesana de Patrimoni Artístic i Cultural.
9: Encara faltava uns quants anys, 15, doncs, que el bisbe Ramon consagrés les esglésies de Taüll, que van ser el 1123.
8: La reproducció s'ha mostrat als veïns coincidint amb la festa major del poble i Yolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert, del qual depèn Viu.
10: Crec que és una justa reparació que 50 anys després del seu descobriment, la primera rèplica que està a la comarca pugui tornar doncs, a l'interior del temple.
8: L'original està dipositat al Museu de Lleida i la reproducció es deixarà a Viu quan estigui enllestida la vitrina per exposar-la.
2: I amb aquest canvi de ritme arriben els esports. Avui, Marta García amb Rodri.
11: Que ja ha firmat amb el Barça fa pocs minuts després de passar la revisió mèdica este matí i ben prompte, per tant, serà presentat com a nou jugador de l'equip.

0: Rodrigo Hernández Cascante, Rodri, és el nom del dia. Té 30 anys, és un migcampista alt d'un 90 metres i arriba procedent del Manchester City, on ha jugat les últimes 7 temporades i on, per exemple, en el 2024 va ser pilotador. A més, també d'arribar amb el cartell de millor jugador d'este últim Mundial disputat el juliol passat. Joan Fitó, a hores d'ara, quina és la situació ara mateix de Rodri respecte al Barça?
1: Doncs ara mateix està dinant Rodri al Lenya, al costat del Camp Nou. Encara no és oficial el seu fitxatge. A hores d'ara, el City i el Barça no l'han fet oficial, però aquesta tarda el presentaran. Ha passat revisió mèdica aquest matí a Barcelona, a la ciutat esportiva. La idea del club optimista era presentar-lo aquest migdia, al voltant de la una, però fa tota la pinta que serà aquesta tarda. És a les oficines, ja ha acabat de signar el seu contracte, ara està dinant, i aquesta tarda serà presentat. Rodri, que va arribar ahir a Barcelona, enmig d'una grandíssima expectació, cap a les 8 del vespre, arribava a la terminal corporativa del Prat, i aquestes van ser les seves primeres paraules.
2: Molt contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
1: Tampoc és oficial encara el retorn de Joao Cancelo, tots dos ho seran els pròxims dies. Més enllà d'això, algun detallet de Rodri, perquè el madrileny lluirà el número 12, li cedeix Fermín, que agafa el relleu de Ferran Torres, i la temporada vinent Fermín jugarà amb el número 7.
0: Doncs a l'espera que el fitxatge de Rodri siga ja oficial i el presenten, com ara explicava Joan Fitó esta vesprada, un dels que ja ha valorat este fitxatge és el que serà el seu nou company en el Barça, Fermín, que a part de parlar de Rodri, Joan, també ha analitzat una miqueta els aspectes de l'actualitat blaugrana.
1: Sí, una entrevista amb l'Albert Nadal. Fermín diu coses interessants, assegura que pot jugar de nou si cal, que està molt content amb els jugadors que han arribat i que confia molt en la feina de Deco. Sobre Rodri, el futbolista del Campillo, diu que és un gran fitxatge.
3: Rodri és un gran jugador, és pilotador, campió del món i jo el tingut de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. I al final crec que si va al Barça doncs ens donarà moltes coses en aquesta posició.
1: Fermín també ha parlat de Julián Álvarez. Li han preguntat si li agradaria que fitxés pel Barça i el migcampista ha dit que l'argentí encaixaria perfectament en l'esquema blaugrana, en l'estil de joc del Barça, però que no en pot parlar gaire, ja que Julián no és jugador del Barça.
0: I enmig de tot això, demà hi ha un partit que és, Fitó, el Gamper.
1: Sí, i avui n'ha parlat Hansi Flick. Un dels temes, sense Ter Stegen i Ronald Araujo, qui farà demà el discurs com a primer capità? Respon Hansi Flick.
4: Rafa will do it, because normally... I know that that Frankie is the third because Mark and Ronald are out, but Frankie at the moment he's not available, and I decided for the captains till we vote. Rafa is the captain with Eric and Petri.
1: Rafinha farà demà aquest Parlament. El Frenkie no hi és lesionat, diu Flick, i també ha confirmat que de moment ho ha decidit ell. Pedri i Eric seran provisionalment els capitans fins que es tanqui la plantilla.
0: Ha quedat una miqueta clar que amb la situació que hi ha, doncs al final Hansi Flick ha fet d'entrenador i ha acabat decidint.
1: Sí, ha decidit. I també ha parlat avui Chikwe Gordon. L'anglès va jugar els primers minuts a diumenge a Basilea, 45 minuts que va aprofitar l'extrem nou fitxatge del Barça. Un Gordon encantat amb Barcelona, amb Flick i amb el treball fet fins ara.
5: It's been an amazing first week.
6: Ha estat una primera setmana increïble. He gaudit cada minut. Tot és nou per a mi. És una ciutat nova, un país nou, evidentment nous companys d'equip i un nou cos tècnic. Ha sigut una experiència increïble. Tothom m'ha fet sentir molt benvingut. Els companys són molt amables i simpàtics. I ja sabia la idea del joc de l'entrenador. Per això també volia venir aquí, perquè m'agrada aquest estil de joc.
5: I like this style of play.
0: Doncs demà este trofeu Joan Gamper, fins diumenge el Barça que no jugarà en la Lliga, però qui sí debuta demà en esta competició és l'Atlètic de Madrid. I recordem on l'equip Matalasser, ara també comentaves el que havia dit Fermín, ja un dels jugadors que interessen al Barça i que és Julián Álvarez. Precisament d'ell n'ha parlat també el tècnic, el Cholo Simeone, que ha dit...
1: Doncs mira, demà debuta l'Atlètic de Madrid a les 9, el Metropolitano contra el Màlaga. Julián no ha anat convocat per aquest partit, però Simeone... com ja ha anat fent les últimes setmanes, ha estat molt clar sobre el futur de l'argentí.
7: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
1: Simeone ha reiterat que Julián és el millor jugador que té l'Atlètic de Madrid, ha dit que el volen cuidar, que el volen tenir content, però que encara no està preparat per jugar. Per cert, Rodri lluirà el dorsal número 16, no el 12. Dit el 12, lluirà el 16, que és el que ha lluit al City, també ho feia a l'Atlètic de Madrid.
0: Queda clar, Rodri i el 16. Parlem ara de la segona divisió. La temporada del Girona ha començat una miqueta accidentada. Avui el club ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov, Eduard Solà.
8: Ja es veia venir que la cosa no acabaria bé i, de fet, encara no ha acabat. El davanter ucraïnès es va negar a jugar diumenge passat contra el Leganés, tot i que estava a la convocatòria. Ho va desvetllar el mateix entrenador Quique Álvarez. I ahir, en el seu compte d'Instagram, va venir a dir que el club no el deixava parlar i que un dia ho faria. El club ha anunciat avui que li obria un expedient disciplinari arran de la seva conducta recent. El Girona diu textualment que el club considera que les actuacions del jugador poden suposar un incompliment de les seves obligacions contractuals i no s'ajusten als estàndards de la conducta exigits per l'entitat, i que defensarà els seus drets i interessos i adoptarà les mesures que corresponguin en el marc d'aquest procediment. El jugador vol marxar lliure i, de moment, no vol escoltar cap de les ofertes que han arribat, tot i que, últimament, ha trucat al Celta. I, a més de tots aquests embolics, i esperant que es pugui concretar d'altres sortides, el Girona ha presentat avui al mitja punta de 21 anys Unai Hernández, que va arribar just per poder debutar diumenge passat i que no sap si ho podrà fer divendres a Còrdoba.
9: Vinc d'estar una mica parat, crec que encara em falta una mica de rodatge, és normal. No sé si podré estar per Còrdoba, estic treballant aquests dies al màxim per posar-me a to, i respecte al partit de l'altre dia, doncs crec que van ser superiors. Vaig veure un equip amb personalitat, que li agrada tenir la pilota, que apreta dalt, i crec que això a mi em beneficia i crec que puc aportar molt a aquest equip.
8: En les pròximes hores el Girona anunciarà el fitxatge del central Abdul Mumin, ex del Rayo Vallecano.
0: I el retorn del Centre d'Esports Sabadell a la segona divisió s'ha saldat amb un empat en un dels camps, volem dir, mítics de la categoria, que és el Molinón. Empat a 0 entre l'Sporting de Gijón i els Vallesans, i primer punt sumat per als arlequinats, Francesc Ripoll.
10: El Sabadell va superar i amb nota el primer partit de la temporada del retorn a segona divisió. En un escenari imponent, el Molinón, els de Ferran Costa van sumar un punt molt valuós per demostrar que són un equip a tenir en compte. Malgrat que el marcador no es va moure, els arlequinats van gaudir d'ocasions clares per endur-se la victòria, fins i tot un penal a la primera meitat que Rahmani va enviar fora. L'entrenador Ferran Costa, content amb la imatge del seu equip.
11: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració.
10: Ahir, per cert, el Sabadell va anunciar el fitxatge de Nicolás Gioacchini, davanter nord-americà, que portava unes setmanes a prova i ja va jugar els seus primers minuts oficials amb l'arlequinada. Aquest diumenge el Sabadell torna a jugar fora. Visita el camp del Castelló.
0: Nou minuts i seran les 3. Fem una pausa i després...
12: I feel great. I'm a little tired, but I'm feeling good. I'm really excited to be here. And
0: els equips catalans de l'ACB comencen la pretemporada amb noves incorporacions.
13: Catalunya migdia.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
16: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
15: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
16: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
17: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
13: Catalunya migdia.
0: Doncs això que vos diem, comença la pretemporada en els equips de l'ACB. De fet, alguns catalans ja van començar ahir i altres ho fan avui mateix, però és que, a més, Encara hi ha moviments en el mercat. El Barça està a punt de fitxar i l'Ilerna Lleida, Carles Vila, ja ho ha fet.
18: L'equip lleidatà ha incorporat Aurimas Majauskas, un aler pivot lituà de 33 anys. Disputarà la pretemporada amb l'equip i, si ho convenç els tècnics, continuaria fins a final de temporada. Pel que fa al Barça, l'equip blaugrana està molt a prop de tancar la incorporació del pivot francès Joan Macundo. Té 26 anys, fa 2,07 d'alçada, i els últims mesos ha jugat a la Lliga xinesa. Macundo té experiència a l'Eurolliga, va jugar alguns partits amb el Mónaco. Avui també hem de parlar de l'arribada a Girona del nord-americà Mac McClung, una de les grans novetats de la temporada, no només pel que fa al Fiat Girona, també a la Lliga Endesa. És un jugador que va destacar a la NBA, però només al concurs d'esmaixades de l'All-Star, on va guanyar en 3 ocasions. Va arribar a jugar pro equips com Los Angeles Lakers, els Bulls, el Golden State Warriors o Indiana Pacers, però amb una presència més que discreta.
12: I feel great. I'm a little tired, but I'm feeling good. I'm really excited.
19: Em sento molt bé, potser una mica cansat, però molt content. Estic molt emocionat per ser aquí. És com si fos un dia nou, alguna cosa que no havia experimentat abans. És com si tingués ganes de veure-ho tot. Ho donaré tot, em prepararé tan bé com pugui i passi el que passi, el que vull és ser aquí, marcar la diferència i guanyar.
18: Per la seva banda, el Manresa ha començat la pretemporada. Finalment, el jugador aficionat escollit per acompanyar l'equip ha estat Martí Rauric, el guanyador del Somni, la iniciativa creada per la Fundació de Bàsquet Manresa. I recordem que ahir va començar també els entrenaments al Joventut amb la tornada de la Propitola com la gran novetat per aquest any.
0: En 8 minuts arribem a les 3 de la vesprada. Nova jornada en el Mundial d'hoquei herba que se disputa tant en la competició masculina, als Països Baixos, com en la femenina, en Bèlgica. Ara mateix tenim en joc el segon partit del combinat espanyol masculí amb 10 catalans i que avui Josep Gaya està jugant contra Austràlia.
20: Sí, des de les 2 del migdia s'està disputant aquest Espanya-Austràlia de la segona jornada del Mundial. A hores d'ara el resultat és de 0-0 a la mitja part. La selecció espanyola ja va debutar amb victòria en aquest Mundial en imposar-se en la primera jornada a Sud-àfrica per 3-1. Pel que fa a la selecció femenina, aquesta tarda també segon partit del Mundial per a les Red Sticks, que s'enfronten a l'anfitriona Bèlgica, a 8:45 del vespre a l'estadi Belfius Hockey Arena. Les espanyoles arriben al duel com a segones de grup, empatades amb Bèlgica, després de guanyar per 3-2 a Irlanda. Marta Segú, jugadora de la selecció espanyola, ha analitzat així el partit d'aquest vespre.
21: Serà un partit molt interessant de veure, molt petit per les dues parts, perquè considero que ara mateix som una selecció amb una de les fases de recuperació més potents. Per això elles ho passaran malament, estic convençuda, amb sortida de bola. Però és que alhora som una de les que més ens agrada tenir la bola quan tenim possessió. Per tant, crec que voldran restar aquestes potències nostres, sobretot amb el tema de la possessió. Ens aniran a apretar dalt, segur.
20: Demà, jornada de descans per a les dues seleccions espanyoles que tornaran a jugar dijous en partits de la tercera jornada.
0: I estos dies també s'està disputant, en este cas, la fase classificatòria dels equips europeus de cara a un Mundial, el Mundial de Cricket. Una fase que, de retruc, també classificarà per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, en la que serà la tornada del cricket al programa olímpic. I en el combinat espanyol, Carles, ja 4 jugadors catalans.
18: És el primer cop que l'equip espanyol pot disputar aquesta fase de classificació ja com a federació reconeguda per al Consejo Superior de Deportes. És també la primera de les 3 fases que hauria de passar Espanya per poder disputar el Mundial del 2028 i també els Jocs Olímpics, on tornarà el cricket després de més de 120 anys d'absència. Aquesta tarda, per cert, Espanya jugarà el quart partit d'aquesta primera fase contra Bulgària. Mohamed Atif és un dels jugadors catalans de l'equip espanyol.
22: Vamos a jugar contra Bulgària y esperamos que vamos a ganar. Y el viernes a las 4 de la tarde hora Finlandia jugaremos contra Portugal en el final. Y si ganamos vamos a ir a la segunda fase, que sería el año que viene con 4 equipos, Escocia, Jersey y Dinamarca. Más el que gana este viernes.
18: A l'equip també hi són els jugadors de Montcada, en Jassir Ali, Rajà Adel i Amsa Dar. Si Espanya acaba primer, es classificaria per la segona fase a Escòcia. La tercera serà molt més complicada de superar, ja amb tots els millors equips del món.
0: Jordi Xammar ha valorat la seva nova medalla mundial. El regatista barceloní ha aconseguit ara el bronze en este campionat del món de vela disputat al Japó, on Montserrat apareix qui ser resultat els pareix poca cosa.
2: Jordi Xammar porta 8 mundials consecutius pujant al podi. Des de fa dues campanyes que navega al costat de la balear Marta Cardona, amb qui ja suma dues medalles mundials en el 470 mixt. Després del bronze olímpic a Tòquio 2020 amb Nico Rodríguez i altres medalles mundials també amb ell i Nora Brugman, Xammar reconeix que en aquest campionat del món d'Enoshima buscava l'or. Malgrat valorar positivament el podi aconseguit, ja pensa en què cal millorar per tornar a situar-se al graó més alt. Així ho reconeixia Alto Costa.
3: Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques, i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals. Ha sigut una setmana a priori molt difícil, molt complicada, i poder treure una altra medalla en un mundial, òbviament volíem guanyar, però crec que és algo també que s'ha de valorar, no, el difícil que és. Hi ha gent que passa tota una carrera esportiva i no aconsegueix una medalla en un mundial.
2: A més d'aquest bronze mundial, Jordi Xammar i Marta Cardona també han aconseguit aquesta temporada el bronze en l'europeu i altres èxits internacionals, com les victòries en el Trofeu Sofia de Mallorca o en la Setmana Olímpica Francesa d'ahir.
4: Amb moltíssimes ganes de començar a jugar, i especialment d'aquest partit, perquè al final és una mica la presentació de l'afició. Portem dues setmanes molt bones, la gent està treballant molt bé i segur que ho podem fer guanyar l'afició.
23: El torneig Ciutat de Gromollers sempre és un partit important, perquè és el primer partit a casa on la gent ens pot veure. Sí que és veritat que encara és molt d'hora. Encara...
0: Josep Morales i Antonio Rama són els tècnics de l'equip femení i masculí, respectivament, del Balomano Granollers. Els sentim perquè avui se disputa la 36a edició del torneig Ciutat de Granollers, que serveix de presentació per als primers equips del club. Doncs bé, el femení, a partir de les 6 de la vesprada, jugarà contra el Zúric, i a partir de 8:45, el masculí tindrà com a rival un altre equip suís, el Thun. I ara passem per MotoGP per recordar això.
24: This will be his first Grand Prix victory. He's putting away victory at last for Valentino Rossi.
0: I és que just avui se compleixen 30 anys de la primera victòria de Valentino Rossi en el Mundial de Motociclisme.
20: Sí, perquè el 18 d'agost de l'any 1996, el pilot italià Valentino Rossi es va proclamar per primera vegada campió del món en la categoria de 125 centímetres cúbics al circuit de Brno, al Gran Premi de la República Txeca. Amb només 17 anys i 170 dies, amb el dorsal 46 i enfilat en una Aprilia ABG, Valentino Rossi va començar a forjar la llegenda d'El Dottore, un dels millors pilots de la història del motociclisme. El dia previ a la victòria, Rossi també va aconseguir la primera pole position de la seva carrera, fent el temps més ràpid d'aquell campionat, 2 minuts, 11 segons i 140 centèsimes.
0: Però és que, a més, Josep, per afegir més èpica a aquesta primera victòria, Rossi va haver de remuntar.
20: Sí, després d'una mala sortida en la carrera de diumenge, Rossi va caure fins a la 15a posició, però l'italià va aconseguir una remuntada espectacular. Va acabar en la primera posició després d'avançar en la darrera volta el pilot espanyol Jorge Martínez, a qui va guanyar per només 0,245 segons. El podi el va tancar el japonès Tomomi Manako. A partir d'aquí, Valentino Rossi es va convertir en un dels pilots més llorejats del motociclisme, el segon amb més victòries de la història, amb 115 carreres guanyades, darrere de Giacomo Agostini, que en té 122. Il Dottore ha obtingut 9 mundials i ha guanyat durant més de 20 anys.
0: I abans d'acabar, encara tenim temps amb Oriol Corral de repassar altres aspectes de l'actualitat esportiva i, bàsicament, Oriol, un apunt de ciclisme de la Vuelta.
25: Sí, perquè l'eslové Primo Roglic, amb 4 vueltes al seu palmarès, buscarà una 5a victòria. Al final, li serà el principal rival del seu compatriota, Tadej Pogacar, pentacampió del Tour de França i que disputarà la Vuelta per segona vegada. A les files del Red Bull Bora, Roglic s'ha confirmat com una de les estrelles que aquest dissabte sortirà en la 81a edició de la Ronda Espanyola, que enguany comença a Mònaco amb una crono individual de poc menys de 10 quilòmetres. La Vuelta, que passarà per Catalunya en la 5a etapa entre Falset i Roquetes a les Terres de l'Ebre, acabarà a Granada, ja que Madrid coincideix amb el Gran Premi de Fórmula 1.
0: Doncs fins així la informació esportiva d'este dimarts 18 d'agost, el dia que Rodri ja ha firmat el seu contracte amb el Barça per les pròximes 4 temporades, pendents de que el puguem presentar i el puguem veure vestit ja de blaugrana.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 3. Avui comença als Estats Units un judici històric contra Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg de tenir un disseny addictiu. Els hi reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes de les seves plataformes i aplicacions. Meta nega cap engany i recorda que ja prohibeix l'accés a menors de 13 anys. L'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria posar en risc, de manera indirecta, fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies. El Ministeri de l'Interior espanyol comptabilitza prop de 2.200 menors a Ceuta procedents del Marroc que van entrar a la ciutat autònoma durant aquella arribada massiva de migrants a finals de juliol. Són 300 més dels que havia identificat fa 5 dies. Les associacions que treballen sobre el terreny calculen que el nombre de menors de migrants és en realitat del doble. Justament la situació sanitària i epidemiològica de les persones que malviuen als carrers de Ceuta s'agreuja dia rere dia. Està fora de control, segons el Col·legi de Metges de la Ciutat Autònoma, que confirma una escalada de casos de sarna. Reclamen accions urgents davant un sistema que es podria col·lapsar si es propaguen més infeccions. L'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos, malgrat que l'expansió del virus ha empitjorat, s'ha accelerat. L'organisme reuneix avui el seu comitè d'emergència l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del Congo. Cambrils, al Baix Camp, ha celebrat aquest matí un acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost de 2017. L'alcalde de Cambrils ha llegit un manifest on s'ha condemnat la violència, ha agraït la feina dels professionals que van actuar en l'emergència i ha tingut un record per la dona que hi va perdre la vida. Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. El poeta granadí el van matar pel seu ideari d'esquerres i per ser homosexual. Han passat molts anys, però la seva obra continua vigent. Un exemple és que el director Oriol Brogi prepara una versió de La casa de Bernard Alba i un altre muntatge amb el personatge de Lorca.
2: Esports.
3: Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça. Ha passat revisió mèdica aquest matí i aquesta tarda el presentaran el fitxatge, però encara no és oficial. També s'ha de fer oficial el fitxatge de lateral portuguès Joan Cancelo. El Girona obre expedient a Víctor Sigankov. L'ucraïnès es va negar a canviar-se per jugar diumenge en el debut de la temporada contra el Leganés. El Girona ha presentat aquest migdia el mitja punta Unai Hernández i aquesta tarda anunciaran el fitxatge del central Muming, ex del Rayo. I en bàsquet, el Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Yuan Mokundu, que els últims mesos ha jugat a la Lliga Xinesa. El Lleida incorpora Aurimas Majauskas, un alè pivot lituà de 33 anys, que començarà la pretemporada i, si tot va bé, seguirà fins al juny del 2027.
1: I pel que fa al temps, tindrem una tarda amb sol a molts llocs de Catalunya i nevolades en punts del nord-est. També s'escaparà algun ruixat molt local al voltant de les Guilleries, el Coll de Cabra o el Pirineu més oriental, que no són descartables del tot. El termòmetre arribarà tan amunt com ahir, però a l'espera de tocar sostre de cara a demà.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 3 del migdia. Aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. La gran empresa multinacional de l'electrònica Meta s'asseu des d'avui al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans, inclosos Califòrnia i Nova York, denuncien el disseny addictiu de les seves xarxes socials com Facebook o Instagram. Està en joc el famós algoritme de la tecnològica de Mark Zuckerberg, que podria afrontar multes de fins a 200.000 milions de dòlars. I això encara no és el pitjor des del punt de vista empresarial, sinó que hi ha qüestions que van a l'essència del negoci, com explica Nora Freeman, professora de dret a la Universitat de Stanford.
4: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
1: Es tractaria d'eliminar el recompte dels m'agrada, també el desplaçament o l'escroll infinit per la pantalla, o les publicacions efímeres, entre altres, que són factors que canviarien radicalment l'experiència actual d'usuari en aquestes plataformes. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes de Meta estan pensades per mantenir els adolescents enganxats, que han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels pares i que han enganyat el públic sobre els perills d'aquesta xarxa. Aquest últim aspecte, és fonamental si tenim en compte el precedent de les tabaqueres. Això ho recorda Vincent Joralemon, director del Centre de Dret de Berkeley.
2: Tenim lleis que estableixen que si una empresa té coneixement d'un risc concret que el públic desconeix i continua venent els seus productes al públic sense revelar aquesta informació, se la pot considerar responsable dels danys que se'n derivin. I això és el que està passant aquí, i també és el que va passar amb el tabac.
1: Per contra, Meta argumentarà davant els membres del jurat que l'addicció a les xarxes socials no existeix als manuals de referència psiquiàtrica. Per tant, no hi ha engany, diuen, i que ells formalment ja prohibeixen l'accés als menors de 13 anys. Altra cosa és que no es comprovi o que els usuaris menteixin. També neguen el vincle causal, que la salut mental dels adolescents no es pot atribuir a una sola aplicació. Els experts apunten que judicis com aquest, en cas d'una sentència adversa i les regulacions que moltes administracions estan duent a terme, forçaran aquestes empreses tecnològiques a modificar l'estratègia. En declaracions a Catalunya Ràdio, Josep Maria Canyet, enginyer informàtic i professor de la Universitat Pompeu Fabra, ho exemplificava amb aquesta metàfora.
5: Això de vegades es compara amb un formatge de gruyère, no? aquests forats. No? Un sol no pare tots els efectes nocius, però si els vas posant, al final acabaràs parant tots els efectes que puguin tenir nocius.
1: Està previst que el judici contra Meta s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, pugin a declarar. Un dels fiscals ho ha definit com la demanda de protecció del consumidor més gran de la història dels Estats Units. I, si fem cas als precedents, Meta hi arriba acumulant diverses derrotes judicials en demandes o parcials o d'usuaris individuals. La multa final podria ser l'equivalent a més de 3 vegades els seus beneficis anuals.
0: 3Cat Info.
1: I encara sobre les empreses tecnològiques, l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques a la borsa podria afectar els estalvis de moltes famílies. I és que, segons l'organisme, els europeus tenen, indirectament, 440.000 milions d'euros vinculats a aquestes companyies. La major part d'aquesta exposició es deu als fons d'inversió que tenen participacions en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta. En un article al blog del Banc Central Europeu, diversos experts alerten que una caiguda d'aquestes accions podria afectar l'economia europea, un escenari que el catedràtic d'Economia Financera de la Pompeu Fabra, Oriol Amat, veu bastant probable.
6: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
1: Des de la plataforma d'inversions Gaesco, Josep Monsó afegeix que a dia d'avui les accions d'aquestes empreses són actius de risc, sobretot aquelles que tenen un alt valor econòmic.
7: Estàs en un moment disruptiu, un canvi tecnològic, la incertesa, això té el seu risc, i saber el que s'ha de pagar per això a dia d'avui, més quan no saps la rendibilitat real que es pot sacar d'aquesta inversió.
1: Els experts recorden que, paral·lelament, una caiguda de la borsa nord-americana afectaria i molt els mercats europeus.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: El Ministeri de l'Interior eleva a prop de 2.200 els migrants menors d'edats comptabilitzats a Ceuta que van entrar a la ciutat autònoma durant l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol. Són 300 més que la xifra que donaven fa 5 dies. En concret, la policia espanyola ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta 2.168 menors. Però, segons l'associació ELIN, que fa més de 20 anys que treballa amb migrants a Ceuta, aquest nombre de menors procedents del Marroc és gairebé el doble. Per això reclamen que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i que rebin l'assistència que necessiten. Maria Jiménez, voluntària d'aquesta associació ELIN, ho explicava a 3Cat Info.
8: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
1: Hi ha un miler de migrants allotjats en centres de menors de Ceuta i unes 300 nenes que van arribar-hi soles s'estan en escoles, però la resta d'infants i adolescents que van entrar a la Ciutat Autònoma continuen dormint al ras al carrer. Un altre col·lectiu vulnerable són els demandants d'asil. El govern espanyol afirma que té unes 500 peticions pendents de resoldre. Segons Maria Jiménez, n'hi haurà moltes més, de persones procedents de diferents països.
8: En torno a una comunidad de 1.000 personas más o menos procedentes de Sudán, que es un país en conflicto bélico, personas también que provienen de Yemen, incluso de Palestina, de Mali, son personas que podrían, deberían poder solicitar asilo.
1: I de moment el govern espanyol continua sense actualitzar la xifra d'immigrants que segueixen a Ceuta de tots els que van entrar massivament a finals de juliol. Continua parlant d'uns 5.000, el mateix nombre que ja donava la setmana passada. Tot i així, l'executiu reconeix que caldrà ampliar les 1.500 places d'acollida que va anunciar ahir. Encara sobre Ceuta, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma ha estat totalment fora de control, tenint en compte els centenars de persones que malviuen als carrers i a les platges sense atenció sanitària ni les necessitats bàsiques cobertes. S'estan escampant malalties molt contagioses, com la sarna, i l'entitat insisteix que no tenen mitjans per poder-les tractar ni per frenar-les. Hi ha persones migrades que no volen acudir als serveis sanitaris per por a un retorn forçat, i això pot complicar el seu estat de salut. Des del Col·legi de Metges senten que la situació cada cop se'ls escapa més de les mans i que no tenen capacitat de fer cap previsió epidemiològica. Ho constata el seu president, Enrique Rubiralta.
9: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
1: Rubiralta també adverteix que pot haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització d'aquestes persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara falten 3 minuts per un quart de 4 de la tarda. A Alemanya, el ministre de l'Interior ha inaugurat aquest matí un nou centre tecnològic de seguretat en drons. El país es reforça davant el risc d'atacs a Rússia i arran de l'atac fallit de principis d'agost a l'aeroport de Leipzig, on un dron casolà va impactar sobre l'ala d'un avió ucraïnès que anava carregat de armes. Berlín, Jordi Regàs.
10: El ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, acompanyat per la ministra d'Investigació i Ciència, Dorothee Berg, han presentat avui el nou centre de recerca en la seguretat de drons, el camp d'entrenament en aparells no tripulats que Alemanya té a Saxònia-Anhalt. Cal fer front a l'amenaça dels drons i aquest és el preu que paga la República Federal pel seu suport a Ucraïna. És com ho veu el ministre de l'Interior, que fa temps que dibuixa un escenari en el que els atacs des de Rússia, sigui a través de hackers o per xarxes socials, són constants. Alexander Dobrindt.
11: Som la diana diària d'atacs híbrids, perquè som una peça central enmig d'Europa quan parlem de temes de política de seguretat i estabilitat.
10: La inauguració és també la resposta de l'atac fallit que es va produir a principis d'agost amb un dron carregat d'explosius a l'aeroport de Leipzig, a uns 70 quilòmetres del nou centre de recerca. Les investigacions policials continuen, però segons el govern, tot apunta que hauria estat un atac planejat des de Rússia. Mentre Alemanya intenta protegir-se millor dels drons, l'impuls en la recerca obeeix a un segon objectiu: l'enorme camp de futur estratègic, militar i econòmic que comporta i comportarà liderar la tecnologia de les naus no tripulades.
1: Gràcies, Jordi. I a Ucraïna avui hi ha hagut una autèntica jornada sagnant amb una vintena de morts per atacs russos. El més greu ha estat a la regió de Kharkiv, al nord-est del país, amb almenys 10 morts i 17 ferits, segons el governador d'aquesta regió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat Moscou d'atacar deliberadament una zona no estratègica ni d'interès militar, sinó d'edificis residencials, comerços i oficines en població civil, i ha anunciat que Ucraïna hi respondrà. Aquesta matinada, les forces de Putin han llançat prop de 150 drons, la majoria interceptats per les defenses. Ara bé, alguns han fet 9 víctimes mortals a Sumy, Kherson, Zaporizhia i Donetsk. L'exèrcit ucraïnès ha disparat 620 drons contra Moscou i la seva regió en un dels atacs aeris més importants fins ara en aquests anys de guerra. Les defenses russes han abatut 180 d'aquests drons, però els altres han provocat danys de consideració i 3 ferits. Entre les instal·lacions afectades hi ha un magatzem de l'empresa russa de comerç electrònic, el gegant Wildberries, a prop de la capital de Moscou.
0: El temps.
1: Arribem així a un quart de quatre, crònica meteorològica amb Francesc Mauri.
12: La tarda ens ha de portar sol a gran part de Catalunya, només alguns intervals de núvols, nuvolades al nord-est, no és impossible algun ruixat molt local, a prop de les Guilleries, Collsacabra, Pirineu Oriental, si és que arriba a descarregar alguna precipitació. La temperatura no acaba de pujar avui. Ha quedat una mica frenada, però atenció, demà. Demà és el dia més càlid d'aquesta setmana. S'arribarà als 40-41 en alguns punts de ponent i tot això previ a un lleuger descens de la temperatura dijous, que es notarà una mica més divendres i que es notarà força dissabte i diumenge.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Cambrils, al Baix Camp, ha commemorat avui el 9è aniversari de l'atemptat que s'hi va produir el 18 d'agost de 2017, l'endemà dels atemptats de la Rambla. L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha dit que estan obligats a no oblidar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Informa des de Cambrils, Ricard Buigas.
13: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
14: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
13: A Cambrils, l'atac del mateix grup jihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
15: És una cosa que va passar i ja que aguantau i ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
13: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. L'acte institucional, molt sobri, ha acabat amb una ofrena floral al Memorial de la Pau i un minut de silenci que s'ha trencat amb els aplaudiments dels assistents.
1: Gràcies, Ricard. I el president del Parlament, Josep Rull, amb el president d'Òmnium, Xavier Antich, defensen que s'exclogui Aliança Catalana de la Unitat de l'Independentisme. A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, tots dos adverteixen dels riscos d'incloure postulats racistes en la defensa de la independència. Això ho han dit des de la Universitat Catalana d'Estiu a Parada de Conflent. Laura Bertran.
16: Aposten per apartar del consens independentista Aliança Catalana tant el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, com el president d'Òmnium, Xavier Antich.
17: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència. Jo, evidentment, parlo d'un partit polític.
18: Per nosaltres hi ha una línia roja, que és la línia del principi democràtic, no contemplant aquests grans consensos el que serien posicions xenòfobes que pretenen excloure de la catalanitat a una part dels catalans i les catalanes.
16: Han fet aquestes declaracions en el marc d'un homenatge a la Muriel Casals, organitzat a l'Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, 10 anys després de la seva mort. En aquest acte també hi ha participat Carme Forcadell, la que va ser presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana i, posteriorment, del Parlament de Catalunya. Recorda l'esperit i l'importància de la unitat.
19: Que sense la unitat no aconseguirem la independència. Si ho vam aconseguir l'1 d'octubre va ser perquè anàvem junts, institucions i societat civil.
16: Els tres protagonistes, Rull, Antich i Forcadell, han recordat la Muriel Casals amb el seu somriure, però també la seva fermesa. Consideren que la mobilització de la societat civil és indispensable per reprendre el camí cap a la independència.
1: I les investigacions judicials contra el nucli del PSOE continuen en ple mes d'agost. L'Audiència Nacional ha decidit aquest matí tornar a copiar tot el contingut del telèfon mòbil de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, imputat en el cas Leire, Juan Manuel Serrano, que també va presidir Correus durant els governs de Pedro Sánchez. La justícia l'investiga pel seu possible paper clau en la suposada trama que es dedicava a boicotejar les causes judicials contra el PSOE. El jutge de l'Audiència Nacional l'ha citat avui en ple agost perquè donés aquestes dades del seu telèfon mòbil. Serrano, però, s'ha negat a donar per bona la còpia que la policia li va fer del telèfon mòbil abans d'imputar-lo en el cas i ha acordat fer-ne una segona. El clonatge s'allargarà durant hores i demà haurà de tornar a l'Audiència Nacional. Alguns dels missatges de WhatsApp de Serrano, que la policia va tenir en el primer buidatge, apuntaven que la trama operava, efectivament, seguint ordres de Pedro Sánchez.
0: 3CAT Info.
1: A Lleida, Mossos d'Esquadra i Ajuntament busquen interlocutors de la comunitat pakistanesa per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat entre aquest col·lectiu i grups de joves de Lleida que els haurien robat i agredit les últimes setmanes. L'incident més rellevant ha sigut la baralla multitudinària d'aquest cap de setmana, a més d'un centenar d'implicats. Ahir la nit també hi va haver corredisses i la policia va fer 7 detencions més, en total 12 des de divendres. Ens ho explica des de Lleida Estela Busoms.
4: Va ser durant el dispositiu especial conjunt de Mossos i Guàrdia Urbana desplegat al voltant del Parc de les Vies de Lleida, que és on s'han concentrat els aldarulls. Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Segons els Mossos, el col·lectiu pakistanès pràcticament no presenta denúncies i per això ara és una prioritat identificar els seus representants perquè difonguin el missatge que han de confiar en la policia i que no optin per resoldre els conflictes pel seu compte. Una estratègia mediadora que s'està fent amb totes les comunitats, segons l'alcalde Fèlix Larrosa.
20: És a dir, hi ha diverses reunions ja convocades on hem detectat suposats lideratges entre les diferents comunitats, no?, i a partir d'aquí treballar colze a colze.
4: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: En els primers 4 mesos en funcionament, les oficines mòbils de la Generalitat han tramitat més d'un miler de gestions. L'objectiu d'aquestes oficines és acostar l'administració als ciutadans que viuen en zones rurals i poc connectades. Són concretament 5 furgonetes que recorren 200 municipis perquè els seus habitants puguin fer tràmits presencials sense haver-se de desplaçar. La iniciativa es va posar en marxa a l'abril i un cop al mes aquestes oficines mòbils s'instal·len a zones cèntriques de les localitats on donen servei. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
21: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
1: Doncs justament sobre l'accés als serveis públics en zones rurals, la Seu d'Urgell reclama la reobertura de l'Oficina de la Seguretat Social en aquesta ciutat del Pirineu. L'oficina es va tancar fa setmanes per falta de personal. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
22: L'Ajuntament denuncia que els ciutadans que han de fer qualsevol tràmit a la Seguretat Social han de desplaçar-se a punts com Tremp, Balaguer o Puigcerdà, i que això suposa un greuge més per un territori ja prou allunyat dels serveis públics i amb mancances de transport. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
23: El que reivindiquem és que una oficina de la importància de la Seguretat Social per tots els tràmits que s'hi fan. Tenim greus problemes de derivacions de persones que han d'anar a Tremp, a Balaguer, per poder fer els seus tràmits urgents. Per tant, el que nosaltres demanem és que l'Estat garanteixi l'obertura d'aquesta oficina, que per nosaltres és molt important tenir en compte la manca de transport públic també.
22: La subdelegació del govern espanyol a Lleida assegura 3CAT Info que està treballant per reobrir l'oficina el més aviat possible amb una nova contractació per cobrir una de les places, mentre que l'altra persona que i treballa està de baixa temporal.
1: Gràcies, Joaquim. Abordem ara la informació cultural perquè avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassinar, al Alfacar. A García Lorca el van matar per ser d'esquerres i homosexual. Han passat molts anys, però la seva obra continua sent vigent. Precisament, el director Oriol Brogi prepara una versió de La caça de Bernard Alba i un altre muntatge amb el personatge de Lorca. El poeta i dramaturg granadí va escriure poemaris tan destacats com Poeta en Nueva York o Romancero Gitano i obres de teatre com Bodas de Sangre, Yerma o La caça de Bernard Alba. El director Oriol Brogi, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha dit que sentien un gran enyor del poeta i ha explicat que la companyia La Perla 29 ja prepara La caça de Bernard Alba i una segona obra amb un protagonista, com us dèiem, basat en Lorca.
24: I ara aquest any hi tornem per partida doble i fem La caça de la Bernard Alba i després un espectacle, una barreja, una miscel·lània, una espècie de popurri. Ens acostem al món de Lorca i els dubtes de l'autor que parla, que discuteix amb els personatges. I és un espectacle divertit i jo crec que profund, també.
1: Doncs justament coincidint també amb aquest aniversari de la mort de García Lorca, podria ser el protagonista dels Oscars.
25: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan.
1: dels Oscars del món del cinema, però de la mà del músic Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una possible nominació a millor cançó original als Oscars per La Nieve, que és la pel·lícula central, la cançó central que interpreta la pel·lícula La Bola Negra, que s'estrenarà el mes de setembre. El seu nom ja apareix en una llista de candidats on figuren Taylor Swift o Travis Scott. De moment, és una llista, és una travessa, no és res definitiu, però sí que, com us deia, amb aquest nom, la cançó de Guitarrica de la Fuente, de la banda sonora de la pel·lícula La Bola Negra sobre Federico García Lorca, podria ser candidata als Oscars d'aquest any.
0: Esports.
1: Ara falten 5 minuts per 2 quarts. Actualitat esportiva amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
2: Bona tarda. Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça. Ha passat revisió mèdica aquest matí a Barcelona i aquesta tarda el presentaran. A hores d'ara, però el City i el Barça encara no han fet oficial el fitxatge del migcampista madrileny, que signarà per les 4 properes temporades. També s'ha de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo. Sobre Rodri, n'ha parlat Fermín López, el migcampista del Barça, en declaracions al diari Ara.
3: Rodri és un gran jugador, és pilotador, campió del món i... jo el tingut de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. Donarà moltes coses en aquesta posició.
2: Rodri i Cancelo seran jugadors del Barça, però a hores d'ara encara no se sap si ho podrà ser el davanter de l'Atlètic Madrid, Julián Álvarez. A la roda de premsa prèvia al partit de Lliga de demà contra el Màlaga, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, diu que no en té cap dubte.
5: Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
2: Demà el Barça es presentarà davant l'afició el trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al-Ahly d'Egipte, a les 8 del vespre. Serà el debut del davanter anglès Gordon al Camp Nou.
6: Em van explicar el procés i què passarà. Crec que és una experiència increïble per a mi i per a cada nou fitxatge. L'Al-Ahly serà un equip fantàstic, però crec que al Barça només ens centrem en nosaltres mateixos i en el que podem fer en la manera com volem jugar. Tenim un estil que no canvia mai, així que simplement intentem guanyar d'aquesta manera de la millor manera possible.
2: A segona divisió, el Girona ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov. El jugador es va negar a jugar diumenge passat en el partit contra el Leganés, tot i que estava a la convocatòria. En un comunicat, el Girona explica que Sigankov ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. El Girona farà oficial a les pròximes hores el fitxatge del central ganès Abdul Mumin, d'ex del Rayo, i aquest migdia ha presentat el migcampista de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulat.
7: Sí que és veritat que hi havia doncs, altres equips, però un cop va sortir l'opció de venir aquí a Girona no m'ho vaig pensar dues vegades. Crec que és el club ara mateix perfecte per mi en aquest moment de la meva carrera. Un cop va sortir aquesta opció sabia que havia de venir cap aquí, havia de tornar a casa meva, que és el Girona, i bé, molt feliç per poder tornar a estar aquí i defensar aquests colors.
2: En partits de la primera jornada de la Lliga de la Segona Divisió, ahir empat del Sabadell 0-0 al camp de l'Sporting de Gijón.
0: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
2: El Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola masculina, en majoria de catalans, juga des de les 2 del migdia contra Austràlia. Som a la segona part. Austràlia guanya per 0-1. Mentrestant, la selecció espanyola femenina, també en majoria catalana, jugarà 8:45 del vespre contra Bèlgica. Marta Segú és una de les jugadores catalanes de la selecció espanyola.
8: Serà un partit igualat perquè també tenim els exemples de la Pro League i de l'Europeu de l'any passat i tot, i som conscients de que estem ara mateix a un nivell molt semblant, però que pot passar qualsevol cosa.
2: En bàsquet, l'Ilerna Lleida ha incorporat a Aurimas Majauskas a l'epivot lituà de 33 anys per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins a final de temporada. Majauskas ve de la Lliga Lituana. El Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Macundo. Té 26 anys, fa 2,07 d'alçada i en els últims mesos ha jugat a la Lliga Xinesa. Macundo té experiència a l'Euroliga, on ha jugat diversos partits amb el Mónaco. El francès es convertirà en el desè fitxatge del Barça aquest estiu. només quedarà per tancar la incorporació d'un altre interior. Qui comença avui la pretemporada és el Manresa i el Girona avui li ha arribat al base nord-americà Matt McClung. Aquesta tarda, en handbol, es disputa el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení s'enfrontarà al Zúric i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Thun.
1: Ara són 3:45. Aquesta hora 3 que t'info, us destaquem que...

0: podria posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies europees. I el Ministeri de l'Interior espanyol ha comptat més de 2.000 menors a Ceuta procedents del Marroc, dels que van entrar a la ciutat autònoma durant l'arribada massiva a finals de juliol. Són 300 més dels que havia identificat inicialment, però les associacions que treballen sobre el terreny diuen que ni molt menys, que el nombre de menors migrants és el doble. Són els grans titulars d'aquest dilluns, d'aquest dimarts, vaja, 18 d'agost de 2026. A partir d'ara també us destacarem que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen que s'agilitin els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern català assegura que ja està aplicant canvis en el sistema de dependència per reduir el temps d'espera, però els afectats diuen que no, que cal un canvi estructural per resoldre la situació. I també us explicarem com afecten les nits tòrrides que estem vivint aquest estiu. Provoquen efectes sobre la salut de les persones, no només les que ja tenen malalties, sinó també persones sanes. Els metges avisen que patir calor a la nit estressa el nostre sistema cardiovascular i pot fer aparèixer malalties com la hipertensió. En esports, què destaquem, Eduard Solà?
1: Doncs que Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça, ha passat revisió mèdica aquest matí i aquesta tarda el presentaran. El fitxatge, però, encara no és oficial. També s'ha de fer oficial el fitxatge de lateral portuguès, João Cancelo. Mentrestant, el Girona ha obert expedient a Víctor Sigankov. L'ucraïnès es va anar a jugar diumenge passat en el debut de la temporada contra Leganés.
0: I pel que fa al temps, aquesta tarda tenim nuvolades a punts del nord-est, sense descartar algun ruixat molt local al voltant de les Guilleries, el Collsacabra o el Pirineu més oriental. Demà la temperatura tocarà sostre i pujarà 3 o 4 graus més. Ara passant gairebé 3 minuts de 3:45 de la tarda d'aquest dimarts 18 d'agost de 2026, el dia en què la gran tecnològica Meta s'asseu al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units. És el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Meta, bàsicament Facebook o Instagram. Està en joc el famós algoritme de la tecnològica de Mark Zuckerberg, que podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars. Això podria no ser el pitjor des del punt de vista empresarial, sinó qüestions que van a l'essència del negoci. Això ho explica Nora Freeman, professora de Dret a la Universitat de Stanford.
2: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Es tractaria d'eliminar, per exemple, el recompte dels m'agrada, o també l'estratègia de l'escroll infinit, el desplaçament infinit per la pantalla, o també les publicacions efímeres, que són els que són l'essència d'aquestes plataformes, d'aquestes aplicacions, i que farien canviar per sempre l'experiència d'usuari que coneixem tradicionalment. Els fiscals d'aquest judici buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir enganxats els adolescents, que ha recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels pares i que ha enganyat el públic sobre els perills de la xarxa. Justament aquest aspecte és fonamental si tenim en compte el precedent de les tabaqueres, com recorda Vincent Jorlemont, director del Centre de Dret de Berkeley.
3: Tenim lleis que estableixen que si una empresa té coneixement d'un risc concret que el públic desconeix i continua venent els seus productes al públic sense revelar aquesta informació, se la pot considerar responsable dels danys que se'n derivin. I això és el que està passant aquí, i també és el que va passar amb el tabac.
0: Per contra, Meta argumentarà davant els membres del jurat que l'addicció a les xarxes socials no existeix als manuals de referència psiquiàtrica, per tant, no hi ha engany, i que formalment ells ja prohibeixen l'accés als menors de 13 anys. També neguen el vincle causal, és a dir, que la salut mental dels adolescents no es pot atribuir a una sola aplicació. Està previst que aquest judici s'allargui 6 setmanes i que Mark Zuckerberg i els responsables d'Instagram pugin a declarar als tribunals. I avui, encara relacionat amb les grans empreses tecnològiques i amb el món de la intel·ligència artificial, us expliquem que l'auge, justament, de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. Per què? Doncs perquè hi ha un informe del Banc Central Europeu que alerta que una forta caiguda d'aquestes grans tecnològiques podria afectar els estalvis de les famílies. I és que, segons aquest organisme, els europeus tenen indirectament 440.000 milions d'euros vinculats a aquestes empreses d'intel·ligència artificial. La major part d'aquesta exposició es deu als fons d'inversió que tenen participacions en grans tecnològiques, com Nvidia, Apple o la mateixa Meta, de la

0: que ara parlàvem. En un article a la pàgina web del Banc Central Europeu, diversos experts alerten que una caiguda d'aquestes accions podria afectar l'economia europea, un escenari que el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, veu bastant probable.
1: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
0: El gestor d'actius de la plataforma d'inversions Gaesco, Josep Monzó, afegeix que a dia d'avui, les accions d'aquestes empreses són actius de risc, sobretot les que tenen un elevat valor econòmic.
2: Estàs en un moment disruptiu, un canvi tecnològic, la incertesa, això té el seu risc, i saber el que s'ha de pagar per això a dia d'avui, més quan no saps la rentabilitat real que es pot sacar d'aquesta inversió.
0: Els experts recorden que una caiguda de la borsa nord-americana afectaria i molt els mercats europeus. Ara són 3:45. El deute públic de l'Estat va marcar un nou rècord el mes de juny i es va enfilar a 1,76 bilions d'euros. Amb tot, la bona marxa de l'economia espanyola va fer que reduís el pes sobre el producte interior brut perquè l'economia creix més que el ritme al qual creix l'endeutament. L'administració de l'Estat és la que està més endeutada. Aquestes dades arriben quan el cost de l'endeutament públic de les principals economies està arribant a màxims que no es veien des de la crisi del 2008.
3: 3Cat Info.
0: El Ministeri de l'Interior eleva a prop de 2.200 els migrants menors d'edat comptabilitzats a Ceuta, que van entrar a la ciutat autònoma durant l'arribada massiva d'immigrants a finals de juliol. Són 300 més de la xifra que havien calculat ara fa uns dies. En concret, la policia espanyola ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta 2.168 menors. Però, segons l'associació ELIN, que es dedica a treballar amb persones migrants a Ceuta, el nombre de menors que hi ha a la ciutat autònoma és molt més gran, és el doble. Per això reclamen que s'acceleri el procés per identificar a tots aquests nens i nenes i que rebin l'assistència que necessiten. María Jiménez, voluntària de l'associació ELIN, ho explicava en declaracions a 3Cat Info.
4: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: Hi ha un miler de migrants allotjats en centres de menors a Ceuta i unes 300 nenes que van arribar-hi soles estan en escoles. La resta d'infants i adolescents, però, que van entrar a la ciutat autònoma, continuen dormint al ras, als carrers. De moment, el govern espanyol continua sense actualitzar la xifra d'immigrants que segueixen a Ceuta de tots aquells que van entrar massivament a finals de juliol. L'executiu de Pedro Sánchez continua parlant d'uns 5.000, igual que la setmana passada, però reconeixen que caldrà ampliar les 1.500 places d'acollida que van anunciar ahir. Amb aquest panorama a Ceuta, el govern espanyol passa a l'atac contra el PP i el responsabilitza de retard en l'acollida de migrants i en l'obertura de nous espais. La ministra portaveu ha acusat Alberto Núñez Feijóo de pressionar el president de Ceuta perquè posi pals a les rodes a la feina del govern espanyol. El PP, però, ho nega. Anem a Madrid. Paula Brujats.
5: En menys de 24 hores, la ministra Almasaiz ha passat del to conciliador a l'atac cap al president de Ceuta, l'acusa d'obeir ordres de la direcció del Partit Popular per dificultar que s'habilitin nous espais i més places d'acollida. Tot plegat, diu Saiz, per la pressió de Vox sobre el PP.
6: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones y en la cuestión de los espacios es absolutamente imprescindible. Eso no es una actitud de un partido de Estado ni de tener altura de miras. Han girado de una manera incomprensible presos de esas alianzas con la ultraderecha.
5: Els populars s'han indignat amb les declaracions que feia la ministra a la cadena SER i la responsabilitzen del caos a Ceuta. Hi ha una deixadesa absoluta del govern espanyol, diu el PP, van tard a atendre i expulsar també els migrants que queden a Ceuta. I Alberto Núñez Feijóo, que ha reaparegut avui enmig de les seves vacances i des de Galícia, s'ha sumat a la crítica.
7: Un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
5: Avui, però, Feijóo s'ha mullat molt poc sobre Ceuta, poques més paraules d'una crisi que també incomoda el PP pels seus pactes amb l'extrema dreta i per la delicada relació amb el Marroc.
0: La situació sanitària i epidemiològica de les persones que malviuen als carrers de Ceuta s'agreuja dia rere dia i està fora de control. Així ho alerta el Col·legi de Metges de la Ciutat Autònoma, que confirma ja una escalada de casos de sarna. Reclamen accions urgents davant un sistema que es podria col·lapsar si es propaguen més infeccions. I justament l'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos. L'organisme reuneix avui el seu comitè d'emergència, l'endemà que el brot s'hagi convertit ja en el més mortífer de la història del país. L'OMS va apuntar a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una nova província del país africà. L'organisme sanitari condiciona el termini a tenir els recursos necessaris, que ara són el 60% dels que caldrien. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar el 15 de maig, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia d'Ebola que hi va haver entre el 2008 i el 2020. Ituri és una de les zones més castigades pel virus a la República Democràtica del Congo. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
8: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: El brot, declarat fa 3 mesos, es propaga a un ritme mai vist. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant de l'Ebola que encara no té ni vacuna ni tractament.
3: 3CAT Info.
0: Què passa si un festiu coincideix en un dia de descans? Ens l'han de tornar? Aquesta és la pregunta que es va fer molta gent el passat dissabte 15 d'agost. I és que els festius que cauen en diumenge ja es canvien generalment els dilluns. Però fins ara quedava el dubte sobre què passa en el cas dels dissabtes. Ens ho explica la Gemma Sagrera.
9: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu coincidia en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors. I sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
10: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. 2 sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem i una sentència del Tribunal Superior, no? Doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
9: Els dies de descans i els festius són drets diferents. S'han de poder gaudir els dos i les empreses no poden fer coincidir de manera sistemàtica els festius amb el descans setmanal del treballador. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquesta situació. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
11: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que acaba en dissabte.
9: Per tant, abans d'iniciar cap mena de reclamació, els advocats laboralistes recomanen revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
0: I us expliquem ara que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia que va fer ahir l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare de 100 anys ha tornat a posar el focus en les mancances del sistema. El vídeo d'Assumpta Serna es va fer viral i va rebre milers de missatges. Davant d'això, el govern català assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema de dependència i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts. Ara mateix, la mitjana del temps d'espera per la resolució d'aquesta prestació és de 600 dies a Catalunya. La secretària de la Conselleria, Carolina Omar, explica els 2 canvis principals que han desplegat.
12: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: Les famílies i les associacions d'afectats consideren que el sistema continua sent molt carregós i que falta personal. La degana del Col·legi de Treball Social, Laura Morro, considera que la llei va néixer coixa i que cal un canvi de paradigma per atendre una població cada vegada més envellida.
13: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans que pugui començar a aplicar-se.
3: El temps.
0: 3:15, la crònica amb el Francesc Mauri.
14: Ha marxat l'activitat que anomenem convectiva, la de ruixats i tempestes, però no és impossible aquesta tarda alguna gotellada, algun ruixat local a prop del Pirineu Oriental, Guilleries i Collsacabra. Nuvolades aquest entorn del nord-est. En conjunt, però, tarda de sol a gran part de Catalunya. I amb una temperatura que no acaba de pujar tant com ahir en alguns casos. Finalment, de tota manera, demà sí que repuntaria la bombolla càlida, algunes màximes entre els 40-41 i a Ponent, entre 32 i 38 a gran part de Catalunya, i tot això previ a un canvi de situació, sobretot a l'acabar la setmana. De moment serà dijous, quan comenci un lleugeríssim descens a la temperatura, més evident divendres i més notable dissabte i diumenge. A l'acabar la setmana podrien arribar algunes tempestes.
0: Doncs bé, en relació amb la situació meteorològica que hem viscut aquestes últimes setmanes a casa nostra, amb aquestes calorades i altes temperatures, avui hem sabut que encadenar més de 50 nits tòrrides, com ha passat aquest estiu a molts llocs, té efectes sobre la salut de les persones, i no només les que tenen malalties prèvies, sinó també en persones sanes. Des del Servei Meteorològic de Catalunya avisen que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai. Aquestes nits tòrrides són quan els termòmetres no baixen dels 25 graus. Acostumen a ser més habituals en grans ciutats, com ha passat a Barcelona, per l'efecte illa de calor. Això interromp les funcions de regeneració necessàries pels nostres òrgans durant la nit i té conseqüències per la salut. El metge de família Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, avisa a aquesta emissora que tots hi estem exposats.
15: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que ens pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Doncs Aleix Serra, cap de control de dades del Servei Meteorològic de Catalunya, creu que segurament aquest estiu serà el més calorós que hem viscut mai i vaticina que ens hi haurem d'acostumar i adaptar perquè no serà l'últim.
16: No només són les dades, sinó la nostra experiència ja ens demostra que estem en un clima més calent i, a més, amb una tendència, amb una expectativa de fer-se encara més calent. No és que arribarem en un moment amb un sostre on ja la temperatura no podrà pujar més, sinó que la tendència és a seguir pujant. No hi ha sostre. Dependrà molt de l'activitat humana que faci en les pròximes dècades.
0: I avisa també que tindrem estius més llargs, que començaran al maig i duraran fins a l'octubre. Per cert, que Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar durant la jornada laboral. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% els últims 20 anys i ja arriben pràcticament a les 19.000 anuals a escala mundial. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció dels riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta sobre què passaria si no s'atengués la seva demanda.
17: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran, en la majoria de casos, derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen actualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
0: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
0: L'Ajuntament de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró, al Baix Empordà, està construint un dipòsit d'aigua de fins a 5.000 metres cúbics d'emmagatzematge. Això suposarà que el poble sigui autosuficient i estigui preparat per més episodis de sequera. Girona, Laia Claret.
18: El nucli de Segaró ara mateix s'abasteix amb aigua que l'Ajuntament compra a Sant Feliu de Guíxols. Pel poble hi ha uns dipòsits que actualment s'omplen amb aigua de pous i dels embassaments, però aquesta aigua no arriba al nucli de Segaró. El motiu l'explica l'alcalde Maurici Jiménez.
19: Hi ha una part de municipi que no té servei propi perquè no tenim dipòsit que per gravetat pugui arribar a Segaró. Val? Doncs aquest dipòsit, que serà de 5.000 metres cúbics, per pressió i gravetat arribarà fins a Segaró. Òbviament, dipòsit més canalització.
18: Un cop enllestit, el suposarà estalviar-se la despesa de compra d'aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi, segons Jiménez.
19: Ens ha de permetre dues coses importantíssimes. Una, desconnectar Segaró de la xarxa de Sant Feliu. Ara comprem aigua de Sant Feliu, deixarem de comprar-la, i això representarà un estalvi en compra d'aigua. I segon, que en el cas de que l'aigua del consorci, per tant, dels embassaments, deixés d'arribar, aquest dipòsit ens dona coll per 3 dies per poder tenir tot el poble amb aigua.
18: S'han invertit 5 milions d'euros en el dipòsit i 2,5 milions en la canalització de l'aigua. La intenció, segons l'alcalde, és que estigui tot operatiu d'aquí un any i mig.
0: Gràcies, Laia. I el terratrèmol que ha sacsejat Granada ha obligat a tancar part del conjunt monumental de l'Alhambra. S'han desallotjat els palaus Nassarites i l'Alcassaba i s'han interromput les visites en aquests dos espais. El terratrèmol, amb epicentre a Gojar, ha estat de magnitud 4,8 i ha durat uns 10 segons. Poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. 3 persones han resultat ferides lleus, una de les quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital. La Diputació de Granada ha tancat al públic els edificis administratius, museus i la ciutat esportiva, mentre que els centres assistencials continuen oberts. L'episodi sísmic va començar divendres i, de fet, des d'aleshores, l'Institut Geogràfic Nacional ha registrat centenars de terratrèmols en aquesta zona de Granada. La Junta d'Andalusia manté activat el pla d'emergència mentre continua aquesta activitat sísmica.
20: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
21: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
21: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
21: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: D'aquí 8 minuts seran les 4 de la tarda. L'església romànica de Viu de Llevata, a l'Alta Ribagorça, mostrarà un document que hi va estar amagat durant més de 800 anys. És el pergamí de la consagració, que el confirma com el més antic dels grans temples romànics d'aquesta comarca. La peça original és al Museu de Lleida, però ara se n'ha fet una rèplica que s'identificarà, que s'exposarà en aquest poble, a Viu de Llevata. Noelia Caselles.
22: Fa 54 anys, mentre feien obres, el rector de la parròquia i uns veïns del poble van trobar una joia sota l'altar. Era una lipsenoteca, que és una petita capsa de fusta que es col·locava a l'altar durant la consagració del temple a l'edat mitjana. En aquest cas, contenia relíquies de Sant Albí i el pergamí original de la consagració. I una dada important, la data, va ser el 1108. Això vol dir que va ser la primera de les grans esglésies romàniques de la comarca. Montse Macià és delegada diocesana de Patrimoni Artístic i Cultural.
23: Encara faltava uns quants anys, 15, doncs, que el bisbe Ramon consagrés les esglésies de Taüll, que van ser el 1123.
22: La reproducció s'ha mostrat als veïns coincidint amb la festa major del poble i Yolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert, del qual depèn Viu de Llevata.
24: I crec que és una justa reparació que 50 anys després del seu descobriment, doncs una rèplica d'aquesta lipsenoteca, que és la primera rèplica doncs, que està a la comarca, pugui tornar doncs, a l'interior del temple de Santa Maria de Viu de Llevata.
22: L'original està dipositat al Museu de Lleida i la reproducció es deixarà a Viu quan estigui enllestida la vitrina per exposar-la.
0: I ara, 3Cat Info, repassem la cartellera cultural, que ofereix una programació molt variada, amb concerts i espectacles per públics diversos. Adrià Clotet.
25: El Festival de Cap Roig rebrà Miguel Ríos, una de les figures més veteranes del rock espanyol. El cantant tancarà l'edició d'aquest any del festival en el marc de la gira en què presenta el seu nou treball, El Último Vals, un disc on repassa diferents etapes de la seva vida. La vetllada tindrà com a artista convidat el cantant català Manolo García. Al Festival de la Porta Ferrada, l'orquestra barroca italiana Europa Galante, dirigida pel violinista Fabio Biondi, oferirà un concert inspirat en Vivaldi. El programa inclourà diverses peces del compositor italià, entre les quals hi ha les 4 estacions, una de les seves obres més conegudes.

0: La Xobertiada acull a 8:45 del vespre la canònica de Santa Maria de Vilabertran, el concert del baríton Samuel Hasselhorn i el pianista Emil Busakevitz, que oferiran un programa centrat en l'obra de Franz Schubert i amb l'Esperança com a annexa de les peces. A Barcelona, la rumba catalana serà la protagonista de la nit. Els Tets actuaran a la plaça de les Dones del 36 a 10:45 dins la programació de la Festa Major de Gràcia. El grup aposta pels ritmes rumbers i l'ambient festiu, en una de les nits més populars de les festes del barri. Canviant de registre, el Summerfest Cerdanya ens proposa aquesta nit màgia. Ho fa amb Estrafalari, del Maglari. Un espectacle ple d'humor i ritme i que busca constantment la connexió amb el públic.
1: Hi ha 4 minuts per arribar a les 4. Els esports amb l'Eduard Solà, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça, ha passat revisió mèdica aquest matí a Barcelona, i aquesta tarda el presentaran. A hores d'ara, el City i el Barça encara no han fet oficial el fitxatge del migcampista madrileny que signarà per les pròximes 4 temporades. També s'ha de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo. Sobre Rodri, n'ha parlat Fermín López, el migcampista del Barça, en declaracions al diari Ara.
3: Rodri és un gran jugador, és pilotador, campió del món i jo el tingut de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. Donarà moltes coses en aquesta posició.
2: Demà el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly, a Egipci, a les 8 del vespre. Serà el debut del davanter anglès Gordon al Camp Nou.
4: Yeah, they told me the process and what
5: em van explicar el procés i què passarà. Crec que és una experiència increïble per a mi i per a cada nou fitxatge. L'Al Ahly serà un equip fantàstic, però crec que al Barça només ens centrem en nosaltres mateixos i en el que podem fer en la manera com volem jugar. Tenim un estil que no canvia mai, així que simplement intentem guanyar d'aquesta manera de la millor manera possible.
4: So we just try and win this way and in the best way possible.
6: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
2: A segona divisió, el Girona ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que es va negar a jugar diumenge passat en el partit contra el Leganés. En un comunicat, el Girona explica que Sigankov ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. El Girona farà oficial a les pròximes hores el fitxatge del central ganès Abdul Muming, ex del Rayo, i aquest migdia ha presentat el mitja punta de 21 anys Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats.
7: Sí que és veritat que hi havia doncs, altres equips, però un cop va sortir l'opció de venir aquí a Girona, no m'ho vaig pensar dues vegades. Crec que és el club ara mateix perfecte per mi en aquest moment de la meva carrera. Un cop va sortir aquesta opció, sabia que havia de venir cap aquí, havia de tornar a casa meva, que és el Girona, i bé, molt feliç per poder tornar a estar aquí i defensar aquests colors.
2: En partits de primera jornada de la Lliga de la Segona Divisió i empat del Sabadell 0-0 al Camp de l'Esporn de Gijón.
6: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
2: El Mundial d'Hockey Herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola masculina, majoria d'equips catalans, última referència, jugava des de les dues contra Austràlia, perdia 0-1. Mentrestant, la selecció espanyola femenina, també majoria catalana, jugarà 8:45 del vespre contra Bèlgica. Marta Segú és una de les jugadores catalanes de la selecció espanyola.
8: Serà un partit igualat perquè també tenim els exemples de la Pro League i de l'Europeu de l'any passat i tot, i som conscients de que estem ara mateix a un nivell molt semblant, però que pot passar qualsevol cosa.
2: En bàsquet, l'Elerna Lleida ha incorporat a Urimas Majauskas, a l'epivol lituada, 33 anys, per estar aquí a la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins a final de temporada. Majauskas ve de la Lliga Lituana. El Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Makundu. Té 26 anys, fa 2,07 d'alçada, i els últims mesos ha jugat a la Lliga Xinesa. Makundu té experiència a l'Eurolliga, on ha jugat diversos partits amb el Mónaco. El francès es convertirà en el desè fitxatge del Barça aquest estiu i només quedarà per tancar la incorporació d'un altre interior. Qui comença avui la pretemporada és el Manresa, i el Girona avui li ha arribat al base nord-americà Mac McClung.
9: I feel great. I'm a little tired, but I'm feeling good. I'm really excited.
10: Em sento molt bé, potser una mica cansat, però molt content. Estic molt emocionat per ser aquí. És com si fos un dia nou, alguna cosa que no havia experimentat abans. És com si tingués ganes de veure-ho tot. Ho donaré tot, em prepararé tan bé com pugui i passi el que passi, el que vull és ser aquí, marcar la diferència i guanyar.
9: And I want to make a difference and I want us to win.
2: I en handbol aquesta tarda es disputa el 36è torneig Ciutat de Granollers a les 6. L'equip femení s'enfronta al Zúric i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra el Thun, també de Suïssa.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són les 9. Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. Mentrestant, la situació sanitària i epidemiològica de les persones que malviuen als carrers de Ceuta s'agreuja dia rere dia i està fora de control. Ho alerta el Col·legi de Metges de la Ciutat Autònoma, que confirma una escalada de casos de sarna. Reclama accions urgents davant d'un sistema que es podria col·lapsar si es propaguen més infeccions. Comença als Estats Units un judici històric contra Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg de tenir un disseny addictiu. Els reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes. La plataforma nega cap engany i recorda que ja prohibeix l'accés als menors de 13 anys. L'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El BCE alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern català assegura que ja està aplicant canvis en el sistema de dependència per reduir els temps d'espera, però els afectats asseguren que cal un canvi de paradigma per solucionar la situació. Les exportacions catalanes resisteixen i creixen un 1,2% durant el primer semestre de l'any, però el dèficit comercial s'enfila per sobre dels 7.700 milions per l'augment de les importacions. Aquest dimarts s'ha commemorat el 90è aniversari de l'assassinat de Federico García Lorca amb homenatges arreu de l'estat espanyol. La seva obra continua atraient directors de teatre com Oriol Brogi, que prepara La caça de Bernarda Alba, o de cinema com Els Javis, que recullen elogis per La bola negra, basada en una peça inacabada del poeta.
0: Esports.
2: El Barça ha presentat aquesta tarda Rodri, que signa per 4 temporades, i ha destacat que el Barça sempre ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. L'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego El Cholo Simeone, ha dit avui en roda de premsa que Julián Álvarez no marxarà de l'equip matalasser. L'argentí no va convocat demà contra el Màlaga perquè, segons Simeone, no està preparat. I el Girona ha anunciat el fitxatge del central ghanès de 28 anys, Abdul Mumin, per a les 3 pròximes temporades. Arriba lliure després de jugar al Rayo Vallecano.
1: I pel que fa al temps, nuvolades inofensives al nord-est, i hem sumat un dia més, arribant als 40 graus. Ja portem 20 dies aquest 2026. La propera nit tornarà a ser tropical o tòrrida a la façana litoral. Demà, els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. En un dia de sol al matí i a la tarda nuvolades amb algun ruixat.
0: 3CAT Info.
1: Passen 4 minuts, pràcticament 4 minuts del punt de les 9 de la nit d'aquest dimarts 18 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La Unió Europea ha pressionat aquest dimarts Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
1: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra, de los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
1: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui Frontex, l'agència europea que ajuda els països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que es reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Demà dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma juntament amb la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. Per la seva banda, el Ministeri d'Infància no ha trigat a respondre a la Unió Europea i ha defensat que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. Tot el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. També s'ha compromès a oferir més places d'acollida, a banda de les 1.500 anunciades ahir. La Moncloa ha qüestionat el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. La policia ha identificat 2.168 menors, però l'associació ELIN de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de Maria Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3Cat Info.
6: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno... compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
1: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior, de la setmana passada hi quedarien 5.000 persones. Unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern ceutí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no acudeixen als centres per por a un retorn forçat i reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Rubiralta.
7: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
1: Meta s'asseu des d'avui al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels pares i que s'han enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. A l'inici del judici s'ha pogut sentir un degoteig de testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus, unes situacions que en els casos més extrems han acabat en el suïcidi.
8: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
9: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més.
1: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com, per exemple, eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Meta argumentarà davant els 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. La intel·ligència artificial creix amb força i molts europeus hi estan invertint, tant que el Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda a la borsa de les empreses tecnològiques pot posar en risc l'economia de la zona euro i de les seves famílies. Analitzem l'escenari amb el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
9: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
10: Es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores. Per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
9: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
10: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
9: Hi ha més escenaris negatius?
10: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
1: Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron suposadament rus a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Berlín, Jordi Regàs.
11: Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida, una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
12: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat, i a tot això ens hi hem d'enfrontar.
11: És per això que Alemanya aposta, entre d'altres mesures, per dominar la tecnologia de les aeronaus no tripulades. La indústria que controli la construcció dels drons té grans perspectives.
1: I amb aquests aplaudiments... ha acabat el minut de silenci que ha tancat aquest matí la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde ha dit que no poden deixar de recordar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Ricard Boigas.
13: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
14: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
13: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara.
15: No recordo ni l'un dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
13: Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.
1: Els beneficiaris de la Llei de la Dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts. Ara mateix, la mitjana del temps d'espera per a la resolució és de 600 dies a Catalunya. El govern català assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits. Ho explica Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials.
16: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
1: El debat públic l'ha reobert la denúncia de l'actriu Assumpta Serna a les xarxes socials sobre les dificultats per atendre la seva mare, que té 100 anys. El vídeo s'ha fet viral i milers de persones hi han exposat situacions semblants.
17: Abracadabra, pata de cabra! Ha!
1: Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia, amb les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid, segons ha informat la família en una publicació a les xarxes socials. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 a l'exitós programa Tatachán de Televisió Espanyola, entre d'altres. Tamariz parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
17: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
1: El mag va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí.
0: El temps.
1: És un quart de deu, crònica del temps, amb la Gemma Puig.
18: Aquesta tarda hem tingut nuvolades que han crescut, però que han sigut inofensives, situades cap al nord-est, cap al Pirineu, Prepirineu Oriental, també en algun punt del prelitoral, i després d'un dia càlid, altre cop amb calor intensa, màximes que han tornat a arribar als 40 graus, i portem 20 dies aquest 2026 arribant a aquesta xifra. 40 també a Torroja del Priorat, al Dover, 39 al Pantà de Siurana, també 39 a Torres de Segre, Serós 39, per tant, temperatures altes, elevades, també calor intensa cap a comarques interiors, 37 a Súria, Tremp 37 o 37 a Cabanes. Aquesta propera nit i matinada tornarà a ser calera, avisos de calor nocturna des de la costa central fins a les Terres de l'Ebre, amb alguns núvols baixos en aquest sector, algunes boires matinals, més sol cap al Pirineu, cap al nord-est o cap a Ponent, i a la tarda sí que augmentarà més la nuvolositat i tindrem més possibilitats d'algun ruixat de forma puntual cap al Pirineu i nord-est, també de cara a la tarda vespre pot arribar alguna gota pel terç oest. Tot això amb unes temperatures que dimecres tocaran sostre. Tindrem aquest darrer dia que arribarem als 40 graus, cap a Ponent o cap a l'interior de l'Ebre, amb aquestes temperatures elevades, amb xafogor molt marcada també a la façana litoral. Després d'aquest dimecres, les temperatures amb tendència a anar baixant. Dijous ho notarem, però es farà més evident a partir de divendres i al cap de setmana.
1: I abans de dimecres, aquesta nit, els veïns de Barcelona probablement sumaran una nova nit tòrrida al marcador. I és que des que ha començat l'estiu, en aquesta ciutat el termòmetre ja n'ha registrat 53. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes. Es considera nit tòrrida quan els termòmetres no baixen en cap moment dels 25 graus i són més habituals en grans ciutats com Barcelona, per l'efecte illa de calor. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
19: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar, doncs, a tenir patologia cardiovascular.
1: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta que estem, possiblement, davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. I encara un tema que relaciona la meteorologia i la salut. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un informe elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció dels riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
20: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran, en la majoria de casos, derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen actualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
1: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Hem arribat al punt de les 9 i 20 de la nit. Durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans. Carles Sala, vicesecretari general de la patronal, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
21: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl per construir aquests habitatges que es necessiten.
1: La patronal també recorda que, segons els plans de la mateixa administració, la construcció d'habitatges s'hauria de quintuplicar. I les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Amb tot, creix el dèficit comercial perquè les importacions han augmentat encara més. Aquest primer semestre, les exportacions arriben gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya concentra més d'una quarta part de les exportacions del conjunt de l'Estat espanyol i els productes químics, els bancs d'equipament i l'alimentació són els tres sectors catalans que lideren les vendes a l'exterior. Joan Tristany, director general de l'associació AMEC, valora la resiliència del sector català en aquest moment d'inestabilitat geopolítica.
22: Les exportacions han tingut un comportament donada la situació, nosaltres les valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes, una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
1: De tota manera, com dèiem, les importacions encara han crescut més i han sumat 59.500 milions. Aquesta pujada fa créixer el dèficit comercial català, que supera els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. El sector energètic és dels més afectats per la pujada del preu de l'energia. I l'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. El consistori ha anunciat aquest dimarts que augmenta el pressupost de la iniciativa a 256.000 euros. La partida preveu subvencionar les comunitats de veïns que modifiquin els seus estatuts per prohibir els pisos turístics. Alhora, també ha ampliat el termini per prohibir els pisos turístics i presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. El tinent d'alcalde d'habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat un 30% les seves previsions. I a les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, defensen la seva visió de societat en contra de la proposta excloent, insinuant, de l'extrema dreta. Ho han explicat des de la Universitat Catalana d'Estiu. Avui fa 90 anys que Federico García Lorca va morir assassinat pels feixistes sublevats a l'inici de la Guerra Civil Espanyola. La seva obra continua fascinant el públic i els creadors. Jorge Manrique, Àlex Rigola i Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel o Oriol Brogi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de Federico García Lorca. Brogi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, està preparant La Casa de Bernarda Alba per a la temporada que ve. El director de La Perla 29 explica a Catalunya Ràdio per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
23: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure
2: una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova, i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda, que ens commou i ens atrau.
1: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als textos.
2: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir, com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
1: A més, Lorca podria arribar als Premis Òscar arran de la pel·lícula La bola negra dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en una obra de Federico García Lorca que va deixar inacabada i que s'estrenarà al setembre. De moment, va quedar preseleccionada la categoria de millor cançó per La nieve del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente.
0: Esports.
1: Fins al punt de 2:15 amb en Pau Dax. Pau, bona nit.
3: Bona nit. El Barça ha presentat aquesta tarda Rodri a la zona comercial del Camp Nou en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al Club Blaugrana.
4: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
3: Rodri també té ganes de treballar a les ordres de Hansi Flick.
4: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
3: El jugador ha signat el seu contracte amb el Barça després de passar la revisió mèdica aquest matí i s'incorpora al Club Blaugrana per les 4 properes temporades. Un Rodri que ja està disponible per jugar, recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, tot i que no es preveu que jugui demà al Gamper. També s'ha de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo, a qui el club no preveu presentar, donat que ja va ser jugador del Barça la temporada passada. Sobre l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, avui l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que l'argentí canviï d'equip. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que el seu equip jugarà demà contra el Màlaga.
23: Es como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
3: Julián no va convocat demà amb l'Atlético perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Demà el Barça, com dèiem, es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs com a capità de l'equip demà el Gamper el farà Rafinha.
24: Rafa will do it because normally
25: Rafinha farà el parlament. Sé que Franky és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Franky no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
3: El Madrid ha presentat avui en un acte privat a Valdebebas el seu entrenador, el portuguès José Mourinho.
26: I és volver a casa. Emocionalmente és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
3: Seguint amb futbol, a segona, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
27: I think I'm a very defensive player.
28: Soc un jugador molt defensiu. Tot i això, no crec que sigui gens dolent en pilota. Soc un central bo en pilota i m'encanta defensar. Sí, així és com em descriuria. Defenso bé, però també puc jugar en pilota.
27: That's how I would describe myself, that I defend a lot, but I also like to play football too.
3: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Víctor Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge passat en el partit contra el Leganés. En un comunicat, el Girona explica que el davanter ucraïnès ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. Tsigankov ja no ha entrenat avui amb el grup. I encara sobre el Girona, aquest migdia ha presentat el mitjapunta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al-Ittihad saudita. El Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos està jugant en aquests moments la selecció espanyola femenina contra Bèlgica. Al descans, el resultat és de 0-1 favorable a les belgues.
0: Trescat Info.

0: Són 9:15. Fins a aquesta hora us hem explicat que la Unió Europea apressa a Espanya a retornar tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, menors d'edat inclosos. En aquesta mateixa línia, el PP ha exigit a la Moncloa que faci cas a Brussel·les. Des del Ministeri d'Infància, però, ja han replicat dient que estan absolutament en contra de deportar nens als seus països d'origen. Comença als Estats Units un judici històric contra Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg de tenir un disseny addictiu. Els reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes. La plataforma nega cap engany i recorda que ja prohibeix l'accés als menors de 13 anys. I l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El BCE alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies. I tot seguit us explicarem que el president dels Estats Units, Donald Trump, diu ara que no està negociant amb l'Iran. Unes declaracions que arriben després que ahir acabés el termini de 60 dies acordat entre Washington i Teheran per arribar a un acord de pau. La inestabilitat a la zona està fent pujar el preu del petroli fins a màxims de les últimes 3 setmanes. L'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo en els propers 3 mesos, tot i que l'expansió hagi empitjorat. L'organisme reuneix avui el seu comitè d'emergència l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del país. I el Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. I pel que fa als esports, Pau Dax?
1: El Barça ha presentat aquesta tarda Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el Barça sempre ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. Rodri ja està disponible per jugar, recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, tot i que no es preveu que disputi demà al Gamper. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. I el Girona ha anunciat el fitxatge del central ghanès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Arriba lliure, provinent del Rayo Vallecano. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Víctor Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge al partit contra el Leganés.
0: I pel que fa al temps, nuvolades inofensives al nord-est. Hem sumat un dia més, arribant als 40 graus. Ja portem 20 dies aquest 2026. La propera nit tornarà a ser tropical o tòrrida a la façana litoral. Demà els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Serà un dia de sol al matí i a la tarda nuvolades amb algun ruixat. Passant 3 minuts del punt de 9:45 de la nit d'aquest dimarts 18 d'agost del 2026. La Unió Europea ha pressionat aquest dimarts a Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través de la portaveu de la Comissió d'Assumptes Interns, Marcus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
2: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
3: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
4: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado. Sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui Frontex, l'agència europea que ajuda els països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que es reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Demà dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma, juntament amb

0: menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. La policia ha identificat 2.168 menors, però l'associació ELIN de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de Maria Jiménez, voluntària de l'entitat, a aquesta emissora.
1: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno... compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals del juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior, de la setmana passada hi quedarien 5.000 persones. Unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. Per acabar amb aquest tema, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control. Assegura que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no acudeixen als centres sanitaris per por a un retorn forçat i reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Rubiralta.
2: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Són 9:45 de la nit. Meta s'asseu des d'avui al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com per exemple Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense el consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. A l'inici del judici s'ha pogut sentir un degoteig de testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus. Unes situacions que en els casos més extrems han acabat en el suïcidi.
3: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
4: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més.
0: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com per exemple eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Meta augmentarà davant els 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. I l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar afectant els estalvis dels inversors europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria tenir conseqüències en les famílies i en l'economia de la zona euro. En un article al blog del BCE, 5 experts apunten que les famílies europees tenen de manera indirecta 440.000 milions d'euros vinculats a grans tecnològiques, com per exemple Nvidia, Apple o Meta, principalment a través de fons d'inversió. El catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, afegeix que asseguradores i bancs també hi inverteixen.
5: A Europa en aquests moments es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores. Per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
0: Els experts també avisen que les conseqüències podrien anar més enllà de la borsa. Una situació així podria reduir la confiança dels mercats, dificultar l'accés al finançament de les empreses i acabar afectant fins i tot la contractació de la zona euro.
6: 3CAT Info.
0: La falta de perspectives de solució en el conflicte a l'Orient Mitjà torna a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent, el de referència a Europa, s'enfila avui per sobre dels 91 dòlars i durant la jornada ha fregat els 92. Donald Trump ha dit avui que no hi ha converses amb l'Iran i ha desmentit el

0: que ahir afirmava el seu gendre, Jared Kushner, que és un dels principals negociadors. Trump insisteix en un missatge a la seva xarxa social, Truth, que el bloqueig naval nord-americà sobre els ports iranians continua en vigor i que el pas per l'estret d'Hormuz està obert i operatiu. Ahir va acabar el termini de 60 dies acordat entre Washington i Teheran per arribar a un acord de pau després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. Aquesta tarda, els Emirats Àrabs Units han acusat l'Iran d'haver llançat dos míssils balístics sobre el país. Tots dos han caigut al mar, segons el govern d'Abu Dhabi. Es tracta del primer atac iranià sobre aquest país, aliat de Washington, des de fa setmanes. Encara en clau internacional, el líder independentista del Quebec ha anunciat avui que si el seu partit guanya les eleccions a la província canadenca del 5 d'octubre, no convocarà cap referèndum d'autodeterminació fins que Donald Trump deixi la Casa Blanca. Paul Saint-Pierre Plamondon descarta de facto cap consulta sobre la independència del Quebec abans del 20 de gener del 2029, que és quan l'actual president dels Estats Units ha de deixar el càrrec. El dirigent sobiranista justifica la decisió per la incertesa provocada per les polítiques de Trump envers el Canadà. Plamondon diu que no vol que una qüestió tan crucial per al futur polític del Quebec estigui condicionada per l'erràtica política exterior del mandatari de la Casa Blanca. I l'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos. L'organisme reuneix avui el seu comitè d'emergència l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del país. L'OMS va apuntar a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país africà. L'organisme condiciona el termini a tenir els recursos necessaris, que ara són del 60% dels que voldria. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar el 15 de maig, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver entre el 2018 i el 2020. Ituri és una de les zones més castigades pel virus a la República Democràtica del Congo. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
1: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: El brot, declarat fa 3 mesos, es propaga a un ritme mai vist. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament.
2: 3Cat Info.
0: Els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i Colòmbia i amb menys magnitud a Granada aquest dimarts al matí. En una entrevista a 3Cat Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho ha atribuït a fenòmens habituals.
3: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem centenes, però clar, aquests ens afecten de prop, els que passen, el que podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
0: El sisme de Granada d'aquest dimarts a 11:15 del matí ha deixat 3 ferits lleus, un dels quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital, i desperfectes en alguns edificis. El terratrèmol amb epicentre a Gojar ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra. El metro de Granada ha reduït la velocitat a 30 km/h i la policia local ha demanat a la població que no s'acosti als edificis pel risc que en caiguin elements. Madonna arrasa en les nominacions als premis de la música MTV que s'han anunciat avui. La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions, ens ho explica la Montse Pujol.
4: Madonna n'ha obtingut 11 gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada artista de l'any i per cançó de l'any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. En el cas que obtinguis tots els guardons, igualaria Beyoncé i Taylor Swift com les cantants més premiades a la història dels prestigiosos premis. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions qui competirà per l'honor de vídeo de l'any amb The Fate of Ophelia, del seu àlbum més recent, The Life of a Showgirl. Swift està nominada a vídeo i artista de l'any, a més de millor pop, direcció i direcció artística, entre d'altres. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter, amb 7 nominacions cadascuna. La perla de Rosalía ha obtingut una nominació en la categoria de millor vídeo de música llatina, un apartat en el qual també opten Shakira, Karol G o Bad Bunny. La gala dels guardons es farà el 27 de setembre a Los Angeles.
2: El temps.
0: Una crònica de la Gemma Puig.
5: Avui hem tingut una tarda força estable. Han crescut algunes nuvolades cap al nord-est, Pirineu, Prepirineu més oriental, també alguns núvols cap al prelitoral, però sense més conseqüència. En un dia, altre cop càlid. Les màximes s'han tornat a enfilar i hem tornat a arribar a aquests 40 graus. 40 a Vinebre, 40 a Torroja de Priorat, 40 al Dover. Per tant, ja portem 20 dies en aquest 2026 arribant als 40 graus. 37 a Lleida, 38 a Gandesa, 37 a Cabanes, a Girona 35, 35 al Pont de Suert o 30 a Arties. Aquesta propera nit i matinada tornarà a ser càlida, per tant, altre cop avisos de calor nocturna des de la costa central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb alguns núvols baixos en aquest sector de la façana litoral, més sol a la resta cap a comarques interiors, també alguna boira boirina matinal que ràpidament es trencarà i a la tarda augmentarà la nuvolositat. Tindrem una tarda amb més núvols, amb nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, alguna gota que es pot deixar escapar cap a aquest sector, però també al vespre cap al Terç Oest, poqueta cosa en conjunt i amb unes temperatures que tocaran sostre. Aquest dimecres seria el darrer dia doncs, que arribaríem a aquests 40 graus, però es podran repetir només a Ponent o també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Per tant, un altre dia amb calor intensa. Sí, que a partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant, s'aniran normalitzant per l'època, fins i tot el cap de setmana, entre diumenge i dilluns, una miqueta més avall, i també tindrem més inestabilitat. A partir de divendres al cap de setmana tindrem més ruixats i més tronades.
0: I encara lligat amb la informació meteorològica i la manca de pluges, l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, al Baix Empordà, està construint un dipòsit d'aigua per estar preparat per futures sequeres i per ser autosuficient, ja que el sistema d'aigua del municipi no arriba a tots els nuclis. Tindrà 5.000 metres cúbics d'emmagatzematge. Girona, Núria Peraire.
6: El nucli de Segaró ara mateix s'abasteix amb aigua que l'Ajuntament compra al municipi veí de Sant Feliu de Guíxols. Per abastir el poble hi ha uns dipòsits que actualment s'omplen amb aigua de pous i dels embassaments, però aquesta aigua no arriba al nucli de Segaró. El motiu l'explica l'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Maurici Jiménez.
7: Hi ha una part de municipi que no té servei propi perquè no tenim dipòsit que per gravetat pugui arribar a Segaró. Val? Doncs aquest dipòsit, que serà de 5.000 metres cúbics, per pressió i gravetat arribarà fins a Segaró. Òbviament, dipòsit més canalització.
6: Un cop enllestit, el suposarà estalviar-se la despesa de comprar aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi.
7: Ens ha de permetre dues coses importantíssimes. Una, desconnectar Segaró de la xarxa de Sant Feliu. Ara comprem aigua de Sant Feliu, deixarem de comprar-la, i això representarà un estalvi en compra d'aigua. I segon, que en el cas de que l'aigua del consorci, per tant, dels embassaments, deixés d'arribar, aquest dipòsit ens dona coll per 3 dies per poder tenir tot el poble amb aigua.
6: S'han invertit 5 milions d'euros en el dipòsit i 2,5 milions en la canalització de l'aigua. La intenció, segons l'alcalde, és que estigui tot l'operatiu d'aquí un any i mig.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Poc més de 10 minuts i seran les 10 de la nit. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la pressió acollint-se a la llei trans. En una sentència, el Tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada llei trans del 2023.
9: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i com un Tribunal Superior vol estar aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, aplica la nostra llei. Per tant, sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
8: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
0: Juan Manuel Serrano, excap de gabinet de Pedro Sánchez, imputat en el cas Leire, tornarà aquest dimecres a l'Audiència Nacional després que el tribunal l'hagi citat de nou. Ara, per verificar la darrera fase del procés de còpia i abocament en un disc dur de tot el contingut del seu telèfon mòbil. Serrano ja havia estat citat aquest dimarts perquè verifiqués la còpia del contingut de l'aparell feta per la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil a finals del mes de maig, abans que fos imputat en el cas. L'excol·laborador de Pedro Sánchez, que també va presidir Correus, s'ha negat a donar-la per bona i el jutge del cas, Santiago Pedraz, ha ordenat a Luco que torni a fer la còpia dels arxius i els aboqui en un disc dur. La justícia investiga Serrano per determinar si va tenir un paper clau en la suposada trama que es dedicava a boicotejar les causes judicials contra el PSOE. Alguns dels seus whatsapps, que la policia va obtenir en el primer buidatge, apuntaven que la trama operativa seguia ordres de Pedro Sánchez.
2: 3CAT Info.
0: Després de dos dies de marxa, la baixada de l'aigua ha culminat amb l'arribada a Tarragona dels carruatges que van sortir des del santuari de Sant Magí de Bufraganya. Així s'ha donat pas a la revetlla del dia de Sant Magí, que és la festa major petita de la ciutat. Clara Chavarría Domingo.
10: La baixada de l'aigua és un trajecte d'uns 60 quilòmetres que passa per una desena de pobles de la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Tarragonès. Entre els portants de l'aigua s'entrellacen diverses generacions. És el cas de Carles Salvador i Lluís Potau.
11: I no hi havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro els anàvem amb el pare, anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Baixàvem els bacolls, carregàvem el que havien cap a Tarragona.
12: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
10: Un cop la comitiva ha arribat a la plaça de la Font, ha enfilat cap al portal del carro, on s'ha distribuït l'aigua entre els assistents. La jornada s'ha tancat amb la revetlla il·luminada a la plaça del Rei, amenitzada amb música. D'aquesta manera s'ha donat pas al dia de Sant Magí, en què les colles castelleres de la ciutat agafaran el protagonisme amb una diada a la plaça de les Cols a les 12 del migdia. A la tarda, el Seguici Popular acompanyarà la imatge de Sant Magí en la processó, que recorrerà els carrers de la part alta de la ciutat i que acabarà amb l'entrada de la imatge a l'ermita de Sant Magí del Portal del Carro.
0: I el poble viu de Llevata, a l'Alta Ribagorça, recupera un pergamí que va estar més de 800 anys amagat a l'església. És el document que data la consagració del monument i que el converteix en el més antic dels grans temples romànics de la comarca. Ara se n'ha fet una reproducció exacta. Viu de Llevata, Noelia Caselles.
13: L'any 1972, de manera totalment fortuïta, mentre feien obres de manteniment, el rector de la parròquia i uns veïns del poble van trobar una joia sota l'altar. Era una lipsanoteca, que és una petita capsa de fusta que es col·loca a l'altar durant la consagració del temple. Es feia a l'edat mitjana. Contenia relíquies i un document clau, com explica Iolanda Ferran, l'alcaldessa de Pont de Suert, del qual pertany Viu.
14: Un pergamí que era l'acte de consagració de l'Església. Va ser el 10 de desembre de l'any 1108. Per tant, és la primera església romànica consagrada a l'Alta Ribagorça.
13: Per tant, quan el van trobar l'any 1972, aquell pergamí ja tenia gairebé 900 anys. Mossèn Joan Mora va tenir clar què n'havia de fer. Ho explica Montse Macià, delegada diocesana de Patrimoni Artístic.
15: Mossèn, amb un altíssim sentit de la responsabilitat, la va guardar i la va dipositar al Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, on des del 2007 forma part de l'exposició permanent.
13: Ara s'ha fet una reproducció de l'elipsenoteca, la capsa de fusta, i també del pergamí. Quan estigui enllestida la vitrina, s'exposarà a l'església de Viu de Llevata.
0: El festival Mar d'Estiu de Santa Susana, al Maresme, tanca una nova edició amb 30.000 assistents. El festival s'ha fet entre el 31 de juliol i el 17 d'agost i els concerts que han omplert l'espai han estat els de Zucchero, que estem escoltant ara mateix, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, Joan Dausà, Sergio Dalma i Miguel Ríos. Al festival també hi han actuat gent estant, Niña Pastori, Marlena o Leire Martínez. L'organització ha celebrat que la resposta del públic hagi situat el festival com la gran cita cultural i d'oci de referència a la comarca del Maresme en temporada estival.

0: El temps. Esports.
1: Fins al punt de les 10 de la nit amb en Pau Dax. Pau, bona nit.
2: Bona nit. El Barça ha presentat aquesta tarda Rodri a la zona comercial del Camp Nou en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar amb el club blaugrana.
3: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club. Siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
2: Rodri també té ganes de treballar a les ordres de Hansi Flick.
3: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues, su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
2: El jugador ha signat el seu contracte amb el Barça després de passar la revisió mèdica aquest matí i s'incorpora al club blaugrana per les 4 properes temporades. Rodri ja està disponible per jugar, un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui demà al Gamper. També s'ha de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo. Aquí el club no preveu presentar, donat que ja va ser jugador del Barça la temporada passada. Sobre l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, avui l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que l'argentí canviï d'equip. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlético jugarà demà contra el Málaga.
4: Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
2: Julián no va convocat demà amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Demà el Barça es presentarà davant l'afició del trofeu Joan Gamper, com dèiem, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs com a capità de l'equip el farà demà Rafinha.
5: Rafa will do it because normally
6: Rafinha farà el Parlament. Sé que Franky és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Franky no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
2: El Madrid ha presentat avui en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
7: I és volver a casa. Emocionalment és... É mais bonito que a primeira vez que he venido, porque a primeira vez era o sentimento de chegar ao top da carreira de um entrenador e agora é este lado mais, o lado emocional, afetivo, mais bonito agora. Sou um de vosotros. He sido sempre desde que me he marchado e agora que estou de novo com esta responsabilidade, podeis imaginar o que significa para mim.
2: Seguint amb futbol, la segona, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
8: I think I'm a very defensive player.
9: Soc un jugador molt defensiu. Tot i això, no crec que sigui gens dolent en pilota. Soc un central bo en pilota i m'encanta defensar. Sí, així és com em descriuria. Defenso bé, però també puc jugar en pilota.
8: That's how I would describe myself, that I defend a lot, but I also like to play football too.
2: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Víctor Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge en el partit contra el Leganés. En un comunicat, el Girona explica que el davanter ucraïnès ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. Tsigankov ja no ha entrenat avui amb el grup. I el Mundial d'hoquei herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, està jugant en aquests moments la selecció espanyola femenina. Quan queden 5 minuts perquè acabi l'últim quart, el resultat és d'empat a 1. El combinat masculí d'hoquei herba ha perdut avui 1-0 contra Austràlia.
0: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 10. Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància, però, han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. La situació sanitària i epidemiològica de les persones que malviuen als carrers de Ceuta s'agreuja dia rere dia i està fora de control. Així ho alerta el Col·legi de Metges de la Ciutat Autònoma, que confirma una escalada de casos de sarna. Reclamen accions urgents davant un sistema que es podria col·lapsar si es propaguen més infeccions. Comença als Estats Units un judici històric contra Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg de tenir un disseny addictiu i els reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes de les aplicacions de Facebook o Instagram. La plataforma nega cap engany i recorda que ja prohibeix l'accés als menors de 13 anys. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu aquesta norma. El govern català assegura que ja està aplicant canvis en el sistema de dependència per reduir els temps d'espera, però els afectats asseguren que cal un canvi de model per solucionar la situació. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Les exportacions catalanes resisteixen i creixen un 1,2% durant el primer semestre de l'any, però el dèficit comercial s'enfila per sobre dels 7.700 milions d'euros per l'augment de les importacions. Membres de la comunitat pakistanesa i hindú de Lleida s'han reunit aquest dimarts amb els Mossos i la Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte que mantenen amb un grup de joves de la ciutat. Arran dels aldarulls, des del cap de setmana, ja hi ha hagut fins a 12 detencions. Ha mort als 83 anys el mag Juan Tamariz, considerat arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Es va convertir en un fenomen televisiu entre els anys 70 i els 90, amb un estil únic i inconfusible que combinava l'alegria i l'humor.
1: Esports.
0: El Barça ha presentat aquesta tarda Rodri, que signa per 4 temporades, i ha destacat que el Barça sempre ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. Rodri ja està disponible per jugar, recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, tot i que no es preveu que disputi demà el Gamper. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades provinent del Rayo. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat a la base de Montenegro Marija Lakovic, que prové de l'Estepona, i a l'ACB, el Lleida incorpora l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas, que estarà a prova durant la pretemporada. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina està jugant en aquests moments contra Bèlgica, amb un empat a 1 en l'últim quart. El combinat espanyol masculí ha perdut 1-0 contra Austràlia. I pel que fa a la previsió del temps, aquesta propera nit tornarà a ser tòrrida en alguns trams de la costa i serà tropical al prelitoral i a Ponent. Demà dimecres els termòmetres tocaran sostre. Serà ja l'últim dia amb màximes de 40 graus. Un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa, i a la tarda hi haurà més nuvolades amb algun ruixat.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 10 del vespre. Aquesta hora us saluda en directe a Eloi Barrera. La Unió Europea ha pressionat aquest dimarts a Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammen, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
2: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: Aquest posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació cap al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, el també popular Juan José Vivas.
3: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
4: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: La popular Cuca Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui el Frontex, l'agència europea que ajuda els països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Demà dimecres serà el president dels populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma juntament amb la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. Per cert, que el Ministeri d'Infància no ha trigat a respondre a la Unió Europea i ha defensat que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. Tot el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. També s'ha compromès a oferir més places d'acollida a banda de les 1.500 que ja havia anunciat. La Moncloa, doncs, ha qüestionat el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza per sobre de tot el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. La policia ha identificat fins ara 2.168 menors, però l'associació ELIN, que fa anys que treballa amb persones migrants, assegura que són moltes més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària d'aquesta entitat, a 3Cat Info.
5: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior, de la setmana passada, a Ceuta hi quedarien unes 5.000 persones, unes dades que no coincideixen amb les del govern de Ceuta, que parla de 10.000 migrants que encara viuen, o malviuen, vaja, als carrers i a les platges de Ceuta. Un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran d'aquesta crisi migratòria a Ceuta. Però és que aquesta crisi té una derivada que fa referència a la salut, a les condicions sanitàries de totes aquestes persones. I ha posat el focus avui el Col·legi de Metges de Ceuta, que alerta que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control i avisen que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que viuen als carrers de Ceuta no acudeixen als centres sanitaris per por a un retorn forçat i reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta.
6: La sarna ya se podemos hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El gegant tecnològic Meta s'asseu des d'avui al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram, agrupades sota la gran empresa Meta. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, també que s'han recopilat dades de menors sense consentiment dels seus pares i que s'han enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. A l'inici del judici s'ha pogut sentir un degoteig de testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus, unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en suïcidi.
7: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
8: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més.
0: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també els podrien obligar a fer canvis en l'essència de les seves plataformes, com, per exemple, eliminar el desplaçament infinit per la pantalla, l'escroll infinit. Meta argumenta davant els 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. I parlant encara de les grans empreses tecnològiques, la intel·ligència artificial creix amb força i molts europeus hi estan invertint. Tant que el Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda a borsa d'aquestes empreses tecnològiques podria posar en risc l'economia de la zona euro i també la de les seves famílies. Analitzem l'escenari amb el catedràtic d'Economia Financera de la Pompeu Fabra, Oriol Amat.
8: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
9: Es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores, per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
8: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
9: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
8: Hi ha més escenaris negatius?
9: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
0: D'aquí 3 minuts serà un quart d'11 de la nit. Avui, i amb aquests aplaudiments, ha acabat el minut de silenci que ha tancat la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat que hi va haver el 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp, l'endemà de l'atemptat a la Rambla de Barcelona. L'alcalde de Cambrils ha dit que no poden deixar de recordar els fets per respectar les víctimes i per mostrar una oposició directa als radicalismes. Informa des de Cambrils, Ricard Buigas.
10: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
11: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
10: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara.
12: No recordo ni l'un dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
10: Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.
0: I a les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, defensen la seva visió de la societat en contra de la proposta excloent, diuen, de l'extrema dreta. Ho han explicat aquest dimarts des de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent, Laura Bertran.
13: En una xerrada sobre el model de Catalunya Ciutat dins les jornades de la Fundació Josep Irles, Elisenda Alemany ha descartat un catalanisme cosmopolita que inclogui tothom sense restriccions, així com un catalanisme que exclogui tothom que no sigui català de soca arrel. Opta per un tercer camí.
14: El que no menys té, que hi ha uns elements identitaris propis del que som com a poble, però que obre els braços a tothom que vulgui ser català i a participar d'aquesta comunitat.
13: Una visió de drets i deures en part compartida per Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, això sí, amb una necessitat clara.
15: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir.
13: Unes declaracions aprofitant un homenatge que l'UCE ha dedicat aquest dimarts a Muriel Casals pels 10 anys de la seva mort.
0: Ara falta un minut per un quart d'11. Quan arribi aquest punt horari, obrirem àrea de servei amb la previsió meteorològica de la Gemma Puig. La Gemma ens explicarà que aquesta nit els veïns de Barcelona probablement sumaran una nova nit tòrrida al marcador. I és que, des que ha començat l'estiu, en aquesta ciutat el termòmetre ja n'ha registrat 53 de nits tòrrides. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties, sinó també les persones sanes. Es considera nit tòrrida quan els termòmetres no baixen en cap moment dels 25 graus i són més habituals en grans ciutats com Barcelona per l'efecte de l'illa de calor. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries pels nostres òrgans durant la nit. Ho explicava Catalunya Ràdio.
16: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que ens pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Aquesta institució alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim.
1: El temps.
0: Com dèiem ara, la previsió amb la Gemma Puig.
17: Avui les temperatures s'han tornat a enfilar. Hem repetit altre cop aquests termòmetres arribant als valors més alts, als 40 graus a Vinebre, Torroja del Priorat, a Xerta, 39 a Seròs, 38 a Gandesa, i avui és el 20è dia que hem arribat a aquesta xifra de 40 graus en aquest 2026. Temperatures elevades, xafogó marcada a la façana litoral i força estabilitat aquesta tarda. Alguna nuvolada cap al nord-est, alguns núvols cap al litoral i prelitoral del sud de la Costa Brava i Costa Central, però sense més conseqüència. Aquesta propera nit i matinada tornarà a ser càlida. Nit tropical cap a Ponent o sectors també de la Catalunya central o prelitoral i nit tòrrida en alguns trams de la costa, sobretot cap a la costa central. Avisos de calor nocturna des de punts del Barcelonès, Vallès Occidental, fins les Terres de l'Ebre. En un matí de dimecres, amb alguns núvols baixos a la costa, humitat alta i, per tant, alguna boira també matinal cap a la Catalunya central, que després es trencarà, moltes estones de sol, i a la tarda augmentarà la nuvolositat. Algun primer ruixat cap al Pirineu, Prepirineu, també de cara al vespre cap al Terç Oest. A dimecres, les temperatures tocaran sostre. Serà l'últim dia amb aquestes temperatures arribant al 40 graus i poden arribar cap a l'interior de l'Ebre, es pot repetir, però també cap a Ponent, per tant, aquesta calor que s'intensifica. A partir de dijous i, sobretot, entre divendres i el cap de setmana, les temperatures amb tendència a baixar, a normalitzar-se per l'època i també amb aquesta inestabilitat que anirà en augment.
0: Gràcies, Gemma. Per cert, que encara relacionat amb la meteorologia, amb el sol, amb les temperatures altes que estem vivint aquest estiu, Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un informe elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció de riscos derivats de l'exposició solar, especialment als treballadors que estan a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja o recollida de residus i empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atén aquesta demanda.
18: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran, en la majoria de casos, derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
0: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els beneficiaris de la Llei de la Dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts. Ara mateix, la mitjana del temps d'espera per la resolució és de 600 dies a Catalunya. El govern català assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits. Ho explica Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials.
19: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: El debat públic l'ha reobert la denúncia de l'actriu Assumpta Serna a les xarxes socials sobre les dificultats per atendre la seva mare, que té 100 anys. El vídeo de l'actriu Assumpta Serna s'ha fet viral i milers de persones hi han exposat situacions semblants. I avui el Tribunal Suprem ha tancat la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona, no esborra una condemna per violència masclista. Informa des de Madrid, Dani Sainz de Aja.
20: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada Llei Trans del 2023.
21: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i com un Tribunal Superior l'està aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, aplica la nostra llei. Per tant, sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
20: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
1: 3CAT Info.
0: Més notícies. Durant tot el 2025, només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. En el 75% restant no se'n va començar cap. Això ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat de municipis metropolitans. Carles Sala, vicesecretari general de la patronal, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir propietaris.
22: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: La patronal també recorda que, segons els plans de la mateixa administració, la construcció d'habitatges s'hauria de quintuplicar. I encara de l'àmbit econòmic, les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític. Amb tot, creix el dèficit comercial perquè les importacions han augmentat encara més. Aquest primer semestre, les exportacions arriben gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que el mateix període de l'any passat. Catalunya concentra més d'una quarta part de les exportacions del conjunt de l'estat espanyol. I els productes químics, els béns d'equipament i l'alimentació són els tres sectors catalans que lideren les vendes a l'exterior. Joan Tristany, director general de l'associació AMEC, valora la resiliència del sector català en aquest moment d'inestabilitat geopolítica.
23: Les exportacions han tingut un comportament, donada la situació, nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes. Una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
0: De tota manera, les importacions encara han crescut més i han sumat 59.500 milions. Aquesta pujada fa créixer el dèficit comercial català, que supera els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. El sector energètic és dels més afectats per la pujada del preu de l'energia.
1: 3CAT Info.
0: Un intern del centre penitenciari de Ponent de Lleida ha estat trobat mort aquest matí després que s'hagi suïcidat. Han estat uns altres interns els que han avisat els funcionaris del centre. Immediatament s'ha activat el codi d'emergència. Tot i les maniobres de reanimació fins a l'arribada del SEM, que n'ha certificat la mort, no han pogut fer res per salvar-li la vida. El pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. El sindicat SICAP FEBOL, a través d'un comunicat, ha exigit la dimissió del director general d'Afers Penitenciaris. Diuen que els fets d'avui són un nou episodi que s'afegeix a una successió intolerable de fallades de seguretat, agressions, manca de personal i descoordinació. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig sense ferits que va tenir lloc ahir la nit a Badia del Vallès, al Vallès Occidental. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, només van trobar les beines escampades per terra. Malgrat que no hi va haver víctimes, els Mossos treballen ara per aclarir la motivació d'aquest tiroteig. És un nou tiroteig que se suma als últims episodis que hi ha hagut a l'àrea metropolitana de Barcelona les últimes setmanes. El cas més recent va tenir lloc dissabte al barri del Bon Pastor de Barcelona, també sense víctimes. I encara de la crònica dels successos. A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa i hindú s'han reunit avui amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per mirar de solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i alguns grups de joves que els haurien robat i agredit les últimes setmanes. Un problema que va originar-se a la batalla, en una baralla, una batalla campal de dissabte, a més d'un centenar d'implicats. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: Les darreres detencions es van fer aquest dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents a què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Sentim l'alcalde Félix La Rosa.
3: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
2: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
0: Gràcies, Pere Joan. Falten 5 minuts per 2:15.
1: Esports.
0: Amb el Pau Dax, bona nit.
10: Bona nit. El Barça ha presentat aquesta tarda el migcampista madrileny Rodri en un acte en què el jugador ha explicat per què ha triat jugar amb el club blaugrana.
4: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
10: Rodri també ha lloat al mig del camp del Barça.
4: Está claro que tenemos futbolistas fantásticos en esa demarcación, tanto de 6 como de 8 como de 10, además jugadores muy versátiles que te lo pueden hacer en distintas posiciones, entonces eso da una riqueza muy, muy amplia al entrenador, de que pueda elegir, de que puedas tener muchos recursos, porque al final el fútbol no solo puedes jugar de una manera, depende también del rival, entonces en ese sentido creo que tenemos un centro del campo muy completo.
10: El jugador ha signat el seu contracte com a blaugrana després de passar la revisió mèdica aquest matí i s'incorpora al Barça per 4 temporades. Rodri ja està disponible per jugar un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui demà al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo, a qui el club no preveu presentar, donat que ja va ser jugador del Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, avui l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que l'argentí marxi. Ho ha dit en roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà demà contra el Màlaga.
5: Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
10: Un Julián que no va convocat demà amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Demà el Barça es presentarà davant l'afició, com dèiem, el trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs com a capità de l'equip demà el Gamper el farà Rafinha.
24: Rafa will do it because normally
25: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
10: Pel que fa al Madrid, ha presentat avui en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
26: I és volver a casa. Emocionalmente és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
10: Seguint amb futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
27: I think I'm a very defensive player.
28: Soc un jugador molt defensiu. Tot i això, no crec que sigui gens dolent en pilota. Soc un central bo en pilota i m'encanta defensar. Sí, així és com em descriuria. Defenso bé, però també puc jugar en pilota.
27: That's how I would describe myself, that I defend a lot, but I also like to play football too.
6: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Víctor Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. En un comunicat, el Girona explica que el davanter ucraïnès ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. Tsigankov ja no ha entrenat avui amb el grup. I al Mundial d'hoquei herba, que es disputa a Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina ha acabat fa uns minuts el seu partit contra Bèlgica amb empat a 1. El combinat espanyol masculí amb 12 catalans ha perdut 1-0 contra Austràlia. I en handbol, aquesta tarda s'ha disputat el 36è torneig Ciutat de Granollers. L'equip femení del Granollers ha guanyat 27-25 al Zurich i el masculí s'ha imposat contra un altre equip suís, el Thun, per 34-31.

0: dos quarts d'onze de la nit. Aquesta hora 3 Catinfo us destaquem que Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge de la Unió Europea i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància responen dient que estan absolutament en contra de deportar menors. Avui ha començat als Estats Units un judici històric contra el gegant Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg, Facebook i Instagram, de tenir un disseny addictiu. Els reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes de les seves aplicacions. La plataforma tecnològica nega cap engany i recorda que ja prohibeix l'accés als menors de 13 anys. I l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies europees. Són algunes de les notícies que hem repassat fins ara a 3CatInfo. A partir d'ara, explicarem que l'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra. I destacarem que els experts desmenteixen que últimament hi hagi més activitat sísmica arreu del món. Això després dels terratrèmols que hi ha hagut a Veneçuela i a Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada, de magnitud 4,8. Per cert, aquest sisme ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes. En esports, què destaquem, Pau Dax?
1: Que el Barça ha presentat aquesta tarda Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el Barça sempre ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. Rodri ja està disponible per jugar, recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, tot i que no es preveu que disputi demà al Gampard. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades i provinent del Rayo. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: Pel que fa al temps, aquesta propera nit serà tòrrida en alguns trams de la costa i serà tropical al prelitoral i a Ponent. Demà dimecres els termòmetres tocaran ja sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Tindrem un matí assolellat, amb alguns núvols baixos a la costa, i a la tarda hi haurà més nuvolades amb algun ruixat puntual. Ara passen 3 minuts de 2:15 de la nit. La Unió Europea ha pressionat aquest dimarts a Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a la ciutat autònoma de Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lambert, qui ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
2: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: Doncs aquest posicionament tan clar, tan ferm d'Europa, ha animat, ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació cap al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, i el president de Ceuta, el també popular, Juan José Vivas.
3: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
4: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Els populars també han reclamat a Pedro Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui el Frontex, l'agència europea que ajuda els països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Doncs bé, el Ministeri d'Infància no ha trigat a respondre a la Unió Europea i ha defensat que està absolutament en contra de deportar menors cap als seus països d'origen. Tot això el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La Moncloa ha qüestionat aquest discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza per sobre de tot el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. La policia ha identificat 2.168 menors, però l'associació ELIN de Ceuta, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que no, que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària d'aquesta entitat, aquí a 3Cat Info.
5: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.

0: de la plataforma liderada per Mark Zuckerberg. Estem parlant bàsicament de Facebook i Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que aquestes plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats. També que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. A l'inici del judici s'ha pogut sentir un degoteig de persones que han denunciat els efectes que causen aquestes xarxes socials en els seus familiars. Situacions que, en alguns casos, fins i tot han acabat en suïcidi.
1: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
2: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més.
0: El gegant tecnològic Meta podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència de les seves plataformes, com per exemple eliminar el desplaçament infinit per la pantalla, el conegut com scroll infinit. Meta argumentarà davant del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. I l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar afectant els estalvis dels inversors europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda d'aquestes grans tecnològiques podria tenir conseqüències en les famílies i en l'economia de la zona euro. En un article al blog del Banc Central Europeu, alguns experts apunten que les famílies europees tenen de manera indirecta 440.000 milions d'euros vinculats a grans tecnològiques com Nvidia, Apple o justament la mateixa Meta, això principalment a través de fons d'inversió. El catedràtic d'Economia Financera de la Pompeu Fabra, Oriol Amat, afegeix que asseguradores i bancs també hi inverteixen.
3: A Europa en aquests moments es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores, per tant hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
0: I els experts també avisen que les conseqüències podrien anar més enllà de la borsa. Una situació així podria reduir la confiança dels mercats, dificultar l'accés al finançament de les empreses i acabar afectant fins i tot la contractació a la zona euro.
4: 3Cat Info.
0: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions pel país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube aquest dimarts en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra.
5: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: Després del cessament de Fedorov, ara fa un mes, milers d'ucraïnesos van sortir al carrer per donar-li suport i criticar la decisió de Volodymyr Zelensky d'apartar un dels ministres més populars d'Ucraïna. L'extitular de defensa, de 35 anys, va ser un col·laborador molt estret del president fins al seu cessament el 15 de juliol. Zelensky li va oferir un altre càrrec a l'administració, però Fedorov ho va rebutjar. El gest de Fedorov és un primer gran desafiament polític intern al president d'Ucraïna des que va començar la guerra fa 4 anys i mig. I encara en l'àmbit internacional, Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior alemany ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca. I això després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron, suposadament rus, a principis d'agost, a l'aeroport de Leipzig. Informa des de Berlín, Jordi Regàs.
6: Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida, una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
7: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat. I a tot això ens hi hem d'enfrontar.
6: És per això que Alemanya aposta, entre d'altres mesures, per dominar la tecnologia de les aeronaus no tripulades. La indústria que controli la construcció dels drons té grans perspectives.
0: Gràcies, Jordi. I us expliquem ara que la falta de perspectives de solució en el conflicte

0: a l'Orient Mitjà torna a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent, la referència a Europa, s'enfila avui per sobre dels 91 dòlars i durant la jornada ha fregat els 92. Donald Trump ha dit avui que no hi ha converses amb l'Iran i ha desmentit el que ahir afirmava el seu gendre, Jared Kushner, que és un dels principals negociadors en aquesta guerra. Trump insisteix en un missatge a la seva xarxa social que el bloqueig naval nord-americà sobre els ports iranians continua en vigor i que el pas per l'estret d'Hormuz està obert i operatiu. Ahir va acabar el termini de 60 dies acordat entre Washington i Teheran per arribar a un acord de pau després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. Aquesta tarda, els Emirats Àrabs Units han acusat l'Iran d'haver llançat dos míssils balístics sobre el país. Tots dos han caigut al mar, segons el govern d'Abu Dhabi. Es tracta del primer atac iranià sobre aquest país, aliat de Washington, des de fa setmanes. I encara de l'àmbit internacional, per primera vegada des que va començar aquest mandat de Donald Trump als Estats Units, un gran grup de comunicació ha demandat l'administració nord-americana per posar en risc la llibertat d'expressió. Es tracta ni més ni menys que de la companyia Walt Disney, propietària de la cadena de televisió ABC. Disney s'ha querellat avui contra la Comissió Federal de Comunicacions per portar a terme, diuen, una campanya de represàlies contra l'ABC amb l'únic argument que els continguts que emet la cadena no agraden a l'administració de Donald Trump. A la querella, Disney afirma que la campanya del govern federal contra la cadena televisiva s'ha intensificat des del retorn de Trump a la Casa Blanca, el gener del 2025. L'empresa fa referència a l'ordre de la Comissió Federal de Comunicacions del mes d'abril per revisar anticipadament les llicències de totes les estacions de televisió de la cadena ABC. Per protocol, aquestes llicències es renoven cada 8 anys i no tocava revisar-les fins al 2028. La mesura es va prendre en plena disputa entre el president dels Estats Units i el presentador del Late Show de la cadena ABC, Jimmy Kimmel, arran justament d'una broma sobre la primera dama, Melania Trump.
1: 3Cat Info.
0: I us expliquem ara que els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut últimament a Veneçuela i Colòmbia i amb menys magnitud també a Granada, aquest dimarts al matí. En una entrevista a 3Cat Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho ha atribuït a fenòmens habituals.
2: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem antenes, però clar, aquests ens afecten de prop, els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
0: El terratrèmol de Granada d'aquest dimarts a 10:15 del matí ha deixat 3 ferits lleus i desperfectes en alguns edificis. El terratrèmol ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra. També el metro de Granada ha hagut de reduir la velocitat i la policia local ha demanat a la població que no s'acostin als edificis pel risc que caiguin elements. D'aquí tot just un minutet hauríem arribat a 10:45 de la nit, sentirem la previsió meteorològica amb la Gemma Puig, però abans us expliquem una de les conseqüències justament de la calor, de les altes temperatures que estem vivint aquest estiu. L'Ajuntament de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró, al Baix Empordà, està construint un dipòsit d'aigua per estar preparats davant de futures sequeres i per poder ser autosuficient. Això ens explica des de Girona la Núria Peraire.
3: El nucli de Segaró ara mateix s'abasteix amb aigua que l'Ajuntament compra al municipi veí de Sant Feliu de Guíxols. Per abastir el poble hi ha uns dipòsits que actualment s'omplen amb aigua de pous i dels embassaments, però aquesta aigua no arriba al nucli de Segaró. El motiu l'explica l'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Maurici Jiménez.
4: Hi ha una part de municipi que no té servei propi perquè no tenim dipòsit que per gravetat pugui arribar a Segaró. Val? Doncs aquest dipòsit, que serà de 5.000 metres cúbics, per pressió i gravetat arribarà fins a Segaró. Òbviament, dipòsit més canalització.
3: Un cop enllestit, el suposarà estalviar-se la despesa de comprar aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi.
4: Ens ha de permetre dues coses importantíssimes. Una, desconnectar Segaró de la xarxa de Sant Feliu. Ara comprem aigua de Sant Feliu, deixarem de comprar-la, i això representarà un estalvi en compra d'aigua. I segon, que en el cas de que l'aigua del consorci, per tant, dels embassaments, deixés d'arribar, aquest dipòsit ens dona coll per 3 dies per poder tenir tot el poble amb aigua.
3: S'han invertit 5 milions d'euros en el dipòsit i 2,5 milions en la canalització de l'aigua. La intenció, segons l'alcalde, és que estigui tot l'operatiu d'aquí un any i mig.
1: El temps.
0: Ara sí, la previsió meteorològica amb la Gemma Puig.
5: Avui les temperatures s'han tornat a enfilar, hem tornat a tocar els 40 graus, per tant ja portem en aquest 2026 20 dies arribant a aquesta xifra, 40 a Vinebre, Torroja del Priorat, 40 a Xerta, 39 a Serós o 38 a Gandesa, aquests són alguns dels valors més alts, però també 37 a Cabanes, a Lleida, a Tremp, 35 al Pont de Suert o 35 a Girona. Nuvolades de tarda inofensives, nit i matinada càlida altre cop, de mal dormir a la façana litoral i prelitoral, en alguns trams, amb aquestes nits tòrrides que es poden repetir, i nit tropical també cap a Ponent, fins i tot en alguns punts del prelitoral, avisos de calor nocturna. Un matí de dimecres, amb núvols baixos en aquests trams de la costa, sobretot costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, algunes boirines matinals o boires cap a la Catalunya central, i més calor al migdia. Dimecres, els termòmetres toquen sostre, tornarem a repetir els 40 graus, serà l'últim dia, i tindrem algun ruixat, alguna tronada de tarda cap al Pirineu i després també al vespre cap al sector més occidental o cap al terç oest. A partir de dijous notarem, d'una banda, que la temperatura començaria a baixar, es farà més evident entre divendres i sobretot el cap de setmana, però també augmentarà la inestabilitat. Dijous amb algun primer ruixat, però sobretot a partir de divendres, dissabte i diumenge, amb ruixats a més comarques i també més intensos.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els primers 4 mesos en funcionament, les oficines mòbils de la Generalitat han tramitat més d'un miler de gestions. Es tracta de 5 furgonetes que recorren 200 municipis perquè els veïns puguin fer tràmits presencials sense haver-se de desplaçar. La iniciativa es va posar en marxa a l'abril i un cop al mes aquestes oficines mòbils s'instal·len en zones cèntriques de les localitats on donen servei. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, explica que l'objectiu és acostar l'administració als ciutadans que viuen en zones rurals o poc connectades.
6: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
0: Paral·lelament, l'oficina virtual de la Generalitat ha gestionat 3.500 tràmits des de l'octubre passat, un servei que s'ha reforçat amb atencions per videotrucada si el sol·licitant ho demana. I justament sobre els problemes d'accés de la ciutadania de zones rurals als serveis públics, us expliquem ara que al Pirineu, a la Seu d'Urgell, denuncien que l'oficina de la Seguretat Social porta setmanes tancada per falta de personal. L'Ajuntament de la Seu i els usuaris exigeixen que es reobri de seguida. Anem a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
7: L'oficina està tancada per falta de personal. Un dels dos llocs de feina està vacant i la persona que sí que hi treballa està actualment de baixa. Això fa que els tràmits s'hagin de fer a llocs com Puigcerdà, Tremp o Balaguer, una situació que l'Ajuntament considera inacceptable. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
8: El que reivindiquem és que una oficina de la importància de la Seguretat Social per tots els tràmits que s'hi fan, tenim greus problemes de derivacions de persones que han d'anar a Tremp, a Balaguer, per poder fer els seus tràmits urgents. Per tant, el que nosaltres demanem és que l'Estat garanteixi l'obertura d'aquesta oficina, que per nosaltres és molt important tenir en compte la manca de transport públic també.
7: La subdelegació del govern espanyol a Lleida assegura que ja treballa per poder reobrir l'oficina el més aviat possible. Per fer-ho han engegat els passos per cobrir la plaça vacant i poder garantir l'atenció al públic.
1: 3CAT Info.
0: Ara falten 10 minuts per arribar a les 11 de la nit.
9: Abracadabra, pata de cabra!
0: Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia, amb les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic San Carlos de Madrid, segons han informat la família en una publicació a les xarxes socials. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i 90 gràcies a l'exitós programa Tatachán de Televisió Espanyola, entre d'altres. Tamariz parlava de la seva passió en una entrevista justament al programa Entre Caixes d'ICAT.
10: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
0: Juan Tamariz va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí. Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units, va ser campió del món de cartomàgia i va presentar diversos espectacles arreu d'Espanya i del món en ciutats com Chicago, Tòquio, París, Londres o Santiago de Xile. Un dels seus espectacles més famosos va ser Magia Potagia, en el qual mesclava humor i misteri. També va publicar diversos llibres per professionals o divulgadors de la màgia. I de l'àmbit cultural parlem ara de música, perquè Madonna ha obtingut la majoria de les nominacions als Premis de la Música MTV que s'han anunciat aquest dimarts. La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera ja Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Madonna n'ha obtingut 11 gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada Artista de l'Any, i per Cançó de l'Any, per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter, a Bring Your Love. Taylor Swift, en canvi, ha obtingut, dèiem, 9 nominacions i competirà per l'honor del vídeo de l'any amb The Fate of Ophelia, del seu àlbum més recent, The Life of a Showgirl. Taylor Swift està nominada a vídeo i artista de l'any, a més de millor pop, direcció i direcció artística, entre d'altres. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter, amb 7 nominacions cadascuna, i Bruno Mars, Pink Panthers i Zara Larsson, amb 5. Per cert, La Perla de Rosalia ha obtingut una nominació en la categoria de millor vídeo en música llatina, una categoria a la qual també opten Shakira, Karol G o Bad Bunny. La gala dels guardons es farà el 27 de setembre a Los Angeles.
1: 3CAT Info.
0: I avui fa 90 anys que Federico García Lorca va morir assassinat pels feixistes sublevats a l'inici de la Guerra Civil. La seva obra continua fascinant el públic i els creadors. Jorge Manrique, Àlex Rigola, Lluís Pasqual o Oriol Brogi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de García Lorca. Brogi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, ara està preparant La Casa de Bernarda Alba per la temporada que ve. El director de La Perla 29, d'aquesta companyia, explicava avui per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
11: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova, i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda, que ens commou i ens atrau.
0: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als seus textos.
11: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir, com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
0: Per cert, que Lorca podria arribar als Premis Òscar arran de la pel·lícula La bola negra, dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, una pel·lícula basada en una obra que Federico García Lorca va deixar inacabada i que s'estrenarà al setembre. De moment ha quedat preseleccionada la categoria de millor cançó per La nieve, del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente.
12: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
0: Aquest és un fragment justament de La bola negra.
12: Hay que arañar la tierra para que salgan.
0: Doncs justament aquesta cinta, La bola negra, és també una de les pel·lícules que formaran part de la selecció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Avui s'ha presentat aquesta selecció que inclou produccions de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Christian Mungiu, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins la secció Perlac, n'hi ha 11 que ja s'han vist a Canes, com la mateixa Bola negra, que va obtenir el premi a la millor direcció, o Fjord, del romanès Christian Mungiu, que va rebre la Palma d'Or, en aquest cas al Festival de Cinema de Canes. També s'hi podran veure produccions que provenen de festivals de Venècia, de Berlín o de Sundance. Hi haurà cintes de directors veterans, com Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves, com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La Invitación. I també inclourà directors de culte, com el polonès Paweł Pawlikowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions presentades a aquesta secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià optaran el Premi del Públic.
1: Esports.
0: Fins que siguin les 11 amb el Pau Dax. Bona nit.
13: Bona nit. El Barça ha presentat aquesta tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
14: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club. Siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
13: Rodri ha parlat de la progressió del Barça i veu l'equip a prop d'aconseguir la Champions.
14: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo, al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años, han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva, y en Europa están pues a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions, y bueno, un equipo que creo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante.
13: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica aquest matí. Rodri ja està disponible per jugar, un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial. Però, de totes maneres, no es preveu que jugui demà al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo, a qui el club no preveu presentar, donat que ja va ser jugador del Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, avui l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que l'argentí marxi. Ho ha dit en la roda de premsa, la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic juga demà contra el Màlaga.
15: Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
13: Julián no va convocat demà amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Demà el Barça es presentarà, com dèiem, davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs com a capità de l'equip demà el farà Rafinha.
16: Rafa will do it because normally...
17: Rafinha farà el Parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
13: I el Madrid ha presentat avui en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
18: I és volver a casa. Emocionalment és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador, y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado, y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
13: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Munin, per les 3 pròximes temporades. Munin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
19: The most important thing for me is to get to
20: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
19: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
13: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Víctor Zigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. En un comunicat, el Girona explica que el davanter ucraïnès ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. Zigankov ja no ha entrenat avui amb el grup i el Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina ha acabat fa uns minuts el seu partit contra Bèlgica amb un empat a un. Dijous, l'equip jugarà la classificació contra Nova Zelanda i el combinat espanyol masculí amb 12 catalans ha perdut 1-0 contra Austràlia.
1: 3CAT Info.

0: Dimarts 18 d'agost del 2026. Enmig d'aquest compte enrere Festa Majorenc hi ha un assumpte que no agrada. No pateixin que no va de Festa Major, però sí de festa, al qual aquestes darreres hores hi podem afegir un nou testimoni en veu alta. Ahir, a través del seu perfil a xarxes socials, la Junta de l'Associació de Veïns de les Cases Noves va publicar un comunicat empès pels fets que varen succeir la nit del passat dissabte al Punt Lila, instal·lat a Barraques, dels quals els explicarem ahir els detalls que coneixien. Bé, el cas és que el comunicat dels veïns de les Cases Noves es refereix a uns fets succeïts la matinada del divendres 3 de juliol, quan ja recollien les barres. Fou aleshores, diu el comunicat, quan un home va agredir físicament a una de les persones organitzadores, proferint insults de caràcter homòfob. També va mostrar una actitud masclista, sexualitzant i intimidant a una noia, i els fets van acabar derivant en agressions verbals dirigides a quatre membres de l'organització, acompanyades d'una actitud violenta. Malgrat la ràpida actuació policial, l'agressor va fugir. En aquell moment, diu la nota de l'associació, vam decidir no fer-ho públic per, atenció, tristesa i por. Però els fets del Punt Lila de Barraques els han esperonat a fer-ho públic, quelcom que cal valorar i agrair. En uns moments els llegim el comunicat, en uns moments saludem Pol Vigó, perquè avui sí que ja podrem fer balanç de les barraques, i està clar que caldrà reflexionar sobre situacions d'aquesta mena, encara que vinguin d'una sola persona dins d'un mar de bona gent.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Bé, a la cornisa de l'edifici del Banc Sabadell del Cap de la Vila ja està assegurada amb una reixa d'aquelles verdes que segurament vostès han vist en més d'una ocasió als balcons d'algunes cases, els balcons que estan en un estat precari, doncs la cornisa ja està assegurada i, per tant, tranquil·litat per aquests dies que venen i havent passat ja l'ensurt. I, per altra banda, tots aquells i aquelles que surtin a caminar molt al matí, estem a la setmana de Festa Major, i durant la setmana de la Festa Major la parròquia queda il·luminada tota la nit. Per tant, si vostès són dels que surten de bon matí abans no despunta el dia, trobaran la parròquia il·luminada, el campanar il·luminat, la plaça de l'Ajuntament, que fa goig aquella hora tan tranquil·la amb la silueta de la parròquia il·luminada. És una setmana d'aquelles que no acostumen a passar en tot l'any, si no recordo malament, per Nadal també, però no acostuma a passar. Festa Major, Santa Tecla, festes assenyalades, la parròquia llueix il·luminada tota la nit. Avui que s'ha fet clar a les 6:35 i el sol ha sortit a les 7:05, el sol es pondrà a les 8:47 i es farà fosc a les 9:16. El dia s'escurçarà 2 minuts i 27 segons. Tindrem 13:42 de llum i 10:17 de foscor. Ara sí que podem dir allò de la Mare de Déu d'agost a les 7 dies fosc, perquè a les 9 és evident que es nota ja quan el dia s'acaba. El que els comentaven, en uns moments, en una estoneta, saludarem Pol Vigó, farem el balanç de Barraques amb el president de Barraques, ens centrarem en la qüestió musical i també en dos moments concrets, un que té a veure amb el que va passar amb el grup amb Paranoia, que finalment no van actuar per una circumstància tècnica que no es va poder resoldre. Barraques va expressar les seves disculpes. El grup amb Paranoia també, d'alguna manera, va apel·lar a una manca de professionalitat. Bé, veure què va passar amb tot això. I després tindríem aquesta derivada, que és important, del Punt Lila. Per bé que, com els dèiem, el Punt Lila ve gestionat per una empresa que ha aconseguit la licitació de l'Ajuntament. Òbviament, l'Ajuntament es fa responsable dels criteris d'actuació del Punt Lila, i el Punt Lila estava a Barraques. Per tant, a veure si en Pol Vigó també ens pot deixar la seva reflexió a l'entorn del que va passar. Saludarem també en aquesta primera hora de programa, més o menys cap a les 10 del matí, en Franco Mamini. En Franco és membre de l'equip de socorristes de les platges de Sitges. Bé, i ens anuncien per al proper 29 d'agost, és a dir, passada la Festa Major, però precisament per això en parlem abans, perquè després serà una miqueta més complicat, la tradicional entorxada. Els socorristes, d'alguna manera, tanquen la temporada amb una trobada de socorristes de tot arreu. Bé, doncs, el 29 d'agost tindrà lloc la 19a Entorxada de Sitges a la platja de la Ribera. Es reuniran més de 300 socorristes de tot el litoral de Catalunya, ve gent des de Roses, Aiguablava, fins a la zona de Tarragona. Inclús en l'edició de l'any passat es va comptar amb participants de Madrid i Mallorca, per tant, un esdeveniment d'aquells importants per tancar la temporada, o com diuen ells mateixos, per donar la benvinguda als companys de professió que s'incorporen. O sigui que parlarem d'aquesta entorxada que tindrà lloc el dia 29 d'agost a la platja de la Ribera amb en Frank com a mini, i òbviament li demanarem també un balanç de com està anant aquesta temporada d'estiu. Segona hora de programa. Ell va començar a picar bastons que encara no s'havien celebrat les primeres eleccions democràtiques a Espanya el 15 de juny del 1977. Ell va començar a ballar bastons quan en Vicentet Ibáñez era alcalde de Sitges. No cal ni dir que de 50 anys enrere en avui han passat moltes coses. A Sitges, al món en general, a la vida de José González en particular i a la Festa Major també. A la segona hora de programa, aquest any, en José González, bastoner de la mitjana, celebra 50 anys picant bastons. 50. La setmana passada que parlàvem de tot plegat, dels anys i tot. Bé, 50 anys. Ei, cuidao. Bé, doncs, amb en José González parlarem, òbviament, d'aquesta trajectòria bastonera en què ha fet també de tot. Ha fet de mestre, de noves generacions de bastoners, continua ben ferma dins de la colla. A veure què ens explica en José. I a la tercera hora de programa, avui sí, que escoltarem el podcast de les cosidores de la Festa Major, aquest podcast produït per la Comissió de Festa Major, un podcast en el qual la Càtia Plana, l'autora del cartell, conversava amb l'Angelina Saleses, conversava amb la seva mare i amb la seva àvia, amb l'Angelina Pla, amb la Lorín Rocha, amb la Carme Comas, amb la Carmen Escolano i amb la Mercè Mercader. Ho escoltarem a la tercera hora de programa. Avui, esperem que sí, si tot va bé, ens vam estirar amb la regidora parlant d'allò, de lo divino i lo humano. Atenció, castellers i castelleres de la Jove. Dimarts, dia 18, a les 8, avui, assaig al Palau del Rei Moro, el primer dels assajos vinculat ja a la Festa Major de la Jove de Sitges. El proper, el dijous, dia 20, a les 9, al Palau del Rei Moro. El dissabte, dia 22, gran assaig de Festa Major a les 8 al Palau del Rei Moro i a les 9 a la plaça de l'Ajuntament per encarar l'activitat de Festa Major. La diada de la vigília, el diumenge 23, a les 6 al Cap de la Vila. Sortida d'ofici a 12:45 a la plaça de l'Ajuntament. I el dilluns, dia 24, després de la sortida d'ofici, a les 2 del migdia, es presentarà la pubilla de la colla. Per tant, castellers i castelleres, assaig avui a les 8 al Palau del Rei Moro, assaig dijous, dia 20 a les 9 al Palau del Rei Moro i gran assaig de Festa Major el dissabte, dia 22, a les 8 al Palau del Rei Moro i a les 9 a la plaça de l'Ajuntament. Ara a veure si el temps acompanya. Si el temps acompanya, perquè les temperatures han de baixar al cap de setmana, això ja ho tenim, sembla que bastant assegurat, fet que agraïm enormement, perquè com a mínim necessitàvem una Festa Major, pensant, ja estem a 30 graus, com cada dia. A les 9 del matí arribem a 30, i fins a les 9 de la nit, i aleshores al migdia, doncs 31, 32, i així anem passant els dies, i així van passant les setmanes en aquest estiu especialment xafogós i escalfat. Bé, doncs, pel cap de setmana s'assegura que baixaran les temperatures, però almenys ahir la nit, al Telenotícies Vespre, els mapes de predicció assenyalaven dissabte i diumenge plujós. Ja saben què passa amb això, queden dies encara, la pluja pot tenir pares i mares, pot estar molt repartida, pot tocar altres llocs, a veure com es va definint tot plegat, però podem tenir un cap de setmana amb pluja o una Festa Major amb pluja, a veure què passa. De moment, sembla que amb bona temperatura sí. Per tant, les activitats, que n'hi ha moltes, perquè tot plegat comença demà, ara ho comentarem, amb els pregons de Festa Major, però és que dijous ple d'activitats, divendres ple d'activitats, dissabte ple d'activitats, ja ho saben que aquesta prèvia de Festa Major s'ha fet cada vegada més gran, i per tant, clar, evidentment, si el temps salva els dos dies importants, doncs benvinguts, però hi ha moltes altres activitats que tenen molt interès en els dies previs a la festa major. A veure si ho salvarem o no, però, com diem cada dia, estarem pendents. Estarem pendents perquè si no, es passarà alguna cosa. Vinga, anem a fer un repàs rapidet a la prèvia d'aquesta festa major que començarà demà dimecres 19 d'agost, amb fonamentalment els dos pregons de la festa major. A les 7 de la tarda, el pregó satíric de l'agrupació de balls populars amb la Pepi Martínez i en Josep Maria Esteban, i el pregó de la festa major a les 10 de la nit. Recordem, demà recuperarem part de la conversa que mantenia en Pitu Valera amb la Zoe Puig i Bet, però recordem que tots aquells que s'acostin al pregó, si poden portar barret, millor. Si poden portar barret, millor, perquè serà un element que farà servir. Farà un barret, diguem-ne, normal, eh? No tapin massa el personal, perquè és clar, aleshores hem de tenir una certa consciència. Però barret. El pregó satíric a les 7... El pregó de la Festa Major a les 10, el pregó de la Festa Major els oferirem en directe, també en directe per Canal Blau, i el pregó satíric el tindran disponible al nostre web, res, minuts després que es declami a la seu de l'agrupació de balls populars. Demà dimecres 19 d'agost, que el municipal d'Aiguadols tindrà lloc el partit amistós a la Festa Major entre la Unió Esportiva Sitges i la Pobla de Mafumet, equips de la Tercera Federació, demà a les 7 de la tarda, al municipal d'Aiguadols. Dijous 20 d'agost. Dijous 20 d'agost ja tenim un munt d'activitats. A les 6 de la tarda, el Ball de Panderetes amb diversitat. Com saben tots vostès, aquesta és una proposta que va néixer l'any passat entre l'Agrupació de Balls Populars i la Fundació B. Maria. Són els residents i les residents de la Fundació els que ballen. L'any passat van ballar les Gitanes, un èxit total, i aquest any les Panderetes. El Ball de Panderetes amb diversitat, el dijous 20 d'agost a les 6 a la plaça. Aquest nou espai creat l'any passat a la Torreta i que també va mereixer les bones crítiques unànimes. Doncs a la plaça, aquesta festa major, també passen un munt de coses. Després del Ball de Panderetes amb diversitat, el dijous, a les 7 de la tarda, Vents de la Mediterrània amb l'esbar Roca Sagna de Gelida. A les 8 del vespre, jazz de festa major, el Racó de la Calma amb Retriu, amb Pinyo Martí, l'Òscar Ferret, en Joan Pinós, en el marc de les activitats del Sitges Estiu. Preu, 15 euros, Racó de la Calma, a les 8 del vespre del dijous 20 d'agost. El dijous 20 d'agost, a les 8 del vespre també, però en aquest cas a la plaça, a la Torreta, el col·lectiu de Locomotora 21, col·lectiu de les Boges dels Gats, que és el nom del podcast de Locomotora 21, presenta Convivència en dies de festa, una xerrada amb les Boges dels Gats i la gent de Locomotora 21. A les 8 del vespre, el dijous 20 d'agost, a la plaça, a la Torreta. A la Fregata, dijous 20 d'agost, hi ha molta gent que ja s'ho té marcat a la nevera. A 9:45, el concert ball de la Principal de la Bisbal. A la Fregata, el dijous 20 d'agost, a partir de 9:45, primer concert i després ball. Com a les festes majors, allò, nostrades. A partir de 9:45, concert ball amb la Principal de la Bisbal. I a les 10 de la nit, a la plaça, el transformisme de Jessica Pulla. Vinga, anem per les activitats de divendres 21 d'agost. A partir de les 5 de la tarda en castellà i a partir de les 6 en català, els museus de Sitges organitzen un passeig sensorial pel Cau Ferrat i el Maricel, que acabarà amb una degustació de gelat modernista. No hem pogut veure la recepta, però bé, deu ser bo. I si no, digue-li modernista, digue-li noucentista, digue-li atxa. Gelat modernista. Divendres 21 d'agost, a les 5 de la tarda en castellà i a les 6 en català, passeig sensorial pel Cau Ferrat i el Maricel, en el marc de les activitats del Sitges Estiu 2026, el preu de l'entrada, 15 euros. Divendres dia 21, a les 7 de la tarda, pels més menuts de la casa, espectacle infantil a la plaça, contadors de llegenda, els éssers fantàstics, a càrrec de la companyia Jordi Font. A les 7 de la tarda, divendres 21, a la plaça. A 9:15, des de la parròquia El Trasllat de Sant Bartomeu fins a Can Fals. Això és senzill, eh? És un d'aquells anys, però senzills de veritat. Se surt de la parròquia, es baixa al carrer Major, es baixa al carrer Carreta, pum, i s'arriba a Can Fals. I ale, i ja està. I allà estaràs exposat Sant Bartomeu fins l'hora, evidentment, en què ho recolliran a la processó cívica de la bandera. Divendres, dia 21, a partir d'un quart de nou del vespre, al trasllat de Sant Bartomeu. Després hi ha el sopar popular a la plaça, que, com saben tots vostès, té ja els tíquets esgotats, i a partir de 10:45, divendres 21, a la plaça, Cuplets amb Glòria Rivera. I tanquem la nostra agenda amb totes les activitats del dissabte, dia 22. Important xerrada, important perquè aquest any, diguem-ne, sembla mentida, que sembla ni fet a mida. El dissabte, dia 22, a les 11 del matí, a la sala Jofre Vilà del Prado, en Gori Massip, la festa major en temps de canvi climàtic. Per tant, una conferència d'aquelles que es farà escoltar des de l'experiència d'en Gori Massip i en aquest context que, com els dèiem, tenim de festes majors, diades castelleres, escalfades per tot arreu de Catalunya en un context general, global, de canvi climàtic. Dissabte, dia 22, a les 11 del matí, l'enregistrarem, la deixarem penjada al nostre web i l'escoltarem passada la festa major. Dissabte, dia 22, a les 12, a l'Ateneu, entrada pel passatge mossèn Fèlix Clarà, vermut popular de festa major amb Tremendo i els DJs de La Pitjor o Les Pitjor Impossible. A les 12 del dissabte 22 a l'Ateneu. A les 6 de la tarda del dissabte dia 22 al Palau del Rei Moro, el tradicional acte que aplega canalla de tot arreu, vestim en Feluc i la Laia, aquest dissabte dia 22 a les 6 al Palau del Rei Moro. I el dissabte a les 6 a la plaça, tallers Prepara't amb mi, els tallers PAM de la Festa Major per adolescents de 13 a 18 anys. Hi ha taller de versos, hi ha taller de barret i hi ha taller de samarreta el dissabte dia 22 a partir de les 6 de la tarda a la plaça. A la plaça el dissabte dia 22 es presentarà el cabeçut d'en Patufet, el cabeçut restaurat, el cabeçut que ja té 104 anys, perquè va ser l'any 22, el centenari del cabeçut, és l'únic cabeçut que queda dels originals de l'any 22, o del Patufet, que va ser un cabeçut molt present a pobles de Catalunya, d'aquí que les cròniques, sembla que ho varen comentar, si no us ho diem, les cròniques de l'Eco, en el moment en què varen ser presentats els capgrossos, van dir bueno, que no tenien gran cosa, perquè, esclar, estan a tot arreu. Bueno, doncs, esclar, ara té un valor afegit, aquest capgross del Patufet, mal que sigui perquè les joves generacions sàpiguen qui és en Patufet, que és un d'aquells personatges que ha de ser, diríem que, etern en la nostra tradició col·lectiva. Bé, doncs, el dissabte dia 22 a les 7 a la plaça es presenta la restauració del Patufet i després, a partir d'un quart de vuit, des de l'Espai Festes es traslladaran els gegants, el drac i l'àliga fins a la plaça de l'Ajuntament, en companyia de la Suburban. Per tant, dissabte dia 22, a partir d'un quart de vuit, qui vulgui veure els gegants de la vila, el drac i l'àliga de camí cap a l'Ajuntament, des de l'Espai Festes. I com els dèiem, el dissabte, a les 6 de la Festa Major de la Jove de Sitges, i a les 9 del vespre, el trasllat de la bandera i la cindriada popular, la bandera que sortirà de la parròquia després de llegir el poema de la bandera, i ha d'anar fins a les Cases Noves, fins al carrer Illes Balears número 9, acompanyat de la Suburban, i després la cindriada, bé, que és clàssic també. I finalment, el dissabte dia 22, vigília de la Festa Major, es tancarà a 10:45 de la nit amb el concert del grup Trèvol a la plaça.

0: 9 i 20 minuts. On ho havíem deixat? Bé, ho havíem deixat a punt de començar les barraques i amb un article que els continuem recomanant. Si no han vist l'Eco del passat divendres, si no l'han llegit, si no l'han vist en versió digital, si tenien massa feina, un article del Tresorer de Barraques, de Llorenç Roca, titulat Un futur per barraques. És un article imperdible, no només pel que fa referència a les barraques i a tota aquesta feinada que comporta les barraques i el que va succeir amb la subvenció de l'any 2024, etc, sinó per les reflexions que deia que deixa a Llorenç des del punt de vista del paper de la cultura associativa en un poble com Sitges i, en definitiva, quin és el tipus de cultura, quin és el model de poble que Sitges vol per Sitges. És un article molt interessant i era la prèvia a les barraques d'aquest 2026. Pol Vigó, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Reposat ja una mica?
1: Bueno, encara necessito reposar una mica més, crec, però bueno, ara ja compaginant un altre cop la feina, el dia a dia, preparar festa major amb el reposar.
0: No hi ha temps pel descans, Pol?
1: No. Barraques i just després festa major. Fos més allunyat i encara, però si no, impossible. Però bueno,
0: Cada any han estat molt esforçades. Aquest any han estat unes barraques molt esforçades, també? De feina, de...
1: Sí. Sí, més aquest any les barraques... Com a mínim en els 3 anys, les 3 edicions que porto, han sigut les més feixugues de portar, d'organitzar, perquè, bueno, doncs perquè hi ha èpoques doncs, que costen més tirar endavant les coses, però després el durant ha sigut complicat amb les diferents incidències que hem anat tenint.
0: Entenc que des del punt de vista... I ara ho tractarem, però també ho dèiem nosaltres aquí. Volem començar pel fet musical i festiu, perquè si no acabarem anant a parar a les subordinades de les barraques i hem de parlar, òbviament, del festival, de la música. Des del punt de vista artístic, musical, ha anat bé, ha anat com esperàveu?
1: Sí. A veure, al final l'objectiu principal de Barraca s'ha complert, que és portar festa, música i aquest punt de trobada que diem sempre doncs, prèvia a la festa major. Doncs això hi ha sigut perquè doncs, la gent de Sitges ha baixat, perquè hi ha hagut concerts de música de qualitat variats a la Fragata, per tant, això hi ha sigut, la col·laboració amb entitats, la col·laboració amb colles de festa major, això no falla, diguem-ne. El que hi ha són les subordinades. I potser sí que dins d'aquest tema més artístic hi podem incloure i això sí que va ser un cop d'orillo a la mitja o menys de mitja actuació d'en Paranoia. Que això sí que ens va saber greu que no poguéssim oferir el concert tal com estava previst, sobretot per la molta gent que va baixar a la Fragata per veure'ls.
0: Què va passar? Perquè tenim, bàsicament, sobre la taula el comunicat de Barraques demanant disculpes a totes les persones, com acaba de dir en Pol Vigó, que van anar a la Fragata amb l'intenció, òbviament, i el desig de veure amb Paranoia. L'organització de Barraques, textualment deia, és una llàstima que després d'un any de treball, dedicació i molt d'esforç per part de tot l'equip no haguem pogut oferir l'espectacle que estava previst. Ho sentim sincerament i agraïm enormement la paciència, la comprensió i el suport de totes les persones que ens vau acompanyar. I, per altra banda, les declaracions, la publicació del propi grup d'en Paranoia dient que esperàvem una disculpa per la manca de professionalitat del vostre equip tècnic. Aquí no expliqueu el que va passar. No anaven als canals i els tècnics de l'escenari estaven totalment perduts. Una vergonya total i molta tristesa. Esperem que no hagin de passar pel mateix les bandes d'avui. Què va passar?
1: Doncs va passar una cosa que passa, diguem-ne, la prèvia passa sempre. El grup et diu que necessita unes coses i aquestes coses, com que no es viuen sols en el món, doncs s'han de dir, mira, doncs no tindreu això, però tindreu això altre. Uh-huh. Perquè això altre ens permet fer amb un altre grup, doncs tenir-ho controlat també, etcètera, etcètera. Uh-huh. Aquest any teníem dues taules de so, una normal i una més bona, per doncs, dos grups en concret, en Paranoia i la senyora Tomassa. D'acord. Aquesta taula de so doncs, tenia unes, bueno, era doncs, una taula de so complexa. Complexa tant pels propis tècnics com pels tècnics dels grups que venien. Una taula de so que ens havien dit que ens havien donat l'okay. Des del grup. El que m'han dit, també és veritat que jo he tingut, diguem-ne, jo he parlat amb els meus. Em falta encara acabar de parlar amb el grup, que tenim segurament una trucada aquest vespre. Doncs em van dir, ostres, a més ens van canviar coses a última hora. Bueno, va haver-hi tota una sèrie de malentesos, descoordinacions, que van fer que això, que realment no funcionava. Els mm-hmm. monitors d'escenari, no se sentien ells mateixos, i entenem que davant de aquests problemes tècnics, un grup pugui dir, doncs no toquem. Fins aquí,
0: sí.
1: El que a nosaltres ens va saber realment greu i creiem que doncs no hauria d'haver passat, és que un membre del grup agafés el micròfon i fes un discurs allà mateix anunciant que denunciant-ho tot plegat perquè et deixa doncs, amb el cul a l'aire, dit ras i curt. Mm-hmm. Això és el que no ens va agradar. Després, tota la resta ho podem entendre, tenim la part de culpa de que no es va poder, diguem-ne, tenir perfecte el tema tècnic, però
0: les formes, per dir-ho així.
1: Sí. Creiem que això no hauria d'haver passat.
0: Bé, superat això, com dèiem, la segona subordinada és, i no sé fins a quin punt la gent de Barraques va poder assabentar-se de la situació el dissabte a la nit, el que va passar en el punt Lila. Jo l'explico un Pol Vigó, o que ens han explicat, diguem-ne, des de l'oficialitat, ja en els, diguem-ne, en els minuts finals de les barraques de dissabte, les persones que estaven al punt Lila es van veure, diguem-ne, protagonistes víctimes d'una situació d'assetjament verbal, d'escarni, d'insults, que va propiciar que el protocol s'activés i l'empresa que gestiona el punt Lila té un protocol que diu que en determinades circumstàncies, com la que va succeir el dissabte, el punt es tanca durant mitja hora i al cap de mitja hora es torna a obrir. Però aquesta mitja hora va coincidir amb el final de Barraques i, per tant, el punt ja no es va tornar a obrir. Fins on sap, Pol Vigó, què va passar?
1: Mira, a mi em van avisar que hi havia aquesta problemàtica, això, potser aquesta mitja hora, just al poc de decidida que ja no es reobriria.
0: D'acord.
1: Però vaig desplaçar-me fins allà i vaig veure doncs, la situació. En aquell moment doncs, hi havia les treballadores del punt Lila i bueno, equip de seguretat de Barraques,
0: sí.
1: I el grupet, encara, de nois. Sobretot, evidentment, potser eren més nois els que ho feien, però anaven acompanyats de noies.
0: Un grup nombrós, Pol?
1: Força gran.
0: Força
1: sí,
0: gran.
1: Sí, força gran. Potser, jo no sé quantes persones van ser les que realment van participar, diguem-ne, dels actes. Però, bueno, eren un grup força gran. Jo per allà veia en què s'anaven relacionant així, potser, unes 10 persones.
0: Sí.
1: Que no vol dir que totes 10 estiguessin allà a la paradeta doncs arrencant la bandera o tirant material així, però bueno, que hi havia força gent per allà que per activa o per passiva participava de la situació.
0: D'acord.
1: I això em van informar doncs que això, però encara estaven aquesta gent allà. I això és el que realment com a barraques, diguem-ne, no entenem com a com aquesta gent continuava allà després de tota aquesta problemàtica.
0: D'acord.
1: I ningú els havia apartat.
0: D'acord.
1: És a dir que la nostra seguretat no ho pot fer.
0: És a dir, Pol, que un cop s'havia activat el protocol del punt lila i s'havia tancat el punt lila, aquestes persones continuaven allà.
1: De fet, el punt lila en aquell moment estava en aturada tècnica, diguem-ne.
0: D'acord, d'acord.
1: Aquesta aturada, primera aturada, per calmar els ànims, per deixar precisament que qui pot, doncs, ajudi a dissoldre la situació.
0: Sí.
1: I no es va dissoldre. Clar, davant d'això, les treballadores van dir, escolta, ha passat la mitja hora aquesta que marca el protocol, estem iguals, per tant, pleguem. I això ho vam fer. I nosaltres, en aquest cas, doncs, en aquest protocol, creiem que està molt ben fet per reduir els danys. Evidentment, pot generar, diguem-ne, un greuge cap a tota la resta de gent, però aquí les atacades...
0: Sí, està clar.
1: No era un cas de violència entre el públic o això, sinó elles mateixes. Per tant, també s'han de protegir. I trobo que van fer molt bé.
0: Entenc, Pol, que no només es va tractar d'insults i d'escarni, sinó que es va llançar material, es va...
1: Sí, bueno, exactament el que van fer, però bueno, va ser això, em van dir que havien estirat una banderola que
0: sí.
1: Que, bueno, que estaven allà. Diguem-ne, el protocol aquest del que m'han dit, l'empresa que gestiona el punt lila, que és una cooperativa cúrcuma, han creat aquest protocol per casos com aquests, que els hi han passat dos vegades a Sitges, una vegada a Sarrià i una vegada a Viladecavalls. O sigui que són malauradament líders en aquest tipus de situacions, o generem, diguem-ne, reacció a aquestes situacions, cosa que, ostres, ara que citaves l'article d'en Llorenç a l'inici,
0: sí.
1: de què és el que volem com a poble, i ell ho deia com molt més lligat a la cultura popular,
0: sí,
1: a la música,
0: sí.
1: A barraques, però, ostres, també ens fa pensar aquesta situació de què és el... com què volem socialment com a poble, perquè ostres, ser diguem-ne un poble on passen aquestes coses repetidament, perquè ja va passar per Santa Tecla, m'han dit, va passar per Carnaval i ara passa per Barraques, ostres, preocupa.
0: Deixa'm que pregunti, però sobretot, esclar, ets persona com la gent de Barraques, que heu anat a moltes festes, que heu anat a molts llocs, a molts concerts. No sé si amb el pas dels anys es pogut copsar algun canvi d'actitud amb el públic, allò que, jo què sé, que en converses de carrer la gent diu ara és que tothom està molt o hi ha gent que està molt agressiva, molt tenso, que ho heu copsat d'alguna manera, això? O...
1: Nosaltres tenim com dos públics diferenciats. També cal dir que és això, que Barraques, al ser un lloc obert, el anar i venir de gent fa difícil fer un perfil de públic. Però sí que és veritat que hi ha aquests dos moments a Barraques. Un, abans de les 3,
0: sí.
1: Un després de les 3.
0: Vaja.
1: El d'abans de les 3 realment ve a Barraques a veure els grups, a veure això, a passar-s'ho bé, a estar amb qui troba, allò, aquest punt de trobada. Després, quan s'apropa l'hora dels DJs, entre cometes, que potser no hi ha DJs a sobre l'escenari,
0: sí.
1: El primer dia no en teníem, però comença a apropar-se tota una sèrie de gent molt més jove, cada vegada més menor d'edat, també ho hem pogut veure a les barres, que és la que es mou pel voltant, que sempre està, doncs, pel voltant de la platja, de la Fregata, més enllà, potser també coincideix amb l'hora de tancament, que comencen a tancar bars, etcètera,
0: sí,
1: etcètera.
0: Sí.
1: I aquesta gent, llavors, és la que ve a veure el DJ i canvia totalment el públic. I és veritat que aquesta gent... més jove, això, ve més beguda, i és la que, sobretot a nivell de seguretat, ens preocupa més. Després hi ha tot el tema social, que sí, que ja ho hem vist allò tot arreu, que hi ha un increment de la... ja no sé si de la violència, però sí del menyspreu cap a les coses, en general, eh? Si a més aquestes coses són que les podíem incloure dins de coses populars, d'esquerres, ja no et dic, feministes, ja no et dic, però allò de coses tenen, es nota més aquest despreci cap a... Potser abans en diríem rebel·lia, eh? Allò dels joves que rebel·len contra. Però, ostres, jo era d'aquest jove, una mica rebel, però no ho enfocava igual. Mm-hmm. Jo quan tenia la seva edat em rebel·lava organitzant coses diferents, no anant a atacar o a destruir, diguem-ne, el que hi ha. Que hi ha pròpiament és diferent.
0: Sí, sí. per això t'ho preguntava, perquè lliga molt aquest testimoni. En uns moments els llegirem íntegrament el comunicat de la Junta de l'Associació de Veïns de les Cases Noves, però ha estat, diguem-ne, no sé, una relació causa-efecte, perquè aquest comunicat publicat ahir diu obertament que el 3 de juliol, de matinada, en el moment de recollir les barres, un home va agredir físicament a una de les persones organitzadores, proferint insults de caràcter homòfob. També va mostrar una actitud masclista, sexualitzant i intimidant una noia. Els fets van derivar en agressions verbals dirigides a 4 membres de l'organització. Estem parlant de la festa de les Cases Noves, 3 de juliol. Acompanyades d'una actitud violenta, malgrat la ràpida actuació policial, la persona agressora va fugir. I a continuació diu, i ens sembla que aquest és el paràgraf

0: Suposo que el que ens costa més d'encaixar de tot això, eh?
1: Sí. Nosaltres vam emetre el comunicat sense consultar-ho amb ningú, perquè creiem que ho havíem de fer i que no s'entengui com una crítica cap a la Comissió de les Cases Noves, que prou bona feina fa.
0: Sí.
1: Però vam decidir fer públic el cas, potser no amb tots els detalls que la gent reclama, perquè també és una de les coses que també el grup de noies del Punt Lila ens van dir: escolta, mirem de fer públiques les coses, però no entrem en el detall, sí, sí. En les que pugui la premsa rosa, diguem-ne, sí, sí. O la broma.
0: Aquella cançó de sempre, eh? Us van pagar, no sé. Correcte. Què, van dir, sí, sí, és a dir, evitar...
1: Evitar tot això. I allò ha passat, però el que s'ha de fer, el que creiem que sí que s'ha de fer, és denunciar-ho, d'allò, dir: mira, escolta, ens està passant això. Més, a Barraques hi havia tot el motiu, però més a les cases noves. I això ja és una crítica que hi ha sigut i que compartim amb diferents entitats, així, que no tenen Punt Lila. No tenen Punt Lila perquè l'Ajuntament ha format algunes persones de l'entitat per exercir aquestes feines. Però no tenir Punt Lila se suma en que és un acte organitzat per l'Ajuntament, és una festa de barri, tot i que tota la feina, o molta de la feina, la fa la comissió. I no, tampoc no té seguretat privada. Depèn de la policia local i els Mossos d'Esquadra, que en el nostre cas, en Barraques, sobretot els Mossos, no han fet prou. Ostres, realment, si en un entorn així, en què aquesta violència, aquests atacs són més habituals, crec que s'ha de treballar molt més en la prevenció. I no deixar tan... I pot sonar molt fort, eh? però no és, tampoc és una crítica, diguem-ne, cap a l'Ajuntament com ho feia. Jo, però hem d'evitar que quedi venuda la gent que organitza
0: coses. Ja.
1: Quedi amb el cul a l'aire. I, per tant, hi hem de fer molta més. I potser ara ho veiem, eh? I potser abans no passava o no hi havia tants incidents, però ara sí que hi són. I, per tant, crec que s'han de redoblar esforços de formació, coordinació, presència policial, malauradament, etcètera.
0: Per tant, vens a dir que encara que els fets van succeir en el cas de Barraques i el Punt Lila, la mera presència de les persones que varen causar aquests fets permanentment allà, sense que ningú els digués res en especial, ni s'acostés, entenc, que cap membre de seguretat per desplaçar-los d'allà o per allunyar-los d'allà, només la mera presència després del que va passar en el Punt Lila ja genera o continua generant una tensió en l'ambient i amb les persones afectades per les agressions que no caldria que això passés, suposo. Està clar.
1: Sí, no? És que jo crec que analitzar, i ara hi parlo molt personalment, i em sap greu. Jo ahir vaig estar parlant molt amb les noies del Punt Lila i no vaig voler també dir res més del que elles em permetien dir. Avui potser estic una mica més lliure i em sap greu si les contradic o dic algunes coses que no hauria de dir. Però sí, el greu del fets del dissabte a la nit crec que va ser que aquella gent es mantingués allà. I els únics que podien fer fora allò era la policia, entesa molt general.
0: Sí.
1: El CEG de la policia local va fer part de la feina, o sigui, va identificar dues persones que seguien allà després de que elles tanquessin i, com, no sé si seguint-les, però per allà estaven. I aquests van ser identificats, però els Mossos van fer acte de presència i se'n van anar. Això no pot ser. No pot ser. A veure, és via pública, no és un acte tancat. Fer fora algú d'allà pot ser complicat. Era un grup nombrós, era una patrulla només. Ostres, sabem de casos que s'hi posa molt més d'esforç.
0: Sembla mentida, no hi va haver-hi. Anava a dir, sembla mentida, perquè quan un

Molts diaris en parlen, alguns en van fer un suplement. El passat diumenge el diari Ara en treia un suplement. Tots els interrogants oberts sobre l'assassinat del poeta el 20 de juliol. Es va instaurar el terror a Granada, els milicians revoltats i els falangistes es van apoderar del centre de la ciutat i tan sols va resistir fins al 23 de juliol al barri històric de l'Albaicín. Granada va passar a ser una illa enmig de territori republicà i la repressió va ser ferotge. El 9 d'agost els feixistes van fer un registre a la huerta de Sant Vicente, on hi havia Lorca amb la seva família. Buscaven uns treballadors de la finca. Al veure el poeta, un d'ells va cridar «El maricón de la pajarita». El van tirar a terra i li van clavar un cop amb la culata d'un fusell. No va ser un assassinat, diu aquest mateix suplement, bé, ho diu tothom i tots els historiadors, no va ser un assassinat fruit de la improvisació. Lorca estava a les llistes dels colpistes perquè tenia tots els números. Era poeta, dramaturg, músic i dibuixant, homosexual, defensor de l'educació pública, de la llibertat, de la igualtat i de la república. Lorca, que tenia previst tornar a Madrid per poder estrenar amb l'actriu Margarida Xirgo la casa de Bernarda Alba i publicar Poeta en Nueva York. Lorca, que d'alguna manera va trobar consol i abric a casa d'un amic falangista que el considerava el seu mestre, el poeta Luis Rosales, d'una família també molt diversa, de bastants germans, tots ells amb diferents ideologies, però bé, un final, aquest final de la vida de Lorca, que com els dèiem, continua encara ben obert, perquè les restes de Lorca no s'han trobat. En aquest suplement de l'Ara apareixia un mapa d'Espanya, un mapa que ho poden vostès consultar a la pàgina del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, amb totes les fosses que hi ha a Espanya. És un disbarat el que hi ha en aquest mapa, tacat per totes bandes, perquè a tot arreu no s'ha trobat Lorca, deia aquest article, però buscant-lo han aparegut més d'un centenar de víctimes. I també el mapa marca una fosa a Sitges. Fosa en Sitges, Estado General, trasladada al Valle de Cuelgamuros. Això és el que diu la pàgina del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica. Si volen, tenen una conversa molt interessant, la que vam fer amb Jordi Milà, sobre aquella fotografia que va aparèixer al País amb tot un munt de caixes al Valle de los Caídos i una d'elles posava Sitges, amb jota. I en Jordi Milà va poder trobar que en aquella caixa hi havia les restes de Victoriano Victoria Vilella. És una història molt interessant, la traiem per mort, que avui fa anys 90 de l'assassinat d'un dels grans poetes del segle XX. Tal dia com avui, de l'any 1960, als Estats Units, la píndola anticonceptiva femenina sortia al carrer. Tal dia com avui, de l'any 1958, es publicava Lolita, de Vladimir Nabokov. I tal dia com avui, de l'any 1492, la primera edició de la gramàtica de la llengua castellana amb Antonio de Nebrija. Vai, en què podem acabar? Si no hem vist la pel·lícula, és una pel·lícula d'estiu. La pel·lícula d'aquelles de guerra, eh? Però diguem-ne, no hi ha massa guerra. És la història d'una fugida. En la història del cinema hi ha dues pel·lícules clàssiques d'una fugida. Una és Fuga d'Alcatraz, amb Clint Eastwood, i l'altra és aquesta.

Aquesta marxa militar és de La gran evasió. Pel·lícula del 1963 protagonitzada per Steve McQueen que explica la història d'una fugida d'un camp de concentració de tot un seguit de soldats. Fan un túnel, passen les 1000 privacions, però al final se'n surten, no tots, però alguns sí. I la banda sonora és de Elmer Bernstein. Que és l'home que va morir tal dia com avui del 2004 i que té algunes bandes sonores icòniques. Els 10 manaments, Matar un ruiseñor, Los siete magníficos, El cabo del miedo, La edad de la inocencia o La gran evasión, entre moltes altres. Un músic com una casa, només cal que vagin, com sempre diem, allò a l'Spotify de torn, i fiquen Elmer Bernstein. Res a veure amb Leonard Bernstein, encara que sigui el mateix cognom, i us hi sortirà un munt de bandes sonores clàssiques com aquesta, d'una pel·lícula absolutament entretinguda, que val molt la pena veure. Vinga, i amb Elmer Bernstein tanquem les nostres efemèrides d'avui. A la cançó d'avui li ha fet mal el pas del temps. La cançó de l'estiu, em referim. La cançó, l'any que ve farà 25 anys. La va cantar tothom, la van veure per televisió, festes majors, tot el que vulguis. Però ens sembla que no li ha passat massa bé el temps. La cantava Chayanne. 2002, Torero. Una barreja d'entre pop i flamenc, una cosa així tota singular, però com us deia, ens sembla que... I la lletra agarra-te.

0: És de festa major arrossegada, eh? Ja quan hi ha l'alcohol ja va d'això, eh? Jo li tal, vinga. Cheyenne, demà més cançó de l'estiu, però per avui em sembla que ja hem tingut una dosi prou suficient. Vaja. Avui que és la Mare de Déu de la Font de la Salut, avui que a Tarragona baixa l'aigua de Sant Magí. De Sant Magí de la Brufaganya. Mm? Avui que també és Santa Helena de Constantinoble, Sant Agapit i Sant Nicolau. L'actor Edward Norton celebra avui 57 anys, l'actriu i model Carol Bouquet en fa 69, la comunicadora Olga Viza en celebra 68, el cineasta Roman Polanski en fa 93 i el cantant Mika, 43 anys, celebra avui. Fa calor, ja els dèiem, estem a 30, 30,8. I així segurament estarem tot el dia. 71% d'humitat, 37,3 graus de temperatura de sensació. La previsió diu que al cap de setmana la temperatura ha de baixar. Ara a veure com arreglem la resta, l'assumpte pluja. Però la previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Molt bon dia. Comencem la jornada de dimarts amb una temperatura més alta en general, sobretot a l'Empordà, on bufa la tramuntana rescalfada i nombrosos núvols baixos a gran part del país, més sol cap al Pirineu, Ponent i al sud, i fins i tot també trobem algunes boirines, preferentment a la Catalunya Central o en punts on ahir, a la tarda de dilluns, hi va ploure. Aquests núvols baixos matinals s'aniran trencant amb el pas de les hores, si bé persistiran a punts del litoral i del nord-est del país, on a la tarda hi haurà algun ruixadet. La temperatura que puja, sobretot al litoral, on tenim un avís de calor a punts de la meitat sud del litoral, i de cara a demà aquesta temperatura continuarà a l'alça i les màximes fregaran o superaran els 40 graus a Ponent, a punts del Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Vinga, anirem rapidets pels diaris, que tenim José González esperant i els capitans ens poden esperar. Hola, Pitu.
3: Bon dia.
0: Aquells que han invertit a borsa en històries d'aquestes d'intel·ligència artificial i tot això, atenció, perquè quan el Banc Central Europeu avisa que la bombolla de la intel·ligència artificial està a prop d'esclatar, atenció, eh? A tots aquells que hagin invertit la intel·ligència artificial, ha estat el motor de l'èxit bursari en els darrers anys, Nvidia, que és aquesta empresa que fa xips, i segurament si vostès han comprat un ordinador o tenen una mica d'idea d'informàtica, la targeta d'imatge és una Nvidia, no sé què. Bé, doncs aquesta empresa supera els 5 bilions de dòlars de capitalització a borsa. Els guanys il·limitats dels inversors, però, no suggereixen, diuen les informacions, un futur falaguer. Segons una recent publicació del bloc del Banc Central Europeu, sota el títol del boom de la intel·ligència artificial, entusiasme racional o la pròxima bombolla.com, la caiguda de les accions en el món de la intel·ligència artificial podria ser imminent. Una correcció de les actuals valoracions borsàries és probable. I diem caiguda perquè s'han inflat. I, per tant, tot el que s'infla es desinfla i tot el que puja baixa. Bé, doncs, atenció, perquè és probable que ens hi trobem. Per la resta, Donald Trump s'acosta ara a Corea del Nord, molt, perquè com que es veu que Corea del Sud no l'ha ajudat massa amb això de la guerra d'Iran, doncs ara s'acosta a Corea del Nord, que ja saben que no es podien veure. Bé, doncs ara es poden veure una miqueta més. Les petrolieres dupliquen els guanys gràcies a la guerra de l'Iran. En la qüestió del canvi climàtic, La Vanguardia titula la seva primera pàgina amb una fotografia prou gràfica que la calor fon al Mont Blanc, el massís del Mont Blanc, vedat als muntanyencs, i el protagonista, Rodri, que ja és a Barcelona. Ahir va ser una tarda d'aquelles del Flight Radar. Hi havia un munt allò veient que l'avió, que era un jet privat, que arribava aquí, provinent de Manchester, tal, tal, tal, i Rodri ha dit una frase d'aquelles de vinc a guanyar tot el que es posi al davant. Ja està. 60 milions d'euros. Més 10 milions en variables, depèn del que guanyi. O sigui, que si guanya el que vol guanyar, aquest home haurà costat el mateix que tot el pressupost de l'Ajuntament de Sitges. I una miqueta més. No està pas mal, que deia què. Hola de nou, Pit.
3: Així és. Rodri ahir va aterrar a Barcelona, com ho va fer hores abans Joao Cancelo. Els dos encara no s'ha fet oficial, és a dir, el Barça encara no ha anunciat de manera oficial que ambdós són jugadors del Barça, però vaja, tant un com l'altre vestiran de blaugrana, de la mateixa manera que Jofre Torrents, segons el Barça, així ho anuncia oficialment, va ser traspassat a l'Ajax, rebrà una contraprestació econòmica d'uns 6 milions d'euros. Parlem també de la primera divisió de futbol, perquè en aquesta primera jornada escapçada ahir es va jugar un nou partit, empat a un entre el Depor i l'Elche, queden per jugar d'aquesta primera jornada el partit entre l'Atlético de Madrid i el Màlaga, que juga demà. Per tant, avui parla Simeone i tinguin per segur que el 99,9% de les preguntes seran sobre Julián Álvarez.
0: Què dius ara?
3: Això serà així,
0: segur. No seran sobre la Lliga que comença?
3: Una o dues, sí. Evidentment, algú li ha de preguntar sobre el paper que espera que tingui l'equip aquesta temporada, però sempre, vaja, que Julián Álvarez serà...
0: Sempre es pot fer allò que es fa en aquests casos, de cortesia. La primera pregunta o la segona,
3: sí, sí,
0: que vagin d'això. Bueno, que esperes de tal, llavors ell diu, això, un cop has dit això... El siguiente.
3: Doncs segur que la roda de premsa de Simeone d'avui anirà per aquí. La resta de partits s'aniran jugant aquests propers dies. Per exemple, el València Betis, perdó, jugarà el dia 25, el Real Societat Real Madrid el dia 26, el Barça Athletic Club el 27 i també el 27 el Celta Osasuna. Sergio Busquets s'incorpora amb el cos tècnic del Barça Athletic. Males notícies també per al Barça femení perquè s'ha lesionat Clara Serra Jordi. Es va lesionar amb la selecció espanyola sub-20 i en té per unes 6 o 7 setmanes. I acabem amb tenis perquè el torneig de Cincinnati Rafa Hoder s'ha classificat pels vuitens de final després d'enderrotar el xilè Alejandro Tabilo per 6-2, 6-1 amb poc menys d'una hora i un quart. El proper rival de l'Espanyol serà l'italià Flavio Cobolli.
0: 10 i 36, Pitu, gràcies.
3: Adéu-siau.

0: Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això...

0: Hem fet servir una boja així, una mica ad libitum, per començar amb una conversa amb un home que quan encara s'havien de fer les primeres eleccions generals a Espanya, el 15 de juny del 77, ja ballava. Que quan en Vicente Ibáñez era alcalde, ja ballava. Que va ballar quan es va casar, quan va tenir les criatures, quan s'ha tornat, en fi. Que ha ballat tota la vida. I a la vida de Sitges han passat moltes coses, i a la vida de la Festa Major també han passat moltes coses, a la vida d'en José González han passat moltes coses, i els bastons continuen aquí. Una Festa Major més després de... Aquesta serà, ell mateix ho diu, la dels 50 anys ballant bastons. José.
1: Bon dia. M'has emocionat ara ja.
0: Home, esclar, és que sempre hi ha hagut bastons, passi el que passi.
1: Sí, sí, la veritat és que...
0: Hi ha hagut algun moment tan dolent en què no has ballat?
1: Sí, quan em van operar d'un turmell.
0: Però
1: vaig ballar
0: banda.
1: Amb una fèl·lula, vaig ballar dos balls parat, però vaig ballar també.
0: Sempre?
1: Sí.
0: Passi el que passi, hagi passat el
1: sí,
0: que
1: bueno,
0: hagi passat?
1: Sí, sempre hi ha l'anècdota aquesta de que amb el contracte meu de l'Andorra posava que el dia 23-24 jo baixaria a Sitges i m'ho concedien, doncs endavant.
0: Per tant... Esclar, quan arriba la Festa Major dels 50 anys, un pensa alguna cosa en especial?
1: Bueno, penso, la veritat, moltes coses. I és un orgull l'haver... Bueno, pertanyar amb aquest ball que és tan maco i tan viu, no?
0: Això va començar...
1: I me'n recordo sempre de molta gent, uh-huh. I segons... Perquè, bueno, soc molt de tradicions i de per on te passem, els circuits i tal, doncs qui hi ha un tal puesto, qui hi ha un altre...
0: Qui passava
1: sí,
0: això, qui passava
1: sí,
0: allò,
1: sí, sí, sí.
0: A la manera, no sé si dir, a la manera antiga de les coses.
1: Sí, sí, sí.
0: A la manera antiga de les coses. Perquè això va començar als 14 anys, per tant.
1: Sí.
0: Com? De quina manera?
1: Doncs pues mira, van sortir... jo vivia a les Cases Noves, a llavors, i van fer una colla...
0: No ha canviat massa les Cases Noves, no?
1: No, ja he sigut molt feliç. Llavors van fer una colla allà de bastons, que és la colla jove. Jo no vaig sortir el primer any perquè feia castells, però amb una caiguda em vaig fer mal a l'esquena, llavors em van dir que tenia que deixar-ho perquè em posaven massa baix.
0: Era massa... D'acord. Llavors... Eres massa jove per estar en una
1: sí,
0: posició tan...
1: Sí, exacte. I aguantava perquè era fort i tal, però... Amb una caiguda...
0: O sigui, vas fer castells amb els castellers de Sitges?
1: Amb el Ricard Baqués.
0: Amb en Ricard Baqués, eh?
1: Amb Mario, tota aquesta gent.
0: Com no
1: però amb una caiguda a Tarragona va ser forta.
0: D'acord.
1: Amb una torre de set vaig caure sol, llavors, a partir
0: tant,
1: d'allà...
0: descartat els castells, haguessis continuat amb els castells?
1: És possible, perquè es trataven d'una manera molt maca i estava molt a gust allà.
0: D'acord, perquè els bastons van venir per... Per
1: bueno,
0: què?
1: Vam fer aquesta colla a la colla jove.
0: Però vull dir, t'agradaven els bastons?
1: Sí.
0: Haguessis
1: sí,
0: fet
1: sí,
0: alguna altra cosa?
1: Jo recordo perfectament que vaig carcar en què hi alabava quan veia ballar els grans, no?
0: D'acord. Per tant, bastons era el teu ball.
1: Sí, sí, però no per influència de ningú ni res.
0: Això
1: no.
0: Em volia preguntar.
1: Bueno, l'única influència és que en Vilanova, de les Cases Noves que va ser el que va formar la colla jove, pues l'any següent no sé ben bé com va anar, perquè fa una mica de temps... però vaig ballar en la colla jove el segon any d'haver-la format. No?
0: D'acord. A casa, la Festa Major, què?
1: És ben viva encara. Tinc les dues meves filles que van començar molt joves també i continuen.
0: Els teus pares eren de Festa Major o què?
1: Mon pare va ser el que va formar la banda de Creu Roja d'aquí, que jo encara toco la trompeta que ell té, que li ho unes a casa fortes.
0: Uau, aquella banda de la Creu Roja.
1: Sí, i era quan... Però, clar, mon pare va morir quan tenia 37 anys i jo no tenia 9 anyets i no...
0: Aquella banda que encapçalava la professora als anys 70.
1: Exacte.
0: I que es feia sentir... Vaja, sí.

0: que guardes, era una corneta allò?
1: Sí, guardo tot, tot el de la Creu Roja i el de la policia també, tot ho guardo tot.
0: Uau.
1: Ho guardo tot.
0: Total, comences i suposo que allò t'agrada prou.
1: Sí.
0: Com per no pensar en cap moment canviar de, banc ni canviar de res, eh?
1: No, el foc em fa molt de respecte, sempre corro sí. molt, vull dir,
0: a diferència
1: difícil,
0: de fer germà.
1: Sí, és difícil que em cremi. Però no, no, en cap moment havia intenció, ni mai se m'ha passat pel cap anar en un altre puesto.
0: Allò era la colla jove. Com vas arribar a la mitjana?
1: Bueno, després em van dir per fer una colla, per fer unes sortides a l'agrupació de Valls Poblats. Llavors vam fer una colla i vam fer una sèrie de sortides a Montblanc, a Gelida, vam fer coses. I a partir d'aquí, això aquí va durar poc temps, i llavors ja vaig fitxar per la mitjana i bueno, veig fotos de la mitjana de gent que ja no està amb nosaltres, per desgràcia, i és bueno, és maco.
0: Ets el... anava a dir... ara ets el degà dels bastoners, suposo.
1: Està el Fara. Està el Fara, sí. Com veterano està el Fara, també. Vale. Que
0: va camí dels 50, també, eh?
1: Ja m'has matat. No ho sé. No ho sé.
0: Però és a dir, Fara i tu sou els dos...
1: Sí, els dos més veteranos de la mitjana. Sí.
0: I, per tant, tota la vida la mitjana.
1: Sí.
0: Uau.
1: Sí, és... han passat moltes coses bones, coses dolentes, però crec que bueno, tot va evolucionant, com has dit tu, i ara tenim un grup de gent que són una passada, en el sentit de que estan sempre per el que tenen que estar, els hi dius posa't aquí, i com són nanos de que jo els he ensenyat des de petit, també saben a tot arreu, no els hi fa por. En canvi, els antics diuen, hòstia, que aquí no he ballat mai, doncs no passa res, no?
0: Ara hi anirem a tot això, a l'estat actual de la colla, com la veus, com et veus a tu mateix. Hi ha una forma de ballar? L'ensenya algú? Te la fas tu amb el pas dels anys?
1: Bueno, clar, és per exemple, quan
0: és evident que el ball s'ha de ballar d'una determinada manera.
1: Sí.
0: Però està clar que no tots el balleu de la mateixa manera.
1: No. Jo el que passa que tinc la doble vara, perquè clar, ensenyo els nens que piquen com va ensenyar el capdet i continuen fent-lo així, que és com piquen les noies.
0: A tu et va ensenyar el capdet?
1: No.
0: Qui et va ensenyar?
1: Al Vilanova.
0: Al Vilanova.
1: A la colla.
0: És a dir,
1: el que passa que ho vaig agafar de seguida perquè, bueno, m'agrada molt i vaig posar molt d'interès.
0: Vols dir que d'aquells primers ensenyaments, aviat, no sé si tu et vas fer teu el ball?
1: Sí, tinc una forma de ballar peculiar.
0: Aquí vaig.
1: Que, bueno, no sé si agrada o no agrada, però jo m'ho passo molt bé.
0: Com això t'ho fas tu? T'ho crees tu mateix?
1: Sí, jo crec que sí. És molt important si tens ritme, si tens... Bueno, si sempre considerar que si fas esport...
0: Això és relativament més...
1: No ho fas bé tot, però no ho fas malament tampoc.
0: És una condició bastant indispensable, eh? Estar bé físicament...
1: Sí, ara podria dir coses...
0: No, ho pregunto, en l'ideal d'un ball de bastons,
1: sí,
0: és indispensable...
1: Sí, però mai hem demanat que amb una persona que sigui... Perquè si no, algun de la colla que està i m'està escoltant no estaria ballant.
0: Però en la teva
1: I
0: colla,
1: es dona igual.
0: Però en la teva colla ideal...
1: Què? No, ni molt menys. Això és com el futbol. El futbol és una escola amb els petits i és l'educació. L'educació és el més important, no guanyar o perdre. Ja sé que aquí lluitaríem segons quins clubs,
0: sí.
1: Però aquí per mi és el mateix. Si ell vol ballar, pot ballar.
0: En qualsevol cas...
1: Sí, jo estaré més estona ensenyant-li, però...
0: En el teu cas, sí que creus que la condició física ha estat un valor afegit que t'ha permès fer...
1: Sí. Sí. No, perquè la festa major és dura, amb aquest ball.
0: Aquest gir, quan va néixer?
1: Quin gir?
0: Aquest gir d'en José González quan balla els bastons?
1: Però en quin sentit? Quin gir?
0: En el sentit de dir... com t'ho explicaria jo ara? Però molts dels que hem vist els bastons, hi ha més d'un que ho fa, però en José això d'anar...
1: Ah, donant voltes?
0: Donant voltes.
1: Bueno,
0: aquest
1: això...
0: gir, quan va néixer això?
1: Això és perquè jo, quan era més petit i ballava en les altres colles, jo veia ballar al Vilanova, al Rigoli, en tota aquesta gent,
0: sí.
1: I la veritat és que hi havia balladors, molt bons balladors, i em fixava en ells. I jo pensava en Josep Maria Valls. Té una manera de picar, fa igual més voltes que jo, però més fines. Jo sóc més bruto, com si diguéssim.
0: Com,
1: no?
0: Com som en aquest poble, que algú ja diu, en Valls balla...
1: Sí, ell és més
0: fi. Hi ha una forma elegant de ballar, sí, no sé exacte. Com dir-ho, eh?
1: Ell és més fi.
0: Hi ha una forma més dinàmica, més contundent, hi ha una forma més elegant, hi ha Federers.
1: I jo he anat agafant pues, coses de cadascú, el que passa que bueno, la meva manera de ballar no és com la del Valls, que és més prim, més... Ell més
0: sí,
1: més.
0: Sí, sí. Creus que ha variat això amb el pas dels anys?
1: No gaire.
0: No.
1: No gaire, el que passa que la gent, pues... s'anima a fer més coses de les que antigament feia. És a dir, posaves amb un senyor amb un ballador parat i ja es queda ballant.
0: I en el teu cas, creus que ha variat molt la teva, ha evolucionat molt la teva forma de...
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: En quin
1: jo
0: sentit?
1: Perquè jo no... Clar, a mi el moment que van considerar que jo tenia que portar la bandera, per mi això era el no va més. I llavors, clar, també considero perdó, que la bandera no la pot portar qualsevol.
0: Quan fa que la portes?
1: Uf, no sé, molts anys. Des de
0: molts,
1: que, des de que en Valls me la va passar, va ser...
0: Jo què sé, què? 20, 25, 30?
1: Sí, sí. Sí,
0: sí, sí.
1: Perdó. Clar, és la bandera es té que lluir. Es té que lluir. La bandera es té que veure com gira, com... I clar, té un problema, que balles amb un pal. I això, clar, jo porto ja com 3 setmanes, un mes, mirant la tele per la nit, porto una cosa per la mà, per anar apretant, per anar fent força, perquè he tingut problemes de garrotament a les festes majors i bueno, jo crec que preparo una festa major com un triatló.
0: Vull dir,
1: durant tota la setmana vaig bevent molta aigua, molta aigua, molta aigua, és com un entrenament, sí, sí.
0: Sí?
1: Sí, però això és perquè, bueno, després surt això.
0: És més dur ara que fa 20 anys o 30?
1: Sí.
0: En quin sentit?
1: En el sentit de bueno, ha canviat el temps moltíssim, es nota moltíssim, però, bueno, tens que anar, també tens que anar, jo sempre diuen que no deixo de ballar mai cap avall, que no deixo mai la bandera, i això no és veritat, el que me la demana li deixo. Però si no me la demanen, doncs jo tiro.
0: Sí, perquè hi ha més d'un de la mitjana que ha portat la bandera.
1: Està clar. La porta el Mario també i, bueno...
0: Per portar la bandera, abans ho has insinuat, què cal? No la pot portar tothom, has dit.
1: Vamos, és el meu punt de vista.
0: Sí, home, clar, però per
1: la bandera no pot ser una bandera que estigui allà, que entri un quadre i estigui quieta. Piquem el de davant i ja està. La bandera es té que donar voltes, es té que girar, es té que veure, es té que... Si tu la bandera la portes que està penjant, pues no es veu qui la colla és. I si tu gires, la bandera s'obre i llavors jo crec que és més maco, no?
0: És una qüestió de veterania o no?
1: No.
0: No.
1: És una qüestió de saber... Ara jo, quan deixi de ballar, pues...
0: Què dius?
1: Si em diuen... Quan deixi... Pues serà una cosa que els caps de colla que n'hi ha ara pues tindran que parlar, i potser em pregunten tu a qui li donaries o qui no, i jo puc donar la meva opinió, però ja no és una dictadura, no?
0: Fa dies en aquesta taula es parlava molt de motivació, però els joves deien i apel·laven també a persones que potser qui més qui menys en pot conèixer algun, aquelles persones que deien els joves, els qui es queixin a tot hora que no surtin per festa major, els qui escollin les sortides que no surtin per festa major, els qui el dia abans no sentin alguna cosa que no surtin per festa major. Ets d'aquest pensament?
1: Sí, sí, sí, sí, total. A veure, tu ets, tu, Vicent Morando, ets de les persones que íntimament em coneix més de la meva vida privada i tu saps com ho visc tot, però no això, sinó en la família, amb l'esport, amb el futbol... Amb
0: no ho has deixat de viure així, eh?
1: No, encara no. Començo a notar... no sé, algo que xoca una mica, no? I llavors al cap.
0: Aquest algo que és?
1: No sé, el fet d'estar a casa, potser, i dic, hòstia, ara tinc que anar a ensejar. i això no m'havia passat mai.
0: Aquell punt de pensar en l'obligació,
1: sí, però
0: més que
1: també,
0: la devoció.
1: També m'ha passat un dia.
0: Però jo crec que tots ens ha passat això, no?
1: Sí.
0: A les feines, a la vida...
1: Si te'n recordes amb el futbol, hi va haver un moment que vaig dir l'últim partit, sí. Aquest és l'últim partit.
0: I va ser l'últim partit.
1: Exacte.
0: i es va acabar...
1: Però perquè vaig notar que era el moment. No vull que ningú em digui, hosti, com és que aquest senyor pica els bastons si no pot ni aixecar el pal. I això ho nota un mateix.
0: Sí?
1: No vull que, i tampoc vull que en retirin, ja en retiraré jo. No... perquè estic cansat de... Bueno, ara ja, la jubilació de la feina. Quan et jubiles això? A veure si entendré que jubilar...
0: En José està a punt de dir, ja, no cal que em dieu res, que ja sabré.
1: I jo hi entenc,
0: i ho sentiré.
1: Que després diuen que té que entrar gent nova, ara tenim una... ha baixat l'edat, ara?
0: Entens el debat, perquè és lògic que hi hagi un debat.
1: Sí, i ho respecto.
0: Segurament el debat té bastanta relació amb el que dèiem, que potser hi ha gent que surt que no té les ganes que tenia,
1: sí.
0: No té la força que tenia, o que jo què sé.
1: Bueno, han aplegat molta gent de la colla que diu, és que no, ja no m'ho sento, ja és massa per mi.
0: Però vols dir que estàs en una edat en què vas sentint aquesta cantarella?
1: Sí, aquest rum-rum.
0: Què passa aquí, que no sé què, tal.
1: Un altre any piques? Pues sí.
0: I?
1: Vine a tu i fes-lo millor, si no...
0: Ho dic perquè té un punt, com ho diríem això? És una mica intangible, eh? Jo ja sentiré quan ho hagi de deixar. És clar, és una mica complex això de poder definir fora d'un mateix, eh?
1: No, és que a mi la vida m'ha ensenyat m'ha ensenyat moltes coses, no? Per desgràcia i per felicitat també, no? I tens que saber en cada moment el que tens que fer. Jo no, només hi ha hagut un moment en la meva vida que no sabia què fer, que vaig perdre el rumbo i gràcies a altres persones pues vaig tornar al bon camí i bueno, jo ja sabré quan tinc que deixar-ho. Ara, la meva època ara és com si als nanos que hi ha nous tinc que ensenyar-li el camí de ballar bastons.
0: D'acord.
1: Tinc que tornar a que sentin que en la seva llista de prioritats els bastons no està al número 10. No perquè tingui que anar que hi ha un cumpleanys, tinc que d'anar a ensajar, no?
0: Què tens aquella sensació? No puc marxar sense que hi hagi una colla de nois que hagin interioritzat aquest compromís?
1: Algo així.
0: Alguna cosa així?
1: Algo així. I la veritat és que estem supercontents dels nanos que han vingut.
0: Però encara no s'ha arribat ni a aquest punt, ni en José ha arribat a aquell punt de sentir-se que encara no ha passat això.
1: No, em dóna la impressió que encara sóc útil i que em respecten. Si jo noto que ja no em respecten o que les meves opinions no serveixen per res, jo seré el primer en marxar, no hi ha problema.
0: Sempre has tingut fama de manar, no?
1: Sí, bueno, com això, en dius tu,
0: sí,
1: capità.
0: Això,
1: pues,
0: sí, això és un símino.
1: Però no me l'he posat jo mai, eh?
0: No, però...
1: I a mi me l'han otorgat.
0: Però diguem-ne que et poses especialment nerviós quan les coses no surten bé.
1: Sí, ara amb el Pitu aquí fora parlant. Vull dir, jo estic ensajant i riuen i fan coses i m'enfado. I hòstia, José, bueno, em diuen flic ara, saps? Los listos, és que són...
0: Com t'has enfadat tota la vida, continues enfadant. Si les coses no surten...
1: I per desgràcia ells, n'hi ha alguns que no ho entenen, perquè mira que els explico, però que sempre, més o menys sempre encarrego amb els mateixos, però són també els que tinc a lo millor més confiança per desfogar-me, per no dir amb un altre, no
0: sé
1: què.
0: Que s'apreta
1: més
0: aquí.
1: Però ells no, o no ho entenen o es reboten, que no ho entenc, perquè saben que estimo a tots els nanos que hi ha allà. No?
0: Per tant, veus a la colla en un procés de renovació, ara?
1: Sí. Aquest any han tornat a entrar un nano nou, l'any passat van entrar uns quants...
0: Que ha costat molt, això.
1: El què?
0: Renovar.
1: Moltíssim.
0: D'acord.
1: Moltíssim.
0: Doncs, com que tu has estat enmig de tantes colles de bastons per Santa Tecla i de bastoneres, què ha passat amb les noies que no ha passat amb els nois?
1: Mira, el dissabte jo portava una camiseta d'una colla de noies i de nois, ¿vale?
0: D'una colla mixta.
1: Sí.
0: És a dir, un
1: que
0: dibuix
1: la vaig portar
0: de bastons,
1: des de petits, des de molt petits, que hi havia 7 noies i 7 nois. Doncs pues en la foto, que ja plegaven aquell any, hi ha un noi i 13 noies. Sempre es diu jo no, tampoc ho he estudiat, però és una cosa que tinc el que tinc, però que els nanos quan comencen a ser una miqueta més gran i ja poden entrar al foc, pues se'n van al foc, és normalíssim, els encanta el foc. Jo quan veig gent que parla del foc, mon germà es tornava boig, i ho entenc. I ara què passa? Pues que les noies, aquest any em sembla que han entrat 100 noies, però que tenen per escollir.
0: I tant. I
1: tenen per escollir.
0: I per fer una colla més, si volen.
1: I una de les coses que més en rebota en aquest sentit és els típics comentaris de que hi ha llistes d'espera o no sé què, que tal i que qual. Jo he trucat a no sé quanta gent aquest any i esperant, i contesta, em diu, hòstia, és que no sé què... I oye, i ho trobo perfecte, mira, no, prefereixo això, però que no em diguin que a la colla mitjana no poden entrar.
0: D'acord.
1: El que vulgui, que vingui, provi, i si li agrada, bé, i si no, se'n vagi. Però que no em diguin, que no m'ho digui ningú mai, ja a partir d'ara, perquè entre l'any passat i aquest hem suat per buscar gent, I ara segur que hi ha gent que m'està escoltant, ah, però a mi no m'han dit res. Home, pregunta.
0: Però és paradoxal, sueu per trobar gent, sí. La trobeu i les noies tenen un munt
1: però
0: de candidates.
1: De baix surten moltes més noies.
0: Per tant, et, en fi, després de 50 anys, jo crec que hi ha prou autoritat com per poder expressar en veu alta. Estaries per les colles mixtes?
1: Jo sí.
0: Sí.
1: I ara, bueno, ara més d'un no vegis.
0: No, no.
1: Però jo suposo també és que jo per mi la dona és sagrada. Vale? Jo tinc d'això que he tingut la gran sort de tindre des de les meves àvies les millors dones del món fins a la data. Mm-hmm. Llavors sóc un defensor ferrimo de la dona. I jo faig molts balls amb elles i elles venen a la meva colla. No, jo no tinc cap problema.
0: Per tant, estem a millor de sempre.
1: I a més, la colla mitjana ha fet sortides a Sant Joan, a tal, mixtes. No, jo no, bueno, no tinc problemes.
0: Per tant, estem a millor de sempre. Si hi ha compromís amb el ball,
1: És que
0: no hi ha discussió de cap mena.
1: És que no hi ha. És que no li busco el què. No sóc, és que no.
0: Tan simple com això,
1: Sí, és que no. I qui em digui el contrari, diré, vale, ho respecto, però jo no... Suposo també que clar, jo, hòstia, el fet d'anar a ballar a la matinal i que em vinguin les meves filles i em diguin, papa, anem a ballar, hòstia, em torno boig, i qualsevol pare, pues, i si arribo a ballar amb els meus nets, imagina't.
0: Mm-hmm. Home!
1: No, hòstia, no fotem. No.
0: Va, com veus el futur?
1: Ara, de veritat, que han entrat uns nanos amb una edat molt jove, i si aquests nanos agafen el rol de que visquin el ball, tenim colla per dies. El que passa que també tenim que pensar que hi ha gent que fa molts anys que balla i que anirà deixant, i això no es pot deixar, tenim que anar trucant a gent, veniu, els que els prova, bueno, tenen mala llet també aquests, que José té, i clar, me'l posen a part i començo a picar amb ells,
0: ja està.
1: Com ho fan, perquè tampoc... Clar,
0: s'ha de començar d'alguna manera.
1: Hi ha hagut gent que ha vingut a ensenyar a nosaltres i ens ha dit, no, jo aquí no puc picar, aquí em matareu. Bueno, que no és tot tan fàcil com la gent es pensa, que si llistes... No, nosaltres teníem una llista d'espera de dos persones, li vam dir i van vindre, i ja està. I una vegada van entrar 9 tios, que ja la vam cagar, sempre ho hem dit, perquè van entrar massa gent. Però...
0: Massa gent de cop no és bo.
1: Exacte.
0: Que no entri ningú tampoc no és bo.
1: Exacte, però a partir d'aquí hem anat i anem durant tot l'any pensant, a veure, i gent que ha ballat, que els agradaria tornar, perquè això és un gran què, gent que ha ballat de petit, però fa molts anys que no balla, a la primera que ve, pues ja l'agafa, no?
0: Aquesta és la festa major dels teus 50 anys de bastoner. T'hi veus els 55? T'hi veus els...
1: No, ja saps, em coneix... No, jo vinc ara.
0: No hi ha dates,
1: jo estic disfrutant aquest matí ara aquí amb tu i...
0: No hi ha dates. I...
1: No. Ja t'ho diré, ja saps que ets una de les persones
0: però
1: que
0: t'enteres més de... No hi ha cap condicionant de res que no sigui el propi de sentir-se...
1: Sí, és el mateix que l'esport, no? Jo abans entrenava de dilluns a diumenge que feien la competició, amb triatló, estic parlant, ja he deixat tancat del futbol, hem baixat a, vam baixar a 5 dies, a 4, ja n'entrem 2 i estem bé, perquè l'edat va manant que, i ara quan fem alguna competició doncs anem el cap de setmana, anem tot el cap de setmana i és una altra manera,
0: manera de viure.
1: Diuen que no paro d'entrenar, que sempre estic entrenant. Bueno, sí que entrenem bastant, però ha baixat el ritme, perquè si abans corria a 4-10, ara vaig a 5,5 el quilòmetre, però també tinc els meniscos trencats, tinc els creuers de l'esquerra que van com van, els turmells estan als tornillos, bueno, tot això que tu ja saps, i tot això es va condicionant a que, pues que en comptes d'entrenar i fer molt en carrera, que l'impacte és pitjor, pues només corro una mica entre setmana i si hi ha competició i no entreno més. Per això amb els bastons és igual. Vull dir, jo me la preparo exactament igual. Estic anant a trotant una mica més, estic anant... estic fent força amb els braços, estic... perquè clar, és... costa molt picar. La bandera me la demanen i el segon ball diu, toma, que esto no és per mi. Me costa.
0: 11 i 4 minuts. La darrera, un moment més... jo no sé si també amb el pas dels anys això ha canviat, el moment que més t'agrada de, des del punt de vista del ball, d'estar en el ball de la festa major, quin?
1: A veure, hi ha és que no podria escollir,
0: yeah.
1: Hi ha el carrer Sant Gaudenci, que allò és sagrat. Uf. Hi ha la sortida d'ofici,
0: que aquesta me la veia venir.
1: I a l'entrada de Gralla és una passada. És una passada. Però el passar pel Rego de la Calma ballant i pujar al carrer Nou és el millor puesto per escoltar els bastons. És
0: sí?
1: Impressionant. El millor puesto per escoltar el pal.
0: Uh-huh.
1: És una passada. I si a sobre...
0: un carrer estret, poca gent...
1: I si a sobre ho fem bé com ho estem fent... encara que ells pensin que no, els ensajos m'enfado perquè a vegades no sona com té que sonar, és un puesto que és espectacular.
0: Aquí queda. José, bona festa major.
1: Gràcies. M'agradaria dir alguna cosa més. A la comissió, perquè continua fent lo del Nàutic, els del Nàutic, que fan una feina perquè volen i es van portar de fàbula amb els que van anar, els que no van anar, ells ho van perdre. Feia molt de temps que no reiem tant allà fent coses d'aquestes, i fes el recital a la colla de noies que van guanyar i es van passar la mà per la cara en tots. Perquè més val que són molt llestes i van guanyar per això.
0: Dic que de José, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per recordar-te tu també, com sempre, de les meves coses, i fins la pròxima.
0: Vinga, i ara el podcast de les cosidores. Fal-li.

0: Hola, què tal? Com esteu? Jo em dic Kàtia i avui ens trobem aquí a dia 11 d'abril de 2026 amb unes persones estupendes que s'ho mereixen tot i estem per parlar sobre un dels molts oficis que no es veuen d'aquest poble, bueno, i de tot arreu en general, que és l'ofici de la costura, les cosidores, les modistes, val? I relacionat amb aquest poble que és Sitges, doncs elles són també les que més cusen per festa major, però sempre, sempre des de l'ombra. I avui volem que surtin a la llum i donar-los una miqueta de visibilitat i que ens expliquin una miqueta doncs, la seva trajectòria, com van començar, les seves arrels, per què cusen... Bueno, totes aquestes cosetes, no? Una mica de... I que ens, també volem que ens transmetin una miqueta el seu coneixement, també per a les noves generacions, que això és molt important, perquè, a més, és un ofici que, malauradament, s'està perdent. I nosaltres tenim aquí el, bueno, el deure de, també de conservar-ho i transmetre-ho. D'acord? Doncs us passo a presentar. Aquí estem amb la Lolín, la Carme, l'Angelina... Bueno, jo la Kàtia, l'altra Angelina, mare i filla, la Carme, Carmen, i la Mercè. Doncs, alguna vol començar a veure, explicar una miqueta la seva trajectòria o presentar-se una miqueta? Per exemple, Lolín, que estàs aquí.
1: Em toca perquè estic a la punta. Hola. Bueno, pues, jo vaig començar de molt joveneta cosint a casa justament coses de festa major, perquè bueno, els meus pares estaven molt vinculats a l'agrupació i vam començar pues, fent tot el vestuari. I es feia a casa, perquè ara sí que cosen al Palau, però abans es feia a les cases, perquè el Palau entonces, encara no existia. Bueno, existien els baixos, però no existia res més. I arrel d'anar cosint, anar cosint, doncs va arribar un moment que em vaig encarregar del vestuari de l'agrupació, que després ho va passar la Carmen, que la tinc al costat, justament. I res, i després, al cap dels anys, jo vaig treballar en unes altres coses i quan vaig complir una certa edat, que fa això doncs, 10 anys, vaig dir, pues, de la meva afició, faré la meva professió. I vaig començar, vaig fer tots els papers per estar legal i de cosir per amor de l'arte, pues, vaig començar a cosir per professionalment. I així porto pues, uns 10 anys i aquí estem.
2: A veure, jo m'ha dit Carme... Com diu la Lolín, jo vaig agafar el relleu d'ella al Palau. Mira, jo vaig començar perquè a casa sempre hem cosit. Igual cosia amb alguna cosa de roba, que ja que sabates, que jaquetes, que el que caigués. Però després sempre he sigut aficionada a cosir, o me feia roba per mi o pels nens. Però després, quan vaig entrar a l'agrupació per cosir un gafet d'una faldilla, aquest gafet m'ha portat a quedar-me allà. I hem anat fent, com diu ella, també per afició, primer, i després ja vam arreglar la sala per poder cosir el Palau, per anar fent coses, i així porto pues, 35 anys allà cosint. I després van començar a venir quasi la Mercè, quasi la Carmencita, alguna, la Lolín, la Loli Tercero, que ja estava, que també ballava i també ajudava a fer coses. Vull dir, van anar venint... gent que els agradava cosir i com que és el rato que puc, vinc i així ens hem continuat. Hem fet de la roba dels gegants, de tot el vestuari que surt al carrer i ens ho disfrutem.
0: Ui, que s'està canviant. Sí, bueno, i ara...
3: I què vols que et digui jo?
0: Pues, qui ets?
3: Jo sóc l'Angelina, d'un poble molt petit... I com que allà, bueno, a casa tots havíem cosit, no tots cosien. La meva mare estava molt aficionada a cosir, però per casa. I llavors ells van dir, com que jo també hi tenia molta afició, És que ho hauria de portar estudiat, això.
0: No,
3: doncs van dir, bueno, aquí al poble no podràs aprendre gran cosa. I vaig anar a Tarragona a aprendre el curs de confessió al sistema Martí i vaig fer el professorat i tot. Bueno, quan ho vaig tindre, com que vaig tindre bastant bones notes, matrícula d'honor, és veritat. I després, bueno, s'ha acabat.
0: Bueno, molt bé. I llavors, digues qui ets tu. Què tens a veure amb mi?
3: Bueno, és la meva neta.
0: Soc la teva neta.
3: Sí, em vaig casar amb un noi d'allà que també va viure aquí a Sitges i des de l'any...
0: Des de quin any portes a Sitges? Ja que no es pensin que ets una forània...
3: Mira, estic en un estat que he perdut la memòria, la vista i les orelles. Ho he perdut tot.
0: Estic més pendent del micro que...
3: No ho sé, el que no es convingui ho talleu. Ja està.
0: Vale.
3: No sé, podria dir moltes coses. Però...
0: Quina edat tens ara mateix?
3: 99 anys. Aquest any faré 100 anys.
0: Sí, sí. 99 anys i encara, sí. I encara cuses?
3: Cuso, però a cegues.
0: A cegues, bueno. Però sí. Cus, ja.
3: Cuso, sí, enforat, sí, sí. L'imprescindible, però no cuso. No.
0: Bueno. Ja està bé que descansis.
3: De la professió no ho curso.
0: Ja està bé que descansis una mica, eh?
3: Sí.
0: Que tota la vida cosins, sí, sí. Eh? Bueno, a veure, ara aquesta ara senyora jo... tan guapa d'aquí,
4: sí,
0: que et presenti.
4: Que va, està més jove ella que jo. A veure, jo soc d'entremig, o sigui, ni tant ni tampoc. O sigui, llavors he seguit cosint.
0: Però qui ets? Presenta.
4: Soc la teva mare.
0: Vale. I com et dius?
4: Em dic Angelina, vale. Val? Perquè, mira, la mare no tenia imaginació i va dir, poseu-li Angelina, que ja està bé. Venga. De fet, una iaia també es deia Angelina. L'únic que en teníem una de més vella, que aquella ja no es deia Angelina, es deia Mariana.
0: Vale.
4: A veure, jo a casa sempre he vist cosir. Cosí i l'olor de les jaquetes quan era l'època de les jaquetes i sempre, sempre. La cosa és que quan vaig ser més, jo què sé, adolescent o quan tenia 12 o 13 anys que ja volia sortir amb les amigues i tal, sempre havia de fer les meves dues hores de cosir obligatòries, encara que fos al balcó o on te fos, perquè si no, no podia sortir. O sigui, això era una cosa que la mare a vegades em feia fer coses que sí, doncs que ajudaven a el que ella estava fent, o a vegades em feia fer, jo què sé, vainica o coses rares que no servien per res, perquè les feia amb un drap, però bueno. No sé si em va entrar l'afició perquè em va obligar o realment vaig descobrir que, bueno, que ho podia fer i que podia tirar endavant i sobretot que tota la vida no he deixat de cosir. El que passa que ara ja em comença a fer una mica de mandra.
0: Perdona, un incís. I aquest balcó on cosies, on estava? Te'n recordes?
4: Home, primer al carrer Jesús, vale. al terrat. Sempre anava al terrat, jo. Vale. On hi havia sol, on te... o sigui, després vam estar visquent al carrer Lope de Vega i allà també no podia sortir, fins que no acabés el que estava fent. De fet, em vaig cosir el meu vestit de núvia, val? Fa, jo què sé, quants anys? 53 anys, vale? Me'l vaig cosir. Perquè volia la roba que a mi m'agradava i volia tal com jo el volia. Era l'època hippie, o sigui, estampat totalment i no tenia res a veure amb un vestit de núvia normal. I, bueno, a la mare no li va agradar perquè li hagués agradat més una núvia més convencional, però, bueno, tinc molt bon record del vestit. Bueno, la Cati el té penjat a la seva habitació, sí. com un trofeo.
0: Una meravella, una meravella.
4: Una meravella tampoc.
0: Ja us enviaré una foto.
4: Després... Saps el que d'estar al mig? Mama, fes-me això, mama, fes-me allò, carnaval... Bueno, això com ho faig? Aquesta de petiteta ja també li agradava. I vull que em facis això, vale, però això com ho faig jo? Pues espavila't. I sempre hi ha hagut una miqueta de pique entre les tres, saps? Sabíem qui ho feia millor.
0: Bueno.
4: No, millor no, millor no. Ho dic malament. Solucionar problemes. O sigui... Perquè cosir una cosa que és fàcil doncs no té cap, bueno, té cap valor. Per nosaltres és senzill. Però a vegades, com puc fer per fer aquesta cosa? I llavors donant-li el coco entre totes tres així. La meva mare, no, millor així. Jo, no, millor així. Bueno,
0: molt bé.
4: Som, una mica tresines.
0: Et sembla bé que acabem la ronda, la presentació, i després ja... Que no. Perquè tenim un palique que no veiem.
4: No, perquè estic explicant coses que la
0: clar,
4: millor no.
0: Vale. Sí. Doncs ara passem amb aquesta
5: pues
0: senyoreta.
5: Jo soy Carmen. Bueno, Carmen, pero me se conoce como Carmencita, ¿vale? Mi tradición para la costura pues viene de mi madre, mi abuela, es lo que decía. Yo llegaba del colegio y siempre veía a mi madre y a mi abuela cosiendo y escuchando la radio. Y bueno, y yo pues ya me empecé a hacer cositas para mis muñecas y todo esto, y ahí empezó mi afición por la costura. Luego mi madre también me puso a estudiar el sistema Martin, que ya me saqué los patrones, patronaje y todo esto. Y bueno, ahí mi tradición por la costura. Y tuve la buena suerte de un día entrar al Palau, que me acordaré toda la vida, mi primera cosa del Palau, como prueba si sabía coser, era la trompa de un elefante.
0: Oh, muy de fiesta mayor, ¿eh?
5: Sí. Y bueno, se ve que a la Carmen le gustó como cosí la trompa del elefante y dijo... contratada. Y bueno, y gracias a eso, pues ahí estoy a hacer, ¿qué? Yo qué sé, los años ya. Y el hecho de Carmencita es porque Carmen y Carmen siempre nos volvíamos las dos, ¿no? Y Carmen es la jefa. Entonces dije, bueno, pues ella es Carmen y yo soy Carmencita. Y con Carmencita me he quedado. Y esta es mi manera de haber entrado y contribuir a todo lo que es en los bailes, carnaval, reyes, todo. Y ya está. Y aquí estoy.
0: Molt bé.
5: Vinga.
6: Hola, em dic Mercè i jo sempre he cosit. O sigui, quan vaig sortir de l'escola, volia estudiar, però no m'agradava tant estar i em vaig anar a posar a cosir. Vaig anar a una famosa Glòria, que la deveu conèixer, que vaig estar fins que em vaig casar. Llavors, clar, vaig posar a cosir per mi, però tenia molta feina, i llavors a la mare de la Carme li vaig dir, Maria, en muntem nosaltres el taller, i va muntar la mare, la Maria i jo, el nostre taller. Fins jo encara continuo cosint, però un dia tenien que fer els gegants, i els gegants,
7: Els moros.
6: Els covenitos.
7: Vam fer els covenitos primer, sí.
6: Llavors vam fer els covenitos. Llavors la Carme em diu, tinc molta feina al Palau, perquè no vens al Palau? I jo a la tarda vaig cap al Palau. Covenitos primer, covenitos segons i covenitos tercer. Hem fet tres covenitos. I ara pues, estic allà donant la tabarra amb la Carmencita aquesta i l'altra Carmen. Y así paso a los días.
5: Ella me encontró ahora en un monumento allí, sí. La vallada, cuando bajamos las tres.
6: Ya está.
5: Como que está ahí al pase, o sea, ya...
7: Sí, al capdamunt de la davallada, no?
5: Sí, allà.
0: Molt bé, molt bé. Somos
5: la de mañana, tarde y noche.
0: Bueno, i per profunditzar més amb el tema que ens porta aquí, la relació amb costura i festa major, quins records o quines experiències heu tingut?
5: De què?
0: O sigui, què heu cosit, què heu fet, bueno, el que dèieu, però si heu fet més coses, per més colles, si teniu família que ballen, també balladors, si també heu fet la seva roba, a part de cosir pels altres.
7: A veure, jo precisament, jo quan vaig començar a festejar, fa dos dies, el meu home llavors ballava bastons. I clar, ja vaig començar, a part de que sempre anàvem, com tal, l'hora que fos, ara anem a veure els balls en aquest carrer, en l'altre, i sempre corrents, a veure en quin vist, quin no. La Mercè també venia, a mi anàvem totes tres aquí a Carrera Feta, cap aquí, cap allà. Però després, entre que va posar a fer castells, després va portar els gegants i ja, vull dir, hem anat introduint-nos. La meva filla també ballava bastons, el meu fill també. Vull dir, quan van dir una edat que van dir ja en tenim prou, ja farem el que nosaltres volem. Però vull dir, després ja, t'ho dic, que vaig començar per cosir-los un gafet d'una faldilla d'esbar i el gafet aquest encara dura.
0: Ah, molt bé. Bona calidad.
7: Que consti que la peça encara està amb el mateix gafet cosit.
0: Això fa molt de goig, quan ho veus.
6: Sí, perquè...
7: A veure, jo crec que quan cuses coses així de festa major, i si no la Lolín també t'ho pot dir, quan els veus a les dues a fora, et fa una cosa, t'agafa una pujada, així de dir, això que està aquí fora està perquè jo ho he cosit i ho he recosit i ho he arreglat i els veig bé, sí, ho he penjat, sí, ja puc dir-ho també. I et dona aquella il·lusió que dius, bueno, però ho fas perquè vols fer-ho, per amor a l'art o el que li vulguis dir. Mm. Bueno, però a mi aquella satisfacció d'aquell moment m'omple.
0: I tu, Salim?
1: Bueno, clar, jo era molt joveneta quan es va fundar l'agrupació. Però abans de l'agrupació sí que a casa es recosien els vestits dels diables. Amb la cara es diu colla jove, però abans el sabent havia aquella. I pues, recosíem vestits, fèiem banyes, el que calgués. Si venia un que li faltava una faldilleta, pues, li fèiem. Però tot això era molt lúdic. I a mi m'agradava molt. Jo em vaig endinsar amb el món de la costura per festa major, per el que és la festa major. Després ja es va fundar l'agrupació. Els primers vestits que va sortir l'agrupació al carrer van ser uns vestits que vam a buscar en un local que estaven en desús, els vam arreglar i van sortir, que això sí que un altre, els modistes van tindre... com la May Prost també va ajudar a fer tot aquest vestit, arreglar-lo, posar la Mia, la Lourdes Padreny... Bueno, és que ara en deixaria un munt de gent que va col·laborar. Després van dir, bueno, doncs això estem... Era un vestuari una mica d'esbar, perquè m'entenguéssiu. I van dir, bueno, doncs ara estem que mirar una mica de recerca i fer-lo més a lo nostre. Entonces, cada vegada a l'agrupació n'hi havia més baix, i a poc a poc, pues, amb gent que ajudava a mirar fotos, com a... I clar, quan l'agrupació va agafar el que eren els baix estaven una mica... saps aquestes pujades i baixades que té la vida? Doncs pues estàvem una mica de baixada.
0: Això, perdona, quin any era, més o menys? No cal que diguis l'any exacte, però perquè ens fem pues una idea de l'època...
1: Això
0: devien
1: ser als anys 80.
7: Sí, als 80.
1: Als 80. Sí. I bueno, doncs pues vam anar fent, i ja et dic, al Palau n'hi havia els baixos, que vam buidar, bueno, el Valen, un munt de gent va buidar perquè poguéssim entrar al Palau, però tot el que era vestuari es feia a casa. Mm-hmm. Entre l'àvia, ma mare va cosir moltíssim, i jo feia el que podia perquè jo treballava a part. I res, després sí que vam entrar al Palau, vam començar a buidar-lo tot, vam començar a posar una habitació petiteta, que encara a mi em fa una il·lusió quan entro al Palau i veig les caixes que jo vaig forrar amb la lletra que vaig posar.
7: Me les hem conservat, eh?
1: I m'encanta. És una cosa
0: que dius. Heu de posar una...
7: No, vull dir, les caixes aquelles...
1: Aquelles caixes que anàvem a buscar a la cosa del carrer Parellades, sí. L'edat que ens donava les caixes...
7: Que les vam anat forrant i encara... No n'hem llançat cap, eh? Encara
1: bueno,
7: estan totes,
1: eren molt bones,
7: eh?
1: Eren molt bones.
0: Ostres.
7: Les anem remendant, li anem posant... Sí. Precinto perquè s'aguantin, perquè tenen una mida i un fondo...
1: Que eren bones.
7: Que
0: són ideals.
7: Les coses,
0: són
7: sí,
0: ideals,
7: les coses justes.
1: Sí, sí. I res, jo per qüestions de la vida ja vaig deixar el que era encarregar-me del Palau, perquè, clar, quan... Tu estaves dintre del Palau és perquè estaves a la Junta i t'encarregaves d'això, l'altre. També jo no ho feia tot. Per exemple, quan van fundar la colla de l'agrupació de Diables, ho va fer la mare del Joan Roca, la sí. Victòria Pujado, ho va fer ella. No sé qui els va pintar. Això no m'ho diguis.
0: Tu perquè... potser?
4: No, els primers no.
0: Perquè no, aquest
1: ha pintat uns quants.
0: Uns quants, sí.
4: Ha pintat uns quants, però no, els primers no. Perquè els primers hi anava el papa. I aquests, no, els primers no. Potser vaig ajudar.
7: No s'ho pintaven, la colla?
0: Sí, però pintaven. Clar, que era la colla.
7: No, però els primers.
0: Les dones.
7: No, que es nota, eh?
4: Els primers. Els primers. Els pintava la colla.
7: Sí, sí, sí, sí, home.
4: Sí, sí.
7: Que jo me'n recordo la primera vegada que vaig fer jo el Ball de Diables, quan el vaig veure com agafaven les plantilles. Sí, sí. I es posaven allà a xerrar. i aquest que fuma, l'altre no sé què. Jo un dia vaig sortir i dic, i us sembla si la plantilla de la Sanefa de baix, mireu de posar-la recta? Sí, aquella sí. Diu, escolta, noia, dic, vale. No diré res més.
4: Ja, vaig començar pintant quan eren petits, quan el Pau era petit, que ja volia anar de diable. Sí. Els nens sempre
0: el Pau és el meu germà.
4: Sí.
7: Ho porten a la sang, això.
4: Sí, ho porten a la sang. I ja volia anar de diable, doncs, el traje dels 2 anys, dels 5 anys, o sigui, ja li feia molta vora per anar allargant, però, clar, el pintat es quedava allà, no? I després ja, quan va ser més gran, ja estaven a la colla, i perquè, bueno, perquè el Talinova és un fundador de la colla. Llavors, clar, jo sempre he estat amb els diables, la veritat. I tot el que he anat fent... Ai, ara m'he saltat, jo aquí, el protocol. No passa. Però, bueno, és que passo, acabo amb això dels diables, i ja està. I, però, com ara amb ella, de petita, també he fet de panderetes o he fet unes altres coses. I sempre, com que els he portat sempre disfressats d'una cosa o d'una altra.
7: Bueno, vestits.
0: Vestits.
4: No, de la festa major, vestits, però els disfressos vale. Ja també.
0: Ui, aquest que... tema no l'obrim, sisplau.
7: És que hi ha molta gent que per festa major també els disfressa.
4: No,
7: i a mi això
4: no.
7: Me molesta molt.
4: Tens raó, tens
0: bueno,
4: raó.
0: Bueno, ja. I tu, quina és el primer record de... Ui, ara t'estic posant aquí. Bueno,
4: no.
0: Te'n recordes d'algun vestit de festa major o vestit d'esbart o tradicional de Sitges, de la festa major de Sitges, que li vas fer, per exemple, a l'Angelina o al teu fill, al Florenci o alguna cosa així?
3: No me'n recordo.
0: No te'n recordes?
3: No me'n recordo.
0: No? Bueno, no passa res.
3: És que me'n recordo quan veig les coses, però...
0: Podríem haver portat fotos. Sí. Veus, això ha sigut un fallo tècnico. Sí. Bueno, no passa res. Si et ve algun record de cosir algú de festa major,
3: home, doncs tu mateixa, sempre he cosit per la festa major.
0: Sempre has cosit per la festa major?
3: Home, sí.
0: Què has cosit?
3: És que no me'n recordo. Em portava la feina a casa i cosia. Jo què sé.
7: Amb ella dona-li feina que ella la fa. I a mi no li busquis més.
3: Això mateix. Jo, de col·laborades, diguéssim, sempre he col·laborat, però sempre des de casa. No sabés, doncs, diguéssim, la feina que jo he fet.
0: Mira... Això és molt important, perquè per això avui també estem aquí, no, per visibilitzar una miqueta.
3: No, és veritat, perquè m'han portat moltes coses per cosir, però no era jo la que ho organitzava.
0: Molt bé. Sí, sí. I
3: aquest... En canvi, ma filla és una follonera, i tu també. Perquè ella col·labora en tot, en corpus, en tot. Ella sempre va al davant de tot, de tot i de tot. Però jo no. Jo he sigut molt de treballar molt, però poc vista. Sí, sí.
0: Bueno, doncs mira, avui tenim aquí l'oportunitat. Tens l'oportunitat.
3: Perquè a mi fa l'efecte que, quan menys jo, no en coneixo quasi cap. I suposo que ells, a la millor, tampoc en coneixen a mi. Casa?
7: Jo sí que te coneixo.
3: Sí?
7: I tant.
3: Sí, com te dius.
7: Jo, Carme Comas.
3: Carme Comas. Sí. Veus? Me sona.
7: I tant, que te sona. Si vols, te dic d'on soc i segur que saps qui soc.
0: Digue-li.
7: Jo soc de Can Gemà.
3: I tu ets Can Gemà.
7: A Can Gemà era el carrer Espalter. Sí que saps qui era.
3: És que m'ha marxat la memòria. De...
7: Que tots eren mariners,
3: és
7: per
3: fatal,
7: això sí que els coneixen.
3: És coneix. Fatal. Sí. Però què vols fer?
7: Sí, bueno. El que toca, m'agradaria a mi tenir la teva memòria amb els teus anys.
0: Sí, sí, i tant.
3: No, jo no vaig anar fent, però no.
0: Bueno, molt bé.
3: Però ja, encara sóc voluntària de l'Ave Maria, eh?
0: Això. Explica. Mira,
3: Encara vaig allà, que de fet, doncs, coso molt poc, eh? Però passo algunes gomes i dono algunes idees, perquè més que res, diguéssim, el cap el tinc una mica clar, una mica, eh? No vull figurar. Però veig les coses, més que sapiguer-les fer.
7: Bueno, pues així les expliques i els altres que les facin.
3: Perquè jo vull posar l'agulla, la veig aquí i la poso aquí.
7: Però a veure, algú té que saber manar i saber dir el que s'ha de fer. Tot fer-ho a vegades
3: això,
7: és al final.
3: Això és el campat, que ho veig tan clar, que el forat és aquí i en canvi morxo aquí.
4: Això passa sempre, això passa amb tots.
7: Això passa a les millors famílies,
0: I
7: Angelina.
0: I tant.
3: Això per mi és...
0: Bueno, explica això de les voluntàries de l'Ave Maria. Què feu?
3: Què vols? Doncs fem totes les coses que estripen els nanos, que Déu-n'hi-do. I com que la veritat tampoc massa ben fet, n'hi ha que ho fan molt bé, de les que venen, però com ara jo, va com va.
0: Bueno, ja,
3: va com va.
0: Bueno.
3: Jo mateixa estic molt trista perquè no sóc res del que era.
7: Bueno, a l'Angelina.
1: I tot el que porta a sobre.
7: Ah, bueno, però com
1: que... és un orgull.
7: Encara voldria fer més.
1: És un orgull tot el que porta vostè a sobre.
4: Clar.
1: Té que estar molt contenta.
3: Jo més que res, veig les coses i dic, que fàcil és això. I vaig per fer-ho jo i no et surt.
0: Bueno, però ja has fet molt, ja has de fer.
7: Ara ja no ho has de fer. Ara has de demanar perquè ho feien els altres.
3: No. A més, ja no es fan les mateixes coses.
7: Clar que no.
0: Ah, bueno, aquest és un altre tema, eh?
1: No es fan igual.
0: Què opineu del món de la costura actual comparat amb el que es feia abans? Els materials, la manera de fer... Totes les hores...
8: Antes era todo más artesanal, ahora... Dentro de lo que hay, se hace, ¿no? Pero yo me acuerdo de aquello de pasar la basta floja, el encarar una cosa con la otra. Esto ya no se hace. Ahora viene el patronaje cortado con medida estándar, punto pelota, y ahí vas.
3: Sí, pero vagada surt com surt.
8: Sí. Ahora, talla única, vale, muy bien. Quien tenga una 80 de pecho, le va a ir perfecto, pero quien tenga una 100... ¿Qué talla única es esta?
6: Pero
8: luego hay la alta costura que todavía, por suerte,
0: sigue
8: con los antiguos que se hacía antiguamente.
4: Home,
8: ¿no?
4: Moltes paraules que es deien abans que ara ja no existeixen.
8: Que ja no existeixen. Ah. Tu li dices a una persona, pásame basta floja. ¿Y esto qué es?
4: Bueno, nosaltres deien passapunts.
8: Sí,
4: català,
8: sí.
4: Però...
8: Passapunts.
4: Passapunts, sí, sí. D'encarar.
8: D'emprovar.
7: Si ara tu poso una cosa per encarar i digue-li, encara amb això.
4: Esto. I t'agafa la cara i fa...
7: Sí, què?
8: I t'encara.
7: I que no te passis a l'altra banda, perquè si no... Sí. I com ho faig, això de no passar-ho com a l'altra banda? Pues...
4: I fer les vores, i les vores invisibles,
7: i que no
4: el sobrefilat. El sobrefilat, ara tothom ja està sobrefilat. Sí. I en canvi jo m'havia fet un fart de sobrefilat.
7: Bueno, com ella.
4: Com totes, sí.
0: I una altra cosa que a mi em fa molta pena, no? Els materials, els bons materials que estan desapareixent.
7: Ui, calla.
0: Val?
7: Que per les vetes... A part de la superfina, que no n'hi ha...
0: Perdona, explica pel públic general què és la superfina, que això és molt important. Sí. I quan diguis el que és, a més totes tenim un trauma amb la desaparició de la superfina.
7: La superfina és, que no és una veta tampoc, però bueno, abans ho feien servir de biaix, i és una veta tova que servia per fer els biaixos i coses. I nosaltres hi fem les floretes.
0: Les floretes.
7: Perquè, clar, és una... Com que és tova, es cus bé, i llavors, com que quan l'arruga es queda aquell tom, l'Olin? Uh-huh.
1: Sí.
7: Amb la mida precisa, perquè quan la faig més petita queda com un cul, i si la fas massa gran et sembla unes carxofes.
1: La petita de 11 i la gran de 13.
7: Això mateix.
1: Això
7: és la mida. És la mida.
1: Has de tallar i tallar i tallar, al final se t'acaba.
7: La petiteta és la que es posa amb els barrets dels pastorets, que és aquell barret petitet, que llavors, clar, com que és petit no li posarem la flor gran. Posen aquella petiteta que fa un centímetre pelat.
1: Sí,
7: si arriba. Perquè si tu li dius un centímetre, no hi ha res que vagis a buscar. Dos centímetres, no. Una goma o una veta de dos, no. Un amb vuit, un amb set. Que coi, no pot ser, fons?
1: No, existeix.
7: Mai. Pues ara la superfina no n'hi ha, la fàbrica es van tancar, hem anat requisant a tot arreu on hem pogut tot el que tenen, però clar, ara n'hi ha la superfina sintètica, que és molt lletja. L'únic que s'hi va bé és quan has de fer una cosa que sigui domable, perquè es doma molt bé. O el ser tova, la pots posar on te sigui. I les vetes, ara...
0: Perdona, fas un... i el galó? El galó no és també per fer la...
7: El biaix.
0: El biaix.
7: El biaix.
0: Vale.
7: El galó és una altra cosa.
0: Vale, vale, vale.
7: El viatge és el que te venen pla tombat de banda i banda, que el posem doblegat per fer els cantos.
1: Aquí tenim la taula. La superfina, és que jo des de que em dedico professionalment poca cosa he fet amb superfina, perquè quan t'etiqueten amb un... a fer una cosa, solament fas allò i allò i allò. Però sí que per uns altres pobles i necessitar la superfina. I vaig trobar a Santa Anna una superfina que ve d'Itàlia, que no està malament, s'assembla bastant, però no és el mateix, és més gruixuda.
7: El més cotó, dura.
1: El cotó és més gruixut, es doma igual, queda igual, visualment queda igual, però... però què passa? Que no tenen els colors mediterranis.
0: T'anava a dir, els colors...
1: No tenen, per uns altres pobles l'he pogut ficar perquè començaven de zero, però per aquí no ens serveix perquè no tenen els quatre colors del parxís, diguem. Llavors, clar, sí, amb temps, trucant a la fàbrica a Itàlia, dient, fes-me aquest color, no sé què, però entonces te dicen, vale, però em tens que demanar 1.000 metres,
7: clar.
1: Qui paga 1.000 metres? I cada vegada...
0: Et podries fer proveïdora, potser, de Sitges? No,
1: cada vegada n'hi ha menys proveïdors, tanquen més, ha tancat Bufadú i ha tancat Parera. Ara queda Castelltor i queda Santa Anna. Santa Anna, els preus són molt alts, I clar, és que dius material, les hores que et poses a cosir, el producte és molt alt. Qui el paga? Pues la gent que té el capritx i la tradició de seguir mantenint el que tenim. Però no, és un problema...
0: És un problema
1: fort.
7: Sí. Jo d'aquesta que tu dius em vaig trobar perquè... una que va molt a Polònia n'hi ha, d'aquesta que tu dius.
0: A Polònia, apunteu, imagina't.

0: és un tresor, d'això.
1: Sí, tant, i tant.
0: Però sí que li he donat moltes voltes i superfina encara fa en blanc i negre.
1: Sí, això sí.
0: Aleshores, la blanca, com és 100% cotó...
2: Es pot tenir.
0: Es podria tenir. Però esto ya vamos a un paso más.
1: Sí. Sí,
0: ¿vale?
1: Sí.
0: Perquè
1: fa una
0: tens
1: mica
0: que posar
1: de por, també, el tenyir.
0: No, tu tenyeixes, poses un bons mordents i allò no es destenyeix.
2: Però allò imagineu quin problema.
0: Però, claro, és més feina a la feina que, sí, que teniu.
2: Sí, sí, sí.
0: Clar, quan es fa allò, encadeix el preu de la peça,
2: tot,
0: també.
2: Tot. Sí, clar, sí. Clar, I és més, molt més temps que et passes fent un, clar, una flor. Però... Això per una floreta, estem parlant. Imagineu-vos la
3: sí.
2: floreta.
3: Bueno, el que has fet ara, allà... Que
1: em sí,
3: que...
1: ara vam comprar veta vermella, que estava molt bé, per poder fer les sanefes de les faldilles de gitana.
0: Sí.
1: I clar, la vermella, com que destanyeix sempre, la veta, sí. La vaig posar en un fixador químic. I de moment sembla que sí, perquè era quan ha estat seca, em vaig agafar un tros, la vaig remullar bé enganxada amb un tros de roba blanca i no m'ha d'estanyir.
2: Bueno.
1: Sí, farem així.
2: Bueno, jo també vull parlar de la desaparició, perquè com que jo soc diable de tota la vida, de la desaparició de l'arpillera, de la roba de sac, sí. Perquè aquí a Catalunya com que s'ha deixat, o Catalunya o Espanya, bueno, no sé, localment s'ha deixat de fabricar. I llavors tu anaves, arribes a Casals a comprar arpillera, roba de sac, fèiem els vestits i es cremaven. Hosti, però què passa? Què passa? Resulta que, evidentment, venia de la Xina, o sigui, ja la fabriquen els xinos. I això era un problema, perquè és que mira que la inifuguem i tot, eh? Però...
0: Perquè no és 100% cotó.
2: No, no, bueno, clar, és una caca de... Bueno, és Xina. I es nota molt,
0: bueno,
2: i es desfà. Sí, sí.
3: I no té cost, tampoc.
0: No, sí que n'hi ha un proveïdor a València que fa una arpillera molt, molt bona, però també té el seu preu.
2: Clar, clar.
1: A veure, nosaltres en vam comprar una vegada una que van ignifugar la matèria abans de fabricar-la. Primer van ignifugar tot el que seria el fil per cap d'ells i després la van fer, no? La van teixir. I aquella va ser la que va durar més anys. I més anys sense tu tenir-la que tornar a inifugar.
3: Clar.
1: I es notava molt perquè, fins quan l'agafaves, ja tenia aquell to, aquell punt dur de quan inifugues, que es queda una miqueta més tieso. I aquella va durar molts anys. Però ja a partir d'allà vam tornar-ho a comprar en el mateix lloc, però ja no.
2: Però aquest tema...
0: Perquè cada quan renoveu els vestits de...
1: Mentre s'aguanten drets.
2: Sí. Quan es van desintegrant... Sí. Pues...
1: Aquesta última...
0: El forat fa així, no?
1: Sí. Aquesta
0: també
1: última...
0: ha canviat la...
1: El foc.
0: El foc ha canviat.
2: El foc ha canviat.
0: Clar, i això és un problema.
1: Sí, un vestuari...
0: Volen tirar més i més i més sí. i porta més... Jo no sé. No sé perquè a mi... Jo els coets, a mi no m'agrada, ni mira que els he tingut molt a casa. A mi em dones una mascleta tancadeta i jo sóc feliç a primera fila. Per això que la gent pugui anar amb els coets llibres, no. I, però cada vegada porten, no sé, algú que crema més. Però crema tot, crema
1: tant d'aigua,
0: crema... Però
1: és que fa uns forats sí. immensos, eh? Però jo el que m'he donat compte que és peta el coet i la xispa queda. A la que, a on mateix queda la xispa, si enganxa el cartró, llavors el forat es va fer més gran.
3: Estàs bé?
1: Què? I és que es nota perquè el cartró queda allà enganxat, anant-se cremant, i el sac es va cremant. O sigui que el que més mal fa no és l'espurneta que quedi allà i fa la senyal, no. És quan s'incrusta el cartró. Llavors va fent.
0: Clar, jo suposo que per això, des de l'Ajuntament, o no sé qui, perquè ho desconec, van canviar... l'arpillera
1: no?
0: i van agafar sí. una roba de 100% lli.
2: Allí, sí.
0: Vale? Què passa amb aquesta roba? Que cada vegada s'encadeix més, perquè el producte primari costa més de trobar i és un problema, perquè un vestit de diable surt molt, molt car.
3: Vinga.
0: Després pesa molt.
1: Pesa moltíssim.
0: Pesa moltíssim. Jo no sé, ni mira, perquè els agrada tirar foc, perquè si no, no sé com ho porten. I, clar, és un problema, perquè també abans duraven a lo millor 10 anys i ara ja no arribem als 10 anys. Ara ja fan forat abans, amb el Tibidabo.
1: També.
0: 700 grams de gruix.
2: Tibidabo és un tipus de... És un model de lli, de la tela aquesta, eh?
0: Sí. Que solament la fabriquen amb una fàbrica d'aquí.
2: Sí.
0: Almenys la tenim aquí, la fàbrica. Sí. Però bueno, hi ha...

0: començat al Tibidabo, com a tota Catalunya també la utilitzen amb uns altres colors, han començat a fer rèpliques d'unes altres cases. Què passa? Que per no ser tan elevada de preu, li posen polièster i la venen com 100%. Què passa? Que n'hi ha vestits...
1: Mare meva, mare.
0: N'hi ha vestits que estan fent amb això, diuen, sí, sí, sí, pesa menys, és més barata, i al cap de dos anys no tenen vestits. Per què? Perquè està... I, a més, és un risc. És un risc. Però, bueno, és el mercat que... Sí. I cada vegada tindrem menys coses.
2: A veure, ara com ara, els únics que sortim a Marpillera és l'agrupació.
0: Sí.
2: Però jo ja els vaig dir que quan no... Bueno, i encara aquesta última arpillera que vam trobar, que tu l'agafes i és més densa, i pesa molt, és més densa i es nota. I quan tu la inifugues, tens que reincidir perquè xupi bé i dura més. O sigui, és més cara, és més pesada per fer-la anar també, perquè jo quedo amb els braços morts després de remenar tota aquella peça immensa, però... que consti que almenys dura una mica més. No s'hi fan aquells forats tan grans, però ja s'estan pensant que la propera serà, haurà de ser Tibidabo. I clar, jo fa 10 anys valia 28 euros al metro. Ara ja...
0: Fa quants?
2: 10 anys.
0: 10 anys, 28 més IVA.
2: Sí.
0: Sí. Ara no et dic...
2: Sí, perquè ho vaig estar mirant. Bueno, ara almenys a 70.
0: Hem passat fa uns 7 anys, 40 i alguna cosa, i ara, si compres en peça, arriba als 70. Però si te'n vas i un noi que vulgui tocar el timbal, que no li entra dintre el gruix de la colla, se'n va comprar... i està a 100 euros al metre. Que n'hi ha una noia d'aquí Sitges amb una tapisseria que li fa un descompte i li deixa 80. Però 80 un metre i amb un metre no fas uns pantalons.
2: No.
0: I, clar, després li dius, bueno, jo m'he trobat, li dius, vale, compra la roba, me la porta i quan li faig i li dic, ara és tanto... Me dicen, pero si este pantalón me ha costado más que un traje.
2: Sí, sí, sí, és així.
0: Pues sí, i després pinta.
1: Sí, sí.
0: Però bueno, és la falera de sortir, la gent ho paga. El que passa que es queixen.
2: Els timbalers també podrien anar a Marpillera, que tampoc es
0: també,
2: posen dins el foc.
0: També.
2: I tampoc...
0: El que passa que el pantaló de la roba del Tibidabo amb un timbaler li dura tota la vida.
2: Home,
0: si no
2: sí.
0: S'engreixa.
2: Sí.
3: Vale. Sí, perquè si
0: s'aprima
3: la faixa...
0: Sí, si s'aprima ho podem arreglar.
1: Mercè, va, explica alguna batallita o algo, que estàs molt callada.
4: És que no tinc
3: molt. Ella de saco no toca mucho.
1: No, doncs de què? De cubanitos, no?
4: Jo només faig...
1: Tu, cubanitos, explica alguna anècdota o alguna tela o alguna tècnica.
4: El que estic fent sempre faig l'hereu i la pubilla del palau.
1: Ah, mira això, pubilles.
4: De pubilles i hereu no sé quants n'hi arribat a fer.
1: Sí?
4: Els del Palau, tots. O sigui, van fer un homenatge a tot i que em sembla que n'hi havia...
2: Hereu i pubilla eren 10. Però bueno,
4: però
2: portem
4: abans,
2: el del darrere... Potser
4: he fet unes 50 o 70 pubilles.
2: A part de que en feies per altres llocs, a part de l'agrupació.
1: I escolta, i la gandalla i els mitons? D'on ho treus, això?
4: Això abans elles, no? A Vilanova venien on?
2: A Vilanova...
4: A l'Alba? Alba?
2: No, a la...
0: Ai, ara
2: no
0: Camanyes.
2: Sí,
4: a la Camanyes.
2: Que els fan a Fanamà.
0: Sí.
2: Els encarregues la mitena, els mitons i el bolso.
4: I la bossa.
1: Ai, la bossa,
4: no,
1: clar.
2: Allà.
4: A Camanyes també.
2: Forrent, perquè a Sant Anna el bolso no en tenen.
1: I tu què passa?
2: No
1: el corpinyo, la
4: corpinyo,
2: el bolso, el xaleco... Bueno, doncs la de igual, eh?
4: Les anagües, els pololos.
1: Els pololos.
2: Tu el agafes i té més cos.
4: I a l'hereu que porta el pantalón, la jaqueta...
2: T'encarregues.
3: Tenim una pubilla a la família.
4: No, que n'heu fet? Tu has estat pubilla,
1: no?
3: No. Una actual. Ah.
1: A veure, sí, però bueno, això no és el Salsa Rosa, eh?
5: Al parlar de les pubilles, dic que a casa, que ho hem fet quasi tot, hem tocat totes les tecles, no? Doncs ara tenim una pubilla.
3: Sí,
5: ja,
3: sí,
5: està. Ja està, no dic ni qui ni com.
1: No, home, pots dir-ho,
0: aquest any que ve?
1: Eh?
5: No, que ja és pubilla.
0: Ah, ja és pubilla.
5: Ja és pubilla. Sí, sí, ja està tot arreu, ja.
2: Bueno, ja està
5: bé. És la pubilla del retiro. Bueno, és la pubilla perquè la van escollir. Vale?
0: D'aquest any.
5: D'aquest any.
0: Ja ha sortit.
2: Sí. Sí.
5: Ja sabeu qui és. Bueno, ho podeu saber fàcil.
1: Com es diu? Com es diu?
5: No, no ho dic.
1: No,
5: no,
1: sí,
5: serà la d'aquest any, com sigui.
2: No, la que ja
5: és. Ja
0: la que ja és.
5: La que ja és.
0: La que és ara.
5: Sí. La Laura. Jo del Retiro havia fet moltes, sí, també. Que les meves filles ho van ser les dues.
1: Sí, ja ho sé, ja ho sé. Jo me'n recordo.
5: De la... Quina? De la Sandra o de la Vinyet?
1: De les dues. Potser me'n recordo més de la Vinyet. Mira que no sé.
5: I el que trobo...
0: Però de la Sandra, no?
5: El que sí, trobo a faltar generació. Ja. De la teva generació ja ets gran.
1: Sí.
5: Però
1: sí.
5: Dels fills, què? No, no, jo el que no veig és que no hi ha relleu.
1: Ah, sí, això és un...
5: No. A veure, aquí som tres generacions.
2: Jovenetes, totes.
5: Però ja és molt difícil.
1: Sí.
2: Som una generació jove.
0: El que passa que la generació,
2: ella, la més jove de totes,
0: no pot dedicar-se a cosir, no, perquè no menja.
5: Ja, bueno. No, o sigui, per tots, sí, els problemes que hi hagin, vull dir, ho, sí, entenc, però que imagineu ara, d'aquí, no sé, 10 anys, com a molt, qui ho farà? Sí,
0: jo crec que sempre n'hi haurà algú que agafi el relleu.
2: Algú que li agradi.
0: Algú que li agradi, no? I ho faci com jo ho feia abans. Home, anava a les 8 hores a l'oficina, sí, i després cosia.
5: Com totes, nosaltres, sí, però vosaltres veieu que hi ha relleu?
1: Jo el que veig de la meva generació, que, bueno, soc gran, però soc la més jove d'aquí, ¿vale?
5: Sí.
1: De la meva generació, la gent no pot. Ens encanta, els que ens agrada, ens agrada.
5: De la seva, però imagina't els teus
1: però
5: fills.
1: Però no ens podem dedicar a això. No podem,
0: no, dedicar-te, no.
1: O sigui, és enviar les hores que
2: no, o fer alguna cosa d'això.
1: O sigui, és això. Sí, no, és...
2: Vinga a fer un ratet, mira, Nic, una
5: però
2: hora i te poso quatre picadors.
5: Ni per hobby, perquè no saben fer.
1: Però és
5: no ho aprenen. Bueno, no ho sé, sempre és... Mama, fes-me això, mama, fes-me,
3: sí,
5: allò. I...
3: Se confien les mames, en les iaies.
5: Sí.
3: Perquè la que estamos en el Palau, bueno... Casi todas hemos trabajado.
5: Y luego
3: tú cogías tus horas libres.
5: Claro.
3: Tus horas libres para ir allí.
5: Claro.
3: Para, bueno, pues para coser, para estar un rato. Y si te hacían las 10 o las 12 de la noche, pues bueno, oye, esto que te has llevado para tu.
5: No, mai, y feina que te portabas a casa para acabar, claro, o el que sigui.
3: Pero, claro,
5: ella encara. Pero ya te digo, la generació dels fills?
3: No.
5: Jo no veig ningú.
0: Bueno, acabarem anant amb un taller professional,
5: sí,
0: portant-li,
5: sí,
0: el model i que ho replegui.
5: Sí, sí.
2: Ho facin.
0: És que és així. Ara, perquè tenim la... Clar, que la festa major no solament és l'agrupació, ni no uns altres balls,
5: no, sí,
0: però tenim la sort de que el gruix gran dels balls blancs, diguem-ne, ho fa l'agrupació, sí, i ho fan per a model alte. Vale? Uh-huh. Quan s'acabi aquesta moda l'alte, la factura de costura de l'Ajuntament ha de rip un pico, yeah, i tindran que ficar més diners, uh-huh, o anirem, en vez de blancos, irem de color gris. Vull dir, no... I aniran passant els anys i aniran renovant, però com es feia abans.
5: Uh-huh.
0: Perquè totes les colles de bastons... Bé, s'ho fa cadascú a casa seva. Segur que n'hi ha. Ara juntem aquí a totes les mamis i papis.
5: Bueno,
0: papis,
5: sí, sí,
0: pocs.
5: Bueno.
0: Però mamis que han fet faldilletes i picadors a les cases, uh-huh, ja n'hi ha un munt.
1: Però nosaltres ja, bueno, nosaltres ja no els hem fet, als nostres fills.
5: Bueno, tu encara potser...
1: No, bueno, jo perquè se m'ha pegat, però vull dir, no, les meves amigues...
0: No li faran els teus...
1: Les meves amigues no han cosit les coses i els seus fills.
0: Sí, quan són petitets encara n'hi ha mamis que...
1: Sí, no, però a veure,
0: posen.
1: Jo tinc ara 50, bueno, 51, i les meves generació... No, jo no tinc cap amiga que cusi, no tenen ni idea, ni idea.
0: Però sí,
1: les seves,
0: mira,
1: mares sí. Però...
0: La Carmen t'ho explicarà.
1: I llavors posem-me a les iaies o a les mames, elles. Sí. O sigui, jo ja sóc d'una generació que ja no saben cosir.
5: No,
1: la teva filla no sap, vale? Ja està.
0: Però n'hi ha... N'hi ha
1: és de, més o menys de mi quinta.
5: És una cosa que perdrà...
1: Pues no.
0: Jo també tinc dues nenes, una pubilla del Prat i una altra al Retiro, i les vaig fer jo els vestits. Que una no cus perquè no té temps, i l'altra, com es dedica a una professió que a vegades ho necessita, sí que cusa alguna cosa. Però jo em referia a les mamis que porten els nens a la infantil, perquè ara li donen tot. Però quan no li donaven, Carmen, quantes venien allà. Ja ho faig jo. Digue'm com, sí, però hombre, jo ho faig jo. Perquè se sentien que si no ho feien elles, la Carmen no podia perquè tenia un munt de feina i no trobaven a ningú que ho fes. Aleshores, sí. Quantes mamis...
2: I tant, venien a veure, tu m'ho talles i tu m'ho poses quatre agulles i jo vaig cosint.
0: Clar, i jo crec que la falta...
2: Mira, teníem aquella voluntat de que ella s'ho va cosint, venia a veure, i ho he fet bé, no? I ho he fet
0: clar,
2: bé.
0: Però jo crec que arribarà un moment que també...
2: Que ni això.
0: La... No, però la falta de que vulgui sortir el nen o vulgui sortir l'adult i no pugui, la gent s'espavilarà. És que...
2: Tens aquesta...
0: No... Sí,
2: ganes.
0: Jo no crec que això s'acabi.
3: Un any van
5: no sé, però Carmen, ja des de les botigues veníem com cosien.
0: Sí,
5: i que
0: no,
5: el que els agrada més comprar que no pas.
2: A veure, sí, l'any de la matinal infantil vendim els cerculets que porten el barret gornit. No dic el què.
3: Vale.
2: I els vam dir que no podíem fer tots els barrets, la roba i tot. Pues veniu les mames, dic, es porteu un canotier i el gafé i us expliquem. Vale. Ells vam estar, i van estar, venien dos cops o tres, mentre ensejaven els nens, venien a muntar-se el barret. Bueno, va sortir prou bé, eh? Vull dir, dintre de que n'hi havia algunes que en la vida havien agafat una agulla ni sabien en quina banda tenia el forat... llavors, què feien? Pues la mare, que sabia una miqueta més, anava cosint i les altres li preparaven o li anaven enfilant les agulles i ara això... Tenien aquella voluntat i jo pensava, bueno, si això ho va seguint...
0: No, la necessitat no, farà que no això va, no s'acabi.
1: A veure,
0: no
1: a veure.
5: Sí, però com no. A la Maria no n'hi ha cap de jove.
2: Bueno.
1: Ah, sí, allà tenim... Des d'aquí faig una crida...
5: Fa l'efecte que... Que això s'acabarà.
1: Des d'aquí faig una crida.
5: Alguna cosa
1: ja.
5: S'estripa.
1: Bueno, parla. Sí.
5: No, alguna cosa s'estripa. Vinga, a la bessura.
2: Ara, com que es pot cosir amb pega, doncs fas així, li poses l'altra sobre amb una ratlleta de pega, queda tot bé.
1: Però això
5: no es cosi.
2: Però hi ha una pega que és per cosir.
5: Sí. Ah, vale.
1: Des d'aquí faig una crida a que el voluntariat de cosidores de l'Ave Maria se'ns està fent gran. Aquí un exemple. Que són molt voluntarioses, però això del voluntariat, aquest tema també en general, no dic de l'Ave Maria, en general, de regalar les teves hores i hores i hores pels altres,
5: bueno,
1: això també és un tema, això és un tema que també ha estat totalment en extinció.
2: Sí.
5: Per cosir un botó.
0: Sí, però aquí està el temps. Que el temps.
2: Bueno, mira, jo tinc una filla que li agrada cosir i cos moltes coses. I ella sí que li agrada, la Mireia, li agrada molt cosir, t'agafa la màquina i cos el que sigui. I ella no té... Diu, si ho fas tu, també ho puc fer jo. Vale?
0: Clar que sí.
2: Així, ahí te queda. Sí. Llavors veia, em diu, em sembla que això no ho he fet molt bé. Diu, bueno, pues ho desfes i tu dius que... Ah, vale, pues ja ho arreglaré. Pues si ella ho desmunta i ho torna a muntar. Vull dir, no té... Diu, clar, diu, sempre us he vist en tots fer el mateix. Diu, pues jo també m'enganxo al tren de fer-ho. I el meu fill també, que si convés fa la vora dels pantalons i se fa quatre pinces a la cintura si li cauen els pantalons. Vull dir, per què? Diu, mama, és que sempre t'he vist. Un dia feien un treball de l'escola i tenien que fer un àngel i es va venir, es va portar la roba retallada i deixa amb la màquina. Es va cosir l'àngel i el va enganxar.
5: Sí, però el dia que et moris tu... Diu, que no ho hauran fet ningú.
2: Bueno, el meu fill i la meva filla ho hauran fet. Ja algú ho deixo.
5: Sí, però ja no serà igual.
2: Home, clar que no. No hi haurà res que sigui igual.
1: Deixarà la roba tan ben feta que els durarà tota la vida. Bueno, doncs fins aquí aquesta tertúlia tan xula que hem fet. Bueno, voleu dir alguna cosa per acabar? Alguna? Us heu quedat amb algú de dir... Vull explicar això, el que sigui? No?
0: Jo sí, jo volia dir una cosa. Ja que això de tothom... que tothom pot cosir coses tradicionals. El que sí que jo, el que m'agradaria a mi, no és el que estic a fer, que quan algú es posi a replicar alguna cosa tradicional, que abans s'informi. S'informi, miri llibres, pregunti... Que no és... Bueno, doncs jo, per un exemple, em faig la faldilleta, jo les he vistes vermelles amb les ratlles blanques. Doncs poso la ratlla on dona la gana. Jo, és una cosa que m'agradaria a mi, que s'informin abans de replicar algo o de fer algun ball nou. Sí, és l'únic.
1: Sí. Que no
0: és,
1: però, que no conservar la tradició.
0: Més, jo crec que la Festa Major està amb un bon...
2: Està prou bé.
0: Sí, amb un bon nivell.
2: De moment.
1: Moltes,
0: bona salut. Moltes coses a millorar, però un bon molt...
3: Por lo menos es eso, fijarte cómo se hace. Pues no ha sido este año, ¿no? Que ha salido la faldilla de panderetas hilvanadas todos los pliegues.
2: Ah, o sea, bueno, es que favor, por molt que els hi diguis favor, a les mares.
3: Por mucho que dices, es que no sé cómo va, no sé cómo son las tradiciones, no sé cómo va la niña vestida, pero por favor.
2: Bueno, sí, bueno. Allò que quan la rentes li embastes al canto del plec.
6: Converses de cosidores. Com varen dir fa dies, cosidores al poder. Aquesta és la Festa Major de les cosidores al poder. Aquest podcast de les cosidores, produït per la Comissió de Festa Major, disponible al web de Ràdio Maricel. Que passin un molt bon dimarts demà, que ja serà el dia dels pregons. Adéu-siau, fins demà.

0: Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. La plataforma nega les acusacions. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó escollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra. Només un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana va començar a fer habitatge protegit de nova construcció durant el 2025, segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. La patronal reclama a l'administració que es preocupi de fomentar la construcció en comptes de perseguir els propietaris. Els experts desmenteixen que darrerament hi hagi més activitat sísmica arreu del món després dels sismes que hi ha hagut a Veneçuela i a Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada, d'una magnitud de 4,8. Aquest sisme ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes. Mor als 83 anys el mag Juan Tamariz, considerat arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Es va convertir en un fenomen televisiu entre els 70 i els 90 amb un estil únic i inconfusible que combinava l'alegria i l'humor. Més de 46.000 espectadors han passat pel Festival de Cap Roig, que ha tancat les portes aquest dimarts amb un concert de Miguel Ríos. Les actuacions han tingut un 86% d'ocupació, unes xifres que, segons la direcció, consoliden el model de festival.
1: Esports.
2: El Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha fitxat el central ghanès Abdul Mumin per les 3 pròximes temporades provinent del Rayo. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. Aquest dimecres, l'Atlètic de Madrid juga contra el Màlaga sense Julián, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone ha dit que l'argentí, pretès pel Barça, no marxarà de l'Atlètic. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro, Marija Lakovic, i el Lleida incorpora l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas a prova durant la pretemporada. I el Mundial d'Hoquei